0: 638-31-34-66.
1: Sí, en ese teléfono estamos recogiendo esas primeras ideas con las que se están despertando nuestros oyentes, esa preocupación con la que abren un ojo, que a veces pues acaba eclipsando incluso el día entero, a veces es una esperanza, una ilusión. Les estamos escuchando en el 638-31-34-66, con una nota de voz de unos 25 o 30 segundos.
2: Hoy me he despertado oyéndoos a vosotros por la radio y acordándome que es mi último día de trabajo. Hoy por fin, después de 40 años de trabajo, me jubilo y bueno, es un día importante. Me acuerdo de todos esos compañeros que me han acompañado a lo largo del camino y con los que hemos peleado y hemos luchado pues para intentar tener unas buenas condiciones de trabajo y bueno, pues sobre todo de esos buenos compañeros, de esas buenas amistades y esa camaradería.
1: Es una especie de confesionario, Aymar, en el que pueden volcar esos primeros pensamientos
0: además,
1: con los que se despiertan.
0: O sea, pues sí, efectivamente, de la circunstancia personal de cada uno o lo que opinan acerca de las noticias que acabamos de contar o lo que les dé la gana. 638-31-34-66.
3: Buenos días, soy Madalena y llamo desde un pueblo de Alicante y hoy, como muchos días atrás, me levanto pensando en que mi hijo, mi nuera y mi nieto que viven en Valladolid se vienen a vivir aquí con nosotros.
1: 638-31-34-66, que nos los manden.
4: Soy María de Santiago y hoy me he levantado pensando en lo difícil que es para las personas que vamos en silla de ruedas atravesar algunas aceras que parecen colocadas para ponernos un poco más difícil. Ojalá alguien se despierte pensando en nosotros.
5: Que se me pasa por la cabeza a estas horas, a las 6 de la mañana, justo antes de ponerme a entrenar por aquí por la Sierra Guadarrama a 1800 metros, con 15 o 16 grados creo que he visto, es el calor, este infierno que llevamos sufriendo 2 meses y que yo ya no soporto más. Espero ansiosamente el invierno y esas temperaturas de confort de grados negativos donde disfruto mucho más.
6: Hola, buenos días, soy Carla, llamo desde Cantabria y hoy me he levantado pensando en cambiar de trabajo. Bueno, realmente llevo pensándolo mucho tiempo, pero esta semana es lo que más barrunta en mi cabeza.
7: Hoy me he despertado pensando que nos vamos de vacaciones y que una tontería como tomarte una pastilla que te tienes que tomar en ayunas te obliga a hacer un termo de café para tomártelo en ruta. Bueno, nos vamos de vacaciones.
1: Qué ilusión, ¿no? Pues los que se van de vacaciones.
0: Disfrute muchísimo. 638-31-34-66.
8: Yo veo un payaso y me sube como un pinchazón por todo el cuerpo.
9: Todos tenemos alguna manía. Fobia.
10: Fobia a las agujas.
11: Yo tengo un trauma.
9: O neura inconfesable.
12: Y yo, Manuel Burke, la voy a descubrir.
9: Cada semana nuestros invitados nos cuentan las suyas en...
12: ¿Qué es lo que te pasa?
9: Cuéntame. Me pasa una cosa.
13: No hay problema.
9: Un programa de humor para entender y normalizar aquellas neuras que nos hacen diferentes.
12: Estoy curado ya.
14: ¿Y entonces para qué vienes?
12: ¿Tú que tú me has invitado?
9: Ya disponible en nuestra app en cadenaser.com y resto de plataformas. Cadena Ser. Quien tiene boca, se equivoca.
12: Perdón.
9: Y quien se equivoca...
12: Tú sabrás lo que haces. Bueno.
9: Se las ve con Isaías.
15: Un peligroso encierro en los Sanfermines ha dejado un herido por asta de toro. El autor ha sido el toro, que se ha quedado rezagado y que ha provocado que el encierro haya durado más de 5 minutos.
16: Nos ha jodido. El autor de la cogida por asta de toro ha sido el toro. Hemos descubierto América a estas alturas. Pero bueno.
9: Isaías Lafuente, en la Unidad de Vigilancia Lingüística. Cada viernes a las 5 de la tarde en La Ventana con Carlas Francino y siempre que quieras en Ser Podcast.
17: Me he equivocado y...
9: Cadena Ser.
0: 7 menos 10, 6 menos 10 en Canarias.
18: Hoy por hoy Cataluña. Gisela Rodríguez.
19: Bon dia, és dimarts, és 1 de setembre i hi ha canvis a la Conselleria d'Educació després del fiasco per les proves PISA, els exàmens internacionals que avaluen el sistema educatiu de cada país. La consellera d'Educació ha fulminat...
20: Prados, Jordi Carbó, muy buenos días.
10: Buenos días. Tiempo soleado y más calor que ayer durante la tarde. Ahora temperaturas parecidas a las mínimas de ayer, entre los 10...
19: La principal notícia del dia. Un dia en el que avui farà sol, el termòmetre superarà els 30 graus i això marcarà un inici de setmana on tornen a pujar les temperatures. I el que dèiem, a una setmana que comenci l'escola i amb la convocatòria d'una vaga, la consellera d'Educació ha volgut tancar una de les patates calentes que tenia damunt la taula, la de les proves PISA. Els resultats de Catalunya han quedat fora de la comparativa perquè el nombre d'alumnes exempts de participar-hi va superar l'establert. Susana Ruiz, bon dia.
11: Bon dia, i per això ha obert tres expedients disciplinaris i ha rellevat la fins ara secretària general, la seva número 2. La consellera vol enviar un missatge que a partir d'ara s'obre una nova etapa en què errors com aquest no es poden repetir.
19: En té tots els detalls la Soledad Domínguez.
13: Esther Niubó creu que PISA ha estat el detonant que ha destapat algunes febleses organitzatives de la conselleria.
14: És una mena de detonant de molts funcionaments o de molts processos importants i sensibles, doncs, que en aquest departament no sempre funcionen com voldríem.
13: I per això la nova secretaria general té l'encàrrec d'enfortir tota l'estructura i reforçar direccions clau per millorar els resultats dels alumnes. Niubó ha explicat que els tècnics de l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa del Ministeri van advertir fins a 7 vegades, quan encara s'estaven fent les proves PISA, que s'estaven excloent massa alumnes, però ningú al Consell d'Avaluació va avisar ni als centres que feien les proves, ni a la inspecció, ni tampoc a la consellera del que estava passant, malgrat en aquell moment encara hi havia marge de temps per corregir-ho.
19: Aquest matí es nomenarà una nova secretària general, però malgrat aquest moviment per la resta de l'arc parlamentari no n'hi ha prou.
11: Els socis del govern avisen la consellera Niubó que amb aquest cessament no s'arregla la crisi educativa i que ha de consensuar altres solucions. És el que deien Esquerra i els Comuns.
17: Esperem que el govern no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
20: Nosaltres donem la benvinguda a totes les mesures, però això no es pot quedar en un simple, no, anunci.
11: La resta de l'oposició reclama a Niubó que comparegui al Parlament o fins i tot que dimiteixi.
21: Si la consellera no és capaç d'assumir les seves responsabilitats, doncs hi haurà de ser el president el qui la cessi amb ella.
11: És el que apuntaven des de Junts.
19: El de la nova secretària general d'Educació no serà l'únic nomenament. També hi ha canvis a Interior. Joana Rodrigo, al càrrec del departament, substituirà a Tomàs Carrión, que hi va comunicar que torna a fer de funcionari a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Dues de cada tres morts per sobredosi tenen lloc al domicili. Són dades de salut que corresponen al 2024, últim any amb xifres tancades. Per primer cop, el nombre de defuncions va superar les 300.
11: En total van ser 308 morts, el màxim de la sèrie històrica des de 2017. Els homes doblen en defuncions les dones, 215 davant 93. De mitjana, les víctimes tenien 50 anys i mig. En el 80% dels casos hi havia implicada més d'una substància, sent l'alcohol, els fàrmacs per tractar ansietat, insomni i la cocaïna les més presents en més del 50% de les situacions. Pel que fa als opioides, es van detectar en el 36% dels casos. L'anàlisi posa en relleu l'elevada proporció de diagnòstics de salut mental registrats, amb un 57% de les defuncions, especialment entre el sexe femení.
19: I l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, amb seu a Tarragona, es traslladarà a la part alta de la ciutat, a la Tabacalera, el 2029. Es farà una inversió de més de 6 milions d'euros. Des de Ràdio Reus, Cristina Artacho.
22: El centre de recerca gairebé triplicarà el seu espai, el qual permetrà ampliar laboratoris i reforçar l'activitat científica i de formació. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
23: Situa encara molt més l'ICAC com aquest referent internacional en arqueologia clàssica i, a més, l'ICAC és un gran demostrador de relacions amb altres universitats, amb altres centres de recerca d'arreu del món que situen Tarragona, doncs, com aquest referent de patrimoni.
22: Està previst que les obres comencin el 2027.
19: I el món de la cultura està de dol. Ha mort l'actor Francesc Garrido als 56 anys.
24: La veritat és que no sé què és el que fem aquí, Natàlia. Són tots uns corruptes en aquest país, tothom. La psicòloga de merda, el centre d'adopcions,
19: tothom. Garrido havia participat a diverses sèries de TV3 com Estació d'Enllaç o Cites. També va sortir a pel·lícules com Mar Adentro, Balandrau o Barcelona 1714.
11: L'actor que ha mort a causa d'un infart també havia participat en obres de teatre, sent una cara visible del panorama cultural català des dels anys 90. Aquests últims mesos havia estat rodant una altra sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Cauquer, a les ordres de Marcel Barrena.
19: Són les 6:55.
2: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.
3: Segur que sembraràs. Que en tindràs cura. Segur que arribarà l'aigua. Que sentiràs el vent. Que farà calor. Segur que no tot sortirà com esperes. Però comptes amb el nostre suport per a sentir-te segur. Contracta la teva pòlissa d'assegurança agrària amb l'ajuda del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Govern d'Espanya.
4: Espera, que segueix la vinya mal. Ai, Déu meu, la vinya mal! Quin golarro de la vin! Quin golarro de la vin! Aura! Aura, companys!
19: Victòria del Barça per 5-2 davant del Rayo Vallecano.
11: Doblet de Lamin, que s'estrena al marcador, i doblet també de Rafinha el dia que a Barcelona ha arribat Gabriel Jesús per ser el nou del Barça. Un gol en pròpia porteria de Legend, ha provocat per Gordon, va completar el marcador.
19: El fitxatge justament de Gabriel Jesús es farà oficial avui.
11: Sí, ahir ja estava a la llotja del Camp Nou, s'ha de tancar les sortides de Casado, Guille i Toni Fernández, i s'explora l'arribada d'un central jove amb projecció. Flick ha donat festa a la plantilla dimarts i dimecres. L'equip tornarà a entrenar-se dijous a les 11 per preparar el partit contra el València.

0: I Josep Montero, el cantant d'Oques Grasses, serà l'encarregat d'escollir les cançons del piromusical de la Mercè d'aquest any.
1: Tot i que no ha revelat la seva tria per mantenir la sorpresa, l'Ajuntament assegura que a la selecció hi haurà una presència molt destacada de música en català i també diversos estils i sensibilitats. Montero, poc després de la Mercè, començarà els concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 220.000 entrades venudes. En els últims dos anys, els encarregats d'escollir la banda sonora d'aquest piromusical de la Mercè van ser Rosalia i Estopa.

0: molt d'oques grasses?
1: Molt no, però m'agrada. O sigui, si els sento no els trec, que ja és molt, saps?
0: Això està bé, també. Sí. Home, també és veritat que, no?, amb tota la voràgina amb els concerts...
1: Que hi ha tanta oferta, més, que no
0: sí, però dic que la voràgina als concerts, no?, de que si no tenies entrada per anar al concert d'oques grasses...
1: Ah, no, jo no tinc gens
0: mica,
1: de FOMO,
0: no,
1: jo sóc JOMO total. No, zero FOMO.
0: Doncs escolta, amb el ritme d'oques grasses saludem a la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
0: Doncs molt bé. Què tenim avui pel programa? Segon dia de programa ja d'aquesta nova temporada.
2: Segon dia de programa i d'aquí una setmana arrenquen els col·les. Segur que aquests dies els que tenen criatures estan trampejant com poden amb avis, amb casals...
0: Això i tots
2: que
0: desitjant poden... tornar a aquesta rutina, no tornar a la normalitat del tot fins que els nens no comencen al col·le.
2: Correcte. I a més, començaran, si res no canvia, en vaga. Avui conversarem amb la portaveu d'USTEC, amb la Yolanda Segura, per veure si hi ha algun tipus d'esperança que això es revoqui, que aquesta vaga no hi sigui el dia 8 i que les escoles puguin tornar amb normalitat. Clar, jo m'imagino, imagina't una criatura que comença l'escola, A3, no?, que passa de l'escola bressol a l'escola i que els que hagin passat per això saben que les criatures fan aquest procés d'adaptació, que et diuen porta-lo una estoneta, que es vagi coneixent amb la profe, amb l'entorn, doncs home...
0: I de cop això no passa, no?
2: Que de cop això
0: també,
2: no passi.
0: A veure, amb menys importància, però és veritat que el primer dia de col·le sempre és com un dia de nervis, no? I això de que de cop el primer media de col·le i hagi vaga, no sap si has d'anar, si no has d'anar, què fem a casa,
2: doncs,
0: no sé què.
2: A veure quines pobres són les coses que demanen des del sindicat, no només això, a partir d'avui la benzina és més cara, la benzina, les hipoteques, la llum. Parlarem amb el Josep Lluís Merlos a la part final del programa i avui s'estrena el Gerard Quintana i la Charlie Pils, el racó de pensar.
0: Doncs escolta'm, ben atents que estarem a aquesta estrena i a tot el que doni de si al programa. Marina, que vagi molt bé.
2: Igualment.
0: I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya a Ser Catalunya amb la Marina Fernández i l'Oi Foroi a la cadena Ser.
2: Són les 7 del matí. Bon dia a tothom. Benvinguts a l'Aquí Catalunya.
3: Aquí Catalunya amb Marina Fernández.

0: Avui estrenem el mes de setembre, és dimarts, i les coordenades de l'actualitat tornen a passar per Ceuta. Wake me up when
1: September ends. Lo que sabemos hasta ahora es que se tergiversó una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio, que fue expandida por las redes sociales a través de bulos, de desinformación, también de organizaciones criminales que tratan con seres humanos.
0: Avui el Consell de Ministres aprova un paquet de mesures. Ha passat més d'un mes d'aquesta crisi i ho fan després que Pedro Sánchez eximís el Marroc de qualsevol responsabilitat i assenyalés la mà negra d'Israel i Rússia per la via de la desinformació, de les fake news a les xarxes. Aquesta és la gran crisi, el gran repte que té al davant el govern d'Espanya. Pel de Catalunya, pel de Salvador Illa, el factor desestabilitzador és l'escola, l'educació, la revolta dels mestres, que ara mateix segueix lluny de sufocar-se. El curs ha de començar d'aquí una setmana exacta i serà en vaga. Però no és només això, és que, a més, Catalunya ha fet el ridícul absolut amb les proves PISA. Veníem d'haver més que suspès ara fa 3 anys, l'última vegada que es van fer, i és ara que havíem de conèixer les notes del nou examen de l'OCDE, un examen que ja van passar els alumnes catalans seleccionats i que resulta que no serveix per res, perquè algú va alterar la mostra i ara han rodat caps, que sí, que molt bé, tenim els culpables, però això qui ho recupera? Doncs ja no ho recupera ningú, això ja no ho salvem. Hem passat per Ceuta, hem passat per les aules, ens queda el Camp Nou, que avui és notícia per partida doble.
2: Espera, que segueix Lamine Yamal. Ai, Déu meu, Lamine Yamal! Quin golarro de Lamine! Quin golarro de Lamine! Aura! Aura, companys! Això és aura!
0: És notícia per la victòria del Barça ahir, que deixa el club blaugrana líder empatat amb el Madrid, i l'altre gran titular que impacta Can Barça i el món sencer, la deuda de Messi de la selecció.
3: Messi, vuelva a la selección, que va a merecer la pena, hazme caso.
4: Y que siempre será un grande en el Argentina y en el Barça.
5: Una institució com amb ell no es mereix que l'hagin tractat d'aquesta manera.
6: A Messi li diria que torno a casa, que és un déu pels jovens dels que pugen de la Masia.
0: I encara més a prop de tot això, les nostres butxaques, que a partir d'avui notaran com puja la gasolina, les hipoteques, i que han passat un agost amb el preu de la llum disparat per l'alta demanda, que ha pujat amb tanta calor perquè el gas segueix encarint-se per la guerra a l'Ucraïna. Orient Mitjà i pel final de les rebaixes fiscals.
7: I com cada dia... Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: I com cada dia a aquesta hora, el primer interrogant, el temps, Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Per qui s'estigui preparant per sortir de casa ara mateix, avui què?
8: Avui, com ahir, és a dir, si bé ara l'ambient es nota fresc a l'interior o als Pirineus, arran de costa, de fresca no massa, però vaja, en comparació a la temperatura que tenim a la tarda, l'ambient és agradable. Tenim ara mateix 24 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona, 22 a Tarragona, 19 a Lleida i a Girona. Baixem dels 15 a les valls del Pirineu. El sol estarà present la major part d'hores, hi haurà alguns moments de núvols, però poc destacables i sense cap mena de precipitació, i això també acompanyat de molts moments de sol, que és el que ajudarà que les temperatures se situïn com ahir, a prop dels 30 graus a pràcticament tota la costa, també als Pirineus, arran de mar, amb sensació marcada de xafogor. Al prelitoral passarem amb facilitat dels 30, com a gran part de l'interior, i màximes al voltant dels 35 graus, aquells llocs de ponent habitualment més càlids, la Conca de Tremp, el Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També com ahir, durant la tarda i fins a primeres hores de la nit, la marinada bufarà de moderada a forta. I els pròxims dies, doncs, continuarà fent bàsicament molta sol, però en temperatures cada cop més altes, de manera que a finals de setmana tindrem valors propis de la canícula.
0: Carbó, gràcies, fins ara.
8: Fins ara.
0: Ara passen 5 minuts a les 7 del matí.
9: Quiero terminar mi carrera, quiero haber ganado algo con la selección argentina y si no, haberlo intentado todas las veces posible. Tropezar, volver a levantarse y a intentarlo otra vez y luchar por sus sueños, porque eso es la vida.
0: Segur que l'heu reconegut, és un dels noms del dia. Leo Messi, que ha anunciat que deixa la selecció argentina després de 21 anys, l'exjugador del Barça, ha escrit la carta de comiat de la seva selecció només 2 dies després de la derrota de l'Argentina contra Espanya a la final del Mundial. La va escriure en aquell moment, l'hem conegut ara. Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, Marina.
0: Diu Messi que és el moment de deixar al seu país la selecció, tot i que li fa mal en l'ànima.
10: Tres fulls escrits a mà on diu que queda poc de la seva carrera i es van tancant etapes amb la selecció argentina, ha guanyat un or olímpic a Pequín 2008, dos Copes Amèrica i el Mundial de Qatar de 2022. Ha jugat 5 mundials i ha jugat 3 finals. La dada és espectacular. 207 partits en total on ha marcat 125 gols.
0: L'anunci arriba 40 dies després d'aquella final del Mundial que van perdre contra Espanya.
10: I ho deixa clar, va escriure aquestes paraules el 21 de juliol, abans de la mort del seu pare. Diu que després del que va passar està encara més convençut que abans. Messi seguirà jugant amb l'Inter Miami, amb qui té contracte fins al 2028.
0: I encara parlant de futbol...
2: Espera que segueix la Lamine Yamal! Ai, Déu meu, la Lamine Yamal! Quin golazo de la Lamine! Quin golazo!
0: El Barça recupera el lideratge de la Lliga amb la victòria contra el Rayo Vallecano.
10: 5-2 amb doblet de Rafinha, doblet de Lamine Yamal i un gol en pròpia porteria de Legend provocat per Gordon, qui va sumar una magnífica assistència d'Esparo. Va haver de remuntar el conjunt blaugrana al gol de Camello, que es va avançar al Rayo Vallecano, autor també del segon del conjunt madrileny. 3 victòries en 3 partits, 12 gols a favor.
0: I avui tanca el Mercato.
10: On el Barça farà oficial l'arribada de Gabriel Jesús, ahir ja estava a la llotja del Camp Nou. S'ha de tancar les sortides de Casador, Guille, Aitone i Fernández, i s'explora l'arribada d'un central jove.

0: Sergi López, Judit Casellas, bon dia.
1: Bon dia, Marina.
0: Després de la destitució i de la número 2 de l'educació pel fiasco de les proves PISA i de la dimissió de també el número 2, en aquest cas, de la Conselleria d'Interior. El govern ha de fer avui oficial qui són els seus substituts.
2: La consellera d'Educació ha decidit obrir expedient disciplinari a dos funcionaris i un alt càrrec que van ser advertits del problema que hi havia amb les proves PISA i no van fer res per resoldre-ho. Però, a més, i tot i que no la considera directament responsable de l'error, prescindeix de la seva número 2 per enviar el missatge que a partir d'ara s'obre una nova etapa en què errors com aquest no es poden repetir.
0: La substituta en aquest cas serà la fins ara gerent de drets socials de l'Ajuntament de Barcelona, Soledad Domínguez.
3: Esther Niubó creu que PISA ha estat el detonant que ha destapat algunes febleses organitzatives de la conselleria.
4: És una mena de detonant de molts funcionaments o de molts processos importants i sensibles, doncs, que en aquest departament no sempre funcionen com voldríem.
3: I per això la nova secretaria general té l'encàrrec d'enfortir tota l'estructura i reforçar direccions clau per millorar els resultats dels alumnes. Niubó ha explicat que els tècnics de l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa del Ministeri van advertir fins a 7 vegades, quan encara s'estaven fent les proves PISA, que s'estaven excloent massa alumnes, però ningú al Consell d'Avaluació va avisar ni als centres que feien les proves, ni a la inspecció, ni tampoc a la consellera del que estava passant, malgrat en aquell moment encara hi havia marge de temps per corregir-ho.
0: El que us deia abans, un ridícul absolut. Vaja, turbulències, educació i canvis, us dèiem, a Interior. El nom de la nova secretària serà Joana Rodrigo. Qui és?
1: És un alt càrrec del departament que substituirà a Tomàs Carrión després que ell comuniqués ahir que torna a fer de funcionari a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
0: Més detalls, Andrea Villoria.
5: Sí, el fins ara número 2 d'Interior, Tomàs Carrión, ha deixat el càrrec per motius personals. Fons del seu entorn diuen que vol obrir una nova etapa vital reprenent la seva feina com a funcionari de Medi Ambient a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, d'on el van fitxar. Per això, altres veus d'Interior indiquen que la decisió no ha sorprès, perquè quan van tomar l'encàrrec ja va plantejar que fos per mitja legislatura. El substituirà una dona de la casa, Joana Ricardo, que fins ara era la directora de la DGAS, la Direcció d'Administració de Seguretat, que és l'àrea encarregada per exemple d'autoritzar manifestacions o càmeres de videovigilància.
0: Aquests són els dos canvis, per tant, que hi ha d'haver avui. I si tornem a la Conselleria d'Educació, a la crisi que estan passant, el reguitzell de canvis que s'ha produït no serveix, o no serveix, si més no de moment, per eliminar l'horitzó de la vaga prevista pel dia 8.
2: Per això la consellera es reunirà a partir d'avui amb els sindicats de mestres, amb els tres que van signar l'acord que suposa que els 85.000 docents que tornen avui a la feina cobrin aquest any 1.500 euros més i també amb els que consideren que no s'ha avançat prou i han convocat vaga pel primer dia de curs. Esther Niubó es veurà avui amb els tres sindicats que van signar l'acord del curs passat, Subcomissions Obreres, la UGT i professors de secundària, demà amb la Junta de Directors i dijous amb la USTEC i la CGT, que són dues de les organitzacions que mantenen les protestes. Aquests dos sindicats consideren que el relleu a la Secretaria General del Departament és només una cortina de fum i que el que cal canviar és la manera com funciona i com negocia educació.
0: Li preguntarem a la portaveu d'USTEC a partir de 8:45 del matí quines són les condicions que posen ara per poder doncs, revocar aquesta vaga que tenen prevista pel primer dia de curs. Els socis de govern avisant a la conselleria que amb el cessament de la número 2 no s'arregla aquest episodi, aquesta crisi educativa, i que ha de consensuar altres solucions. La resta de partits li reclamen que comparegui al Parlament o fins i tot que dimiteixi. Xavier Balló.
6: Esquerra i Comuns veuen correcte que Niubó hagi pres decisions, però continuen avisant la consellera que està lluny de resoldre el problema. Oriol Junqueras.
7: Esperem que el govern no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
6: I Candela López dels Comuns, que reclama un acord de país davant la falta d'entesa amb els sindicats.
8: Ja és rellevant, doncs, que aquest anunci no s'hagi donat en diàleg i en acord amb la comunitat educativa.
6: En canvi, Junts ha acusat a Niubó de no haver fet la feina i li reclama la compareixença perquè no pot garantir un inici normal del curs escolar, mentre la CUP continua exigint la seva dimissió.
9: Sembla una gran irresponsabilitat que la s'escudi amb subordinats seus i assenyali d'altres.
6: És el seu portaveu, Non Casadevall.
0: I compte, si heu d'omplir el dipòsit de carburants perquè els preus canvien força a partir d'avui. I com canvien? Doncs puja la benzina i baixa el dièsel.
1: El govern va anunciar fa uns mesos que començava a retirar les baixades d'impostos que va aprovar durant el mes de març per la guerra al Pròxim Orient. Aquesta rebaixa s'havia de

0: anul·lar gradualment cada mes, però aquest estiu el preu del gasoil s'ha tornat a disparar i el calendari de retirada s'ha hagut de frenar en determinats casos. El litre del dièsel baixarà a partir d'avui. La rebaixa que hi havia fins ara de 10 cèntims passa avui a ser de 20 cèntims. En canvi, la benzina serà 5 cèntims més cara perquè el descompte estatal es redueix.
1: Per tant, com queden els preus a partir d'avui?
0: 1,78 € en el cas de la benzina i 1,66 € en el cas del dièsel. Aquests preus es mantindran fins a finals de setembre, tot i que dependrà de l'evolució internacional del preu del barril.
1: I també ens tocarà gratar-nos la butxaca per pagar el rebut de la llum.
2: Doncs sí, es troba en preu rècord en comparació amb els que s'han registrat durant els darrers mesos d'agost. La tarifa regulada és un 20% més alta. Els factors que han influït per aquest encariment són l'augment del consum per les continuades onades de calor, així com l'encariment del preu del gas que provoca la guerra al Pròxim Orient i la fi de les rebaixes fiscals.
1: Però és que per arrodonir aquesta tempesta econòmica perfecta s'ha registrat un encariment de l'Euríbor que ja frega el 3%. Ens explica, ens amplia aquesta informació al cap d'economia de la SER, el Jordi Fàbrega. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Marina. Sí, l'Euríbor ha tancat el mes d'agost al seu nivell més alt dels últims dos anys, una pujada que s'explica per l'expectativa de que el Banc Central Europeu encarirà el preu del diner d'aquí a pocs dies. Això ha fet que l'Euríbor acabi agost a les portes del 3%, encarint especialment les hipoteques variables, una pujada que tindrà continuïtat durant el mes de setembre, segons ens diuen els experts. Això és el que ens explicava Patricia Suárez, que és la presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers Asufin.
4: Es muy probable que en septiembre veamos una nueva subida y que pasemos del 3%. Sin embargo, no creemos que siga subiendo tanto como para llegar a las cotas que hemos visto en otros tiempos.
3: Amb la pujada del mes d'agost, la quota d'una hipoteca d'uns 150.000 euros a tornar al banc en 25 anys s'encarirà cada mes uns 68 euros. Això vol dir que ens tocarà pagar al cap de l'any uns 800 euros més d'hipoteca. I aquest increment serà encara més gran per a aquells que busquin ara un nou crèdit, perquè els bancs ja incorporaran aquesta pujada a les seves ofertes i, per tant, les hipoteques que es firmin a partir d'ara seran més altes.
1: I encara un apunt econòmic més. Shein esperava arribar als 23.000 milions d'euros en la seva sortida de borsa de Hong Kong, però finalment es quedarà per sota. Shein, aquesta marca de roba barata, ja ho sabeu.
0: Aquesta sortida de borsa suposa un abans i un després perquè obliga la companyia a fer públiques les seves dades financeres, patrimonials i laborals. Shein és notícia avui per partida doble, perquè a França es comença a cobrar una taxa que porta el seu nom i que s'adreça contra les plataformes de moda ultra ràpida. Aquesta taxa, que la Unió Europea va activar el passat 1 de juliol i que ara aniran aplicant els diferents països, vol posar un límit a l'allau d'enviaments de baix cost, sobretot provenients d'Àsia. D'entrada, amb aquesta taxa guanyen els productors europeus davant de les plataformes extracomunitàries, però poden acabar traslladant-se al preu de l'enviament dels paquets.
1: I a partir d'aquest matí es torna a reunir el Consell de Seguretat Nacional per abordar les moltes urgències creuades que conformen la crisi migratòria de Ceuta.
2: S'hi haurà d'abordar tant el malestar dels habitants de Ceuta perquè la situació a la ciutat autònoma està enquistada, com també la situació dels migrants que continuen dormint a la intempèrie sense poder dutxar-se i en condicions lamentables.
1: I també aquest matí el Consell de Ministres aprova el pla d'ajuts de 168 milions precisament per allà, per Ceuta.
0: Aquests recursos es destinaran en part a donar refugi a tots els migrants que continuen dormint al carrer. El compromís de Pedro Sánchez és ampliar fins a 6.000 les llits a Ceuta, el doble dels que hi ha habilitats ara. D'aquesta manera, el govern calcula que podrien donar refugi a tots els migrants que continuen dormint al carrer. Les dades amb què treballa la Moncloa és que només queden uns 5.000 migrants a Ceuta dels més de 70.000 que van entrar-hi ara fa un mes.
1: I segur que serà motiu de preguntes en la roda de premsa la reunió de Pedro Sánchez que va tenir amb el rei Felip VI. Estava prevista, va ser una reunió de 3 hores. Segons la Moncloa, ja la tenien agendada abans de l'estiu, és a dir, abans que Pedro Sánchez, que el president anunciés a l'entrevista que li van fer els companys de l'Hoy por Hoy aquí a l'antena de la SER, que el rei aniria a Ceuta, que digués, home, quantes vegades hi ha anat? Jo hi he anat més que ell a Ceuta, des que sóc president. Guillermo Lerma, bon dia, què tal?
5: ¿Qué tal? Buenos días. La Moncloa desvincula ese despacho habitual, uno de los varios que tiene el presidente con el rey Felipe todos los meses, de la polémica generada por sus palabras aquí en la SER. Aseguran en el equipo de Pedro Sánchez que la reunión estaba en agenda desde antes del verano y que ha transcurrido con normalidad. Pero con su respuesta aquí, en los micrófonos de Hoy por Hoy, el jefe del Ejecutivo ha querido mandar un mensaje, que es falsa la acusación que la derecha lleva propagando todo el verano y que, por tanto, si el monarca no ha ido a la ciudad autónoma, no es porque él se lo haya impedido. El presidente trató de manera informal con el rey la posibilidad de celebrar esa visita, pero sin concretar el momento. Aún así, en el Ejecutivo hay ministros que van más allá del discurso oficial y que en privado reconocen su malestar con la Casa Real por haber dejado que el PP instale esa idea sobre un veto de la Moncloa, un enfado que se suma al que provocó el comunicado del mes de agosto en el que Zarzuela mostraba su indignación con lo sucedido en Ceuta, reclamando además medidas per evitar que la crisi se repita.
1: De moment, a hores d'ara, la Casa Reial no diuen quan ha de ser aquesta visita del rei a Ceuta, diuen que no està prevista ara mateix. La Zarzuela opta pel silenci. Qui sí que ha parlat, en canvi, de fet, vaja, és que s'ho estaven fent al damunt. És el Partit Popular, acusant a Pedro Sánchez d'utilitzar el rei.
2: Doncs sí, el portaveu Borja Sémper, que acusa a Sánchez d'haver faltat al respecte al rei.
6: Nos negamos a convertir las instituciones más relevantes de España en motivo de confrontación política y de manoseo partidista. La primera de ellas y la más importante, la corona y la figura de su majestad, el rey.
2: Dit això, el PP admet que la visita del monarca a Ceuta és necessària.
1: Tot això és la batussa política, però el que importa realment a tota aquesta crisi és la part humanitària. Com estan malvivint, com estan patint les persones que encara esperen rebre ajuda a les platges de Ceuta. Avui, 400 nenes no acompanyades, 400 menors, passaran al sistema de protecció de menors.
0: Fins ara estaven ateses per associacions veïnals de Ceuta i a les 9 del matí seran traslladades a instal·lacions on han de ser ateses i tutelades per l'administració. La ministra d'Infància assegura que aquestes menors, com més aviat millor, acabaran traslladades a la península.
7: Yo estoy convencida de que es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en península por dos motivos. Uno, porque es imprescindible destensionar la situación de Ceuta. Y dos, porque es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y de estas niñas.
0: Ho deia després que ahir Sánchez digués més aviat al contrari, que els expedients d'aquestes menors serien resolts a Ceuta abans de fer-se aquest trasllat.
1: Per tant, continuen embolicant-se amb les versions al si del govern de Pedro Sánchez. En relació amb aquesta crisi, Itàlia prorroga durant 15 dies més els controls als viatgers estrangers que arriben des d'Espanya.
0: El termini d'aquesta mesura del govern de Meloni per la crisi migratòria a Ceuta d'entrada era fins dilluns, però ha decidit mantenir més temps aquests controls a les fronteres. Espanya ja respost que farà el mateix.
1: Connectem amb el nostre corresponsal a Roma, amb el Joan Solés. Què tal? Bon dia.
8: Bon dia. Sí, 15 dies més. I el govern italià ho continua anomenant suspensió del tractat de Schengen, tot i que es tracta únicament de controls aeris i marítims de passatgers extracomunitaris procedents d'Espanya.
9: Una decisió motivada del fet que c'è una anàlisi fa...
8: És una decisió motivada per especialistes que analitzen la seguretat de les fronteres. Ha intentat justificar el ministre italià de l'Interior, Piantedosi, que ha trigat un mes en reconèixer finalment que hi ha un esforç a Espanya per resoldre la situació a Ceuta.
9: L'hem limitat a 15 giorni perquè...
8: Hem limitat a 15 dies els controls, ha afegit, perquè d'una banda persisteixen les circumstàncies que els van motivar i de l'altra davant l'apreciable esforç del govern espanyol.
9: L'esforç que està fent el govern espanyol...
8: No només això, ara, a més, ha ofert fins i tot la col·laboració d'Itàlia.
9: Siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna.
8: Estem disposats a col·laborar amb Espanya. Com heu vist, ha dit el ministre als periodistes, els controls no han estat invasius i han permès la normalitat en el trànsit de ciutadans europeus.
9: La normalitat dei transiti tra cittadini europei e quindi...
1: I a tot això, de la crònica del món, els atacs de Rússia contra Ucraïna continuen.
2: Hi ha un mínim de 3 persones mortes en diversos atacs russos contra la capital Kiev i altres zones del país i altres 5 persones ferides, entre les quals un nen. A les últimes hores, Ucraïna ha tancat un pas fronterer amb Romania. En paral·lel, Rússia ha anunciat que ha interceptat drons ucraïnesos que es dirigien a diverses regions del país, 12 d'ells a Moscou. Aquest nou intercanvi d'atacs es produeix al mig de la tensió que està imprimint Putin a l'OTAN. Aquesta passada nit, diversos caces han hagut de desplegar-se a Letònia en detectar una amenaça i després que Polònia hagi interceptat un avió espia rus sobre el Bàltic.
1: I si tornem a casa... A Catalunya, 2 de cada 3 morts per sobredosi tenen lloc a domicili.
0: Són dades del Departament de Salut corresponents a l'any 2024, l'últim any amb xifres tancades. Per primer cop, el nombre de defuncions va superar les 300.
1: Susana Ruiz.
10: En total van ser 308 morts, el màxim de la sèrie històrica des de 2017. Els homes doblen en defuncions les dones, 215 davant 93. De mitjana, les víctimes tenien 50 anys i mig. En el 80% dels casos hi havia implicada més d'una substància, sent l'alcohol, els fàrmacs per tractar ansietat, insomni i la cocaïna les més presents en més del 50% de les situacions. Pel que fa als opioides, es van detectar en el 36% dels casos. L'anàlisi posa en relleu l'elevada proporció de diagnòstics de salut mental registrats, presents en el 57% de les defuncions, especialment entre el sexe femení.
1: I al món de la cultura ha mort Francesc Garrido, l'actor, als 56 anys.
11: La veritat és que no sé què és el que fem aquí, Natàlia. Són tots uns corruptes en aquest país, tothom. La psicòloga de merda, el centre d'adopcions, tothom.
1: Cap al nom potser no us sona tant, però segur que l'ubiqueu si us dic que ha participat a diverses sèries de la TV3, com per exemple Estació d'Enllaç o Cites.
2: També va sortir a pel·lícules com Mare Dentro, Balandrau o Barcelona 1714. L'actor ha mort a causa d'un infart i també havia participat en obres de teatre, sent una cara visible del panorama cultural català des dels anys 90. Aquests últims mesos havia estat rodant una altra sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Cauquer a les ordres de Marcel Barrena. Estàs, estic a la lluna. Quan
1: vindràs, estic a la lluna. Encantat. I aquest que escolteu, el Josep Montero, el cantant d'Oques Grasses, serà l'encarregat d'escollir les cançons del piromusical de la Mercè d'aquest any.
0: Tot i no revelar la seva tria per mantenir la sorpresa, l'Ajuntament de Barcelona assegura que a la seva selecció hi haurà molta música en català i també de diversos estils i sensibilitats. Montero, poc després de la Mercè, començarà els concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb més de 200.000 entrades venudes. Els últims 2 anys, els encarregats d'escollir la banda sonora de la Mercè, recordem-ho, van ser Rosalia i Estopa.
1: Ja hem parlat de Messi, ja hem parlat del Barça, ens queden uns apunts més en clau esportiva. Amb nom propi, el de Tadej Pogačar, que l'han operat amb èxit a Barcelona.
12: 2 dies després d'abandonar la Vuelta a Espanya, portant per una desafortunada caiguda, ha estat operat amb èxit de la fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra pel doctor Xavier Mir a l'Hospital Universitari d'Exeus de Barcelona. Operació que havia estat posposada a l'espera que el ciclista eslové rebés l'alta de la commoció cerebral provocada també pel mateix accident.
1: I la pregunta, arriba al Mundial de Montreal?
12: És la gran pregunta que no resol el comunicat que va fer el seu equip a les xarxes socials. Es disputa del 20 al 27 de setembre. A més, una setmana més tard, també hi ha el campionat europeu que es disputa precisament al seu país, Eslovènia. Per cert, avui, 10a etapa de la Vuelta amb Enric Mas com a líder. Ahir, descans.
1: Carlos Alcaraz torna amb victòria.
12: En el seu debut al US Open es va imposar per un triple 6-4 el rus Safiulin. L'espera el portuguès Jaime Faria en segona ronda.
1: I en bàsquet, Espanya es complica la vida en la classificació pel Mundial.
12: Derrota contra Grècia per 108-106, tercer partit perdut de forma consecutiva.
1: 7:26. La reina del mando ens porta al final de la temporada de Jo Mai Mai. Cristina García, bon dia.
13: Bon dia, nois. Sí, perquè nit vaig dormir poc, veient els 4 últims capítols de Jo Mai Mai a TV3. S'acaben les vacances, s'acaba l'estiu i s'ha acabat la tercera temporada de Jo Mai Mai, una sèrie que fa molt d'estiu i que jo sempre recomano. Per si algú no ho sap, Jo Mai Mai és una sèrie juvenil que segueix la història de la Mai, Clàudia Riera, una monitora rebel i impulsiva i un grup d'adolescents que conviuen durant l'estiu a la casa de colònies Les Guilles.
14: Benvingudes a Les Guilles!
15: Fets moltes cares noves. Ja veureu que mai oblidareu aquests dies.
13: Al llarg de 3 temporades ja, entre jocs, festes de nit i moments musicals integrats a la trama, la sèrie ens parla dels conflictes, de les primeres vegades, dels primers amors, de les gelosies i els secrets d'una colla d'amics interpretats per un repartiment carregat de nous talents. Uns dies d'estiu que mai oblidarà.
16: Avui comencen les millors colònies de la vostra vida.
13: Jo Mai Mai, ja tens totes les temporades disponibles a la plataforma 3CAT.
1: I a aquesta hora puc saludar el doctor Anselm Pujol, endocrinòleg. Què tal? Bon dia.
16: Bon dia, Marina.
1: Avui volem parlar d'un suplement que està absolutament de moda, que és la creatina, no confondre amb la queratina dels cabells. Creatina. La pregunta és, no és un suplement només per atletes, la pot consumir més gent?
16: Exacte, i de fet aquesta és probablement una de les idees que més han canviat en els últims anys. Quan parlem de creatina pensem immediatament en múscul, gimnàs, rendiment esportiu, però realment, per exemple, el nostre cervell també l'utilitza per obtenir energia. I això està obrint línies d'investigacions molt interessants de la creatina en salut.
1: I escolta'm, clar, això està obrint línies d'investigació, deies, però tenim estudis que realment demostrin efectes sobre el cervell, perquè diuen que, a més, això, a part de pels músculs, va bé pel coco, pel cervell.
16: Exacte, sí, sí. Per exemple, tenim un meta-anàlisi d'assaigs clínics, és a dir, alta evidència científica, que ha observat millores en aspectes com memòria, atenció o velocitat de processament, tot i que encara es veu que necessitem més investigació. A més, hi ha un estudi molt curiós, i això va molt bé per les persones que fan torns nocturns o que hi ha dies que dormen poc, i és que a participants que els privaven de dormir poc van observar que si els hi donaven creatina es reduïa l'efecte negatiu que té sobre el cervell el fet de dormir poc.
1: I també s'està estudiant per l'estat d'ànim?
16: Sí, mireu, també hi ha estudis de depressió, ansietat, etc. Però aquí sí que és veritat que hem de ser molt més prudents. Tenim més investigació i tenim més resultats i més estudis en múscul i en cervell i no tant en estat d'ànim.
1: I aquí el mite. Si començo a prendre creatina, em posaré a norma. Per què serveix la creatina? Què ens fa en el cos?
16: Mireu, doncs la creatina bàsicament el que fa és regenerar la nostra font d'energia principal, que es diu ATP. Per tant, el que fa la creatina és donar energia a les nostres cèl·lules. Sabem que el múscul consumeix molta energia, però també el nostre cervell en consumeix molta. Per això en els estudis observem que hi ha aquests beneficis a nivell no només de massa muscular, sinó també de rendiment cognitiu. I a més, és important destacar que és molt difícil obtenir la creatina a través de l'alimentació. Per això pot ser útil suplementar-nos en alguns casos.
1: Doncs, Anselm Pujol, moltíssimes gràcies. Aclarit el funcionament de la creatina, que segurament molts estan començant a consumir a casa. Que vagi bé, adéu.
16: Adéu, bon dia.
17: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
18: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
19: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
17: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Ara són 7:45 del matí.
17: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: I el que fem a aquesta hora és mirar com tenim el temps, la previsió, per si us esteu preparant per sortir, sapigueu si ha de fer molta calor o no és una miqueta. Jordi Garbo, què tal? Bon dia.
20: Bon dia. El canvi de mes ens porta temps encara més estiuenc, no només avui, sinó durant tot el que resta de setmana, amb temperatures cada cop més altes. D'augment, avui sol i una mica més de calor que ahir, ara 24 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 19 a Lleida i Girona. Sol la major part d'hores, alguns núvols, però sense més conseqüències, i temperatures màximes de 30 a 35 graus a la major part de Catalunya. Les més baixes, al Pirineu i arran de mar, aquí amb marcada sensació de xafogor, les més altes, pel Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, així com a la Conca de Tremp, màximes al voltant dels 35 graus. Durant la tarda i fins la nit, vent de marinada de moderat a fort.
1: I a les carreteres. Ferran Aràndiga, com tenim el trànsit? Bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts amb força tranquil·litat de moment a les carreteres catalanes. De moment no hi ha incidències, per tant, només destaquem algunes retencions habituals ja ben formades, sobretot a les dues rondes de Barcelona i també al nus de la Trinitat per la C58, tot plegat sobretot amb intensitat en direcció Llobregat, en sentit sud. A la ronda de dalt hi ha fins a 6 km de cues des de la Trinitat fins a Montbau i 7 km de retencions intermitents també a la ronda litoral des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Laura Estrada, què tal, com estàs?
21: Hola, molt bon dia.
1: De què es parlarà avui?
21: Doncs mireu, avui del Consell de Ministres que preveu aprovar aquest dimarts un pla d'ajudes a Ceuta, dotat amb 168 milions d'euros, ho va confirmar Pedro Sánchez ahir a l'antena de la SER.
22: El gobierno español ha sido este gobierno, el gobierno que más ha hecho por Ceuta y por Melilla de la historia de la democracia.
21: Aquest pla d'ajudes també ha de tenir efecte per Melilla pel que fa a les bonificacions per empresaris. A les 9, el president del govern, Pedro Sánchez, presideix la reunió del Consell de Ministres. Està previst també en aquest Consell que es doni llum verda a l'Estatut Marc que afecta als metges. Els sindicats mèdics han amenaçat amb una vaga aquest mes i Sanitat confia que els acords entre les organitzacions i algunes comunitats durant l'estiu redueixin aquesta tensió. El text el va pactar Sanitat amb els sindicats UGT, Comissions, CESIF i SATSE al desembre i ha provocat un conflicte entre ministeri i també organitzacions. Avui, que l'Institut Nacional d'Estadística publica les xifres d'arribada de turistes estrangers i també la despesa associada al passat mes de juliol, ja en plena temporada d'estiu. Durant el primer semestre de l'any van arribar 46 milions de visitants internacionals que es van gastar més de 63.000 milions d'euros. A casa nostra, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, informarà en roda de premsa dels acords adoptats a la reunió setmanal de l'executiu català. També explicarà la campanya de cara a la diada de l'11 de setembre al Palau de la Generalitat. La consellera d'Educació Esther Niubó comença avui una ronda de reunions amb diferents sindicats de docents per tal de tractar l'inici del curs escolar, també les reclamacions laborals, i d'una propera protesta a una altra, la dels mestres sí, però també a Barcelona hi ha protesta dels bibliotecaris.
23: La pilota està al taulat de l'Ajuntament, han vist que aquestes mobilitzacions tenen un suport ampli, han de moure fitxes i no volen que el conflicte s'enquisti i segueixi més endavant, perquè nosaltres seguirem.
21: Serà davant de la Sagrada Família. La vaga indefinida va començar el 26 de maig, reclamant millores laborals. Els treballadors tenen prevista una assemblea el dia 14 i també una nova jornada de vaga convocada pel 18 de setembre a Catalunya. Des d'aquest 1 de setembre, a més s'aplica, ho heu explicat, una rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre al gasoil, 5 cèntims van la gasolina. La mesura arriba en un moment en què el preu dels carburants continua a l'alça. Entre el 18 i 24 d'agost, els conductors van pagar una mitjana de més d'1,72 euros per litre de gasolina. Més coses. L'Institut Nacional de Seguretat Social canvia les notificacions a partir d'avui. Les persones que tinguin una baixa mèdica o un expedient obert hauran d'actualitzar les seves dades, revisar el mòbil o el correu, perquè ara ja no hi haurà notificacions en paper o per correu ordinari.
1: I la banda sonora avui, qui la posa?
21: Doncs la posa l'Ariana Grande. Perquè ha acomiadat la responsable de la seva botiga temporal de Londres després que presumptament revengués vinils exclusius de la cantant a través de Vinted. La polèmica va començar quan alguns fans van detectar que algunes edicions limitades de la seva gira The Eternal Sunshine es venien a la plataforma a preus més elevats. Els seguidors van identificar que la venedora era precisament l'encarregada de gestionar la botiga oficial de Londres i van compartir proves a les xarxes. Total, que l'equip de la cantant ha confirmat l'acomiadament i ha agraït als fans que alertessin d'aquesta situació.
1: Ai, el món de la revenda.
21: Fixa't.
1: Un parell de minuts i tornem per agafar els diaris.
17: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
24: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
25: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
26: José Sacristán arriba aquest setembre al Teatre Romea per protagonitzar El Hijo de la Cómica. Un homenatge íntim i emotiu a Fernán Gómez en una peça sobre la identitat i l'ofici de viure sobre un escenari. Un relat tendre i profund amb una interpretació memorable. El Hijo de la Cómica al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
27: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
3: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
5: Posa't a caminar.
6: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Ara passen 7 minuts a 7:45 del matí. Avui a les portades dels diaris, Pedro Sánchez, Ceuta, les proves PISA, Messi i la victòria del Barça. Joan Tejedor, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Marina Fernández.
1: Arnau Montserrat, segueixes per aquí.
3: Què tal, Marina?
1: Comencem per l'entrevista del president de Pedro Sánchez en aquesta casa, la SER, que és protagonista a totes les portades.
2: Amb especial atenció a la referència que va fer la corona espanyola, el País i la Vanguardia destaquen que el president estatal anuncia la visita del monarca a Ceuta. En el cas del País especifica que ho farà per primera vegada. A la portada de l'Ara trobem que aquesta declaració de Sánchez a l'Hoy por Hoy provoca una tempesta política, i és que per la raó Sánchez accelera per la crisi de Ceuta el pla per desgastar el rei i afegeix que no és un acte aïllat sinó part d'una estratègia. El periòdico, en canvi, es queda amb que el president del govern es culpa al Marroc i senyala Rússia i Israel, i el Mundo endureix aquest enfocament, i el verb que tria és que Sánchez protegeix el Marroc.
1: I d'això segueixen anant avui la major part dels articles d'opinió.
2: Destaquem al País el del director de recerca de la Fundació Por Causa, Gonzalo Fanjul, titula que la de Ceuta és la crisi que Europa ha malinterpretat, que els migrants són víctimes i la crisi humanitària està succeint en un país amb recursos i capacitats. L'estat ha d'oferir ordre i serenitat allà on d'altres hi busquen caos i pànic, que cal complir amb les garanties fonamentals de l'estat de dret, amb els éssers humans que han arribat, que Espanya no pot assemblar-se al país del qual fugen i que, si s'ha de plantejar un canvi d'estratègia, és l'estat espanyol per reduir el marge de maniobra del Marroc quan fa servir els migrants com a munició. En canvi, l'editorial del Mundo dispara amb bala, desídia, distopia i confrontació. Després d'un mes de vacances, Pedro Sánchez va projectar la imatge d'un president creuat de braços. L'estratègia divisiva, aquesta vegada, ha arribat a la corona.
1: I ens quedem amb una entrevista avui sobre tot aquest drama que està passant a Ceuta.
2: A la fiscal en cap de la ciutat autònoma, que explica al País ja des de la portada que hi ha una agressió sexual al dia, i en pàgines interiors afegeix que són amb víctimes molt vulnerables per la situació irregular, algunes d'elles menors, i fa una crida a la calma. Les agressions sexuals des del 31 de juliol són 23, una xifra que també recull el periòdico, que concreta que són 9 les que han estat contra menors. Destaca també que el Ministeri d'Igualtat posarà en marxa una unitat especialitzada per protegir les dones.
1: Clar, és que a còpia d'anar fent crosta anem normalitzant coses que no són gens de normals. Una agressió sexual al dia en aquestes persones que han arribat amb una mà davant i l'altra al darrere, 9 contra menors. Això està passant, i està passant aquí a Espanya. I mentrestant, els altres, alguns, distraient-se amb el pim-pam-pum polític. Hi ha més històries de migrants que dormen al ras.
2: La Vanguardia explica que l'atenció és la paraula que utilitza, viscuda ahir quan es va obrir un nou centre temporal de 500 places i l'inevitable allau de persones migrants que van intentar no quedar-ne fora. Mig centenar d'antidisturbis van controlar la situació, i podem llegir diversos testimonis, com el Rashid o com l'Ali, que després de nits dormint al ras al pàrquing del recinte, esperant que s'obrissin aquestes places, diu: ara em fan fora com un gos després de nits passant fred i sense dutxar-me. Explica l'article que el govern contempla obrir 6.000 llits per no haver de realitzar trasllats a la península. I a l'Ara també hi trobem la història de tres joves que van arribar nedant a Ceuta i que els seus plans passen per continuar el viatge cap a Europa. El final de l'article és entranyable, a l'Arnau li agradarà. Són tots tres joves imaginant-se com seria el videojoc GTA Ceuta. Fugir d'uns militars que et volen pagar, 2 estrelles. Dormir al bosc, 3 estrelles. Repartir menjar als migrants, 5 estrelles. De vegades l'humor és la millor medicina.
1: Imagina't, aquí hem arribat, però efectivament sí.
3: La realitat a vegades supera la ficció.
1: I encara les portades, les conseqüències del nyap, del ridícul de Catalunya amb les proves PISA.
2: Són les principals portades catalanes les que ho recullen. El titular més dur és el de La Vanguardia. El fiasco de PISA força una purga a la Conselleria d'Educació. L'Ara destaca les 7 ocasions en què l'Estat va avisar de l'error de PISA. El periòdico titula amb la destitució de la secretària general i els 3 expedients oberts, i El País també enfoca la notícia pel relleu de la número 2 de la Conselleria i, igual que La Vanguardia, incorpora la paraula fiasco al titular. També interpreta el subtítol que, amb tot plegat, el departament intenta rebaixar el malestar abans de l'inici de curs.
1: Estem parlant d'una crisi educativa que també, òbviament, concentra les opinions. A La Vanguardia, per exemple, més dubtes que respostes.
2: Susana Cuadrado, el seu article 3 anys perduts, es continua preguntant com pot ser que només 5 centres de 51 interpretessin bé les instruccions, ja que la conselleria no ho ha aclarit, i sobretot si hi va haver una intenció expressa d'excloure alumnes amb menys capacitats o competències vista la tendència negativa de la darrera dècada i que, malgrat els cessaments, no es farà un reset a la crisi fins que no hi hagi explicacions més clares.
1: Ara es fixen en les possibles conseqüències polítiques.
2: L'editorial senyala que l'error hauria de servir per accelerar la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa vol implementar i remata que el món no ens estarà esperant quan el 2029 tinguem uns resultats de PISA homologables.
1: I el periòdico assenyalen la necessitat d'una reforma profunda del sistema educatiu.
2: Demana repensar l'educació. A l'editorial assenyala que les retallades de la dècada passada i la judicialització de la llengua vehicular han deixat en segon terme aspectes com la pèrdua d'autoritat dels professors, la visió clientelar dels pares, el repte d'incorporar la tecnologia o els mètodes d'aprenentatge, i que tots aquests conceptes s'han de tenir en compte per arribar a un acord ampli i inclusiu amb les diferents sensibilitats dins dels principis democràtics.
1: Els diaris convencionals, que avui també s'hi colen als esports, presència del Barça i de Leo Messi. Són els dos grans temes del dia en aquest capítol. El primer, la victòria blaugrana.
4: Quin goig, exclama l'esport, que destaca Rafinha com a foto principal, però la crònica va per Lamine Yamal. Lamin torna a somriure.
5: Espera que segueix Lamine Yamal. Oh, Déu meu, Lamine Yamal! Quin golaç!
4: Un Lamin que supera ja els 50 gols amb el primer equip. Joan Bails, director del diari, escriu que el nou trident, Rafinha, Lamin i Gordon, espanta, diu que hi ha equips que guanyen i equips que, a més, comencen a transmetre una sensació de por al rival. Aquest és el Barça.
1: Un llop.
4: Rafinha, així el veu Santi Jiménez Alas, diu que el brasiler sempre està a punt per resoldre els problemes que van sorgint.
1: La contracrònica.
4: Gordon es guanya el Camp Nou, escriuen a Mundo Deportivo. Ja ha generat 4 gols, 2 ahir, 2 contra l'Elx. No està mal per un debutant, diuen. El Camp Nou el va acomiadar amb honors. Destaca en l'altra contracrònica el periòdico, la nit en què Lamin va homenatjar a Leo Messi, el millor jugador de la història.
1: I d'aquí a l'altre gran tema. Mira, ara que parlen de millors jugadors de la història, Messi deixa la selecció de l'Argentina.
4: I tot i que té espai en totes les portades, només el Marca col·loca a Leo com a tema principal. Amb el titular, Messi deixa una empremta impossible de substituir.
1: Gairebé t'emociones, eh?
4: Ha sortit.
1: Un llegat contracultural.
4: Així ho escriu Juan Irigoyen, compatriota de Messi. El País escriu: la seva història ja està escrita, i quina història. Quan ja tens un lloc entre els déus, ja no hi ha diable que s'atreveixi a qüestionar-ho. Un lloc només per ell i per Maradona.

0: aquesta cançó l'has posat tu?
1: És la de cançó de comiat.
0: Ah,
1: el vídeo que fa,
0: l'ha posat ell, eh?
1: Que fa Messi l'ha posat ell i m'ha semblat bona per posar, perquè a més té aquest toc emocional, no? A La Vanguardia diuen el penúltim gran adeu, perquè clar, recorden que ja només li queda acomiadar-se del futbol en general, és a dir, tancar la seva carrera. De moment, té contracte amb Inter Miami fins al 2028.
0: El titular del dia.
1: Avui no tira massa d'enginy, però m'ha recordat, casualitat o no, el que deia ahir Tomás Roncero en aquesta tertúlia esportiva de l'equip Catalunya, i deia que s'havia substituït a Lewandowski, a Ferran, a Rashford, per a Adeyemi, per Gabriel Jesús i per Flash Gordon.
0: Mm.
1: Amb aquest doble sentit, no?, de referint que corre molt, però poco más. Doncs avui a Mundo Deportivo la crònica la titulen Flash Barça. Potser van escoltar la tertúlia.
0: Inspiració. I si obrim una finestra al món, els diaris reserven un lloc destacat al conflicte entre els Estats Units i l'Iran.
2: El País destaca que Trump amenaça amb més bombardejos després de diumenge. El periòdic, en canvi, llegeix l'estat del conflicte com un retorn a l'intercanvi d'atacs després d'un mes d'aturada. La Vanguardia gira el Prisma i titula que la Rússia i la Xina recolzen l'Iran en plena guerra amb Trump abans de fer-se ressò en la línia del periòdic que els Estats Units reactiven els atacs després d'un mes de calma militar. A més, si parlem de Donald Trump, el tema del dia del periòdic és cridaner, parla de la fuga de talent que hi ha als Estats Units per les retallades del govern de Trump a la ciència i a la recerca, ara només finança el desenvolupament de les intel·ligències artificials, i també per les traves migratòries, talent que fuig dels Estats Units.
0: Que a les pàgines internacionals també hi trobem la història de tres joves russos que van fugir per no haver de combatre a Ucraïna.
2: El primer, Anatoli, explica que va decidir fugir després d'una setmana al centre de reclutament quan el van cridar files. Explica que el control de fronteres, la funcionària, crec que sabia que estava fugint, però em va deixar passar. Ara és en una llista de recerca i captura i l'arrestarien si tornés al seu país. La seva família és qui rep visites de la policia militar perquè els ajudin a localitzar-lo. El segon, el Sergei, es nega a combatre després d'haver llegit memòries de soldats russos a Txetxènia i l'Afganistan. Ara viu precàriament a l'estranger sense permís de residència. I l'últim, el Vitali, està també en recerca i captura després d'haver arribat a trepitjar sol ucraïnès per no haver volgut deixar sols els seus germans quan es van allistar a l'exèrcit.
0: I són tots aquests conflictes, totes aquestes guerres que ajuden a foradar-nos una miqueta més la butxaca.
2: El periòdico es fa ressò que la factura de la llum d'aquest mes d'agost ha estat la més cara dels últims 4 anys. Ha pujat un 20% la tarifa regulada per culpa de les onades de calor, per l'encariment del gas, per aquesta guerra al Pròxim Orient i pel final de les rebaixes fiscals. La Vanguardia afegeix que apunta una tardor que també serà complicada, ja que diverses consultores alerten d'una escalada del preu del gas perquè Europa pugui assegurar el subministrament.
0: I ens ha cridat l'atenció la història que expliquen els companys del País, que ens porta a Barbastre i que té a veure amb l'Església. L'Opus Dei ha segrestat una verge?
2: Deixa'm-ho dir amb aquest viatge, però és que el bisbe de la localitat aragonesa ha amenaçat amb dimitir si l'Opus no retorna a la seva diòcesi la imatge de la Verge dels Àngels de Torre Ciudad. Explica la història que el papa Francesc havia nomenat un comissari pontifici per assumir-ne la gestió, però amb la mort del pontífex, en aquest buit de poder, l'obra n'ha recuperat el control. I el bisbe de Barbastre insisteix en que on pertany aquesta verge, aquesta imatge, és a la seva diòcesi.
0: Seguirem aquesta història, ens comprometem a anar-vos narrant com evoluciona i què acaba guanyant la partida. I l'escena catalana, avui, de dol.
3: La veritat és que no sé què és el que fem aquí, Natàlia. Són tots uns corruptes en aquest país, tothom. La psicòloga de merda, el centre d'adopcions, tothom. Portem 2 anys preparant el puto expedient dels collons. 2 anys! Demanant certificats, fent-nos proves mèdiques, el que calgui. I al final tot això es tracta de comprar un nen.
0: Us ho hem dit a primera hora, ha mort l'actor Francesc Garrido, aquest que escoltàveu, i el director teatral Àlex Rigola, la comida de La Vanguardia.
2: Ja anem repassant la trajectòria a l'informatiu. Àlex Rigola, en una carta oberta, li diu: et recordo a l'Institut del Teatre, on ja destacaves amb la teva presència magnètica i aristocràtica, acostant-te als companys que destacaven menys escènicament, igual que ho feies amb els més exitosos. Més endavant, li diu: quina manera d'exercir de líder en una companyia sense haver de mostrar autoritat. Són alguns fragments del text, que acaba amb els últims versos que Garrido recitava al lliure fa menys d'un any. Per cada cosa hi ha el seu moment. Comença una estrofa llarga sobre sembrar, recollir, enderrocar, construir, riure, plorar, lamentar-se i ballar, i que acaba amb un: hi ha un temps per defensar, un temps per perdonar, un temps per néixer i un temps per morir. És hora de marxar.
0: Que important això de saber perdonar. Veiem, quina carta al director ens quedem avui?
2: Amb una que signa el Sergio Gómez de Barcelona a La Vanguardia, que es diu Los hijos del camello. Hay algo inquietante. Algunos de quienes mejor conocían estas nuevas tecnologías, las llegeixo en castellà perquè m'ha agradat com la redactada,
0: venga,
2: pusieron límites a sus hijos. Bill Gates no permitió que los suyos tuvieran el móvil hasta los 14 años. Steve Jobs reconoció que limitaba mucho la tecnología en su casa y los hijos no utilizaban el iPad. Evan Williams, cofundador de Twitter, prefería llenarles la casa de libros. I l'exvicepresident de Facebook, de nom impronunciable, chamat Palihap Pitya, ens farem mal, llegó a prohibir a sus hijos las redes sociales. Sean Parker, primer presidente de Facebook, admitió que habían explotado una vulnerabilidad de la psicología humana para capturar nuestra atención. La metàfora, remata aquest lector, s'escriu sola, van fabricar una màquina formidable perquè no poguessin deixar de mirar i, quan arriben a casa, protegeixen els seus fills d'aquesta màquina, com si l'amo d'una fàbrica de caramels tornés a la nit i digués, nens, vosaltres fruita, només que aquest caramel no s'acaba mai i aprèn quin gust t'ha de donar perquè en demanis un altre.
0: No sé si és més hipocresia o més mesquinesa, o una mica de barreja de totes dues coses.
2: Ajunta les dues mans.
0: Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
4: Aquí Catalunya.
5: Aquí Catalunya.
4: Amb Marina Fernández. Aquí Catalunya.
5: Aquí Catalunya.
4: Amb Marina Fernández.
0: Edgarita, què tal? Bon dia.
6: Hola, molt bon dia, Marina.

0: encara vens de dol, pardon
1: sí.
0: I pardon.
1: Sí, sí, no he pogut, faig tard, ja sé que faig tard, però fa una setmana ja, però és que no podia deixar l'oportunitat d'homenatjar aquesta gran persona, que sempre diem que és una gran persona i potser no ho era tant, però en aquest cas sembla que sí, que feia coses bones la Dolly Parton i que era bona gent, que el que deia serà, a més, ja saps que a mi no m'agrada fer un homenatge normal, jo faré un homenatge que és una mica diferent, perquè avui, més enllà de parlar de tot el que va fer ella, vull que gaudim de gent que ha versionat les seves cançons.
0: Val.
1: Vale? Això que sentim és Jolene i està fet magistralment per la Miley Cyrus, que jo crec que sempre està infravalorada pel tema de que va fer Hannah Montana i pel tema de que potser és una mica excèntrica o ha fet coses una
0: sempre
1: mica...
0: Sempre el nostre equip Miley Cyrus.
1: Sempre, no?
0: I més amb aquesta versió de Jolene.
1: I amb una veu, i fa unes versions de rock molt guais, també la Miley Cyrus, i estàvem parlant de Hannah Montana, i la tieta de la protagonista de Hannah Montana era Dolly Parton a la sèrie.
0: Què dius?
1: Sí, i a més m'encantava perquè, bueno, ho vaig veure fa poc, que tenia una baralla amb l'àvia de la Hannah Montana perquè les dues deien que Elvis havia estat enamorada d'elles dues. O sigui, aquesta era la trama que feien. I el que deia, que tothom estimava la reina del country, tothom volia ser com ella, volia ser com Dolly Parton, fins i tot la Beyoncé, que va interpretar aquests Tyrant amb la pròpia Dolly.

Bé, i crec que hauríem d'escoltar una versió que va fer ella mateixa, d'un altre artista, perquè n'hi ha moltes, eh? En va fer moltes, però a mi m'agrada especialment aquest cover d'un altre gran, Prince, que estaran ara al cel. És el Purple Rain per Dolly Parton.

0: fixa brutal. El capell de gallina, eh?
1: Però brutal, és brutal.
0: Tremenda.
1: Molt a favor d'aquesta cançó, que sembla que sigui d'amor profund, amb el seu to i una balada i tot això, però que realment és una metàfora de la fi del món. O sigui, bueno, una cosa que cada vegada està més a prop. T'imagines que ara començo aquí? Això s'acaba, mireu el cel, és Purple Rain.
0: No, no, que això va fer l'Orwell a la ràdio. Però, i, ja, mira com va anar.
1: I mira com va anar, no? No, estaria, de moment no ho faré, però no ho descarto.
0: D'aquí a final de temporada.
1: Sí, potser sí. Seguim perquè la cançó més coneguda que es va versionar de la Dolly i que molta gent va descobrir que era així la setmana passada, que no ho sabia ningú, és el I Will Always Love You, per la Whitney Houston. No la canteu al karaoke perquè ningú arriba, ¿vale? Que la gent prova, sempre prova. Jo vull provar a Mònica Naranjo, jo vull provar a Whitney Houston. No, no arribeu. No,
0: no et cal, no. Deixem-les amb elles. No és de Whitney Houston, és de Dolly Parton.
1: Sí, sí, sí, sí, és de Dolly Parton. I, bueno, quins records. Jo aquesta pel·li la vaig veure al cinema, jo crec que amb 14 anys. I jo
0: T'estàs delatant, eh?
1: Sí, m'estic delatant. I dient que,
0: els anys que portes
1: la,
0: al damunt.
1: I l'edat que tinc, sí, la veritat és que sí. I vaig anar amb la meva primera novieta i quan vaig sortir del cine jo em creia el seu guardaespatlles. Te'n recordes?
0: I la vas agafar així, o no?
1: No, i no, por favor, deixem passar, saps? Que estava una mica flipat. Al final es veu que no era el guardaespatlles. Va, acabo ja amb la meva cançó preferida.
0: Val?
1: És molt coneguda, és a l'Islands in the Stream, que va cantar amb el Kenny Rogers. Uh-huh. Bueno, i quan sentiu la cançó ja veureu com la coneixeu. Però en aquest cas és feta pel meu mallorquí favorit, el Tomeu Penya, i és Illes dins un riu.

0: La llum, els carburants, les hipoteques, tot puja. I puja tot per culpa dels senyors de la guerra, dels Trumps, dels Putins, dels Netanyahus i companyia, però no ens enganyem, no és només per això. És el mercado, amigos. Així explicava Rodrigo Rato la gran crisi de fa 20 anys. Doncs això, oferta-demanda. Ja sabeu que hem patit unes calorades de caldeu i això ha fet que els que us ho hagueu pogut permetre hagueu posat l'aire condicionat més de l'habitual, això, o si no en teníeu, doncs el ventilador, el pingüí, el que fos per suportar-ho. I clar, a més demanda, pugen els preus. I això que amb tant de sol, la producció d'energia solar s'ha disparat. Per tant, potser no caldria, hi ha hagut més producció fotovoltaica. Puja la llum i a partir d'avui també puja la benzina, en aquest cas perquè s'acaba el descompte que aplicava el govern a la gasolina. I es disparen també les hipoteques, els que la teniu variable, males notícies. I si esteu pensant en comprar-vos un pis i heu de demanar els diners prestats al banc, com la majoria de mortals, vaja, us cobraran més interessos dels que s'han estat cobrant els últims anys. És el mercado, amigos, i és ell, el mercat més que els governs, qui domina i qui controla el món on ens ha tocat viure. Ara són les 8 i gairebé 2 minuts i esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Guillem Favo, què tal? Bon dia.
1: Què tal, Marina? Bon dia.
0: Purga a Educació. Hi haurà des d'avui nova secretària general perquè s'ha encarregat l'anterior.
1: La consellera ha destituït la que fins ara era la seva número 2 per la pífia en la mostra de les proves a PISA. Interior també nomenarà el nou secretari general d'Interior que va dimitir en el seu cas per motius personals.
0: Així intenten trampejar aquesta crisi, però pels partits de l'oposició això està molt lluny de resoldre's.
2: Que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta perquè és evident que no està resolta.
3: Però això no es pot quedar en un simple anunci.
4: Si la consellera no és capaç d'assumir les seves responsabilitats, doncs hi haurà de ser el president el qui la cessi amb ella.
1: L'altre front del departament és la vaga de mestres per al primer dia de curs, per al qual queda una setmana exacta. Avui que la consellera reunirà a partir d'avui amb els sindicats, parlarem amb la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
0: Sense data per la primera visita del rei a la crisi migratòria de Ceuta.
1: Sánchez va anunciar ahir que hi haurà aquest viatge, però sense concretar-ne quan. El PP acusa el president espanyol d'utilitzar políticament la figura del rei.
5: Nos negamos a convertir las instituciones más relevantes de España en motivo de confrontación política y de manoseo partidista. La primera de ellas y la más importante, la corona y la figura de su majestad, el rey.
1: El mateix PP que fa un mes que assenyala que la Moncloa és qui ha impedit fins ara al monarca traslladar-se a la ciutat autònoma.
0: El PP que es queixa de que s'estigui utilitzant la figura del rei, eh? El PP diu això. Avui fa 5 anys de l'alliberament dels peatges a Catalunya.
1: Del dia com avui del 2021 es van aixecar les barreres dels peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 al Maresme i la C33. Des d'aleshores l'AP7 ha patit un 40% més d'avaries i un percentatge que puja al 60% en el conjunt de principals vies del país. El govern català no descarta tornar a fer-les de pagament.
0: El Barça signa la primera maneta de la Lliga contra el Rayo Vallecano.
1: 5-2 van doblegar els de Flick, els de Vallecas, amb 2 gols de Lamine, 2 gols de Rafinha i un en pròpia d'ells.
6: Sí, acaba de publicar Leo sí. Messi en su cuenta de Instagram sí, que se retira sí. de la selección.
3: Sí, así
1: Això
3: es.
1: El dia que Leo Messi va anunciar que no jugarà més amb l'Argentina, amb l'Albiceleste, després de disputar el Mundial d'aquest passat estiu.
0: I Shane, la marca de roba low cost ha començat avui a cotitzar a la borsa de Hong Kong.
7: 4, 3, 2, 1...
1: I ha patit una caiguda només a arrencar. El gran dubte és si amb l'entrada a la borsa s'encariran els seus productes. A França, des d'avui, desafien aquestes empreses de moda ultraràpida amb gravàmens d'entre 50 cèntims i 12 euros.
0: Vaja, la imatge és com aquells que surten en grup en una cursa ciclista i a la primera de canvi cauen, no?
1: Crec que acostuma a passar normalment a vegades quan hi ha aquestes operacions.
0: Acostuma a passar a les sortides ciclistes i en aquestes operacions. I el temps, el setembre, també comença amb els termòmetres clarament per sobre de la mitjana. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
8: Bon dia. Una jornada més millona preparats per temps propi de l'estiu. I és que de nou farà sol arreu de Catalunya i temperatures molt semblants a les d'ahir. Ara mateix tenim 24 graus de mitjana a Barcelona, 23 a Tarragona, 20 a Lleida, també a Girona. Baixem dels 15 a les valls dels Pirineus. El sol estarà present la major part d'hores, estones hi haurà alguns núvols, però sense més conseqüències, i la major presència del sol és el que ens assegura màximes semblants a les d'ahir, de 30 a 35 graus en el conjunt de Catalunya. Catalunya, les més baixes als Pirineus i arran de costa, amb molta aixafogor, les més altes a Ponent. I es va confirmant que els pròxims dies la calor anirà a més.
0: És el primer dia de setembre i és dimarts. I a partir de les 10 del matí... Estem esperant el Gerard Quintana, que s'estrena al Racó de Pensar, d'ell i de l'humorista Charlie P, el nou tàndem dels dimarts. Al costat de les cares noves, les renovacions, la Mariola Cubells seguirà sent la nostra prescriptora de sèries i de televisió. Avui ens ha de dir els imprescindibles de la graella d'aquest curs. També repeteix el Merlos, us estàvem parlant de com teniu el preu de la benzina, doncs ell ens explicarà els detalls de si hi ha llocs més barats o no, de consells per poder carregar el dipòsit. Escolteu-lo després perquè ens dirà quants diners ens hem gastat de més en gasolina aquestes vacances. Potser vosaltres ja porteu el vostre compte. Ens podeu seguir en directe des d'ara fins a les 12 o ens recupereu després a l'app de la SER o a la nostra pàgina web a sercatalunya.cat.

0: Ara resseguim les crisis de Ceuta, el que està passant amb l'educació a casa nostra, però avui, 1 de setembre, el que hem de fer primer és mirar-nos la butxaca. Perquè inaugurem el mes de setembre pagant més per la gasolina, per la llum i per les hipoteques variables. Anem a pams. Hi ha un canvi avui que, com dèiem, és primer de mes, puja el preu de la gasolina, baixa en canvi el dièsel.
1: El litre de gasolina costava ahir de mitjana 1,73 euros, però ahir l'impost d'hidrocarburs estava rebaixat 10 cèntims. Avui aquesta rebaixa és de 5 cèntims, així que el litre de benzina hauria de costar 1,78 euros de mitjana.
0: I el dièsel passa tot al contrari.
1: Doncs sí, ahir teníem una rebaixa fiscal de 10 cèntims, però avui aquesta rebaixa és més gran, és el doble, és de 20 cèntims, s'incrementa el descompte perquè el dièsel

0: dues, l'augment de la calor i la pujada del preu del gas a causa de la guerra al Pròxim Orient. Són els dos motius principals que han empès la factura de l'electricitat. El rebut pot ser 14 euros més car respecte l'agost de l'any passat.
1: I després hi ha l'habitatge. Pugen les hipoteques variables perquè puja l'Euríbor. A l'agost ha tornat a repuntar i s'acosta al 3%. És un nivell que no veiem des de fa un parell d'anys. Cap d'Economia de la SER, Jordi Fàbrega, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Marina. Sí, l'Euríbor ha tancat el mes d'agost al seu nivell més alt dels últims dos anys, una pujada que s'explica per l'expectativa de que el Banc Central Europeu encarirà el preu del diner d'aquí a pocs dies. Això ha fet que l'Euríbor acabi agost a les portes del 3%, encarint especialment les hipoteques variables, una pujada que tindrà continuïtat durant el mes de setembre, segons ens diuen els experts. Això és el que ens explicava Patricia Suárez, que és la presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers a Sofin.
3: Es muy probable que en septiembre veamos una nueva subida y que pasemos del 3%. Sin embargo, no creemos que siga subiendo tanto como para llegar a las cotas que hemos visto en otros tiempos.
2: Amb la pujada del mes d'agost, la quota d'una hipoteca d'uns 150.000 euros a tornar al banc en 25 anys s'encarirà cada mes uns 68 euros. Això vol dir que ens tocarà pagar al cap de l'any uns 800 euros més d'hipoteca. I aquest increment serà encara més gran per a aquells que busquin ara un nou crèdit, perquè els bancs ja incorporaran aquesta pujada a les seves ofertes i, per tant, les hipoteques que es firmin a partir d'ara seran més altes.
1: Passant 10 minuts a les 8, ens toca ara parlar de les turbulències a les aules catalanes. Queda una setmana exacta per l'inici de curs. De fet, aquests dies, els que teniu criatures en edat escolar, segur que aneu trampejant com podeu, amb casals, amb avis, amb el que sigui. Avui, el govern de Salvador Illa ha d'anomenar els nous secretaris generals després de perdre dos alts càrrecs en les últimes 24 hores. El d'Interior, número 2 d'Interior, que va dimitir, diu, per motius personals, i l'altra, la d'Educació. Aquesta la van fulminar.
0: Exacte, i per aquí comencem. La va fulminar la conselleria com a conseqüència del desastre de les proves PISA. La consellera d'Educació ha decidit obrir expedient disciplinari a dos funcionaris i un alt càrrec més, que van ser advertits del problema que hi havia amb les proves i no van fer res per resoldre-ho.
1: Però més, i encara que diuen que no la consideren directament responsable d'aquest error, prescindeixen de la seva número 2 per enviar un missatge, el missatge que a partir d'ara s'obre una nova etapa en la qual els fiascos, els nyaps com aquest no es poden repetir. Soledad Domínguez.
4: Esther Niubó creu que PISA ha estat el detonant que ha destapat algunes febleses organitzatives de la conselleria.
5: És una mena de detonant de molts funcionaments o de molts processos importants i sensibles, doncs, que en aquest departament no sempre funcionen com voldríem.
4: I per això la nova secretaria general té l'encàrrec d'enfortir tota l'estructura i reforçar direccions clau per millorar els resultats dels alumnes. Niubó ha explicat que els tècnics de l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa del Ministeri van advertir fins a 7 vegades, quan encara s'estaven fent les proves PISA, que s'estaven excloent massa alumnes, però ningú al Consell d'Avaluació va avisar ni als centres que feien les proves, ni a la inspecció, ni tampoc a la consellera del que estava passant, malgrat en aquell moment encara hi havia marge de temps per corregir-ho.
1: I els socis del govern socialista, això són Esquerra i els Comuns, avisen a la consellera que amb això no n'hi ha prou, que amb aquest cessament no s'arregla la crisi educativa, que ha de consensuar amb ells altres solucions, i la resta de partits de l'oposició li reclamen que comparegui al Parlament. De fet, n'hi ha que diuen fins i tot que hauria de dimitir, Xavier Balló.
6: Esquerra i Comuns veuen correcte que Niubó hagi pres decisions, però continuen avisant la consellera que està lluny de resoldre el problema. Oriol Junqueras.
7: Esperem que el govern no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
6: I Candela López dels Comuns, que reclama un acord de país davant la falta d'entesa amb els sindicats.
8: Ja és rellevant, doncs, que aquest anunci no s'hagi donat en diàleg i en acord amb la comunitat educativa.
6: En canvi, Junts ha acusat a Niubó de no haver fet la feina i li reclama la compareixença perquè no pot garantir un inici normal del curs escolar, mentre la CUP continua exigint la seva dimissió.
9: Sembla d'una gran irresponsabilitat que la s'escudi amb subordinats seus i assenyali d'altres.
6: És el seu portaveu, Non Casadevall.
1: I a tot això, el temps va corrent. Us deien, una setmana arrenca el curs i la vaga de mestres continua, convocada pel primer dia.
0: Niubó es reunirà a partir d'avui amb ells, amb els sindicats, amb els tres que van signar l'acord que suposa que els 85.000 docents que tornen avui a la feina cobrin aquest any 1.500 euros addicionals, i també amb els que consideren que no s'ha avançat prou i han convocat vaga pel primer dia de curs.
1: Sole.
4: La consellera demana a aquests sindicats que posin en valor l'esforç que s'ha fet i que no perjudiquin els alumnes.
5: Pensem que és el moment de demanar confiança per revertir conjuntament aquesta situació.

0: deixar molt clar per aquest govern, doncs hi ha una línia vermella molt clara. Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això.
1: Esther Niubó es veurà avui amb els tres sindicats que sí van signar l'acord el curs passat, Comissions, UGT i professors de secundària, demà amb la Junta de Directors i dijous amb l'USTEC i la CGT, que són dues de les organitzacions que mantenen les protestes. Aquests dos sindicats consideren que el relleu a la Secretaria General del Departament és només una cortina de fum i que el que cal canviar és la manera com funciona i com negocia Educació.
2: Avui, doncs, hi ha d'haver la renovació de dos als càrrecs, una la número 2 d'Educació, l'altra, la nova secretària d'Interior, serà Joana Rodrigo, una al càrrec del departament que substituirà el que fins ara feia aquestes funcions, Tomàs Carrión, que diu que torna a fer de funcionari a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. És el primer de diversos canvis que la conselleria, en aquest cas la d'Interior, haurà d'afrontar aquesta tardor dins dels Mossos, perquè el cap del cos es jubila i s'ha de triar un substitut, un relleu, Andrea Villòria, que fins ara no ha estat pacífic i que posarà a prova l'entesa a la cúpula del departament.
3: Una cúpula més femenina a partir d'avui amb dues dones de número 1 i número 2 d'Interior i a la que se sumarà aquesta nova decisió aquest mes de setembre o a l'octubre de triar un nou cap dels Mossos. Li pertoca fer-ho a la consellera Núria Parlon, que mai ha amagat que no descarta tampoc una dona per aquest càrrec. Però li tocarà consensuar-ho o almenys comptar amb el beneplàcit del director de la policia, el major Josep Lluís Trapero. Segons algunes fonts, el canvi no implicarà només buscar un substitut al comissari Miquel Esquius, sinó que implicarà tot un redisseny de l'estructura de comandaments, l'enèsim, ja que el cos ha canviat de cap 8 cops en 9 anys, provocant gairebé sempre baralles internes entre famílies policials que acaben trobant també lectures polítiques.
2: I també hi ha una altra carpeta incòmoda pel govern de Catalunya, pel govern de Salvador Illa. Clar, ells van governant, ells feien bandera de la gestió i la veritat és que de moment no han trobat gaire oposició que els hi faci la guitza, però de problemes sí, en tenen. El futur de la P7, per exemple, i les altres carreteres on abans hi havia peatges, avui fa exactament 5 anys que es van aixecar les barreres.
4: Sí, i com a mínim està damunt la taula l'opció de repescar-les, ja veuríem, però en quin format. Escasses hores abans de l'1 de setembre del 2021, les barreres dels peatges de la P7, la P2, la C32 al Maresme i la C33 van quedar aixecades. Des d'aleshores, la P7 ha patit un 40% més d'avaries en els 7 primers mesos de l'any respecte a l'any anterior, un percentatge que puja el 60% en el conjunt de principals carreteres de Catalunya.
2: De fet, el cap nen sense joguina, en aquella rifa solidària que fem nosaltres cada any, la nit de Reis, es va arribar a sortejar una barrera de peatges.
4: I tots sabem qui se la va quedar en aquesta taula.
2: I de la crisi educativa a la crisi a Ceuta, que continua acaparant-ho gairebé tot.
5: Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla. Esto es lo que he compartido. Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer.
2: Avui hi ha Consell de Ministres. Veurem si quan acabi la Moncloa aclareix quan és que el rei podria visitar Ceuta.
4: En l'entrevista a l'Hoy por Hoy, Sánchez va anunciar que el monarca hi aniria quan es donessin les circumstàncies. Que hi anirà, millor dit, quan es donin les circumstàncies. Hores després de dir això, Sánchez i el monarca Felip VI es van reunir ahir a la tarda, va ser, per despatxar com fan de manera habitual.
2: 3 hores va donar de si aquesta cita. Des de la Moncloa s'han afanyat a assenyalar que la reunió estava agendada des d'abans de l'estiu, és a dir, des d'abans d'aquesta crisi. Guillermo Lerma, cap de Nacional de la SER. Bon dia.
6: ¿Qué tal? Buenos días. La Moncloa desvincula ese despacho habitual, uno de los varios que tiene el presidente con el rey Felipe todos los meses, de la polémica generada por sus palabras aquí en la SER. Aseguran en el equipo de Pedro Sánchez que la reunión estaba en agenda desde antes del verano y que ha transcurrido con normalidad. Pero con su respuesta aquí, en los micrófonos de Hoy por Hoy, el jefe del Ejecutivo ha querido mandar un mensaje, que es falsa la acusación que la derecha lleva propagando todo el verano y que, por tanto, si el monarca no ha ido a la ciudad autónoma, no es porque él se lo haya impedido. El presidente trató de manera informal con el rey la posibilidad de celebrar esa visita, pero sin concretar el momento. Aún así, en el Ejecutivo hay ministros que van más allá del discurso oficial y que en privado reconocen su malestar con la Casa Real por haber dejado que el PP instale esa idea sobre un veto de la Moncloa, un enfado que se suma al que provocó el comunicado del mes de agosto, en el que Zarzuela mostraba su indignación con lo sucedido en Ceuta, reclamando además medidas per evitar que la crisi se repita.
2: Molt indignat el rei, però la realitat és aquesta, que més d'un mes després encara no ha trepitjat Ceuta i a la Casa Reial continuen fent silenci, no anticipant si Felip VI hi anirà o no a la ciutat autònoma ni quan. L'especialista en Casa Reial de la SER és la Maria Manjabacas.
7: Ni comunicado ni valoración, la Casa del Rey no va a decir nada, aunque el silencio institucional pueda ser un mensaje en sí mismo. No sabemos tampoco cómo ha sentado en Zarzuela la afirmación de Sánchez de que el rey irá cuando se den las condiciones. De momento, de la disposición de Felipe VI de ir a Ceuta, sabemos no por él, sino por el presidente de la ciudad autónoma, que lo dijo tras reunirse con el rey en Marivent. El momento ahora no se plantea por la agitación social. Este tipo de visitas se hacen cuando consideran que son más útiles, cuando se ayuda y nos entorpece, y esto vale para Ceuta o para los incendios. Y de contexto, el rey nunca ha ido a Ceuta. Su padre solo fue una vez hace casi 20 años y aquello provocó una crisis. Marruecos dijo que era una lamentable provocación y el conflicto diplomático duró oficialmente 2 meses.
2: I amb tot això, ja ho sabeu, tenim el Partit Popular que continua amb la batussa, acusant Pedro Sánchez de fer servir el rei. És el mateix Partit Popular que fa un mes anava dient que el monarca no hi ha anat perquè la Moncloa no el deixa, ens ho explicava fa un moment el Guillermo Lerma. En fi, fins ara hem estat amb els estirabots, amb la bronca política, quan el que importa realment d'aquesta crisi són les persones, les que ho estan patint en pròpia pell. El Consell de Ministres d'aquest matí ha d'aprovar un pla d'ajuts de 168 milions d'euros per Ceuta.
4: I en paral·lel, d'aquí una hora, estarem pendents que comenci el trasllat de gairebé 400 nenes que fa setmanes que estan ateses per associacions veïnals de la ciutat autònoma. Seran traslladades, segurament, en instal·lacions com naus industrials, on podran ser, això sí, ateses per les autoritats i podrien passar al sistema de protecció de menors.
2: I sobre com gestionar aquests menors, aquestes criatures, hi ha una gran diferència entre el que deia Pedro Sánchez i el que diu la ministra d'Infància, la seva ministra, la Sira Rego.
8: Yo estoy convencida de que es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en Península por 2 motivos. Uno, porque es imprescindible destensionar la situación de Ceuta. Y dos, porque es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y de estas niñas.
4: Però uns minuts abans, aquesta via, Sánchez l'havia descartat. En aquesta mateixa entrevista amb l'Aimar Bretos, el que va dir Sánchez és que descartava, almenys per ara, repartir els migrants a les comunitats autònomes i deia que la prioritat era resoldre els expedients a la mateixa ciutat autònoma.
2: I els aliats de Pedro Sánchez estan absolutament incòmodes amb aquesta crisi. Hi ha diferències a tot això.
9: A nuestro entender, es verdad que esa frontera está muy controlada por las fuerzas de seguridad marroquí y lo único que digo es, evidentemente, que la responsabilidad de Marruecos por acción o por omisión está allí. Y por lo tanto, en eso creo que nuestro espacio político ha sido claro desde el inicio.
2: Sumar, aquest era l'Ernest Urtasun, però també Esquerra Republicana no es creuen que el Marroc no pogués fer més per aturar l'arribada de migrants. Ja sabeu que ahir Pedro Sánchez, en l'entrevista amb l'Aimar, el que va fer és eximir d'alguna manera el Marroc de tota responsabilitat. I ahir l'Oriol Junqueras va ser en directe en aquest programa. Torno amb tu, torno amb el cap de política d'aquesta casa, amb el Xavier Balló.
10: Oriol Junqueras defensa que Catalunya no pot deixar d'atendre els menors no acompanyats que arribin, però considera que la capacitat d'acollida no és infinita i que el govern espanyol s'hauria de posar les piles amb els tràmits de repatriació dels milers de migrants que es mantenen a Ceuta.
11: Si hi ha un nen, una nena que estan en una situació com la que estan, és evident que hem de fer tot el possible per ajudar. Mentrestant, el govern espanyol ha de fer la seva feina i escolti, si ha de retornar algú, pues que el retorni, però ells que facin la seva feina, que nosaltres ja farem la nostra.
10: D'aquesta manera, Junqueras marca distància respecte a alguns rivals polítics de la dreta, com Junts o Aliança, però alhora també endureix una mica la visió dels republicans respecte a la que han tingut en altres moments, un gir moderat que el partit ja han tomat també en qüestió de seguretat de cara a les properes municipals.
2: Que una altra de les coses que va dir Pedro Sánchez és que al darrere de tot això hi ha la mà negra de Rússia i d'Israel en aquesta crisi a Ceuta, i els dos països doncs, ja s'han regirat, òbviament, contra les paraules del president espanyol.
4: Israel qualifica de mentida aquesta acusació, segons Sánchez. Sánchez, el que va fer ahir, va ser situar tots dos països com a propagadors de la informació falsa que va empènyer que haurien empès els migrants a creuar la frontera nedant. Rússia també ha rebutjat les acusacions del president espanyol.
2: I després tenim Itàlia, governat per Giorgia Meloni, per la ultra Giorgia Meloni. Han prorrogat els controls fronterers amb Espanya durant 2 setmanes més, una mesura eminentment política. I Espanya, clar, el que fa és el mateix, també allargarà com a contrapartida, com a represàlia, aquests controls fronterers. Corresponsal a Roma, Joan Solés, bon dia.
12: Bon dia. Sí, 15 dies més. I el govern italià ho continua anomenant suspensió del tractat de Schengen, tot i que es tracta únicament de controls aeris i marítims de passatgers extracomunitaris procedents d'Espanya.
13: Una decisió motivada del fet que c'è un'anàlisi fatta.
12: És una decisió motivada per especialistes que analitzen la seguretat de les fronteres. Ha intentat justificar el ministre italià de l'Interior, Piantedosi, que ha trigat un mes en reconèixer finalment que hi ha un esforç a Espanya per resoldre la situació a Ceuta.
13: L'abbiamo limitat a 15 giorni perquè...
12: Hem limitat a 15 dies els controls, ha afegit, perquè d'una banda persisteixen les circumstàncies que els van motivar i de l'altra davant l'apreciable esforç del govern espanyol.
13: L'esforç que està facendo el govern espanyol.
12: No només això, ara, a més, ha ofert fins i tot la col·laboració d'Itàlia.
13: Siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna.
12: Estem disposats a col·laborar amb Espanya. Com heu vist, ha dit el ministre als periodistes, els controls no han estat invasius i han permès la normalitat en el trànsit de ciutadans europeus.
13: La normalitat dei transiti tra cittadini europei e quindi...
2: Re, 20 segons i tornem amb Messi.
14: Que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: El Barça continua en estat de gràcia.
15: Christensen que torna a jugar la pilota amb Pedri entre línies amb Xavi Espart. Bona per Rafinha. Rafinha que se'n va. Rafinha.
2: Es van fregir fins i tot els micròfons, de com va cridar Albert Bon aquesta retransmissió del partit d'ahir amb golejada contra el Rayo Vallecano al Camp Nou. El Barça torna a ser líder de la Lliga, Arnau.
16: 5-2 amb doblet de Rafinha, doblet de Lamine Yamal i un gol en pròpia porteria de Legend provocat per Gordon, qui va sumar una magnífica assistència d'Esperó. Va haver de remuntar el conjunt blaugrana al gol inicial de Camello, autor també del segon del Rayo. Són ja 3 victòries en 3 partits, 12 gols a favor. Marc Bernal parlava sobre Rafinha.
17: És un referente perquè nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
16: El brasiler és Pichichi, de la Lliga, amb 5 gols.
2: I avui, últim dia del mercat.
16: Quan el Barça farà oficial l'arribada de Gabriel Jesús, ahir ja estava al palco, a la llotja del Camp Nou, s'ha de tancar les sortides de Casadó, de Guille i Toni Fernández, i s'explora l'arribada d'un central jove amb projecció. Flick ha donat festa a la plantilla dimarts i dimecres. L'equip tornarà a entrenar-se dijous a les 11 per preparar el partit contra el València.
2: El gran nom del dia al món de l'esport té a veure, d'alguna manera, amb el
16: d'alguna manera, sí.
2: Leo Messi.
18: ¿Cuál es tu sueño?
19: Jugar en la selección argentina.
20: Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivando las rutinas.
2: No ens hem posat nyonyos nosaltres, així és com sona
16: el Messi,
2: vídeo.
16: És Messi, ho ha fet ell.
2: Que ha anunciat que deixa la selecció argentina després de 21 anys. L'exjugador del Barça va escriure la carta de comiat de l'albiceleste de la seva selecció només 2 dies després de la derrota que van patir, de la rebregada que hi va haver a la final del Mundial contra Espanya.
16: Diu Messi que és el moment de deixar la selecció, tot i que li fa mal a l'ànima. 3 fulls escrits a mà on diu que queda poc de la seva carrera i es van tancant les etapes.
21: Messi, vuelva a la selección, que va merecer la pena, hazme caso.
22: Y que siempre será un grande en Argentina y en el Barça.
23: La institució com amb ell no es mereix que...
16: Aquest és un recull d'aficionats del Barça i al Camp Nou, fet pels companys d'esports. Amb la selecció argentina ha guanyat un or olímpic a Pequín 2008, 2 Copes Amèrica i el Mundial de Qatar de 2022, a més també de la finalíssima. Ha jugat 5 Mundials i ha jugat 3 finals. La dada és realment espectacular. Ha jugat 207 partits on ha marcat 125 gols.
2: Que dèiem que aquesta carta, que la decisió la pren ja just després d'haver perdut la final del Mundial, però l'anunci arriba 40 dies després d'aquell dia.
16: Sí, ho deixa clar perquè va escriure aquestes paraules el 21 de juliol, abans de la mort del seu pare. Diu que després del que va passar, doncs encara està més convençut que abans. Messi seguirà jugant amb l'Inter Miami, amb qui té contracte fins al 2028. Ahir, ara que relacionava amb Camp Nou, Barça i Messi, en parlava Hansi Flick.
0: He had a fantastic career. He's the best player in the world and he showed it also in the World Cup.
16: Una fantàstica carrera, és el millor jugador del món, va dir l'Alemanya.
2: En uns minuts, la resta dels esports, començant, per exemple, per l'operació de Tadej Pogacar, que l'han operat aquí a Barcelona, però ara obrim finestra al món.
21: Messi, vuelva a la selección, que va a merecer la...
2: Ja són 7 les persones que han mort aquesta matinada a Kiev, a la capital d'Ucraïna, per un atac rus. Sergi López.
1: Segons Rússia, anava adreçat contra infraestructures militars aquest atac i energètiques. Ucraïna assegura que també han atacat zones residencials. En paral·lel, Rússia ha anunciat que ha interceptat drons ucraïnesos que es dirigien a diverses regions del país, tots d'ells a Moscou. Aquest nou intercanvi d'atacs es produeix al mig de la tensió que està imprimint Putin a l'OTAN. Aquesta passada nit, diversos caces han hagut de desplegar-se a Letònia, van detectar una amenaça i després que Polònia hagi interceptat també un avió espia rus sobre el Bàltic.
2: Als Estats Units, 30 anys després del crim, un jurat popular ha dictat sentència per l'assassinat de la llegenda del rap Tupac.
1: Han declarat culpable a un antic líder d'una pandilla local que aquests últims anys s'havia dedicat a donar entrevistes explicant què havia passat aquella nit. Per això l'han jutjat i l'ha condemnat a cadena perpètua.
3: Sí. 3, 2, 1, xau!
2: I això ha passat a Hong Kong. Shein, la marca de roba low cost, ha començat a cotitzar a la borsa i ho ha fet amb una patacada perquè han patit una caiguda, res, només arrencar.
1: Doncs sí, el preu de sortida estava en els 48,56 dòlars de Hong Kong i durant els primers minuts s'ha arribat a caure fins als 43,72 dòlars, aproximadament un 10%. Posteriorment ha recuperat part de la caiguda. Shein ha aconseguit captar uns 1.700 milions de dòlars amb aquesta sortida a borsa que valora l'empresa en uns 26.000 milions de dòlars, molt per sota dels gairebé 100.000 milions de valoració que va arribar a assolir l'any 2022.
2: I coincidint amb això, coincidint amb aquest debut a la borsa de Hong Kong, a França entren en vigor noves mesures per posar fre al model de negoci d'aquesta moda ultraràpida.
1: Es tracta d'un sistema de penalització i gravàmens d'entre 50 cèntims i 12 euros per producte contra les marques com Shein o Temu, les considerades fast fashion. Les sancions augmentaran de manera progressiva fins l'any 2030. A partir d'ara, les marques hauran d'informar de manera clara sobre l'impacte mediambiental i social de les seves peces de roba i indicar-ne els llocs de fabricació amb una mida de lletra igual a la del preu. També es prohibirà publicitar aquest tipus de models de consum massiu i d'usar i llançar.
2: I canvis també a Apple, el gegant de la poma. John Ternus ja és des d'avui el nou màxim responsable de l'empresa.
1: Sí, John Ternus agafa el relleu de Tim Cook, que deixa el càrrec després de 15 anys al capdavant de la companyia i passa a ser president executiu del Consell d'Administració. Ternus, fins ara responsable de l'enginyeria de maquinària d'Apple, arriba a la direcció de la companyia amb un repte majúscul, recuperar terreny en la cursa de la intel·ligència artificial. La companyia ha anat més lenta que alguns dels seus grans rivals com Google o Microsoft. També s'espera que Apple presenti la nova generació d'iPhone i, segons les previsions, el primer iPhone plegable.
2: Carai, el primer iPhone plegable que ja li anirà molt bé a molts que se'l posen a butxacar del cul.
16: Ocupa menys espai.
2: I tant. Passa un minut, de dos quarts. Si sou del Maresme i agafeu el tren, sapigueu que hi ha retards d'un quart d'hora aproximadament a l'R1 per una incidència a les instal·lacions entre el Clot i Badalona. Això vol dir que poden haver-hi demores doncs, més altes del que és habitual. És la notícia que ens arriba ara mateix. I parlant de viatgers, de mobilitat, l'aplicació Transporta'm ja compta amb 108.000 usuaris. És una app creada pels que fan servir Rodalies, precisament, però no és de Renfe, són els usuaris. Permet consultar a temps real les incidències que hi ha dels trens, com per exemple aquesta que ara mateix us comentava. Se l'han descarregat més persones, un 20% més, des que s'ha afegit informació també del metro de Barcelona. Ens ho explica la Eva Hidalgo.
5: La nova versió incorpora horaris i incidències a la xarxa de metro i la capacitat dels vehicles. En l'àmbit ferroviari, a més dels retards, s'afegeixen dades del tipus de tren, si és llarg o curt, de quina estació estan més a prop i si hi ha servei de bicing a l'arribada. Dignitat a les vies és qui ho ha impulsat. Ana Gómez és la portaveu.
24: Et dona eines
6: per viatjar millor i si fa falta buscar-te un plan B.
5: A finals d'any s'ampliarà amb informació sobre la xarxa d'abusos.
2: Les morts laborals a Catalunya han crescut un 17% en el que portem d'any respecte al mateix període de l'any anterior. Entre gener i juliol, 74 persones, són moltes, 74 persones han mort a la feina, a les quals cal sumar 460 accidents de treball greus. Àlex Calatrava.
7: En el que portem de 2026, dins de les 74 persones que han perdut la vida mentre treballaven, 53 han mort durant la seva jornada laboral i 21 anant o tornant del seu lloc de feina. La gran majoria han estat al sector serveis, un 70%, mentre que la resta s'han repartit entre la indústria, amb un 20%, i la construcció, amb un 10%. En aquests mesos, a més, hi ha hagut més de 70.000 accidents laborals que han causat baixa, en aquest cas, de tots els graus de consideració, des de la mort, lesions greus o lesions lleus.
2: Nova teràpia per tractar el càncer de pell, que no és melanoma, sense cirurgia ni ingrés hospitalari, sense haver de passar per l'hospital. Cada any a tota Espanya es diagnosticaven vora 80.000 casos de càncer de pell i 9 de cada 10 són d'aquest tipus, del que no és melanoma. L'Hospital Germans Trias de Badalona ha començat a aplicar aquest tractament amb molt bons resultats. Susana Ruiz.
8: La nova teràpia consisteix en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva capaç de penetrar i destruir de forma localitzada les cèl·lules malignes de la pell. La resina es deixa sobre la lesió entre 1 i 3 hores i seguidament es retira. L'hospital ja ha tractat una desena de pacients amb resultats molt satisfactoris, com explica Ana Paula Carècia, especialista en medicina nuclear del centre.
9: El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
8: Aquesta tècnica no necessita anestèsia perquè és indolora. A més, no deixa marques ni cicatrius, per la qual cosa és especialment indicada per tractar tumors en zones molt exposades, com la cara.
2: Dues de cada tres morts per sobredosi passen a casa, passen al domicili.
4: Segons dades de salut corresponents al 2024, que és l'últim any amb xifres tancades, per primer cop el nombre de defuncions va superar les 300, en total van ser 308 morts, el màxim de la sèrie històrica, des del 2017. Els homes doblen en defuncions les dones i de mitjana les víctimes tenien 50 anys i mig. En 8 de cada 10 casos hi havia implicada més d'una substància, sent l'alcohol, els fàrmacs per tractar ansietat i insomni i la cocaïna les més presents, en més de la meitat de les situacions.
2: I del món de la cultura.
24: No me acuerdo de mis hijos, no me acuerdo de mi mujer, ni de familia, no me acuerdo de nada.
25: ¿Quién sabe dónde está Ana?
26: Los médicos dicen que no recuerdas nada anterior al golpe.
27: Eres mi mujer.
2: Avui és notícia una mort, la de l'actor Francesc Garrido. Tenia només 56 anys. Potser pel nom no l'heu reconegut, però se'l coneix pels seus papers en teatre, en cinema, en televisió, entre els quals Crims, Majoria Absoluta, Cites, Estació d'Enllaç o, recentment, la pel·li del Balandrau.
28: Sí, va debutar professionalment al teatre l'any 1990 amb Alfons Quart. Durant els primers anys de carrera va participar en nombrosos muntatges teatrals, especialment de repertori. Va interpretar obres com ara L'or dels cirerers, La tempesta. L'any 98 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per les interpretacions a l'heroi i a molt soroll per no res. La seva trajectòria televisiva va començar l'any 96 amb Estació d'Enllaç, que ara mencionaves, on va participar en 17 episodis. També l'heu vist a El tiempo entre costuras o a Mar adentro.
24: La veritat és que no sé què és el que fem aquí, Natàlia.
28: Havia estat nominat a dos premis Gaudí, va guanyar la Biznaga d'Or per Smoking Room, ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Feia poc havia rodat Todo lo necesario, que és una producció dirigida per Marcel Barrena i Fernando Trullols.
2: I torna un proscrit, Lluís Pasqual. Torna als escenaris barcelonins.
28: Que us sonarà per tot, a la polèmica amb la Judit Martí i la veu que no li van pagar per fer de Montserrat Caballer quan estava a Liceu. Doncs sí, Lluís Pasqual torna als escenaris, ho farà amb l'obra Constel·lacions, que aterrarà als teatres del Ferro l'any que ve.
2: I Paris Jackson, ella és la filla del rei del pop, del Michael Jackson, ha llançat dues cancions sobre la seva experiència personal amb son pare, que no devia ser fàcil.
28: No ho era.
2: Coincidint amb el que hauria estat el seu 68è aniversari.

0: just talk.
1: Fixeu-vos, li diu, podem parlar, ets tu aquest que et veig per aquí. Aquesta cançó que sona es diu The Breeze. La mateixa Paris Jackson ha dit que no és una commemoració aquestes dues cançons, sinó que són una carta, diu. L'altre tema que ha publicat és Just Me and You, sona així. When there's nothing left.

0: Dir-vos per això que la Paris ja es va sincerar a l'agost en un podcast sobre la seva vida, va parlar de l'addicció de les drogues, a l'alcohol, als problemes de salut mental que havia tingut, com s'havia intentat suïcidar, tot això per la pressió, per ser precisament filla de qui és. I ara ja fa 6 anys que està sòbria, però assegura que les drogues li han arruïnat la vida. La Paris s'ha desmarcat de la pel·lícula autobiògrafica de Michael, produïda pel seu germà, per Prince, diu que està edulcorada i plena de mentides.
1: I ja sabem qui serà l'encarregat de fer la llista de les cançons que es posaran al piro musical de la Mercè. Tot el mal que em puguis fer serà pel bé que m'hagis fet, valdrà la pena veure-ho gris. Els heu reconegut segur, Oques Grasses, doncs serà la seva ànima, el seu cantant, el Josep Montero, qui triarà.
0: Sí, marcarà el ritme del piro musical de la Mercè 2026, que se celebra el 27 de setembre d'aquest mes a la platja de Nova Icària. És el nou escenari de l'espectacle a causa de les obres de transformació del recinte de Fira de Barcelona. La llista de reproducció de l'espectacle tindrà una proposta eclèctica, avisen, i serà oberta a diversos estils i sensibilitats i comptarà, això sí, amb molta més presència del català.
1: Que em fa gràcia quan diuen tot això, perquè clar, t'imagines que diguessin al contrari, no serà oberta, no tindrà en compte les sensibilitats. I arran d'això, tu has fet un exercici d'aquest que t'agrada fer, Laura Estrada.
0: Sí.
1: Com sonaria el piro musical si féssim la selecció tenint en compte els continguts de l'Aquí Catalunya?
0: Així és. No ho hem fet amb intel·ligència artificial, o bé, podríem dir que sí, amb la nostra intel·ligència ho hem fet.
1: Original, així, amb la intel·ligència original, no artificial.
0: Així podria sonar la nostra selecció musical. Perquè clar, com a programa despertador que som, que a les 7 ens hi posem, doncs hauríem de posar una cançó, algun tema potent i que faci referència a un rellotge com aquest de la Queixa. Per les veus que el fan possible, hauria de sonar, segur, una banda, Sopa de Cabra.

0: I a més, el Gerard Quintana, que ens va confessar que aquesta és la seva cançó preferida de Sopa de Cabra.
1: Sí, senyora. És que és preciosa aquesta cançó, mare meva. No només Gerard Quintana, Miqui Puig, que ve els dimecres. I d'un Miqui a un altre, Miqui Núñez.
2: Ding dong, vens a picar-me una altra vegada. Ding pong, vine a buscar-me un altre cop. Vull caminar.
1: Però és clar, també hauria de sonar una mica de reggaeton, no? Què tal la gasolina? En honor a Josep Lluís Merlos, expert en motor. Crec que estareu d'acord amb mi que també hauríem de posar alguna banda sonora perquè fem cinema amb en Roger Salvans de Fotogrames. Per exemple, una mica de Melie.

0: Dir-vos que l'ordre que hem triat potser no seria el millor, però bé, escolta, l'ordre no altera el producte final.
1: Una llista eclèctica com ho és aquest programa. Va, que ens queden uns apunts més en clau esportiva. Si Messi era un dels noms propis del dia, l'altre és Tadej Pogacar, l'han operat amb èxit a Barcelona.
2: Dos dies després d'abandonar la Vuelta a Espanya, portant, per culpa d'una desafortunada caiguda a l'etapa de dissabte, ha estat operat amb èxit de la fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra pel doctor Xavier Mir a l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona, operació que havia estat posposada a l'espera que el ciclista eslové rebés l'alta de la commoció cerebral provocada pel mateix accident.
1: I el que s'estan preguntant tots els seus fans, arriba temps pel Mundial de Montreal o no?
2: És la gran pregunta que no resol el comunicat que va fer el seu equip a les xarxes socials. Es disputa del 20 al 27 de setembre. A més, una setmana més tard també hi ha el campionat europeu que es disputa precisament al seu país, Eslovènia. Per cert, avui, desena etapa de la Vuelta, amb Enric Mas com a líder, ahir va haver-hi jornada de descans.
1: Carlos Alcaraz torna amb victòria.
2: En el seu debut al US Open es va imposar per un triple 6-4 el rus Safiulin. L'espera el portuguès Jaime Faria en segona ronda.
1: En bàsquet, Espanya es complica la vida en la classificació pel Mundial.
2: Derrota i contra Grècia per 108-106, tercer partit perdut de forma consecutiva.
1: I ara la notícia per comentar l'hora del cafè.

0: money.
1: Hi, bye bye, money money. No sé com portes tu l'anglès, Marina.
2: A veure, amb aquests bàsics bé, Spanglish bé.
1: Amb els bàsics bé, no? Amb els bàsics bé, no més enllà, no? És important saber-ne, en els temps que corren i més, en, per exemple, en el món de l'esport. Ahir, avui, que estem en setmana de tornar a la feina, nosaltres i molts mitjans, la notícia del cafè és per un periodista. Un periodista de Movistar Televisió que havia d'entrevistar l'entrenador de l'Atlètic Club de Bilbao, Edin Terzic. Ell és alemany. Mm-hmm. Els nervis, doncs, moltes vegades juguen males passades als periodistes.
3: And today the Celta is a team that hasn't started well either. How do you what can you play today? How can the game you are starting how?
4: Yeah, we are starting the game our way.
1: I ell tira milles, evidentment, Terzic. A mi aquest vídeo em recordava, no sé si recordes, un Zona Zapping, un vídeo que feien de Víctor Valdés.
2: Pas de Vol to Me.
1: De Vol to Me.
2: Mira, t'anava a dir, dels creadors de Pas de Vol to Me.
1: Sí, sí, de Vol to Me, de Vol to Me, de Víctor Valdés. No es va poder aguantar el riure l'entrenador de l'Atlètic Club. Ara m'ha despertat una nova por. He de fer classes de repàs de l'anglès.
2: We now pass the ball als nostres analistes. Gemma Martínez, directora del periòdico. Tian Riba, periodista, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
2: Vosaltres l'anglès bé?
5: Fatal.
2: Fatal, eh? No sé qui de vosaltres
5: fatal,
2: s'està
5: rentant.
2: No sé si sortiu de la dutxa, us esteu dutxant. Algú s'està barrentant les mans.
5: Dutxa fa estona, no sóc jo.
2: Val. Tian, anaves a explicar.
5: No anava a dir que no parlo bé cap idioma. Estic a França fent un rodatge i no sé en quin idioma parlar, perquè no parlo el mateix idioma de la gent amb la que estic rodant, no parlo francès, el meu anglès és macarrònic, el castellà el parlo amb prou feines, però amb bona voluntat sempre acaba sortint tot.
2: I a part com a catalans,
5: també, l'entrevista.
2: Jo he estat per França aquest estiu i és veritat que com a catalana et fa mal haver de parlar en anglès en un francès, no? Però que no en tenim ni papa, o els que no en tenim ni papa, o xapurregem una mica de francès, al final t'hi acabes trobant més còmode.
5: Sí, això demostra la potència d'una administració, perquè jo sempre he pensat que com és possible que a Portbou tothom parli català i poca gent parli francès en realitat, i només creuant la muntanya, el primer poble de França, que diria que és Cervera de la Marenda, la gent parli francès i ningú parli català, que se'n parla però molt poc, diguem-ne, i això és la importància d'una administració.
2: Doncs sí. Tian, Gemma, ara ja anem amb tot l'anàlisi, un parell de minuts.
7: Ser Catalunya-Barcelona. Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
8: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
9: ¡Qué calor!
8: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
10: La Festa Major arriba al Poble Nou, del 10 al 20 de setembre. I el Casino L'Aliança dona el tret de sortida. El dijous 10 a partir de les 10 de la nit, la Sala Gran es converteix en pista de ball. Música dels 80 i 90 amb DJ Juan Carlos, resident durant molts anys del mític Luz de Gas. Consulta el programa complet a casinoalianca.cat.
11: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
12: Tots els nostres continguts.
11: Som a tot arreu. Som al teu costat.
12: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
11: Tot això passa aquí.

0: Matí Catalunya.
1: Passa dos minuts ja, anava a dir un, passant dos minuts a tres quarts de nou del matí.
2: ¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla? No ha ido ninguna vez. Hay discursos políticos peligrosos. No hubo ninguna información que compartiera la magnitud de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31.
1: Pablo Iglesias deia que vostès els van demanar en privat que aturessin això del traspàs de competències, és a dir, que fos Podemos qui fes la feina bruta.
3: Deixi'm contestar d'una manera que crec que tothom ho entendrà. I una merda.
4: Quan el Consell rebia aquestes alertes, allò queda acreditat que es produís aquesta comunicació als centres. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament.
5: Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.

0: Sabeu que sempre s'ha dit que després de Nadal ve el gener costerut, però aquest setembre, déu-n'hi-do, també. A l'agost hem pagat el rebut de la llum més car en 4 anys. La gasolina a partir d'avui serà més cara que el gasoil. Pugen també les hipoteques. Jordi Fàbrega, cap d'Economia de la SER, què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Marina.
0: A veure, comencem explicant això de la gasolina. Els que han viatjat en cotxe aquest estiu saben si han omplert el dipòsit, com ha anat això. Per què serà més cara ara la gasolina que no pas el dièsel? Perquè en algunes estacions potser molts han vist que això ara s'havia invertit.
1: Sí, el que ha passat sobretot durant l'estiu és que teníem el dièsel costant més que la gasolina. Però això canviarà a partir d'avui perquè durant el mes de setembre hi ha un canvi en els descomptes fiscals, en aquelles rebaixes fiscals que va aprovar el govern espanyol a principis d'any per compensar la pujada de preu dels carburants. I després de veure durant l'estiu que el dièsel s'havia encarit més, el que passa és que des d'avui la rebaixa fiscal que s'aplica quan omplim el dipòsit de dièsel és més gran que en cas que utilitzem gasolina. Posant-hi números, un litre de gasolina avui ens costarà entre 3 i 4 cèntims més que si omplíssim el cotxe de gasoil. El que tenim a dia d'avui és una rebaixa de 20 cèntims en el preu del dièsel i de només 5 cèntims en el cas de la gasolina. De manera que el que ens passarà, el que podem veure ja a aquesta hora a moltes estacions de servei, és que el preu de la gasolina és més alt, una mica més, no molt, però una mica més alt que el preu del dièsel. I això continuarà així probablement, almenys durant aquest mes de setembre. Veurem què passa a l'octubre, perquè en teoria les rebaixes fiscals a partir d'octubre desapareixen, però veient quina és la situació internacional i de preus, és més que probable que hi hagi alguna mesura o almenys de retirada gradual i que no es faci la retirada tota de cop, perquè si no el cop per les butxaques, especialment clar, en el cas del dièsel, seria important.
0: Clar, nosaltres el que hem pogut fer és trepitjar carrer. Hem enviat la nostra companya, la Laia Massaguer, una gasolinera. Laia, què tal? Com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, Marina, com esteu?
0: Ara mateix, tu ets en una estació de servei. Què indiquen els cartells que marquen els panells de preus?
2: Sí, Marina, sóc a la bencinera Repsol del carrer de la Diputació i des que ha arribat fa uns 30 minuts no han parat de passar vehicles a omplir els seus depòsits. Els panells dels preus dels carburants, com heu explicat també el Jordi, el dièsel baixa i la gasolina puja. Ara mateix el dièsel està a 1,879 € i la gasolina la tenim a 1,949 €, la 95, i la 98 a 2,129 €. Així que sí que es confirma que ha pujat el dièsel.
0: 1,9, que segurament si heu repostat fa poc, l'haureu posat la gasolina a 1,7, a 1,8, per exemple. Digues, tu has parlat amb usuaris, eh?
2: Exacte, no ens han pogut atendre els encarregats, però ens han explicat que els clients miren els preus i s'hi fixen en el panell, però al final continuen consumint. Per tant, a pesar d'aquestes fluctuacions en els preus dels últims mesos, almenys en aquesta benzinera, no han tingut menys clients. I han notat que els pics de treball es continuen concentrant els divendres, coincidint amb les sortides dels caps de setmana. Hem pogut parlar amb alguns usuaris que es mostren satisfets amb aquesta davallada.
3: Bueno, hi ha hagut un increment de preus del dièsel respecte a la benzina, això és evidentíssim. Sí, sí. Home, una bona notícia, tot el que és baixar preu, doncs està molt bé, no? Tant per particular com per empresa. Està bé, sí, sí.
2: Clar, tot i que tenim... sí que han vist que els...
0: Digues.
2: Sí, disculpa, Marina, digues.
0: No, dic que aquí tenim segurament l'usuari, el conductor privat, amb pitjors notícies perquè li puja la gasolina, en canvi els transportistes contents perquè els hi baixa el dièsel.
2: Exactament. De fet, l'encarregat ens ha explicat que aquesta diferència, que el dièsel sigui més barat, els afavorirà als transportistes, que al final són els que més es queixen i que més necessiten aquest carburant per treballar, per dedicar-s'hi. I sí que han vist també els usuaris que els preus augmenten i que això al final també els hi afecta a la butxaca. Tenim un altre tall.
4: Gasolina 95. Bueno, sí, tot va afectant perquè cada cosa va sumant. Pagaré potser ara 8 euros i abans pagava 6, sí, tot va pujant. I al final el còmput del mes, doncs sí.
0: Laia Massaguer, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ara els hi demano l'anàlisi al Tian, a la Gemma, però abans, Jordi, torno amb tu, perquè estem dient la gasolina, però no només, també puja la llum, i això que hi ha hagut sol a punta pala aquest estiu, és a dir, que hi ha hagut producció fotovoltaica, però vaja, al final, jo deia fa una estona, és el mercado, amigo, no? És la demanda. Això i l'Euríbor, que també el tenim pels ulls.
1: Exacte, sí. Tenim el setembre amb pujada de preus pràcticament amb tot. L'Euríbor està al nivell més alt dels últims 2 anys, això encarirà les hipoteques variables, que és veritat que cada vegada n'hi ha menys, perquè cada vegada es firmen més hipoteques a tipus fix, però encara n'hi ha unes quantes, i si tenim a deure al banc ara mateix uns 150.000 euros en 25 anys, haurem de pagar pràcticament 70 euros més al mes amb la pujada de l'Euríbor del mes d'agost. I en quant a la llum, efectivament, hem tingut al mercat majorista una pujada important durant el mes d'agost, que té a veure amb la situació internacional dels preus del gas natural, que és el que marca al final en moltes ocasions el preu final de la llum, i estem veient, si mirem hora a hora, com a les hores centrals del dia, quan hi ha sol, el preu de la llum al mercat majorista és zero, o fins i tot en alguns casos negatius, però en canvi a les dues puntes, és a dir, a primera hora i a última hora, que és quan s'utilitza el gas, el preu es dispara, i això és el que està fent que al final tinguem que pagar molt més a la factura de la llum aquest mes.
0: Escolta'm, que em feies l'apunt amb un missatge privat, em deies, pensa que hi ha més cotxes dièsel que no pas de gasolina, per tant, els particulars, els que posin gasoil, també bé.
1: Sí. Mirem el parc automobilístic que hi ha ara mateix a l'estat espanyol, hi ha al voltant encara d'un 50% de cotxes que utilitzen dièsel. Els que utilitzen gasolina són al voltant d'un 40, i el 10% restant són o bé cotxes directament elèctrics o que utilitzen algun altre tipus de combustible.
0: Jordi Fàbrega, gràcies.
1: A vosaltres, bon dia.
0: Que vagi bé. Gemma, Tian, setembre costarut. Gemma, començo amb tu.
5: Sí, la veritat és que avui ho hem publicat també, bueno, tots els diaris. La llum, el que parlàveu, ha sigut l'agost més car dels últims 4 anys, i evidentment no hi ha una única causa, ho parlàvem abans, i pues, el consum, que malgrat que se suposa que fa més calor, pues, l'aire condicionat, tot ha contribuït amb aquesta major demanda, també la pujada del preu del gas com a conseqüència de la guerra al Pròxim Orient, i també una part de lo que estàveu parlant de la desaparició de les rebaixes fiscals, no?, que s'havien aplicat durant la crisi energètica. No? Per tant, aquesta situació dels preus de la llum continuarà, i segur que la propera factura encara ho notarem més tots.
0: Clar, tot això en un curs que comença com comença, que al final 2027 serà any electoral, i quan toques la butxaca ja sabem què passa. De fet, si tirem la retina enrere i la posem als Estats Units, Donald Trump, si va guanyar les eleccions, va ser en bona part també per això, perquè la inflació estava com estava al país amb Joe Biden, ell va arribar prometent, escolteu, tranquils, que jo això us ho arreglo, no ho ha acabat arreglant, però vaja, que també pot ser un factor decisiu a l'hora d'anar a votar, perquè si al final un govern progressista no fa que les persones, que els ciutadans puguin viure millor, això pot passar factura. Tian.
6: Sí, es una mica lo que deia Rajoy, de yo me preocupo más por Soria que por Síria, perquè suposo que com a home pràctic era conscient que efectivament les eleccions es guanyen moltes vegades en el terreny domèstic i sobretot en el terreny econòmic. Aquests dies s'ha dit molt que Pedro Sánchez, que Ceuta pot ser la pedra a la sabata de Pedro Sánchez, en el sentit que li pot fer perdre les eleccions perquè no ha sabut reaccionar, per tot això que s'ha dit, de les vacances, que s'ha trigat 26 dies a crear el comandament únic, etcètera, etcètera. Jo no sé si Ceuta serà el gran drama de Pedro Sánchez, però al costat de l'economia, al costat del preu de la llum, al costat del preu del gas, al costat del preu de les hipoteques, al costat del preu de la gasolina, al final és veritat que la gent a l'hora d'anar a votar, sobretot crec que se n'en recorden bastant de la butxaca. No vol dir que no es voti també amb altres paràmetres, i aquí els mitjans de comunicació o determinats mitjans de comunicació i determinats partits polítics, tot el tema aquest de l'estómac el juguen molt bé, però jo crec que l'important al final acaba sent l'economia.
0: Gemma.
5: Bueno, jo crec que és evident que ho esteu dient, no? Als Estats Units i a tot arreu ens impacta molt la butxaca, i evidentment, a més de tot és el que estàvem parlant, l'alimentació, és clar, vull dir, tothom va al supermercat i compres dues, tres coses o a la botiga del barri i per 50-60 euros, vull dir, això no baixa i això és molt important i impacta molt a tot arreu, no? Però jo sí que crec que lo de Ceuta és molt important. No sé si tindrà això el que farà que Sánchez li vagi bé o malament a les eleccions, però crec que la situació és greu, el que va passar. És greu que un mes després, malgrat la fantàstica entrevista que vau fer ahir, encara continuem sense saber amb prou precisió què va fallar i com va ser possible que 70.000 persones travessessin la frontera en tan poc de temps. I evidentment, també el País publicava ahir que els serveis d'intel·ligència consideren que poden passar noves accions encobertes de pressió sobre Ceuta i Melilla, o sigui, que pot tornar a passar. I bueno, jo crec que això és el govern, ja com deia, tirant de les vacances o no, crec que això és molt important. Evidentment, la inflació també, però crec que lo de Ceuta no s'ha de menysprear.
0: Ja que vosaltres heu tret el tema que esteu mencionant Ceuta, clar, fixeu-vos, a més, és que vam marxar de vacances amb el gran tema que era la corrupció, el cas Zapatero, però no només, i ara d'allò pràcticament que no en parlem, perquè efectivament Ceuta s'ha erigit com la gran crisi, no?, del govern de Pedro Sánchez. I sobre això voldria que escoltéssiu el que ens deia l'Oriol Junqueras ahir en aquest programa en relació a aquesta crisi, perquè d'alguna manera estem veient també com està començant a virar, a mutar o a endurir el discurs també les forces més d'esquerres.
7: Si hi ha un nen, una nena que estan en una situació com la que estan, és evident que hem de fer tot el possible per ajudar. Mentrestant, el govern espanyol ha de fer la seva feina. I escolti, si ha de retornar algú, pues que el retorni. Si la justícia espanyola s'ha de fer més ràpida la seva feina per decidir qui retorna i qui no retorna, pues que la facin. Però ells que facin la seva feina, que nosaltres ja farem la nostra.
0: Clar, deia, si ha de retornar algú, doncs que els retorni. Això ens deia a nosaltres, als companys de Catalunya Ràdio, els deia, escolta'm, potser aquí no hi cap més gent. D'alguna manera, els partits d'esquerra també han d'anar trobant la seva posició en tot aquest relat, més quan la ciutadania, veient aquestes imatges i l'ús partidista que n'estan fent alguns a la dreta i a l'extrema dreta, doncs se li està congint l'estómac.
5: Sí. Bueno, per exemple, ho reflecteix molt bé el que està passant, la fotografia que hem posat a portada d'avui, que es veu una veïna darrere d'una finestra amagada, mirant com a sota casa seva hi ha una mica d'immigrants, hi ha la policia amb càrregues, i vull dir, és impossible que ho poso com a exemple de lo que està passant, que no tinga un impacte social, si és continuat. També se'n parlava ahir al vicepresident del govern i també de Ceuta, i deien, clar, és que no sembla que hi vagi a haver un final. Entonces, jo crec que per part del que està fent les partits d'esquerra, perdó, que deies, és que, clar, el fenomen, si està passant el que estàvem parlant abans, si és complex saber cap on anirà socialment, a part del fet de la migració. O sigui, clar, és difícil trobar un discurs quan el discurs que tens davant és tan clar i tan dolent, òbviament, que és el de l'extrema dreta, no? Entonces, han de calibrar molt bé fins on dius, no? I que s'ha de respectar la legalitat, que és el que tot el món diu, però, clar, també, si tu ets a Ceuta i cada dia trobes amb el que aquesta veïna es veia sota casa seva cada dia, és difícil no posar-se a la seva pell i intentar entendre tots les vessants d'un assumpte que és molt complex, no?
0: Tian.
8: No, clar, el problema és que l'esquerra i en aquest cas sobretot el govern espanyol, que és qui ha de gestionar el problema, es troba amb una gran contradicció, que és la contradicció d'un... Mira, ahir Félix Bolaños preguntava, crec que era Vox, vostès què farien si haguessin de gestionar això, els deia, el 2031 o el 2035, si tinguessin una majoria? Enviarien l'exèrcit? És a dir, els hi feia aquesta provocació en el sentit que un govern d'esquerres ha de tenir un tractament diferent per aquesta realitat. És veritat que tu pots pensar, home, imaginem-nos una gent que estan en unes condicions molt lamentables en una platja, que és una cosa que molts ciutadans catalans i espanyols van passar fa 80 anys, per exemple, en unes altres platges i en unes altres condicions. Oi, haguéssim volgut que en aquesta gent els tractessin bé. Això és veritat, i aquest és el discurs que ha de fer l'esquerra, però és veritat també que com deia la Gemma, que hi ha una realitat, que és la d'uns veïns que estan passant malament des de fa un mes. I aleshores, compaginar aquestes dues coses per un govern com el de Pedro Sánchez, que a més ha fet bandera de determinades polítiques, doncs no és senzill. I aquest és el contradicció en el que està atrapat el govern espanyol, crec.
0: Clar, és la contradicció i al final és el que marcarà també el pols de les possibles eleccions. Ahir comentàvem que no està clar quan seran, si abans o després de les municipals, els càrrecs municipals i els candidats autonòmics de les eleccions autonòmiques que hi ha a l'Estat frisen perquè Pedro Sánchez es cremi abans, diguéssim, que no pas que els cremi amb ells. Però vaja, quin és el marge de maniobra que considereu que pot tenir Pedro Sánchez en aquest sentit? Gemma? Gemma? Doncs, Tian.
8: Quan dius el marge de maniobra de Pedro Sánchez, et refereixes a poder solucionar el problema de Ceuta?
0: Ah, clar, clar, clar.
8: O convocar unes eleccions.
0: És que en el còctel actual que tenim, parlàvem abans dels preus que pot fer, doncs fins ara ha estat aplicant aquests descomptes i bonificacions, clar, això no pot ser in eternum, o sí, o sí, sí. Els socis d'Esquerra li demanen una rebaixa de l'IVA o l'eliminació de l'IVA dels aliments bàsics, no?
8: Ara aniré al tòpic i ho sento, intentaré fer-ho poc amb les meves intervencions, tot i que és bastant impossible no caure-hi, però sabem que hi ha el tòpic aquest de Pedro Sánchez i el seu manual de resistència. Se n'ha parlat ja abans de ser president i durant tota la seva presidència. Semblava que se li havia esgotat la baraca, si se li vol dir també d'aquesta altra manera, amb Ceuta. És veritat que a partir de l'entrevista a l'Aymar i després de tornar de vacances, doncs bé, sembla que aquest hi ha com un intent, diguem-ne, de remuntada. Serà possible aquesta remuntada de Pedro Sánchez tenint en compte totes les coses que hi ha sobre la taula que ara tu esmentaves, més les que, com deies també abans, durant el mes d'agost han quedat desaparegudes perquè s'ha parat l'activitat judicial, tipus Zapatero, Cas Zapatero, etcètera, etcètera. Clar, no ho sé si... No, clar, no sabem si serà temps a frenar tot això, i si les eleccions seran d'aquí un any, és a dir, el juliol, diguem-ne, que és quan s'acaben, o es veurà obligat d'alguna manera, també pressionat pels seus alcaldes i pels seus barons territorials, a fer les eleccions a la primavera.
0: Ja, ja. I si tu haguessis de jugar-te-la?
8: Si me l'hagués de jugar, però sense tenir cap mena de certesa, diria que el març pot ser un bon moment per Zapatero.
0: Gemma, per Zapatero no,
8: Perdona, per Pedro Sánchez.
0: Gemma.
5: Perdona, que hem tingut una mica de problemes abans. No, jo crec que és difícil saber-ho. Jo crec que, jo estava publicant l'altre dia, en Moncloa, abans d'aquest lío de Ceuta, semblava que podia ser només tornar aquest estiu. Era una data que ens consta que Pedro Sánchez havia treballat. També dient que si no al febrer, després per si podia fer una convocatòria o no amb un superdomingo electoral coincidint amb unes altres autonomies. Vull dir, hi havia com diferents escenaris que el proper Pedro Sánchez semblava que ens constava que estava barallant, com diem, semibotones, que podia accelerar o no en funció de com anessin les enquestes, com anessin l'actualitat, però clar, ara tot lo de Ceuta canvia una mica aquest escenari, i ho va dir mateix ahir, ell es veu amb ganes de continuar la legislatura i de repetir fins al anys 2031, quan el propi Òscar Puente va dir l'altre dia que, en broma o no, que si volia ser el seu següent successor, ja deia, no, jo parlo de 2031, o sigui, ja estan com tots traient ferro a la possible convocatòria. Jo crec que és molt difícil de saber veritablement què és el que passarà.
0: En un altre ordre de coses, hi ha hagut purga al Departament d'Educació. D'aquesta manera, doncs, intenten, des de la conselleria, des del govern de Salvador Illa, enviar un missatge dient, escolta'm, estem intentant controlar, no es tornarà a repetir un ridícul com el que s'ha fet amb les proves PISA, vaja, per qui acabi d'aterrar i no s'hagi assabentat de què ha passat. Resulta que el 2023 Catalunya treu uns resultats pèssims, que ara hi havia el nou examen, de fet hi ha hagut, els alumnes catalans seleccionats es van examinar feina de les noves proves que fa la OCDE, que són cada X temps, i resulta que aquells exàmens que havien de servir per veure si havia millorat alguna cosa o no, no serveixen de res perquè no es van doncs, complir les bases, i això que el Ministeri, segons va confessar ahir la consellera d'Educació, va avisar fins a 7 vegades que s'estava fent malament la mostra, que la tria s'estava fent malament. Hi ha hagut purga de la número 2 de la conselleria per enviar aquest missatge, però en paral·lel el curs

0: doncs, què passarà? Entonces, bueno, almenys en el canvi d'ahir alguna cosa han fet, i ella crec que va dir una frase o alguna cosa així, com dient, la responsabilitat ha sigut del departament i l'assumim. Això com a mínim no és habitual que directament, bueno, o almenys ella no ho havia fet, no? Aquest gest, i junt amb la reunió que han convocat amb els sindicats el dijous, sembla que podria ser algun canvi de dinàmica per part de la Conselleria d'Educació, que almenys sembla que, com també ho hem dit avui a l'editorial, sembla que almenys entens el missatge de que no se pot continuar eludint les responsabilitats de cadascun, no?
1: Mm-hmm. Tian.
2: No, anava a dir que abans parlàvem de les carpetes complicades de Pedro Sánchez. Òbviament, si mirem a Catalunya, una de les més complicades que té el govern de Salvador Illa és aquesta, però sobretot també moltes vegades pels discursos que es fan. És a dir, Salvador Illa va arribar a la presidència fa 2 anys amb el discurs de la gestió, després de 10 anys de procés en els que s'havia parlat més de, en fi, de l'eix, es va centrar tot molt més en l'eix nacional que en la pròpia gestió, i això és així. Però clar, quan tu tens el discurs de que jo el que he fet ha sigut venir a gestionar i després tens molts problemes de gestió, els trens és un, però l'educació és un altre, doncs aleshores tens un problema greu. Si ho situem en aquest inici de curs amb el que ha passat ara, efectivament estic d'acord que quan es prenen o quan s'assumeixen responsabilitats, les coses poden començar a canviar.
1: Això per Pisa. I la vaga?
2: I la vaca és un problema que és un problema que arrossegarà aquest govern si no es canvien les coses i si no canvien la manera també de fer política des del Departament d'Educació. És a dir, jo entenc que no, o sigui, no pots fer un trag a la signant un acord amb uns sindicats que en el món de l'educació a Catalunya són minoritaris, perquè després acaba generant el que s'ha acabat generant, i si t'has equivocat, el que has de fer en tot cas és corregir-ho, i per tant jo espero, ara ens ho explicarà la Iolanda Segura, segurament doncs en algun moment s'arribarà a un acord, però no haurà sigut fàcil.
1: Gemma.
0: Bueno, jo crec que la necessitat d'arribar a un acord és clau, ho hem publicat, torno avui a l'editorial, vull dir, no s'entén, o sigui, tots hem de posar, crec que l'educació és clau per a l'evolució de la societat, dels estudiants, dels alumnes, lo de PISA, les competències, vull dir, hi ha moltes coses que, evidentment, la situació dels docents, salarial, no salarial, moltes coses, però crec que estem en un punt que tothom ha de posar un esforç de la seva part perquè aquesta situació es desencalla. Jo crec que si la vaga s'ha de fer, s'ha de respectar també la mobilitat, tots els drets de tots, però alhora hem de trobar una solució, perquè això no es pot continuar, com deia el Tian, sinó no és que sigui una carpeta explosiva per ella, serà una carpeta explosiva per a tot el conjunt de la societat i per al futur de l'educació, amb tots els actors que intervenen. Vull dir, s'ha d'escoltar amb amplitud de mires i tenint en compte les aportacions de tothom, però amb algo realista, amb algo que i també crec que sí, és il·lusori o irrisori, vull dir, pensar que això es resoldrà d'un dia per un altre, però alhora ho hem d'intentar i hem de entre tot el món el trobar una solució i almenys un debat que desbloquegi la situació sempre, cada inici del curs, que sembla que es repeteix cada any amb l'inici del curs. No? Mm.
1: Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: De l'1 al 10, quantes probabilitats hi ha que es desconvoqui la vaga pel primer dia de curs?
3: 1. No, aquesta vaga tirarà endavant, no? Hi ha temps de que ara la conselleria no ens vindrà ara amb una proposta, diguéssim, que faci que es desencalli aquesta vaga. La vaga, al final, és una mostra que el malestar encara està molt present. Un 60% del col·lectiu va votar que no a un acord que és dels millors acords que hi ha hagut, un dels millors acords, no vull dir el millor, però un dels millors acords que hi ha hagut en educació, i això és molt significatiu. Això és molt significatiu, això vol dir doncs que hi ha moltes qüestions a resoldre, que el que passa a les aules no és per diguéssim, per subestimar-ho, sinó que és, per no tenir-ho en compte, sinó que és una qüestió de fons greu, no? El malestar és molt gran. Jo he parlat amb molts docents, no? Que m'he anat trobant de vacances, la Iolanda Segura, i ostres, i que comentes la jugada perquè no és inevitable, i tots es posen motius diferents pels quals doncs, o van votar que sí o van votar que no, i els que van votar que no es posaven motius diferents, però hi havia un

0: que era comú, que a mi em va sorprendre, no? Bueno, no em va sorprendre, de fet, però bueno, que em va sorprendre que tots coincidissin, no? I és que tots deien, és que el curs que ve a la meva aula no canviarà res. Jo tornaré a tenir la mateixa situació i la mateixa complexitat i les mateixes dificultats a poder fer la meva feina en condicions. I, per tant, em genera molta angoixa, em genera molta, molt malestar. Això és aquesta vaga del dia 8, és un reflex de que el conflicte continua obert i de que la situació de l'educació d'aquest país no està resolta encara i queda molta feina a fer.
1: Clar, però vostès en el seu moment van signar el preacord amb la Conselleria d'Educació. Es van equivocar?
0: No. Nosaltres el vam signar, o sigui, convençuts de que era uns bons passos endavant, però més que res perquè el vam guanyar les persones treballadores. El que volíem era posar en valor uns guanys que havíem aconseguit les persones treballadores gràcies a la lluita i al moviment. Si no arriba a ser per això, ara no estaríem parlant d'aquestes passes endavant que finalment es tiren endavant, no? O sigui, finalment doncs s'han consolidat. Però per nosaltres això no volia dir tancar la carpeta. O sigui, que quedi clar que si ni que haguéssim signat l'acord després, això no, per nosaltres no suposava tancar i aquí ja s'ha acabat tot, perquè
1: sí, però com a mínim calmava qüestions. El conflicte, és a dir...
0: No, perquè nosaltres som...
1: Com a mínim les vagues, no?
0: No, nosaltres érem conscients que el malestar persistia i haguéssim continuat mantenint doncs, aquesta lluita amb el que fos necessari si el col·lectiu se'ns ho demanava, perquè nosaltres si una cosa hem fet és democratitzar diguéssim, aquesta lluita, democratitzar-la i, per tant, fer totes les consultes oportunes a les persones treballadores dels centres per saber cap a on hem d'anar. Per això, també, nosaltres sí que vam defensar, doncs, signar, no? I més que res, doncs, per això, per posar en valor aquests guanys, però ens vam comprometre a, diguéssim, a respectar el que digués el col·lectiu i no vam signar l'acord perquè el col·lectiu va dir que no. Per tant, nosaltres, al mercè del col·lectiu. Som els representants de les treballadores i els treballadors i hem d'exercir com a tals.
1: El tornarien a signar aquell acord?
0: Nosaltres pensem que sí. És que signar-ho no... Era una manera també de vetllar per la seva implementació.
1: Clar, ja hi ha hagut, ho deia vostè, l'aplicació de canvis, dels canvis que es van pactar, 1.000 mestres més, 500 persones de personal d'escola inclusiva, 500 aules d'acollida. Ara què hi ha a la llista per quan es vegin amb la consellera?
0: Doncs més recursos.
1: Però, sí, però concreti-m'ho, què vol dir més recursos? Perquè en el seu moment ja vam parlar també de la millora salarial que també vostès van obtenir en aquesta negociació. En què es concreten aquests més recursos? Ara ja la qüestió del salari ja ha quedat resolta i tot se centra a poder tenir més recursos a les aules?
0: No, la qüestió del salari no està resolta perquè hi ha una altra qüestió. Primer, hem de veure si en aquests 4 anys aconseguirem, que el nostre salari estigui en funció també del cost de la vida, perquè el que no pot ser és que continuem perdent poder adquisitiu. Per tant, si d'aquí 4 anys que hi haurà aquests augments salarials que venen de l'Estat i que venen també ara d'aquest acord, encara patim pèrdua de poder adquisitiu, nosaltres el tornarem a posar sobre la taula.
1: Per tant, fins d'aquí 4 anys el tema del salari queda aparcat, això sí.
0: No, perquè tenim encara la clàusula salarial d'actualització, que aquesta s'ha de lluitar des de funció pública, però no. O sigui, per nosaltres és diguéssim, una qüestió també fonamental. Però és una cosa que està allà, a més, i el tema de la inclusiva és que... Aquests nous recursos estan, és un pas positiu, però no són suficients, no arribaran a tots els centres. Per tant, aquí hi ha d'haver una aposta més ambiciosa tant en el que fa pels recursos com el que fa a les ràtios. Les ràtios és un pas molt tímid. Tenim una complexitat a les aules molt elevada. Un 40,6% dels alumnes tenen necessitats específiques de suport educatiu aquí a Catalunya. Això és una xifra estratosfèrica. Per tant, aquí necessitem una aposta molt clara. I no només són els recursos que han d'anar a parar a les aules, sinó que aquests recursos sàpiguen quines tasques han de desenvolupar, les tinguin molt ben taxades i molt ben, molt ben definides, perquè això ara no està passant, i que a més es puguin coordinar entre ells, que es creïn uns equips psicosocioeducatius estructurals que puguin treballar en aquesta dinàmica.
1: I ho tenen xifrat? És a dir, demanen més mans?
0: Nosaltres ho tenim xifrat. I tenim una proposta, de fet, elaborada, que som l'únic sindicat que la tenim feta, treballada, i a més nosaltres anem centre a centre sempre a recollir doncs, quines són les necessitats que tenen a cada centre i podem traslladar a l'administració. Doncs pues mira, en aquest centre necessiten això, això, això. I per tant, assegurar que aquells centres allà on més es necessita tinguin els recursos necessaris i que l'alumne que necessita el recurs també el pugui tenir.
1: Però per tant, són més mans o que aquestes mans que ja s'han... que comencen a treballar ja estiguin més ben repartides? És a dir, vostès amb aquests 500 persones més per l'escola inclusiva n'hi tenen prou?
0: No, no.
1: Quantes més?
0: No, no.
1: Quantes
0: més? Mira, nosaltres vam més o menys, és una xifra que també pot variar perquè també canvien, any rere any marxen uns grups entre nosaltres, però nosaltres havíem xifrat d'uns 15.000, unes 15.000 dotacions entre docents i personal d'atenció educativa.
1: Està molt lluny.
0: Per això és molt important accelerar la implementació d'aquests recursos, que no sigui a 4 anys vista, sinó que puguem accelerar perquè d'aquí 4 anys, com a molt, puguem tenir ja arribar a aquesta xifra màxima de que tots els centres puguin tenir els recursos, perquè si no, si això no ho accelerem, d'aquí 4 anys la complexitat la tenim present, no desapareixerà a Catalunya. A més, cada vegada tenim molta matrícula viva, i la matrícula viva, que vol dir alumnat que ens arriba, etc., doncs aquesta matrícula va acompanyada de necessitats específiques de suport educatiu.
1: Són nens que s'apunten a mig curs.
0: Mobilitat, o que arriben, per tant, han de tenir un acompanyament, i molts arriben amb una situació molt dificultosa, tant a nivell social, familiar, com a nivell personal, no? Potser és un alumne que també té retard en l'aprenentatge. Tot això és que s'ha de poder donar resposta. Per tant, passos endavant. Reducció de ràtios.
1: A quant? Quants alumnes per aula?
0: Nosaltres demanem, i així ho vam demanar a les negociacions, 15 alumnes infantil primària, infantil fins i tot menys, si és possible, i màxim 22-23 a secundària. L'FP també en aquells cicles on hi ha manipulació...
1: Però infantil i primària 15, estem, també som molt lluny d'això, perquè ara estem pels 20,
0: estem parlant de 20, que sí que és veritat que...
1: Però això implica haver de contractar més mestres, perquè...
0: Evidentment. Clar. No, i implica contractar més mestres i no suprimir grups a la pública, que ara parlem de reducció de ràtios, mentre anem tancant grups a la pública, doncs no els tanquis, no tanquis aquests grups, no suprimeixis oferta pública i ves, a més, incorporant l'escola concertada a la xarxa pública perquè puguem arribar a tenir a llarg termini, perquè això sí que és entenem que és a llarg termini, però una única xarxa que és l'única universal que pot atendre tot l'alumnat sense distinció.
1: Vostès es veuen dijous amb la consellera?
0: Nosaltres, hem d'acabar de concretar, ho hem de decidir avui, tenim la nostra reunió interna hem de decidir. Nosaltres hem demanat una reunió, per tant, reobrir les negociacions, per tant, segurament hi anirem. Però, hem d'acabar de concretar de quina manera.
1: Esperen el president en aquesta reunió?
0: No creiem que el president es presenti, tot i que el president hauria de prendre regnes en aquest assumpte, perquè és una qüestió de país.
1: Vostè em deia, jo aquest estiu m'he anat trobant mestres i clar, vostè és un fenomen pop ja, amb tot com va anar el curs passat, vull dir que és una cara reconeixible.
0: Sí.
1: S'haurà trobat famílies també.
0: Sí.
1: Què li han dit?
0: Jo és que sempre tinc molt bona sintonia amb les famílies, l'he tingut sempre. Estan com molt d'acord, sí que estan preocupades, evidentment, no? Però com a mínim les que jo m'he trobat o amb les que jo parlo, estan preocupades per l'educació del país, per l'educació que reben els seus fills, i sobretot aquelles famílies que tenen infants o adolescents amb dificultats, que veuen que se senten molt impotents perquè veuen que els seus fills i filles no estan rebent l'atenció que necessiten. Precisament les famílies que més implicades estan o que més empàtiques o comprensives són les que pateixen les conseqüències d'aquesta falta de recursos molt més directament que l'alumnat que no té aquestes dificultats, no? Però en general, i això no vol dir que no hi haguin famílies crítiques, etcètera. L'única qüestió és la preocupació, potser que posen en dubte, és el tema de les sortides de colònies. Aquí sí que ja tenim...
1: I això s'ho estan repensant?
0: Hi ha centres que estan tirant enrere i centres que s'hi apunten.
1: I vostè de què és partidària?
0: a mi les colònies, jo les defenso, les colònies, les colònies per mi és una activitat, m'han agradat sempre molt, les he defensat molt, sempre que hi he anat, m'ho he passat molt bé, i mira que jo tinc infants, jo sóc d'infantil, i bueno, i es fas de mama, realment, però sí que penso que s'ha de reconèixer, perquè és una tasca que és molt bonica i molt pedagògica alhora, però és un desgast molt gran, perquè tu estàs treballant 24 hores, durant 2, 3, 4, 5 dies, la gent que s'emporta adolescents pateix molt, sobretot, quan ens portem infants petits també patim, però, bueno, però amb els adolescents es
1: pateix
0: molt. Nens
1: petits, problemes petits, nens grans, problemes grans.
0: Sí, amb els nens petits és més de que no es faci mal, de que no caigui, els que et ploren, bueno, és molt... també pateixes, jo tinc companyes que no volien anar a colònies perquè s'ho passaven malament i tot el dia comptaven criatures, vull dir, que no perdre'n cap, clar, és que és una responsabilitat molt gran. Però, clar, els adolescents, jo... Els que són profes d'adolescents els agrada molt i això, però pateixen molt perquè és que allò, és molt difícil, no? Em portes 50 adolescents, 100 o 300 que demà és de viatge a final de curs i són adolescents.
1: Però en això podrien rebaixar una mica i podrien dir, mira, sí, seguirem fent les colònies, però ens guardem la carta de més convocatòries de vaga.
0: És que el moviment de sortir de les colònies no surt del sindicat, surt dels centres mateix, que diuen, d'acord, no ens... no esteu donant valor a la nostra tasca, doncs ara farem la feina que pertoca les hores de centre i no farem coses extres. I va sortir aquest moviment. Tant de bo el puguem revertir, però aquí l'administració ha de fer una feina molt gran, que és reconèixer aquestes hores de més que treballes, que són unes hores extres que tu estàs fent, i a més també compensar-les. Mm.
1: Aquesta pregunta, si tingués aquí asseguda la consellera d'Educació, que la tindrem la setmana que ve, li faria i li faré igual, Ara posis de la pell d'una criatura que comença l'escola, que comença I3, que acaba l'escola bressol, per tant, comença el col·le de grans, no? Els que hem passat per això sabem que l'adaptació a vegades costa, que has de portar la criatura mica en mica, unes hores, que es vagi coneixent el terreny... Clar, que arriba el primer dia, es troba amb tot nou, però que a més no es troba ni amb la tutora o tutor, normalment tutora, que l'acompanyarà durant tot aquest camí en aquesta porta d'entrada, que és importantíssima, no? La primera persona que el rep al col·le de grans.
0: Bé, ja veurem què passarà el dia 8. Ja veurem què passarà, però ho fem precisament perquè aquestes criatures algun dia no es trobin, pues, que algunes d'elles no tinguin el recurs que necessitaran també aquest primer dia, perquè el seu futur estigui assegurat, perquè algunes criatures malauradament es queden pel camí, perquè no tenen les mateixes possibilitats que la resta. Per tant, és veritat que és un primer dia és diguéssim delicat, però és que s'hauria pogut evitar. La conselleria des del dia 13 de juliol que no ha piulat, o sigui, nosaltres ens vam reunir amb elles i vam dir és necessari continuar asseient-nos i anar abordant les qüestions que tenim a sobre la taula, que no hem parlat del català, no hem parlat de les infraestructures, no, és que tenim moltes qüestions. No ha dit res, podíem haver evitat aquesta vaga si hagués hagut una voluntat política.
1: I vostè no creu que amb aquesta setmana ja deia que hi hagi temps. Què diu que ja veurem què passarà? Entenc o puc interpretar d'això que està dient que a infantil, a I3, per exemple, o en els canvis de cicle, en els nanos que comencin primer de primària, allà sí que hi hauran de ser els professors de referència, els tutors?
0: No puc saber. Dependrà també una mica de l'estat de les persones que estiguin allà al capdavant. Jo detecto molt malestar, No sé què passarà amb la vaga del dia 8.
1: Però seria raonable que fos així.
0: Seria, bueno, raonable. Jo crec que si algú hi va, segurament serà per això, perquè tindrà aquest sentiment, I serà molt, diguéssim, respectable, perquè és així. I és que al final nosaltres tenim vocació. El que passa és que la vocació no ha de sostenir el sistema educatiu. El que ha de sostenir el sistema educatiu són les apostes polítiques perquè l'educació tingui, pues, el que necessita i el finançament necessari per poder tenir cobertes les necessitats.
1: Hem estat parlant de la les proves PISA, del ridícul, del fiasco que hi ha hagut en això, veníem doncs molt mals resultats dels alumnes catalans fa 3 anys, ara no podem saber, però vostès ja han dit que aquest cessament de la número 2 és un pagat, que no soluciona el problema. Li vull preguntar directament, pot ser que aquesta concatenació de vagues del curs passat, les que puguin venir, hagin fet baixar o facin baixar més el nivell de l'alumnat català?
0: No. No, no, no. El nivell de l'alumnat baixa si no té l'atenció que necessita. Això és així. En països on hi ha menys ràtios i més personal, els resultats són millors. Però és que, a més, és que aquí tenim, torno a repetir, tenim una complexitat molt elevada. I això no ha anat acompanyat dels recursos necessaris. És a dir, en el moment que es va treure un decret d'inclusió que anava acompanyat d'una memòria econòmica, aquesta memòria econòmica no es va desplegar mai i, de fet, ha desaparegut, ningú en sap ni on para, ni se'n recorda. Aquí, en aquest decret d'inclusiva, que era del 2017, s'hauria de desplegar en pocs anys i resulta que encara estem a l'inici pràcticament de tot. Hem incorporat a les aules a l'alumnat amb necessitats educatives especials. A més, el nombre d'alumnat nouvingut ha crescut exponencialment. Això no ha anat acompanyat dels recursos necessaris i això té unes conseqüències.
1: Per tant, ja que no tindrem els resultats de PISA o que no podran ser homologables, li demano a vostè com valora el nivell de l'alumnat català. Quina nota li posaria?
0: Ostres, jo això no ho puc saber. No vull fer aquesta estimació perquè em puc allunyar molt. Però sí que el que a mi em preocupa i ens preocupa a vostè com a organització és tot aquell alumnat que realment no està tenint l'atenció necessària.
1: Teníem en línia el Tian Riba, periodista, la Gemma Martínez, directora del periòdico. No sé si voleu adreçar alguna pregunta o reflexió a la Yolanda Segura.
2: Bueno, jo sí que voldria que fera un pronòstic de quin seguiment creu que tindrà la vaga.
0: Sergio, esperem que el seguiment sigui alt, perquè ja que la tenim convocada, aquesta vaga ha de tenir un bon seguiment i animo a totes les persones treballadores a que s'hi sumin. Però no ho podem dir. Les vagues de l'inici de curs acostumen a ser complicades, perquè, bueno, torno a dir, la responsabilitat... Som persones responsables i, per tant, pot ser que molt personal docent es cregui amb la responsabilitat d'anar el primer dia, li sàpiga greu, o aterri en un centre nou, tingui un grup nou. Però, no ho sé, igual estic dient això i resulta que la vaga és superexitosa, com igual doncs, el seguiment és molt baix. Al cap i a la fi, aquesta vaga el que vol és expressar que el conflicte continua i que el malestar persisteix i que algú, per exemple, no s'hi sumi no vol dir que no estigui descontent, sinó que ho farà perquè és el primer dia i perquè hi ha aquí una responsabilitat sobre la taula, però segurament igual després, si ens veiem obligats a convocar-ne més, s'hi sumarà com el que més. No puc saber perquè realment, així com altres les vagues del curs passat sabíem que tindríem un seguiment molt alt, en aquesta nosaltres l'esperem, el seguiment alt, perquè també voldrà dir que el malestar és molt gran i que, per tant, serà un missatge molt clar a l'administració de que s'ha de posar les piles.
1: Tian.
3: Sí, sempre parlem de les ràtios, dels augments de sous, de quines són les solucions al problema de l'educació. Tinc més la sensació que el problema no són les ràtios, sinó que és la complexitat, la cultura de l'esforç, els canvis continuats de lleis. Llavors li volia preguntar si em pot dir amb una paraula quin és el problema de l'educació a Catalunya, quin és el problema de l'educació a Catalunya resumit amb una paraula, i resumit amb una paraula, quina és la solució?
0: Infrafinançament, 6% per l'educació pública.
1: 6% per l'educació pública?
0: 6% del PIB per l'educació pública.
1: I així se solucionaria tot?
0: Llavors aquí entraria tot el tema de quina és l'educació que volem per Catalunya i en què hem d'invertir aquest 6%, evidentment. Però si no hi ha això... si no hi ha aquest finançament necessari, difícilment podrem resoldre les necessitats que tenim en el sistema educatiu. Després ja parlaríem de polítiques educatives i transformacions i canvis i tot aquest tema, que és un altre tema de fons que també hem d'abordar.
1: Yolanda Segura, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Aquí Catalunya. Esperem que no es confirmi el seu pronòstic, que només hi ha un 1 de 10 de possibilitats que es desconvoqui la vaga, perquè serà millor per tots, per tothom. Segur que per vostès també.
0: Nosaltres també, i tant que sí.
1: Perquè segur que una mica d'esgotament hi deu haver arrencar el curs en aquestes condicions.
0: I que també desitgem que caminem cap endavant perquè és necessari. Vull dir, és que no és que vulguem un conflicte perquè sí, és que el conflicte existeix només per amb un objectiu molt clar, que és millorar l'educació a Catalunya.
1: Yolanda Segura, gràcies. I Tian Rima, Gemma Martínez, moltíssimes gràcies a vosaltres també.
2: Gràcies, adéu.
3: Moltes
2: gràcies.
3: Bon dia.
1: Que vagi
3: bon
1: bé. Adéu. Nosaltres tornem en un parell de minuts.
4: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
5: José Sacristán arriba aquest setembre al Teatre Romea per protagonitzar El Hijo de la Cómica, un homenatge íntim i emotiu a Fernán Gómez en una peça sobre la identitat i l'ofici de viure sobre un escenari. Un relat tendre i profund amb una interpretació memorable. El Hijo de la Cómica al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
6: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
7: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
8: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 17 de setembre, a les 7 de la tarda, El Malentès, amb Màrius Serra. Una novel·la que mostra el pes de l'atzar a les nostres vides. Registra't al país.cat.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Sis minutets passen ara de 2:15 del matí. Estimada Mariola Cubells, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Marina Fernández. Un plaer tornar a veure't i tornar a escoltar-te.
2: Ha provat l'estiu?
3: Una temporada més.
2: Una temporada més, ja en van unes quantes, entre Paula Tallón i Marina Fernández.
3: Exactament.
2: Tu fitxant aquí cada dimarts.
3: Jo ahí, vamos, estaré fins a que vosaltres digueu no. Escolta, vos acompanyaré fins a que vosaltres digueu no.
2: Ui, que això passa als programes de ràdio i de tele, tu saps bé que a vegades cop col·laboradors comencen a fer bola, pobres. No és el teu cas.
3: Exactament.
2: I esperem que no ho sigui
3: no
2: mai,
3: això. No és el meu cas de moment.
2: Et demano que aguantis, perquè ara parlarem de tele, però abans tenim una persona que té informació en relació a Carlos Sobera. Què tal? Bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia, Marina. Bon dia aquí a Catalunya. Bon dia, Mariola. També salutació a tots.
3: Bon dia, company. Bon dia. Què tal?
4: Què tal? Mira, a veure, em dic Genís Joplin i no, res, jo entro en directe un moment per comentar, perquè una de les notícies del curs televisiu, Mariola, és que el Carlos Sobera presentarà a Telecinco La Rueda de la Letra, que és un concurs que inclou el rosco aquest de passar palabra, que és com el Santo Grial de la tele, que sí, Mariola.
3: Exacte.
4: I el programa serà, pot ser que serà diari, no? Molta gent entre suposo tu també, Mariola, pensa amb raó que el Carlos Sobera estarà tot arreu. Doncs bé, jo he recopilat informació en aquest sentit i gràcies a molts testimonis podem concloure que sí, que el Sobera està tot arreu, però, hòstia, no només a la tele. Mira, escoltem, per exemple, a la Lisenda, que és una noia de Sants, el que ens explicava. Mira.
5: Pues jo, mira, l'altre dia vaig entrar a una sabateria d'aquí de Sants a comprar unes sabates per la meva filla, la Elisenda 2, i em va atendre una noia molt simpàtica, molt amable, però es veu que era nova, i quan li vaig preguntar per la talla d'unes sabates em va dir: mira, espera, perquè millor ve el responsable, l'encarregat, que ell controla molt més que jo. I sí, sí, va aparèixer l'encarregat i, collons, era el Carlos Sobera. Hòstia, tu, no m'ho esperava, però molt amable, eh? Em va portar tots els models, em va aconsellar quina sabata era la més ergonòmica, per la nena quin color li quedava millor pels colors dels ulls de la meva nena. Hòstia, molt bé, Carlos Sobera, molt, no m'ho esperava, però joder, molt bé, Carlos.
4: Bé, no? O sigui, Carlos Sobera a la sabateria, però és que no és ni un ni dos testimonis, Marina, estem rebent un munt de missatges. Per exemple, un altre és aquest, és el Manuel d'Altafulla, mira que ens explica.
6: Pues a mí lo que me pasó es que yo, mira, a mediados de agosto nos fuimos 2 semanitas de vacaciones y puse un anuncio en internet para alguien que me viniera a cuidar los gatitos. Yo tengo 2 gatitos, Calcetines y Michons, y enseguida me respondió alguien y era Carlos Sobera.
4: El Carlos Sobera,
6: y
4: también.
6: Sí, sí, voy a hablar. Y dice, enseguida me dijo que sí, que le interesaba, vino a casa. Y le digo, pero bueno, nano, ¿qué haces? Y me dice, no, ahora que no tengo tele ni programas, pues me busco cosas para hacer, ¿no? Para entretenerme. Y sí, sí, muy amable. Enseguida le enseñé, tenían los gatitos la comidita, la bebidita, la camita. Enseguida me dijo él, tú tranquilo, porque yo le pondré la tablet, dibujos animados. No debo pues esponja, que les puede excitar demasiado, sí, sino sí, algunos más tranquis. Y sí, sí, muy bien. Y cuando volvimos a las 2 semanas, los gatitos, perfecto. Les havia ensenyat incluso Carlos a levantar la ceja como hace él en la tele. Acajón 10. Qué miedo los meninos, hostia.
4: Bueno, ja veieu, molts missatges, Marina, de gent que es troba a Carlos Sobera.
2: D'Altafulla, però deu ser originari del País Valencià, sí, aquest amb el nano, no? El Manuel.
4: Sí, sí, sí. Bueno, no sé, no li he preguntat, però bueno,
2: són testimonis. Deu ser paisà de la Mariola.
4: Pot ser paisà de... Potser el coneix, no sé. Si tens gatets, Mariola, li demanes a aquest senyor que et passi el telèfon del Sobera.
3: Perfecte.
4: I, bueno, en general, contents, Mariola, però està tot arreu el Carlos Sobera, però en general, contents, és un tio que cau bé. Mira, escolteu també el testimoni del Julià, de Sant Julià de Ramis. Mira, escolta.
7: Pues mireu, la meva experiència és que jo estava fent paddle surf a la platja de l'Estartit l'altre dia, tan tranquil, no? Sabeu que el paddle surf és un esport per gent que busca una pau interior, no?
4: Sí,
7: inclús podríem dir que el paddle surf és un esport per gent que està morta per dins. Bueno, jo estava allà tan tranquil enmig del mar, ja devia estar unes 50 milles de la costa,
4: hòstia,
7: de fet ja veia Menorca, i de sobte m'apareix així un tio sota l'aigua, pues, treu el cap amb les ulleres i el tubo de buceo i m'ensenya un pulpo i em diu, mira que pescao. I es treu les ulleres i era el Carlos Sobera. Dic, jo, Carlos Sobera. I em va sobtar, no me l'esperava, tampoc ho descartava,
4: no,
7: perquè
4: no
7: sent el Carlos Sobera tampoc és descartable, però sí em va sobtar una mica, bueno, aquesta és la meva experiència.
4: Bueno, increïble, no? Enmig del bar, en fi, molta gent. Podríem continuar, gent que ha vist el mateix dia el Carlos Sobera, el Machu Picchu i el Cabo de Gata. És l'hòstia, està omnipresent. Omnipresent. A veure a la tele com li surt aquest nou programa. Bueno.
2: Mariola, tu el coneixes, el Sobera?
3: Personalment no.
2: No.
3: Jo no l'he entrevistat mai, a més. No he tingut l'ocasió, però té raó el company Genís, perquè enguany serà algo un poquet cridaner, que tu poses la tele i a la mateixa hora, en dos cadenes diferents, estiga presentant, en un cas, First Days, i en l'altre, Rueda la Letra, que és una cosa un poquet... A mi em sembla que s'hauria d'anar amb cura, no?, en la televisió.
2: Li podrien donar un altre programa que es digui Està en la sopa.
3: Sí, a més, està sobre exposició, perquè després arribarà un altre programa, concurs, no diari, que també presentarà ell, i, bueno, en fi, a mi em pareix excessiu.
2: A Catalunya això passa, segons quins presentadors, però vaja, tampoc direm noms, ara. Genís Joplin... Gràcies.
4: Bueno, bon
3: Genís,
4: dia, bon dia.
3: Moltíssimes gràcies, eh?
4: Gràcies a tu, Mariola. Una abraçada a tots.
2: Adéu.

0: Vinga, i tu què mires per saber què hem de mirar, què ens depara la temporada televisiva? Tenim a la Mariola, Cubells, el món de les sèries, però no només, també la tele convencional. I clar, aquí hem de parlar de les dues grans divas i de com han arrencat temporada. I ho han fet a Ceuta, Arnau.
1: Sí, així arrencava, per exemple, el programa d'Ana Rosa Quintana.
2: Pues muy buenos días desde Ceuta, desde España, desde Europa. Aunque el presidente cerrase el estado por vacaciones, enviando aquí a sus ministros a posar como si fuera un fotocol. Sánchez ha gestionado la crisis convirtiéndose en un presidente sirena, vestido de cintura para arriba y de cintura para abajo con bermudas y chanclas.
1: Aquest va ser l'inici, eh? Són els dos primers minuts d'Ana Rosa Quintana des de Ceuta, Europa, remarcant-ho bé. Així, Susana Griso començava Espejo Público.
3: Estamos en la playa del trampolín. Es la imagen de la vergüenza, un despropósito, un fracaso colectivo. Una imagen que no es propia del primer mundo.
1: I ara també hem conegut que la Sexta emetrà a partir del dilluns vinent una programació especial sobre aquesta crisi de Ceuta amb una edició diària d'Objectiu a la Sexta amb Ana Pastor. Serà de dilluns a dijous a 9:45 de la nit per analitzar doncs, totes les claus d'aquesta crisi migratòria a Ceuta.
0: Mariola.
4: Bueno, va començar ja ahir això que dius Arnau de la edició diària, ja va començar ahir. Ana Pastor va tindre un 3-6, bueno, perquè pretén estar també en el cor de la notícia. He de dir-vos que en este duel de Espejo Público i Ana Rosa, el programa d'Ana Rosa, el que va a guanyar per goleada va ser la hora de la 1 amb Silvia Inxaurrondo, que no estava a Ceuta, perquè jo considere que no, vull dir, no cal. O sea, també estarà Iker Jiménez. Jo crec que jo no cal que totes les estrelles de la tele vagin allà. Tu pots informar d'una manera pausada i sense... Perquè tinc la sensació que han anat a Ceuta a dir una cosa que podien haver dit en l'estudi, no? Que Sánchez és malo. I
0: de fet, l'Anna Rosa es va muntar un plató a Ceuta. Tampoc, vull dir que era exacte. Ceuta, una ciutat autònoma,
4: sí,
0: però no era peu.
4: En un estudi. En un
0: a peu
4: estudi.
0: De trinxera, diguéssim. I sí que m'interessa això que deies, perquè he vist alguna anàlisi en aquesta direcció, que al final estan intentant inxerronitzar-se, d'alguna manera, no?
4: Sí, el que passa és que jo crec que, bueno, jo personalment tinc claríssim quina és la meva aposta quan tinc que informar-me d'algo i jo em posé l'hora de la 1 amb la Sílvia com el 21,5% de la població, de la gent que estava mirant la tele ahir front al 11 que va tindre Espejo Público i 13 que va tindre el programa d'Anna Rosa. És a dir, que és evident que hi ha una part de la població important que demana sosiego a l'hora de informar-se sobre un tema tan tremendo com la crisi migratòria a Ceuta. Jo recomano l'article que va escriure ahir en El País, és molt interessant, la companya Eva Will, perquè està tot explicat ahir en aquest article. És un article d'opinió, però és molt eficaç, molt potent i molt exemplificador del que va passar ahir en ese duel televisiu del que parlem. Sí, sí.
0: Mariola, una de les grans novetats d'aquesta temporada és que 20 anys després arriba una nova tele a Espanya, la Sèptima.
5: Sí. Bueno, estupendo, esto es un bombazo. Bueno, es un notición, esto es que... Vamos, la sorpresa de la temporada. Pues que esto no se lo espera nadie.
0: I la veu sonarà, és el Javier Ruiz, havia estat habitual d'aquesta casa, és un dels moviments més destacats que s'assuma al projecte com a director editorial d'aquest nou canal de la Sèptima. Qui hi ha al darrere d'això i de què ha d'anar aquest canal pels que ens estiguin escoltant i hagin de decidir si volen o no sintonitzar-lo?
4: Bueno, lo més cridaner és que 20 anys després naix una nova tele, és a dir, això és una notícia de primera magnitud, és una tele convencional que estarà en el lineal televisiu de com està la U, com està Telecinco, com està A3, com està TV3, com estan totes les televisions generalistes. Esta és una nova televisió, una nova cadena que naix amb un grup d'empresaris amb tintes, se suposa que progressistes, bueno, se suposa no, marcadament progressistes, amb una intenció d'omplir un lloc que, segons els que, en fi, els que han impulsat la tele, no està cobrint part de la de les necessitats informatives de la població.
0: Això què vol dir?
4: Això vol dir que si tu consideres que la U no té suficient, diguem, força mediàtica per influir en un electorat progressista, ara tindràs la sèptima, que es ven com una tele que estic segura que serà, bueno, escorada a l'esquerra, per supòs.
0: I la Sexta? Però on queda tot això?
4: La Sexta ja fa temps que fa que té vaivenes, és a dir, i jo crec que la voluntat de la Sèptima és omplir tota aquesta gent que desafecta de determinat tipus de contingut televisiu que no, diguem que, bueno, que no és el que voldrien escoltar. Llavors, a banda de Televisió Espanyola, si analitzem els deures que els continguts de les altres cadenes de televisió, la veritat és que si tu vols estar ben informat i no trobar soroll i no trobar soroll definitiva o bronca, bueno, pues no tens molts llocs als que anar. Això també s'ha de dir. Mm-hmm. Llavors, sí que m'agradaria explicar una cosa, perquè en aquesta història de les fake news, ahir i sia, que és una cosa que ens afecta a esta casa, no? que a Javier Ruiz la SER l'acomiadava com a cap d'economia. No? Bueno, fa un any que Javier Ruiz no és cap d'economia de la cadena SER, és Jordi Fàbrega, és a dir, s'ha de dir Sarclar, i ell feia una secció, ho va dir ell fins i tot responent a Twitter, no? Però bueno, volia deixar-ho clar perquè és que ja arriba un moment en què tu ja no saps per on tirar. Llavors, veurem fitxatges, estarà Queque en la Sèptima també, i jo crec que anirem veient fitxatges al llarg de la temporada, comença el 5 de novembre, i en qualsevol dels casos és una notícia televisiva de primera magnitud.
0: 20 anys, imagina't.
4: Fa 20 anys que no tenim una nova tele. I l'esperem, els que ens dediquem a això, l'esperem com a material informatiu de primera magnitud. També.
0: Demà tenim amb nosaltres la Lorena Vázquez. Aquesta temporada passa els dimecres, que és el dia que surten les revistes del Cor. I et volia preguntar per això, per com tenim els programes del Cor ara mateix, per si està en crisi tot el que té a veure amb la premsa rosa.
6: Y por eso, porque nosotros no podíamos decidir. O sea, era una cosa, un acto de... imagínate tú lo que es la Iglesia de Canal.
0: Sembla que s'ha estès la sensació que cada vegada funciona menys.
4: Mira, jo crec que això és una miqueta una trampa i és una miqueta embolicat. És de veres que els programes feten sobre premsa del Cor, com era Sálvame o com era el Sálvame Deluxe o tots els programes que hem tingut, ja no tenen la força que tenien. Però la tele i la tele generalista i els magazins continuen esguitats de notícies relacionades amb el Cor. El que ara farà, en este cas, Espejo Público, és que no farà secció, i ara són soles, no farà una secció concreta com abans, sinó que si hi ha un tema d'actualitat relacionat amb la premsa del Cor, sí, això s'abordarà igual que s'aborda la crisi migratòria, és a dir, tindrà el mateix contingut. Però hem de recordar que este estiu ha hagut un altre programa diari, bueno, tota la vesprada de Telecinco ha estat vertebrada amb premsa del Cor, més o menys. Jo crec que hi ha menys capacitat per donar aquesta informació, gràcies també a que els propis famosos, diguem, per dir-ho d'alguna manera, ja estan ells prenent, diguem, la seva vida a les seues xarxes, als seus, a la seva, diguem que ells ja són la informació real. Però jo no crec que siga, és a dir, és que està una miqueta més baix, però no ha perdut, està la tele plena, no ha perdut força, jo crec que no. Veurem què diu Lorena demà, però jo no crec que siga... No està com abans, perquè era una algo molt cridaner, però no, en absolut està morta la tele, este tema.
0: Hem repassat la tele, ara ens toquen les sèries. Què depara aquesta temporada en relació a les sèries? Que ens hi trobarem? Quines seran les grans novetats, les més esperades, les que tu ens recomanes?
4: Doncs mira, jo vaig a donar-te una que estic esperant. No te penses que espere moltes, perquè no, la cosa
0: vam
4: està una miqueta baix.
0: De fet, vam acabar temporada dient ha estat pèssima la temporada anterior
4: en relació a les sèries. Pèssima.
0: I la que ve, millora?
4: I la que ve millora un poquet, perquè sí que hi ha unes quantes, almenys jo, i a més només de ficció pròpia, jo he detectat 6 que te recomane, que vos recomane. Val. I la primera és Matar a un oso, que tinc moltíssimes ganes de veure-la. Matar a un oso, a més, ens afecta a l'àmbit català, perquè és la història de l'oso. Vos en recordeu que en la pandèmia va eixir la notícia de la mort per enverinament d'un os que es deia l'oso Cachó, era Cachó? Sí, sí, Cachó.
0: Sí, un os bru.
4: A la Vall d'Aran, sí. A la Vall d'Aran. Llavors va morir per enverinament i els cabezudo, que són els de la zona i els de Nos vemos en otra vida, han fet un thriller sobre la investigació judicial, policial, criminal d'este succés, que va ser tractat legalment com si fora un assassinat. Llavors, bueno, jo no he vist les imatges són al·lucinants, perquè està en el Pirineu català, i la sèrie està fenomenal. Jo el que he vist, he vist molt poquet, però el que he vist està fenomenal feta, està molt ben narrada i sobretot te fa, diguem, com pots fer una investigació judicial de la mort d'un animal, no? Doncs sí, ells ho han fet i jo és la que espere, a més, estarà Enric Auquer, estarà... Enric Auquer no, estarà Eduard Fernández, estarà Miqui Esparvé, estarà Pol López, Nora Navas...
0: Dic, Enric Auquer, si no, faria un Sobera.
4: No està Enric Auquer, m'he enganyat, que està en una altra.
0: Segona.
4: I jo l'espere en Movistar Plus, estarà. No tenim data encara.
7: Hacer bien.
8: Despertarte cada mañana, en cuanto suena el despertador, te tienes que levantar y punto.
9: Minuto heroico, ducha de agua fría.
8: Yo tenía que formar parte de l'Opus Dei.
0: Minuto heroico, ¿de qué va això?
4: No, és la segona part de Minuto Heroico. Minuto Heroico és la docusèrie que va eixir l'any passat, que està dirigida per Mònica Terribas, sobre exdones que van abandonar l'Opus Dei. Mm-hmm. Llavors, era la primera vegada que 13 dones contaven mirant a càmera com havia sigut la seva vida dins de l'Opus i com havia sigut la seva eixida. Llavors, ara hi ha una segona part on parlen homes, que és molt interessant també ex-Opus Dei, i fins i tot gent que està molt relacionada amb l'obra, no necessàriament, bueno, sí, numeraris i supernumeraris, que tenen una visió crítica sobre esta història. A mi, jo he vist els 3 primers episodis, arribarà a final de setembre, i jo crec que és una tasca d'investigació tan important, tan interessant, que no podem deixar de veure-la. I crec que, a més, l'Opus té una força... econòmica, social, que s'ha de posar ahí i tu has d'entendre què és això i què hi ha darrere.
0: Ens queden escassos 5 minuts, Mariola, per repassar les 3 que queden. Què més? Quines
4: bueno,
0: sèries
4: més? Bueno, que te diga que n'hi haurà un biopic de Rafael i tu diràs, pa què? Bueno, doncs pues, arribarà. Ja està, no tinc més que dir. Jo no sé, crec que Rafael ja ho sabem tot, però bueno, arribarà. I després arriba una que jo tinc moltes ganes, que es diu El Castillo, del llibre de Mabel Lozano, El Proxeneta, sí. Que també està feta per Caballo Films, i tinc moltíssimes ganes de veure-la, perquè bueno, conta una història molt potent i molt necessària sobre el proxenetisme.
0: Tot això és el que vindrà, però... Clar, la gràcia d'aquesta sèrie és que tu cada setmana ens recomanes una sèrie.
4: Ai, sí. Bueno,
0: comencem
4: bueno.
0: amb la primera d'aquesta setmana, de la temporada.
10: No me gustan los ruidos que haces. Pero me encanta tu sonrisa.

0: Fa mi Eduli, no,
1: si
0: això?
1: Conmigo, haver fingido un...
2: Marina, Arnau, companys, oients, no podeu deixar de veure esta sèrie. És un thriller de venganza. No sé com es diu. Com es
0: venjança,
2: diu venganza?
0: Revenja, revenja.
2: Venjança, revenja. De revenja feminista brutal. No s'està parlant suficient d'esta sèrie. Em sembla, està a Disney. Jo vaig acabar de veure la nit. Me la he papat sencera este estiu. És una sèrie boníssima, superben feta, superben hilvanada, superben interpretada i sobretot excessivament real, per a mi, molt dura, molt dura, molt dura, però boníssima, boníssima, boníssima. Llavors la recomano moltíssim.
0: Mariola.
2: Recorda un poquet a la peli Una joven prometedora, però Una joven prometedora sembla un convento ursulines comparat amb la sèrie. Pues la recomano molt, Arnau.
3: Me l'apunto.
2: Pren nota.
3: Me l'apunto.
2: Vinga.
0: Mariola, vale. Cubells.
2: Petons.
0: Primera secció
2: petons
0: de temporada.
3: Adéu, Mariola.
0: Moltíssimes gràcies. Que
2: adéu,
0: vagi molt bé.
2: Adéu, companys. Adéu.

Digan lo que digan los demás, ens deia la Mariola, que ve una altra sèrie sobre Rafael amb ell. Arribarem a les 10 del matí. Fins ara.

0: olvidaré la tristeza.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Les 10 del matí, moment d'actualitzar notícies amb el Sergi López i la Judit Casellas. Què tal?
3: Què tal? Bon dia, Marina. La vaga de professors convocada pel primer dia del curs escolar es farà, perquè ja no dona temps per desconvocar-les, el que ha dit en aquest programa la portaveu del sindicat USTEC. Recordem que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comença la ronda de reunions amb els sindicats per intentar desencallar la mobilització dels docents catalans. Judit Casellas.
4: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que són molts els temes que queden per superar i de moment s'ha de parlar encara molt per poder desconvocar la vaga.
5: De l'1 al 10, quantes probabilitats hi ha que es desconvoqui la vaga pel primer dia de curs?
6: No, aquesta vaga tirarà endavant, no? Hi ha temps de que ara la conselleria no ens vindrà ara amb una proposta, diguéssim, que faci que es desencalli aquesta vaga.
4: Avui tornen a la feina 85.000 docents que d'entrada cobraran 1.500 euros més que l'any passat gràcies als acords que han signat alguns dels sindicats amb la conselleria. Uns acords que no han permès desconvocar les aturades. Des del sindicat reclamen, entre d'altres coses, que rebaixi el nombre d'alumnes per aula i un increment de personal de suport als mestres i professors.
3: Per cert, que avui Educació tindrà nova secretària general.
4: La consellera ha destituït la que fins ara era la seva número 2 per la pífia de les proves PISA. Interior també nomenarà el nou secretari general d'Interior, que va dimitir en el seu cas per motius personals.
3: De l'àmbit econòmic, avui ha entrat en vigor una rebaixa de 20 cèntims al dièsel per part del govern espanyol.
4: Els conductors d'aquests vehicles estan satisfets d'un descens de preus que arriba després d'una pujada del cost d'aquest carburant.
7: Bueno, hi ha hagut un increment de preus del dièsel respecte a la benzina, això és evidentíssim. Sí, sí. Home, una bona notícia, tot el que és baixar preu, doncs està molt bé, no? Tant per particular com per empresa. Està bé, sí, sí.
4: El dièsel que baixa, però la benzina puja perquè el govern deixa en només 5 cèntims la rebaixa de preus. Fins ahir era de 10 cèntims.
3: L'aplicació Transporta'm, que permet consultar a temps real les incidències dels trens, ja compta amb 108.000 usuaris, una xifra que ha crescut un 20% des que s'ha afegit informació del metro de Barcelona i Hidalgo.
8: La nova versió incorpora horaris i incidències a la xarxa de metro i la capacitat dels vehicles. En l'àmbit ferroviari, a més dels retards, s'afegeixen dades del tipus de tren, si és llarg o curt, de quina estació estan més a prop i si hi ha servei de bicing a l'arribada. Dignitat a les vies és qui ho ha impulsat. Ana Gómez és la portaveu.
9: Et dona eines per viatjar millor i, si fa falta, buscar-te un plan B.
8: A finals d'any s'ampliarà amb informació sobre la xarxa de busos.
3: Els usuaris d'aquesta aplicació precisament podran comprovar que avui, un dia més, hi ha problemes en la circulació ferroviària, en aquest cas a la línia R1.
4: A causa d'una incidència a les instal·lacions entre les estacions del Clot i Badalona, els trens de la línia poden romandre detinguts més temps de l'habitual i veure incrementat el seu temps de recorregut uns 15 minuts a mesura que s'apropa al tram afectat.
3: No sé, Marina, si ets aficionada a les sèries de crims.
5: Molt, massa. Fins al punt que si em quedo sola a casa, fa mal rotllo a vegades perquè començo a imaginar-me coses, saps?
3: Doncs tenim un punt en comú, tu i jo. Doncs avui és el Dia Internacional del Criminalista.
5: Oh.
3: Avui em deies, fa un dia em deies que
5: era
3: un temasso el que havia posat de música, avui segurament no m'ho dius.
5: Home, sí, que és la Fletcher. Home, i tant. Sí, sí, escoltem la Fletcher.
3: Ens la imaginem fins i tot amb la bicicleta aquella que portava, no? Doncs si és el Dia del Criminalista és perquè tal dia com avui es va posar en marxa el sistema de detecció mitjançant les empremtes dactilars. Va ser l'any 1891, gràcies a un policia argentí d'origen italià anomenat Juan Busetic. Fa ni més ni menys que 135 anys que s'utilitza aquest sistema.
5: Doncs mira, pels fans de la criminologia, ja, conec bastanta gent que ja té estudis universitaris, que han fet coses a la vida i que ja d'adults estan estudiant criminologia. Una passió oculta que estan intentant doncs ara satisfer ja d'adults.
3: Jo no ho descarto, mira què et dic.
5: Estudis de criminologia.
3: Si vols, ens apuntem junts.
5: Vinga, va. Gràcies, Sergi. Fins ara.

0: Obrim el racó de pensar. A partir d'ara, aquesta temporada, cada dimarts faran parella Gerard Quintana, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I la Charlie P, com estàs?
2: Passa,
0: bon
2: molt
0: dia.
2: Dormida.
0: Cantant, humorista, vaja, una bona dupla, a veure què ens surt de tot això. Adormida, tu no ets de matinar, eh?
2: No, no, jo és que les feines nocturnes fan que el matí estiguis mort.
0: Clar, i li dius matí a les 10, eh?
2: No... Sí.
1: Jo sóc de matinar, però a l'estiu, amb la temporada de concerts,
0: clar,
1: és difícil.
0: Clar, clar.
1: Fa dos dies vés a dormir a les 7:15 del matí.
0: Què dius? Encara es fa això a les teves edats?
1: Sí. Acabes el concert a Casa Figueres, després tornes cap aquí, el guitarrista que està a Madrid ha d'agafar l'AVE i em diu, em puc quedar una estona a casa teva? I et toquen les 7 del matí ja xerrant i explicant-te les coses, no?
0: Això és un drama, eh? La gent que se't queda a casa, que si vens a dormir, vens a dormir. No, a mi, parlem d'amics, eh, ara? Però quan et comencen a donar pel·lícula i tu tens son...
1: Sí, més clar, és divendres o dissabte i se suposa que l'endemà no tens una pressa, no?, per despertar-te. Però sí, així és la vida. Vull dir que...
0: Així és la vida, i aquesta secció, l'essència d'aquesta secció, no té gaire secret, és que ens expliqueu què us ha fet pensar els últims dies. I si comencem per tu, Gerard, resulta que el que t'ha fet pensar és un metapensament. T'ha fet pensar el nom d'aquesta secció.

0: I li has posat de banda sonora al Paul Simon, al teu pensament.
1: Sí, aquesta cançó d'un disc preciós que es diu Heart and Bones, Cor i Ossos, i la cançó es diu Think Too Much. Potser és que penso massa, diu, no? Sí, la motivació de... He estat pensant en el programa, és el primer dia que vinc, aleshores aquells nervis d'estrenar-se, no? I de sobte vaig pensar, clar, vaig al racó de pensar. I bé, sempre havia sigut un càstig, això.
0: Clar, de sentir amb el fuet a l'esquena.
1: Exacte, un correctiu, no? Quan et portaves malament, doncs t'enviaven al racó de pensar. Una mena de càstig o correctiu per modificar la conducta, no? I controlar-te i que poguessis, i que portessis bé, que fossis obedient, no? Aleshores em vaig pensar, uau, començarem amb un càstig.
0: No, no és la intenció, eh?
1: No.
0: De fet, la voluntat d'aquesta secció és ressignificar també una mica, donar-li valor al fet de poder pensar, perquè a vegades quan t'aplicaven aquest càstig era per dir, escolta, l'acabes de liar, vés-te'n i reflexiona, que no està malament, tampoc.
1: Sí, però t'aïllaven i et diguéssim que et desconnectaven.

0: aquest present en el que estem vivint. I un és George Orwell, amb el 1984,
1: home,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Que també va ser portat al cinema. I bé, George Orwell s'imaginava un futur, o sigui, un nostre present, on l'autoritarisme, diguéssim, ens controlaria a la força. Ens prohibirien els llibres, ens perseguiria, es castigaria el pensament lliure, no?, d'alguna manera. I pensava, és això el que estem vivint? O és, que, és aquí cap on anem, no? Ja passa a llocs, no? I passa a estats autoritaris, evidentment, no?
1: Com I passa amb democràcies, també, això.
0: I passa amb democràcies. Jo què sé, a Estats Units mateix hi ha estats com Florida, Tennessee, Texas, Iowa, on hi ha un munt de llibres prohibits, sobretot en l'àmbit de l'ensenyament, no? I llibres prohibits com, no sé, com els 100 anys de solitud, 100 anys de soledat de García Márquez, mm-hmm. o jo què sé, de l'Isabel Allende i la Casa de los Espíritus. Vull dir que no són precisament llibres ideològics, no? Només. Bé, després vaig pensar en un altre d'aquests escriptors que van imaginar-se el nostre present, no? O sigui, el futur. Un altre anglès, Aldous Huxley, mm-hmm. amb el món feliç. I aquest s'ho va imaginar d'una altra manera, molt diferent. Era un futur on no caldria, diguéssim, prohibir res, perquè la gent, les persones, ja dimitiríem de pensar, no?
1: De fet, això, d'alguna manera, són els algoritmes i l'escroll infinit, no?
0: Aquí està. Això, no, això ens afecta globalment. O sigui, no només hem d'anar... Penso que aquí el Huxley va ser molt... la va encertar força. No diré que la sensació de futur és que la democràcia va en decliu i l'autoritarisme sembla que apunta, no?, en el nostre horitzó, però de moment la forma que han tingut de controlar-nos és aquesta, no?, que triem la diversió, el plaer, diguéssim, el consum, una felicitat més passiva, no?
1: Clar, que tampoc, venint de tu, no?, perquè en el fons l'essència dels rockeros com tu també és aquesta, no?, també és l'evasió, és el poder fer que la gent que està agobiada, el que sigui, que puguin esclatar en un dels teus concerts o amb la teva música i dir, escolta'm, me'n vaig cap a on em porti el Gerard Quintana, no?
0: Sí, clar, un cert hedonisme, no?, una no sé, una sensació de, com dius tu, d'evasió, de... Però jo, precisament, jo vaig entrar a la música a través dels textos, perquè m'interessava la relació del text amb la música, per tant, dels cantautors, per tant, i cantautores, tinc referències, no?, des de Dylan o Joan Baez fins a Patti Smith o d'altres que precisament li van donar una dimensió molt més profunda, no?, a la música. Els Beatles, després d'aparèixer Dylan i de conèixer-lo, van deixar de cantar She Loves You, Yeah, I Want to Hold Your Hand, Love, Love Me Do, no?, totes aquestes cançons més decoratives i que t'acompanyen i són divertides, per textos més complexes i per reflexions més profundes, per dir-ho d'alguna manera, no? No sé, hem posat abans Paul Simon. Jo tenia la teoria dels tres jueus que van canviar o van fer evolucionar la història de la música, sobretot als Estats Units, que eren ell, Leonard Cohen i Bob Dylan, precisament, uh-huh. no? Segurament, doncs, aquí podríem estirar més del fil, però tampoc hi abundaré massa, però sí, fills de famílies migrants, no?, uns al Canadà, els altres als Estats Units, però que d'alguna forma arrossegaven un bagatge cultural pel fet de no tenir estat, etcètera, etcètera, i ser un poble, bueno, desubicat, i el pes de la cultura i de les referències, no?, familiars i bíbliques, etc, etc. I al final el resultat va ser una bomba, no? El mateix Dylan li van donar el Premi Nobel, que el va recollir la Patti Smith, precisament parlant d'ells, no? Aleshores, bé, aquesta realitat on precisament tant el 1984 com el Món Feliç, com el Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, un altre autor que es va imaginar el futur, no? Un futur on els bombers cremaven els llibres i on la gent, bé, més que un... Era un barrejabarreig entre uns i altres, no? Entre un Huxley i un...

0: i un Orwell, no? Perquè precisament les persones eren les que havien dimitit majoritàriament de llegir o de pensar associant-ho a un estat d'ansietat, a una tristesa, a un defugir el conflicte, no? Bé, jo crec que tant pel que parlàvem de la música abans com el que parlem de la literatura, que hi està sent molt present en tot el que estic exposant, perquè llegir també és pensar, penso jo, és donar-li vida a un relat que està allà, inert, i que tu hi tornes a donar vida i contingut, no? Doncs té aquest component o aquesta doble vessant. També es pot llegir de forma evasiva, no? També es pot escoltar música de forma evasiva. Hi ha molta música, i ara en el nostre present hi ha molta música decorativa o florero, podríem dir-ne, no? Música que l'escoltes, té un parell d'ítems i bé, és festiva i ha d'existir, perquè no, també ens hem de divertir, no? Però fer-nos pensar em sembla que és fer-nos una mica més lliures, no? Una vegada vaig escriure el tercer debut a la pissarra, abans que arribés el mestre de literatura, vaig escriure a la pissarra: pensar i llegir és morir un xic, i va entrar el professor. I es va quedar així. I va entrar, va mirar la pissarra i va dir... Ens va mirar tots, i vaig fer així com dissimulant, i va afegir: lliure. I dic: mira, just el que no he pogut escriure perquè ha entrat el profe, no? I a partir d'aquell dia vam sincronitzar força bé. Bé, hi ha altres autors que han abundat en aquest tema, no? Curiosament, en tots aquests llibres les pantalles hi eren molt presents, no? També. Parlem de l'algoritme, parlaves tu, evidentment, la mateixa intel·ligència artificial, no? I tots els informes que estan sortint científics darrerament, en el sentit de com ens estan portant a pensar menys. Jo la primera sensació que vaig tenir amb la IA, per exemple, és de... Ostres, ara he de delegar les meves capacitats amb aquesta cosa, no? He de delegar els meus processos d'aprenentatge, no em puc equivocar, he d'anar a buscar un resultat immediat, no? M'he de perdre tot el camí, quan el camí normalment és on trobes les coses.
1: Això
0: no?
1: Passa, ara, en les converses, quan estàs en una sobretaula i un diu: això era així, o aquest deu tenir tants anys, o això va passar d'aquesta manera. Ja no pots allargar la sobretaula dient amb l'altra: no, jo crec que va ser d'aquesta altra manera, perquè ara ja agafes el mòbil i ja directament tens la resposta i vinga, cap a una altra cosa.
0: Exacte.
1: Carpeta.
0: Ens fa por dubtar, no? Ens fa vertigen, no sé... equivocar-nos.
1: Però tu ets dels que ho veu com el dimoni, això de la intel·ligència artificial, o li veus utilitat?
0: Jo em mantinc al marge. No, sí, no ho trobo...
1: No la fa servir?
0: No, he tingut discussions amb companys i alguns... Jo tinc aquest pensament, i ho tinc fa temps, ho dissocio una mica el que és el progrés tecnològic de l'evolució. Saps? A vegades ho lliguem i sembla que va tot junt, però un no implica l'altre. Més aviat penso que poden anar un contra l'altre. El progrés tecnològic, a més, ara, en aquest moment, no? Amb tot el tema de la robòtica, com dèiem, de la intel·ligència artificial, l'algoritme... Fa molta gràcia veure el meu Instagram, per exemple, i de sobte veig el de la meva companya o de la meva filla...
1: No té res a veure.
0: No tenen res a veure. A la meva companya li surten... nens i roba, perquè ella es dedica a això i és el seu univers. A mi no em surt res d'això, no? És com un altre canal absolutament diferent. No poder triar la música que vull escoltar, sinó que la triïm per mi, no? La cançó que t'agradarà escoltar.
1: Però a vegades, no? També descobreixes coses gràcies a això.
0: Sí, però ocasionalment, Vull dir que al final acaba sent... una mica un borrego va dient, no? Et perds moltes coses.
1: Tu quina relació tens amb la tecnologia, amb la intel·ligència artificial?
2: Jo no, bueno, mira quin mòbil tinc, o sigui, no l'utilitzo.
1: Té un iPhone de l'any de la Picó, no?
2: Sí, del 2016. Ja té 10 anys aquest mòbil. Jo crec que ens farà tontos a tots, perquè la gent, bueno, veig a la gent que la utilitza. Vull dir, jo un dia volia fer una feina, una cosa sobre la IA, i vaig haver d'entrar a Google i posar on està el xat GPT, en plan, no sabia ni on estava el xat GPT. O sigui, no la utilitzo, a mi m'agrada molt arribar jo a les coses, em fa sentir bé haver de... I jo què sé, està, pues això que deies tu, en una sobretaula i discutir d'algun rato, una estona, saps?
1: No... Però ara tens una porta d'entrada, sí, d'accés molt més fàcil.
2: Sí, però...
1: O sigui, si abans havies de pujar per les escales, ara hi pots arribar amb l'ascensor. I tot aquest, sí, temps, però... que t'estalvies, no?
2: Ja, però per què volem estalviar el temps de les escales si potser les vistes de les escales són més magues que els de l'ascensor? Em refereixo, aprens coses quan pujant per les escales. No sé, jo soc molt reticent a la nova tecnologia, soc molt nostàlgica de quan no hi havia mòbils, o sigui, i de buscar i de buscar les coses en un llibre, buscar, o sigui, jo sóc molt anti, però tu ho he sigut sempre, no és una cosa d'ara, llavors, bueno, m'estic resistint.
1: A veure quan dura.
2: A veure quan dura, de moment. Vull dir, no m'entero de les coses, no sé com funcionen algunes.
0: Resistirem, no, i és... Tinc la sensació d'estar vivint un experiment, no? I també ho veig amb els meus fills, ara tenen 20...
1: 1984, una mica?
0: Sí, sí. La meva filla té 21 anys i el meu fill 22, en farà 23. I de sobte veig que els hi ha tocat viure una experiència sobre la qual no estàvem ni avisats ni teníem la dimensió del que comportaria això, les conseqüències, i ara van sortint, no? És com la nostra generació, no? Que... Veiem els anuncis de petits de Marlboro, tal, el tio aquell, el cowboy, no? Fumant i tal, i uau, que mític. La meva joguina preferida era un nino que es deia Pipo, el niño fumador, que el compràvem aquí als basars de la Barceloneta, no? I allà els diumenges, doncs, hi posaves aquell cigarret i el veies fumar, no?
1: Imagina't.
0: I aleshores, doncs, jo què sé, jo em vaig posar a fumar als 11 o 12 anys, eh? Vull dir que
1: encara ja... fumes?
0: Una miqueta. He aconseguit fer-ho només al vespre. I ja fa 51 anys que fumo, clar.
1: No... D'aquí aquesta veu, també, eh?
0: Exacte. Però vull dir que, de sobte, al cap de X anys... Va sortir, doncs, tota una sèrie d'informació i, uau, fumar mata, no?, i etcètera, etcètera, i les tabacaleres van haver de pagar unes indemnitzacions. Ara ho veiem, no?, amb Meta, amb altres plataformes, no?, que també estan passant pels jutjats i se'ls està recriminant el mal que han fet, i penso, ostres, doncs, jo no els hi vaig comprar el mòbil als meus als fills als 10 anys, per exemple, no vaig esperar més temps, però tot i així, com els haurà afectat, no?
1: Ja, ja, ja.
0: La capacitat de concentrar-te d'una manera continuada, no? De mantenir l'atenció de forma llarga, és que tot cada cop dura menys estona, no? Tot és més frugal, tot és més efímer, no? Mm-hmm. Fins i tot les cançons. Hem de començar per la tornada. Ja no podem fer una intro, no? Què està passant? Desapareixen els ponts, no? Que és com deia... Sí,
2: hi ha pel·lícules i sèries que ja s'estan fent pensant que la gent està amb el mòbil al sofà, com perquè l'atenció sigui de... Bueno, això
1: limitada,
2: sí, sí. Sí, d'anar directe. No sé, a mi em sembla terrible.
1: Que van,
2: sí,
1: repetint l'argument, no? I tant.
0: Doncs això, vull dir que al final la meva conclusió és que he d'agrair moltíssim que m'hagueu castigat al record de pensar. Perquè sé que anem contracorrent, però bé, és un... Us ho agrairé tota la vida.
1: I que duri. Charlie P, a tu què t'ha fet pensar?
2: A veure, jo és que... jo vaig tenir una cita, vale, que no diré quant temps fa que la vaig tenir, perquè necessito despistar molta gent. Però entre ahir i fa 10 anys, vale? El tema és que jo mai he sigut una persona de tenir cites, mai havia tingut una cita. Era el primer cop que quedava amb algú per rotllo aquest plan i em va proposar d'anar a sopar. I em va semblar una cosa normalíssima, perquè jo tinc molts amics, moltes amigues, i molts cops he sentit que deien he quedat per sopar amb tal noi perquè tinc una cita per sopar. I pues, jo no em vaig parar a plantejar... Vull dir, em semblava una cosa normalíssima que la gent fa. Llavors vaig decidir anar a sopar amb algú. Però després, quan estava a la cita, vaig pensar, quan estava davant d'aquesta persona i anàvem a menjar, vaig pensar, quedar amb algú per veure el menjar és raríssim, no? O sigui, tu quan no coneixes algú, anar a menjar... És, o sigui, és, qui ha decidit que això és normal? O sigui, no, no és normal, o sigui...
1: Veure arrossegar o com li queda el menjar entre les dents, o a tu mateix, no? Sentir que et fa vulnerable,
2: exactament,
1: això.
2: Exactament, és que posar-te cara a cara amb algú que no coneixes de res a menjar és raríssim. O sigui, l'acte de menjar, a part que tothom el fa diferent, vale? Hi ha gent que és poc agradable i hi ha gent que és molt poc agradable, vale? Perquè agradable no és ningú, o sigui, veure com algú menja no és agradable. Per què hem normalitzat que per seduir algú anem a menjar davant d'aquest algú? O sigui, no té cap sentit. O sigui, analitzem-ho, vale? Et passes tu a casa una hora, vale, davant del mirall posant-te guapa, i al cap de 10 minuts tens una croqueta entre les dents. O sigui, s'alça la cara, el que sigui, no? Jo sóc una persona que jo gaudeixo menjant. O sigui, jo quan menjo no sóc fina, no sóc sexy, vale? O sigui, jo menjo com si portés 3 dies perduda a la muntanya. I potser fan 10 minuts que no menjo, vale? O sigui, menjar és una activitat molt poc sexy, vale? Mastegues, empasses, veus, et neteixes la boca, no? I hem decidit que això és perfecte per seduir algú que no coneixes de res. O sigui, no té cap sentit. Posar-te coses a la boca. O sigui, quan tu t'estàs posant coses a la boca... És raríssim. O sigui, de debò no hi ha millors maneres de conèixer algú que observar-nos mentre processem una patata brava, que a més et poses la patata i et crema, perquè la primera sempre crema, però tu no pots esperar de cap manera, no? I comences a intentar mantenir allà la dignitat mentre amb la boca oberta parlem... O sigui, en quin moment hem cregut que això és una bona idea per seduir algú? O sigui, la boca és una de les parts del cos que més intentem controlar socialment, sempre, no? Que estigui neta, que no tingui un tros d'enciam, un tros de julivert, el que deies, no? I després decidim que una de les millors maneres de mostrar-nos a algú per agradar-li és que ens miri mentre estem fent coses amb la boca.
1: Per veure si després del sopar et pot treure aquell tros de julivert.
2: Exacte, o sigui, és que clar, o sigui, tu què fas sempre, ara que dius, tu què fas sempre abans d'una cita? Jo em rento les dents, o sigui, no? Em rento les dents per anar a la cita amb les dents netes i... Quedem per menjar, o sigui, és com fregar el terra abans de fer una festa, o sigui, no té cap sentit, no? Com dutxar-te per anar a la platja, o sigui, a part que la cita té un objectiu, que és conèixer la persona que tens a davant, no? Però per conèixer algú hi has de parlar. Però clar, no es pot parlar i menjar alhora. Bueno, es pot, però no si vols ser una persona sexy i misteriosa i amb classe i amb elegància. O sigui, es redueix molt les opcions de tenir una conversa fluida menjant amb algú. O sigui, per no parlar, ves al cine, que també parlem, donem-li un premi a la persona que va creure que era una bona idea anar a una primera cita al cine. Que dius, vull conèixer algú i vaig a un lloc a les fosques, que no puc parlar, que
1: perquè
2: no puc
1: mirar... Perquè això després et dona tema de conversa.
2: Clar, doncs jo què sé, ja mireu la pel·li cadascú a casa seva i...
1: I després la comenteu,
2: i després la comentes, queda per comentar, més un club de lectura, no sé, o sigui, no? Però bueno, tornant al sopar, vale? Jo em posava algú la boca, vale? I l'altre noi aquest em feia una pregunta, no? Clar, aquest moment que tu vols contestar però tens la boca plena, perquè clar, aprofita quan tu tens la boca plena per parlar a ell, però llavors tu tens la boca plena i has d'empassar ràpid, i clar, aquest moment de... Ara et responc, espera que em passo, no? O sigui, a mi se'm feia etern. O sigui, l'altre em mirava, jo, clar, intentava menjar ràpid, intentar ser hot, però clar, és que no pot ser hot, sí. O sigui, arriba un moment que tots esteu menjant i ningú parla. O sigui, què fas? O sigui, no et queda altre que mirar-te amb una persona, els dos amb la boca plena, o sigui, jo, mirar-te fixament amb algú que no coneixes és incòmode. O sigui, és incòmode. I si els dos teniu menjar a la boca encara és més incòmode. O sigui, dos persones adultes que s'han posat guapes, les seves millors gales, no? Que han anat en un restaurant amb espelmes, tot molt romàntic, però mastegant en silenci com dues vaques. O sigui, no té cap sentit. O sigui, no té cap sentit. Qui va decidir que això era normal? O sigui, quedar per menjar amb un desconegut és una cosa que si un dia baixessin els extraterrestres, vale, i els hi expliquéssim això que fent, marxarien en busca de vida intel·ligent a un altre lloc. I jo els hi donaria la raó, la veritat.
1: Es farien ChatGPT.
2: Això què és? No, o sigui, no entenc. O sigui, no sé si vosaltres aneu a sopar, o anàveu a sopar. Jo ho he fet una vegada i no tornaré a fer mai més.
0: No hi ha millor manera per conèixer una persona, però... que veure-la menjar, no?
2: Sí, però és que...
0: Saps molt com és, no?
1: Sí. Si és apassionada, no? Perquè la veus menjar amb passió, si...
2: Sí, també depèn del motiu.
1: Si és reprimida...
0: Si menja amb les mans, si... Sí. Si que sé, es menja les gambes amb forquilla i ganivet, o fins i tot el plàtan, no? Que hi ha gent
2: que pela
0: el plàtan amb forquilla i ganivet.
1: Però potser ho està fent i no ho fa a la vida real, sinó que ho està fent per...
2: Clar, exacte.
0: Per... Jo si ho fa no torno a quedar. Em dona una sensació de
1: tu no te'n refies de les persones que pelen gambes amb els coberts, eh?
0: I el plàtan amb coberts menys, no? Vull dir, potser em quedo dormit al seu costat i em dissecciona, saps què vull dir?
2: A més que una persona que demana un plàtan a una cita...
1: també, una mica de cosa rara, sí.
2: T'està dient coses, també hi ha menjars que haurien d'estar prohibits en una cita.
0: I també depèn d'on vas a menjar,
2: exacte,
0: no?
2: Exacte, per això que són moltes...
0: Que de vegades també pot ser un no sé, com anar a un parc d'atraccions. I vaig tenir la sort de ser company de pupitre del Joan Roca, del celler, sí. I he anat només 3 cops, me sembla. I ara fa poc hi vaig anar per una cosa, ells també estaven... Fan 40 anys aquest any del celler de Can Roca, com el sopa, i estàvem preparant una cosa i em vaig quedar amb ella a menjar a la cuina. I, esclar, vaig estar 3 hores i mitja menjant. I vaig provar tot el catàleg de tal. Potser hi havia 30 o 40 plats, no? I al final molts eren petits bocinets que et queben en un queixal, no? Que és més la sensació. Aleshores, potser compartir sensacions tan variades i tan excitants amb algú potser també té la seva gràcia, però jo no quedaria amb algú per conèixer la Montse Pat.
2: Clar, o sigui, té la seva gràcia si tens la confiança, no, i estàs relaxat i tal, però quan estàs... És que imagina't que no t'agrada aquesta persona en 10 minuts i t'estàs 3 hores allà que has d'aguantar en les experiències amb una persona mirant-te davant.
1: Sí, sí, i ja m'en porto a més enllà del moment de conèixer una persona. Moltes vegades hi ha això, reunions de feina... que són en dinars, no? Anem a dinar i comentem no sé què, aquí som molt d'això, també, no sé si... Clar, amb el teu cap, anar-te'n a menjar tampoc potser...
0: Jo he estat amb projectes d'aquests d'equip i tot això, i amb alguns entres i, bueno, cada reunió era un dinar. I a la que vaig tenir un lloc on jo podia decidir, vaig dir, s'ha acabat, no? O sigui, s'ha acabat. Vull dir, qui vulgui anar a dinar, quedem per dinar, i qui hem de quedar per treballar, quedem per treballar.
2: No hi havia... És com un team building, anar a dinar amb l'equip.
0: Exacte.
1: Clar, home, això està bé. Sí.
0: A més, estàs allà amb una taula parlant i cada 3 minuts ve el cambrer o la cambrera o qui sigui i et interromp. No hi ha res més frustrant que perdre el fil i haver de tornar-lo a agafar, no? Sí, per mi, jo, vaja, vull dir que tampoc quedaria amb tu per conèixer-te algun dinar, Xavi.
2: Perfecte.
1: Aquesta és una millor presentació, aquesta secció.
3: Sabeu que és... Té l'altra lectura, si t'agrada menjar, t'agradarà sempre.
2: Sí, però ja és com també mostrar-te tu... Bueno, sí, no
3: sé. Si li agrades menjar, li agradaràs sempre.
2: Sí, sí, però sí, sí. Però i si no t'agrada, és una liada.
1: Sabeu quina és la clau per poder lligar, per poder triomfar en una cita?
2: No sé si la vull saber.
1: Farmejar aura.
2: Ah, hòstia. Oh.
1: Farmejar aura és un concepte que hem descobert, jo el vaig descobrir fa 4 dies, la setmana passada concretament, vam parlar d'aquest fenomen, d'aquest estiu, dels joves, les batalles de farmejar aura, això existeix.
0: Però això és un invent d'aquí o s'ha traduït de l'anglès?
1: Àlex Calatrava, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
1: És el company de redacció experta en farmejar aura.
4: Ah, això és especialista ja en això.
1: A la pregunta que feia el Gerard, això ho hem importat?
4: Això ho hem importat, sí. Neix a les xarxes socials en concret i el concepte de farmejar aura jo crec que millor si l'expliquem dividint el concepte en les dues paraules, farmejar i aura. Què és farmejar? Farmejar ve de la paraula en anglès farming, que en els videojocs es refereix sobretot en... Per exemple, aquests videojocs de supervivència en què necessites fusta, farmejar és anar i talar un bosc, no?, i agafar la fusta. Això és farmejar. Clar, a partir d'aquí, farmejar aura, doncs, guanya punts d'aura, no? Què és aura? És ser carismàtic, és tenir grans habilitats, és desprendre grandesa o lideratge. La setmana passada, quan vam parlar d'això, vam posar d'exemple d'una cosa que té molta aura, la celebració de Leo Messi, que marca el Madrid a l'últim minut, i es treu la samarreta i ensenya el seu nom i el seu dorsal a tota la graderia del Santiago Bernabéu, allò va ser aura. Però clar, avui tenim en Gerard Quintana avui. Què té més aura que un cantant de rock pujant a l'escenari, no?, quan hi ha aquest silenci de tot el públic expectant a que surti el seu cantant i de cop i volta el veiem allà i comença el concert. Allò també és aura. Clar, és difícil explicar-ho. Cadascú té el seu concepte d'aura, però jo crec que amb això ens hem fet una mica la idea. Tot i això, clar, les batalles de farmejar aura Són com a tal duels entre dos competidors que mostren, com dèiem, les seves habilitats, a vegades passos de ball, acrobàcies, que es valora molt, disfresses, o aquesta actitud carismàtica per tal de guanyar-se els aplaudiments al públic. Dit d'una altra manera, jo crec que amb això ho resumim bé, és un torneig per molar més que l'altre, poc més. Potser alguns penseu que és una tonteria, i ho puc arribar a entendre en certa mesura, però sentiu com sonava l'Arc de Triomf mentre se celebraven aquestes batalles. No, no és el Camp Nou reaccionant a una jugada de la Minya Mal d'ahir, que podria
1: ser-ho. Clar, això va passar a Barcelona, però ara el company Carles Couso, de Ràdio Girona, el director de l'Aquí Girona, em passa una notícia del diari de Girona, que diu Francisca Martín, que aviat farà 70 anys s'ha convertit en la persona amb més aura de tot Blanes, va guanyar el concurs, va veure allà tota una reunió de jovenalla jugant a Farmajaure i literalment va dir, aguanta amb la bossa, que surto a ballar. I es veu que la dona ho va acabar petant.
4: Sí, sí, sí, suma tothom, de totes les edats, també. Però bé, jo crec que...
1: Clar, la cosa aquí és, nosaltres hi podríem participar o no? Perquè ara estem fent aquí l'exemple d'aquesta dona de 70 anys, entenc que és oberta a tots els públics.
4: A tots els públics. A veure, l'edat més habitual, us haig de dir, l'edat habitual d'espectadors i participants, és una franja entre els 13 i els 19 anys. Però jo sé que aquí estem tots una mica per sobre d'aquesta franja. No patiu, perquè jugueu amb avantatge, de fet. Així ho explicava el Carles, ell és un dels competidors d'Arc de Triomf.
5: ¿Lo has visto, Carla?
6: ¡Sí, le ha mojado, le ha mojado! ¡No me lo puedo creer!
5: ¡Wow! ¿Qué ha hecho?
6: Se ha pasado, ¿eh?
5: ¡Dímelo, dímelo, que no
6: ha
5: lo veo!
6: Como una pirueta de arte marcial, bro.
5: ¡Wow! Diga, pesas too much.
4: Bueno, estaven reaccionant a una persona que era més gran i que participava, i de fet m'explicava, les persones més grans donen més impacte, perquè no t'ho esperes que hi participin.
1: Però tu pots sortir a cantar per fer-me ja hora, o quina és l'estratègia, quin és el truc?
0: Jo crec que això ja és massa.
2: Això ja és Got Talent.
0: Exacte.
4: Sí, no s'ho corren tant, no tenen tantes habilitats. També us haig de dir que la gent que hi participa no vol dedicar-se a això professionalment, perquè si alguna mare, pare ens està escoltant i el seu fill ha anat, no patiu, no vol dedicar-se a això, no és com les batalles de rap, que allà sí que hi havia més pretensions de ser professionals. El que em comentaves, quines estratègies? Doncs a veure, hi ha el famós ball aquest viral d'internet que es va fer del 6-7, que és aquests gestos amb les mans, que ho va fer fins i tot el Papa Lleó XIV, però aquesta és la idea més fàcil, menys original. El que més es premia, ho he dit abans, són les acrobàcies, com salts mortals, o també disfressar-se. En el cas de l'Ivan, es va disfressar de Capità Salami, tal com feia Amador Rivas a La que se avecina.
7: El traje que llevo lleva un prototipo en el pantalón, que es como si fuese un miembro viril, pero de goma, que son unos 20 centímetros. Entonces, eso aparenta que es mi miembro viril, pero no lo es. Entonces, he representado a Amador Rivas cuando hace el Butafumeiro, pero con eso.
1: Referents, Sí. Això que ho explica, no és el mío.
4: No, mira, bueno.
0: El salami.
2: Vol anar a una batalla amb nens amb el salami allà, a guanyar.
1: Mare de Déu, clar, no, ells, si volguessin ara la Charlie o el Gerard participar en això, no podrien ni fer un monòleg ni sortir a cantar. Vull dir, això està vetat o simplement saps que no triomfaria?
4: Jo, per la meva experiència com a periodista especialitzat en això, us haig de dir que no he vist ningú fent monòlegs ni parlant gaire.
2: Jo sóc una persona que pateixo molt, tinc migranya crònica i tota l'aura que jo tinc és la de les meves migranyes. Jo podria estar allà ficar-me a dormir allà al mig.
0: A mi has posat l'exemple del Messi celebrant aquell gol del Madrid, però és cert, cada futbolista també ha desenvolupat la seva personalitat en com celebra un gol, no?
4: Total.
0: I disfressar-se de Capità Salami o tal, bueno, ara el Rafinha es disfressa de Spider-Man, no? Sí. Amb els seus gestos, per exemple, amb la celebració, l'altre posa els braços i l'altre fa un doble mortal.
4: Sí.
0: O sigui, és això al final, no?
4: Totalment.
0: No va de fer un gol ni de fer una jugada preciosa, sinó de com et plantes davant dels altres, no? I ho lligo una mica en aquest sentit, però, bueno, a veure, espero que sigui el principi d'alguna cosa i no es quedi aquí.
1: A veure, perdona
0: no?
1: un moment, Gerard Quintana, el teu Farmajaure és el Bona nit malparit.
0: Per exemple.
1: no?
0: Però ja
4: sí, sí, totalment.
1: Imagina't Gerard Quintana en una batalla de Farmajaure que es fot allà al mig i diu bona nit, malparits, pla, pla, pla, i guanyador.
0: Però ja seria sí, massa, totalment. Penso, no? Potser després del bona nit no em deixarien dir malparits. Venga, venga, va, tio, ràpid.
3: Mucho texto,
1: massa temps.
4: I això que comentaves de les celebracions de futbol, ara cada vegada celebren més vegades el gol. Fan un gol, però fan 4 o 5 celebracions diferents. I això és precisament per les xarxes socials, perquè ells el que busquen és que després els hi facin vídeos, els hi editen vídeos, que queden molt bé perquè fan moltes celebracions, i precisament d'allà ve també l'aura. O sigui, la gent, els comentaris posen aura, aura, no? Perquè és com mola molt aquest tio que fa 5 celebracions seguides. Llavors, és això, ve de les xarxes tot plegat.
0: Uau, jo coneixia una senyora, la senyora, com es deia... I em sembla que estava a Esplugues i et netejava l'aura.
1: Ah, sí?
0: Tenia grans cues al matí de gent i anaves allà, t'envoltava d'un cercle de foc, et feia quatre coses.
1: Foc real, eh?
0: Sí, sí.
1: No, perquè t'anava a dir, podríem convidar la Maria un dia a que vingui a fer-nos un directe, però si ha de cremar l'estudi potser, no, potser et fan fora.
0: És morta ja. Ah. Però sí, sí, la gent anava a netejar-se l'aura. Vull dir que, mira, ara la farmegen. Vull dir que anem evolucionant.
1: Gràcies per venir amb la vostra aura a aquesta estrena d'aquesta secció que es repetirà cada dimarts a partir d'ara. Ens fa moltíssima il·lusió comptar amb vosaltres. Esperem que us ho hagueu passat bé, que vulgueu tornar
2: sí,
1: la setmana
2: tant.
1: Que ve.
2: A perquè, mi també clar, fa il·lusió, la veritat.
0: Sí, sí, sí, sí. Avui havíem d'agafar mides, no?
1: Sí. Clar. Una primera cita.
0: Sí, exacte, exacte.
1: Charlie P, Gerard Quintana, una abraçada. Àlex Calatrava, gràcies. A
4: moltes
1: tu també,
4: gràcies.
1: Joan Tejedor. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Merci.

0: aquesta hora del matí saludem l'estimat Josep Lluís Merlos. Què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia i bona hora.
0: Ha provat l'estiu?
1: Sí, he provat força, malgrat els incendis i la calor i totes aquestes coses, però sí, la veritat és que ha provat.
0: Aquí seguim, que això és el que compta. Escolta'm, abans de les vacances apuntàvem que viatjar en cotxe aquest estiu seria més car i entre diversos exemples ens vas parlar de la possibilitat que el preu de la benzina anés creixent progressivament. I Arnau Montserrat, què tal, com estàs?
2: Què tal, Marina? Bon dia.
0: Doncs això acaba passant.
2: Doncs sí, doncs, inclús si ho comparem amb el preu que teníem just quan va esclatar el conflicte a l'Orient Mitjà, no sé si fa poc has anat a posar gasolina, però ho hauràs vist tu mateixa, la gasolina ha pujat des d'aleshores gairebé un 16%, mentre que el gasoil ho ha fet un quasi 29%.
0: Vaja, Merlos, que tenia raó i fins i tot potser et vas quedar curt en les teves previsions.
1: Sí, i espera't, perquè això no sembla tenir aturador ara per ara, no? Jo he fet un càlcul de què ha suposat aquest esclat de la guerra dels Estats Units contra Iran per la nostra butxaca, perquè és la manera, penso, més gràfica d'il·lustrar doncs, com ens afecta això, no? Perquè, clar, ara l'Arnau ens deia això, a gairebé un 16% de la gasolina, fregant un 29% al gasoil, però això, traduït a la butxaca, com funciona? Mira, suposem que hem d'omplir un dipòsit de 50 litres, no? Que és més o menys la mitjana del dipòsit d'un cotxe normal. No?
0: Val.
1: Abans de l'esclat de la guerra, omplir aquest dipòsit de gasolina costava aproximadament uns 73 euros. Avui, omplir aquest mateix dipòsit costa 84 euros i mig. És a dir, en el cas de la gasolina normal, la de 95 octans, això suposa que aquest mateix dipòsit ara ens costa 11 euros i mig més del que ens costava fa 6 mesos.
0: Clar, és una barbaritat, però només en mig any, això.
1: En mig any, però espera't, perquè si parlem de gasoil, la cosa ja és terrible. Abans de la guerra, omplir aquest mateix dipòsit, però de diesel A, del tipus A, costava 70 euros i mig. Uh-huh. Ara, aproximadament, omplir aquest mateix dipòsit de 50 litres amb gasoil de tipus A costa 91 euros. És a dir, hi ha un increment, en aquest cas, de 20 euros i mig per dipòsit.
0: Una barbaritat.
1: Extrapolem això al llarg d'un any. Per què faig aquest càlcul? Doncs perquè, com us deia, això no sembla tenir aturador. I els analistes, es cansaven de debò, diuen que aquesta escalada de preus continuarà com a mínim octubre, novembre i vés a saber si també desembre. Doncs bé, imaginem un conductor que pugui fer uns 20.000 quilòmetres l'any, no? Mm-hmm. I un consum mitjà de 6 litres cada 100 quilòmetres, que seria un consum relativament normal, no? Mm-hmm. Això fa que al cap de l'any aquest mateix conductor consumeixi 1.200 litres. Què passaria? Fem un camp mas entre els increments d'aquest preu de la gasolina i suposem un increment de 0,23 cèntims per litre, que és el que més o menys ha pujat la gasolina en aquest període que estem analitzant. No?
0: Una tendència,
1: això,
0: sí.
1: Això vol dir que al cap d'un any haurem pagat 275 euros més de gasolina per omplir aquest dipòsit com a conseqüència de la guerra. Però si ja ho fem amb el dièsel, on l'increment ha estat de 0,41 euros per litre, el cost addicional frega els 500 euros. Conclusió, la guerra dels Estats Units amb l'Iran, la dèria de Donald Trump, li està costant al conductor espanyol uns 12 euros més, ara per ara, cada vegada compra el dipòsit de gasolina i uns 20 euros més cada vegada compra el dipòsit amb dièsel, això, amb el supòsit d'un dipòsit de 50 litres.
0: Que tu feies referència, tu fas referència al conductor català, al conductor espanyol, però vaja, que sí, això és absolutament generalitzat i, de fet, a Espanya els preus són dels més baixos d'Europa. Em preguntava l'Arnau si has posat benzina aquest estiu i he estat per França i he flipat. A França,
2: I a Itàlia,
0: el litre de benzina no baixava dels 2 euros i pico.
2: Totalment, a Itàlia. Jo he estat per Itàlia i també les gasolines eren 2,05, era una barbaritat.
0: I segur que s'ho han trobat els nostres oients. Ja et dic, jo n'hi va haver una de benzinera que estava a 2,3 al litre de 95. Això a França, aquí al costat. Clar, aquí com a mínim no ho tenim tan alt.
1: I això provoca un fenomen molt curiós, no? Que és que, per exemple, les gasolineres catalanes de la zona fronterera en França doncs estan fent el seu agost, fins i tot ara al setembre, no? Estan fent el seu agost perquè molta gent que viu a França i que hauria de posar la gasolina doncs, a França, doncs venen aquí, a Catalunya, a posar la gasolina i això fa que que aquestes gasolineres estiguin facturant molt més i que, evidentment, aquests conductors que venen de França s'estalvien doncs, molts diners. De tota manera, t'he de dir que, per bé que el preu de la gasolina a Espanya encara continua sent dels més barats a Europa, la veritat és que des que el juny es va decidir aturar el que es va anomenar com escut energètic, que és aquella... és a dir, que treien les bonificacions que tenien fins ara, eren 15 cèntims per litre menys al juliol, 10 cèntims per litre menys a l'agost i 5 cèntims per litre menys al setembre, doncs la veritat és que, tot i sent els preus més baixos, o un dels més baixos d'Europa, la veritat és que l'increment de preu se situa entre els més alts, només superat per Alemanya, que, atenció, ha incrementat el preu de la gasolina normal, aquest 16% que dèiem nosaltres, en el cas d'Alemanya, ha crescut fins a un 21,9%. És el país d'Europa...
0: El paradís del motor, mira.
1: Exacte, exacte. És el país d'Europa on ha pujat més el preu de la gasolina.
0: I ens feia referència fa un moment també al preu del dièsel, del gasoil, que ha pujat molt més que no pas el de la gasolina. Sí. Per què? Això sí, com s'explica?
1: Sí. És demencial. Això és demencial i hi ha molts factors que ara us explicaré que són molt interessants, també, i que fan rumiar molt sobre les energies del futur, no? Per què ha pujat tant el dièsel? Doncs, aviam, perquè ens trobem amb un fenomen molt curiós. Per bé que Europa està lluitant contra el dièsel, i com ho fa? Doncs per tal de potenciar les energies més sostenibles, el cotxe elèctric o el cotxe híbrid, això ho han aconseguit d'alguna manera, o es busca a través de l'increment dels impostos sobre aquest carburant, a la resta del món això no és així. I ens trobem que després de la pandèmia, a països, sobretot els asiàtics, però també un país amb tant volum de mobilitat com és la Índia, s'ha disparat el consum del gasoil. Què passa? Que ara ens trobem en un moment en què les reserves mundials de petroli, els països productors de petroli, no únicament els de l'OPEP, no únicament a l'Iran, també a Venezuela, les reserves de petroli estan minvant per primera vegada des del mes d'abril. A l'abril dèiem, no, això, el petroli és infinit, no s'acabarà mai, i en canvi ara comencen a encendre's uns petits llums d'alerta, sobretot perquè els països no productors, les seves reserves estan minvant, perquè no arriba tant petroli com el que es consumeix i, per tant, està baixant molt els estalvis, per entendre'ns, d'aquest petroli. I això per què passa? Doncs això passa fonamentalment per la situació de bloqueig que tenim a l'estret d'Hormuz, per aquesta guerra entre els Estats Units i l'Iran. Hem de tenir en compte que per l'estret d'Hormuz hi passa cada any el 20% del petroli i del gas liquat de tot el món. El 20% passa per aquest indret. Sí. La situació de conflicte, aquest bloqueig, fa que doncs això sigui un coll d'ampolla i que cada vegada passi menys carburant per aquest lloc. Però és que, a part d'això, hem de tenir en compte que no un mateix petroli serveix per fer tot. Hi ha petrolis, sempre parlem del barril de Brent.
0: Il·lumina'ns. Quan diem barril de Brent, a què ens estem referint? Perquè normalment fem sinònim Brent petroli, no sé si són tan sinònims com a vegades nosaltres fem servir.
1: Exacte, exacte. Ara ho has definit bé. O sigui, hi ha molts Brents diferents. Hi ha un Brent base, però després hi ha matisos que fa que un tipus de petroli original serveixi per fer un derivat posterior en funció del procés de refinat que s'hi faci. Què passa? Que determinat tipus de cru no està arribant amb el volum que demanda el consum. Però és que, a més, des de fa uns anys, quan ens van convèncer que això del cotxe elèctric seria el futur i que això del gasoil doncs, era el dimoni, era Satanàs...
0: Vaja,
1: doncs
0: perquè sí que sabem que els recursos fòssils són finits, això ja ho sabíem de fa anys i panys. Vull dir que no necessitàvem a Donald Trump ni el bloqueig de l'estret d'Hormuz.
1: Exacte. Però què passa? Que l'aplicar aquesta tendència de buscar energies més sostenibles a través de l'electrificació dels vehicles, moltes empreses productores de refinat, de gasolines, de gasoils de tot el món, van decidir tancar algunes de les refineries destinades a refinar exclusivament gasoil, a produir gasoil a partir del petroli en cru. D'altres empreses van decidir no fer més inversions en les que continuaven. Tot plegat fa que hi hagi menys refineries de les que hi havia abans per produir gasoil, però que, a més, aquestes es vagin quedant obsoletes. I, per tant, això ha fet que el procés de refinament per obtenir gasoil s'hagi encarit. S'hagi encarit perquè hi ha menys empreses que es dediquin a fer això. Però és que, a més, hi ha un altre factor molt, molt important, no?, que és la guerra d'Ucraïna. Com sabeu, ara hem sabut de les últimes setmanes que l'objectiu d'Ucraïna és bombardejar el nomenat Amazon de Rússia, no? Però abans d'això hem assistit a un bombardeig amb drons a les plantes de refineries, algunes d'elles en una regió que està a menys de 1.000 quilòmetres al voltant de Moscou, on un mínim de 9 refineries que bàsicament estaven dedicades a la producció de gasoil han estat bombardejades i inutilitzades.
0: Instal·lacions estratègiques, clar.
1: Exacte, algunes fins i tot en 3 ocasions, de manera que això ha fet que no és que a Rússia ara hi hagi una situació de dir, ui, ui, la situació és dramàtica, no hi ha carburant. No, no és així. Però, per exemple, actualment només una de cada 3 gasolineres a Rússia està oberta, només una de cada 3. I companyies com Gazprom, que és la companyia petroliera per excel·lència a Rússia, ha limitat el subministrament de carburant a 40 litres màxim cada vegada que anem amb el cotxe. Amb una gasolinera de Gazprom a Rússia, com a màxim et subministren 40 litres del tipus de carburant que sigui. Ara ens trobem en una situació molt perversa, com és les estratègies que ha fet Rússia per col·locar el cru que produïen a nivell mundial. Com sabeu, Rússia és també un gran productor de petroli, però justament el bloqueig que alguns països han aplicat a Rússia, les sancions internacionals, a partir de la guerra d'Ucraïna, ha fet que Rússia no pogués vendre petroli als països que habitualment li compraven d'una manera tan oberta. Ja. I què ha fet Rússia? Rússia ha anat a una estratègia molt curiosa. Ha anat venent a baix preu petroli a segons i tercers països, com per exemple la Índia o la Xina, perquè el petroli arribava des de Rússia cap a la Índia o cap a la Xina i d'allà es derivava cap a altres països per tal d'eludir aquest bloqueig internacional. Amb què es troben ara? Doncs ara es troben que Rússia continua venent petroli, per exemple, a la Índia, però clar, tenen moltes dificultats per refinar aquest petroli per tenir gasoil a casa. Casa de Putin, no? Què fan? Envien gasolina produïda a Rússia a la Índia, perquè una part d'aquesta gasolina, la que no es destina a vendre sota mà a altres països, la refinin i la converteixin en gasoil. Tot això fa un moviment absolutament dantesc, no? De producte amunt i avall, que és el que justifica, són els diferents factors que justifiquen sobretot aquesta pujada bestial del preu del gasoil. Llegia l'altre dia una definició de l'OCU, l'Organització de Consumidors, que era molt bona. Parlava de l'efecte ploma i l'efecte coet. I deia, quan Trump s'emprenya amb Iran i diu que això serà l'Armagedon i que tancarà definitivament l'estret d'Hormuz, la gasolina l'endemà, pum, es dispara i puja de preu, que és absurd perquè no hi ha hagut un efecte real sobre el preu d'aquell carburant que ja està potser als dipòsits de les gasolineres.
0: Puja com un coet.
1: En canvi, puja com un coet. En canvi, quan diu, no, estem a prop d'arribar a un acord i tal, i les borses pugen, aleshores, en canvi, el preu de la gasolina baixa com una ploma, va descendent. És una definició que em va
0: agradar. Gràfic. Tornem a l'inici de la conversa, dèiem, aquest estiu ha sigut molt més car viatjar amb cotxe. Sí. Hi ha més factors més enllà de la gasolina?
1: Sí, n'hi ha diversos, no? Per exemple, el cotxe de segona mà, que sabeu que és un mercat importantíssim a Espanya, el cotxe de segona, malauradament important, jo diria, perquè els cotxes que es venen més són cotxes de 10 i 15 anys, doncs fins ara aquests cotxes anaven cars. Què està passant ara? Doncs aquest estiu hem vist que amb l'eclosió dels fabricants xinesos al mercat espanyol, atenció, perquè, poca broma, ja suposen un 15% d'aquest mercat, les marques xineses, doncs què ha passat? Doncs que, atenció, després de molts anys que veiem com el preu del cotxe de segona mà anava pujant, ara de cop i volta què ha passat? De cop i volta ha caigut el preu dels cotxes de segona mà precisament per efecte d'aquesta entrada de les marques xineses. Però, per exemple, un altre efecte que hi ha hagut d'aquest encariment de viatjar a l'estiu és el preu dels cotxes de lloguer. Hi ha hagut tal demanda L'increment de desplaçaments per carretera que hi ha hagut aquest estiu a tot Espanya, a tot l'Estat, ha estat tan salvatge, ha vingut tanta gent de fora, que l'increment del preu dels cotxes de lloguer s'ha disparat increïblement, no? I això ha provocat aquest encariment. Per no parlar, per exemple, de l'encariment del lloguer de les autocaravanes, que ha estat una cosa que pràcticament s'ha duplicat
0: aquest
1: estiu.
0: Que ja és caríssim de sèrie. Que qualsevol que hagi intentat o hagi acabat fent de llogar una autocaravana...
1: És barat.
0: S'hi haurà trobat, barat. Sí.
1: Sí, és així.
0: No, interessant això que dius, que hi ha hagut una allau de turisme aquest estiu a Espanya, i ho havíem estat dient durant la temporada passada. Escolta'm, això té una explicació, i és que Espanya s'ha convertit també en valor refugi a l'hora de viatjar, en aquest context geopolític també que ara explicàvem que és l'origen de totes aquestes conseqüències econòmiques, no?
1: Clar, clar. Sobretot perquè és un país segur en aquest sentit, no? Vull dir, altres indrets, per exemple, Oman era un destí turístic que s'havia posat molt de moda en els últims anys, i en canvi ara Oman és un objectiu que Donald Trump s'ha ficat entre cella i cella perquè els acusa de col·laboracionistes amb l'Iran, i per tant ha dit que es calcin, perquè no descarta una intervenció militar Donald Trump precisament sobre aquest país, que, insisteixo, era un dels nous destins turístics de moda dels últims anys, i a més bastant visitat per turistes espanyols.
0: I perdona, segurament hi ha un altre factor que afegeix el fet de que augmenti la mobilitat amb cotxe, que és com està també el preu dels vols, el preu de viatjar amb avió, no?
1: Exacte.
0: Que si també puja, al final dius, escolta, doncs potser em surt més a compte anar amb cotxe, doncs s'haurà de fer una balança.
1: És veritat això que dius, però aquí es produeix un fenomen contradictori. És veritat que viatjar amb avió s'ha posat molt car, però és molt curiós, perquè si tu agafes, per exemple, vols a Àsia, que ara facin escala a llocs com Doha, com Abu Dhabi, com Bahrein, com altres indrets de l'Orient Mitjà...
0: En ara zona teòricament de conflicte, no vols dir?
1: Exacte, exacte. Ara molta gent ha agafat por a agafar aquesta mena de vols. I això fa que algunes companyies hagin baixat el preu, malgrat la puja dels carburants, determinats vols que fan escala a aquests aeroports, que són hubs molt, molt utilitzats, sobretot amb les connexions Europa-Àsia, no? Doncs et trobes alguna oferta interessant, sobretot de cara al mes de setembre.
0: Mira, a tenir-ho en compte també. Josep Lluís Merlos, una abraçada, ben tornat, i t'esperem la setmana que ve.
1: Ens veiem la setmana vinent, i tant que sí.
0: Abraçada.

Hem arribat a les 11 en punt del matí, destapem l'última hora de l'Aquí Catalunya. Fins ara us hem acompanyat una servidora al micròfon, a la tècnica el Pol Llergo, a la producció la Cristina García i la Aitana Romà i el Cristian Rodríguez de les xarxes. Ara és moment d'agafar el testimoni, l'agafen els dels equips locals, el Joan Tejedor, el Carles Couso, la Mercè Marc, l'Eva Hidalgo, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i l'última mitja hora amb en Jordi Cartanyà i el seu Ja som aquí, així que us quedeu amb ells. Fins ara.

0: dia, benvinguts a l'Aquí Barcelona en aquesta primera setmana després de l'estiu. Anem repassant el que ens han deixat aquests últims mesos a casa nostra. Avui encetem el setembre, ja que hi vam tancar l'agost, i per tant avui posarem la mirada en el turisme. Ha sigut un altre estiu, igual que està sent un altre any aquest 2026, en els 7-8 mesos ja que en portem complerts, de grans xifres de visitants, de grans xifres de despesa, de grans xifres d'ingressos. Però totes aquestes xifres que poden ser positives tenen un preu. I qui el paga? Ho analitzarem amb una experta, ho analitzarem amb l'Assumpción Blanco, que és la presidenta de l'Associació Espanyola de Geografia i és la coordinadora del grup de recerca Turistar de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en turisme i en dinàmiques socioterritorials. Abans, però, posem-nos al dia amb tot el que passa avui a la província de Barcelona. Sergi López, bon dia.
1: Què tal, Joan? Bon dia.
0: Ahir a aquesta hora escoltàvem la consellera d'Educació, la consellera Niubó, que avui comença la ronda de contactes amb els sindicats per intentar desconvocar les aturades dels professors. Vagin com vagin les converses, la vaga prevista pel 8 de setembre tirarà endavant.
1: És el que ha dit a l'Aquí Catalunya la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
2: Bé, ja veurem què passarà el dia 8. Jo crec que si algú hi va, segurament serà per això, perquè tindrà aquest sentiment, eh? I serà molt, diguéssim, respectable, perquè és així. I és que al final nosaltres tenim vocació. El que passa és que la vocació no ha de sostenir el sistema educatiu.
1: Per avançar en les negociacions, Segura ha posat èmfasi en la necessitat de tenir menys alumnes per aula, 15 d'infantil primària i màxim d'entre 22 i 23 a secundària.
0: Els Mossos investiguen la mort d'una persona que hauria estat apunyalada al carrer. Ha passat a Manresa.
1: Ha estat aquesta matinada. Es busca l'autor de les ganivetades. Es tracta d'un home de 45 anys. La víctima, els Mossos intenten identificar-la.
0: Coincidint amb l'inici del mes de setembre, es disparen diversos preus.
1: Com ara el de les hipoteques, que determinen el preu per l'Euríbor. Aquest referent s'apropa al 3%. La quota mitjana pujarà uns 70 euros. Segons els experts consultats, l'increment de l'Euríbor continuarà al setembre.
0: També puja la benzina.
1: Perquè el descompte que aplicava el govern espanyol, que fins ahir era de 10 cèntims, a partir d'avui és de només 5 cèntims. En canvi, el descompte al preu del dièsel passa dels 10 als 20 cèntims. Això és perquè el preu en origen ha pujat més.
0: I la llum es troba en màxims.
1: En màxims a l'agost, en comparació amb el mateix mes d'anys precedents per l'augment del consum per la calor i per la pujada del preu del gas per la guerra al Pròxim Orient.
0: Aquesta gairebé és la notícia. Retards de 15 minuts a l'R1 de Rodalies.
1: Són conseqüència d'una incidència a les instal·lacions per un intent de robatori de cable, un dia més, entre les estacions de Clot i de Badalona.
0: El govern aprova avui al Consell Executiu atorgar la medalla d'or de la Generalitat a Ferran Adrià i a Caterina Viscari.
1: Segons ha dit el president Salvador Illa, són dues persones que des de la gastronomia i la ciència han portat el nom de Catalunya molt lluny.
3: Una serà per Ferran Adrià, en reconeixement a una trajectòria excepcional a l'àmbit de la gastronomia, i l'altra, la doctora en física, Caterina Viscarri, que ha dirigit durant molts anys el Sincrotró Alba i que ha fet també una magnífica aportació al país.
0: I també us expliquem que baixa la sinistralitat a la xarxa viària de Catalunya.
1: El nombre d'accidents ha baixat un 11% fins al 31 d'agost en comparació amb el mateix període de l'any passat. Amb tot, són 87 les persones que han mort d'aquests, 73 són homes i 14 són dones.
0: Gràcies, Sergi.
1: A tu.
0: 11:05.

0: Judit Casellas, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Teje.
0: Avui posem la vista, com dèiem, a com ha estat l'estiu turístic a Barcelona, perquè hem tingut nou rècord. Gairebé 10 milions de visitants en el que portem d'any, 10 milions en un any marcat per la visita del Papa Lleó XIV i pel gran depart del Tour de França.
1: De gener a juliol, gairebé 10.000 milions de persones s'han allotjat a la capital. Això és un 6% més que l'any anterior, quan Barcelona ja va ser una de les ciutats més visitades del món.
0: Uns visitants que, any rere any, no només augmenten en nombre, sinó que també augmenten la despesa que fan a la ciutat.
1: Cada any gasten més que l'any anterior. L'impacte directe per l'economia ha estat de prop de 7.000 milions d'euros, un 12% més que en el mateix període de l'any passat.
0: Cadascun d'aquests turistes es gasta de mitjana cada dia uns 220 euros.
1: Cada dia, es diu ràpid, 220 euros, 100 per dormir i 120 en restaurants, compres i oci.
0: I el mes amb més visitants, estem pendents d'acabar de tancar les dades de l'agost, però dels que coneixem fins ara, no ha estat el juliol, sinó que ha estat el mes de juny.
1: El juny, no sé si ha estat per la calor, perquè els mesos de juliol i agost han estat molt calorosos, ja ho veurem, és el que deies, que estem pendents d'aquestes dades de l'agost. 1.700.000 persones van visitar Barcelona el mes de juny. Tants turistes com habitants té Barcelona.
0: És doblar la població durant aquest mes. Els turistes venen, sobretot, de la resta de l'estat i també venen molt dels Estats Units, del Regne Unit i de França.
1: Són les procedències per excel·lència any rere any. Aquest any han augmentat els visitants nord-americans, mentre que hi ha hagut un lleuger retrocés dels europeus, dels italians i dels francesos.
0: A més, marxen contents, perquè li posen un notable molt alt a la ciutat.
1: Un notable molt alt, un 8,7, pràcticament un excel·lent, una nota que fa temps que es manté estable. I què fan els turistes a la ciutat? Doncs, sobretot, visites culturals, seguides d'anar a la platja, anar de compres i també sortir de festa. Això també els hi agrada, eh?
0: Anem a analitzar-ho.

0: Ens escolta ja aquesta hora l'Assumpción Blanco, que és la presidenta de l'Associació Espanyola de Geografia, és la coordinadora del grup de recerca Tudistar de la Universitat Autònoma, especialista en turisme i en dinàmiques socioterritorials. Hola, Assumpción, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Les dades que ens oferia ara la Judit són amb un signe positiu al davant, un mes. És a dir, augmenten un 6% els visitants, augmenten un 2% la despesa que fan a la ciutat, però són dades per ser positives?
1: Doncs, a veure, si el que mirem és el volum i les xifres absolutes, doncs per molta gent seria un clar signe d'èxit. El problema està en si això és el model que volem per la ciutat de Barcelona i si aquestes eren les intencions o passa perquè passa i no ho controlem.
0: Clar, aquesta és la pregunta que suposo que han de respondre les institucions. Quin és el model i per on passa el turisme que vol acollir la ciutat de Barcelona, no? Perquè és un turisme que, òbviament, reporta beneficis a molts sectors, però també comporta una sèrie de qüestions que s'han de tractar amb els residents. Tot això ho anirem desgranant, però també és cert que les institucions els hem ofert poder ser avui aquí, poder donar també la seva lectura d'aquestes xifres que anem coneixent i el motiu que ens han donat per no voler

0: sobre les mesures a prendre i sobre no discutir si Barcelona ha de tenir turisme o no, sinó de quin tipus de turisme i quin model i en quina quantitat, va lligat amb les mesures que s'estan sol·licitant per part de la ciutadania i per part dels residents, no? I llavors, clar, rebre més ingressos, fins i tot, que és el que s'ha defensat moltes vegades, va en la mateixa línia que en el seu moment quan es defensava la desestacionalització. Si anem a la definició que en un inici es feia de la desestacionalització, va ser com una mena de mantra, no?, per dir no és que no vulguem aquest total de turistes i aquests ingressos, però els volem que estiguin repartits al llarg de tot l'any i que sigui d'una manera que sigui una pressió menor, no?, sobre el territori, sobre la vida quotidiana, sobre la ciutat i la població. El problema és que aquesta idea teòrica que sobre el paper semblava funcionar, en la realitat no ha estat així, ni a Barcelona ni gairebé enlloc, perquè la gent no s'ha repartit, el turista no es reparteix al llarg de l'any en diferents estacions, sinó que en oferir diferents productes i diferents activitats a realitzar, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, atreu a d'altres persones o fins i tot la repetició d'aquelles que ja han descobert la ciutat o volen fer activitats en una altra època de l'any. Amb la qual es suma, la pressió augmenta. No tenim la mateixa quantitat de turistes i els repartim al llarg de tot l'any com voldríem, sinó que venen quan volen i quan els oferim la possibilitat tant de vol, d'allotjament com d'activitats. Clar, això suposa que també la xifra de la despesa s'ha d'analitzar profundament, perquè no és que la despesa sigui més alta perquè ho tria el turista, sinó perquè la ciutat està tendint a aquest model, doncs, més elititzat. I les dades comparades entre mesos, per exemple, del maig-juny amb el juliol, que són les que tenim fins ara, ja es veu que el perfil és diferent i també la despesa del turista del mes de juliol ha estat més baixa.
1: Com és el turista del juliol respecte al del maig i el juny? En què es diferencien?
0: Sí, bé, perquè quan parlem del turisme urbà i en ciutats com Barcelona, que ja tenien un perfil molt desenvolupat del turisme de congressos i de convencions, reunions, seminaris, etc, que és el que hi ha ara aquesta mateixa setmana, ja comença un gran esdeveniment a nivell d'urbanisme, no?, també perquè Barcelona és la capital de l'arquitectura aquest any, doncs tenia un perfil molt desenvolupat de turisme a mais, de turisme de congressos, que en aquest cas és una despesa molt més alta per dia i persona. Mentre que el mes de juliol-agost és un turisme familiar, un turisme que també fa aquestes altres activitats com anar a la platja, cosa que la resta de turistes de l'any no fan, no només per la calor o no la calor, sinó perquè venen amb un altre motiu. Llavors la despesa també respon a això. Tant l'un com l'altre són perfils que poden ser molt adequats. La qüestió és saber quants en volem rebre, no en volum, sinó en la qualitat, el model, no? Com gestionem això? Perquè les xifres, que puguin ser molt importants en quant a èxit, tenen unes conseqüències. Hi ha un consum de territori, hi ha una depredació de recursos, de vida quotidiana, que cal veure qui ho paga, això. Qui ho paga no només econòmicament, sinó en la seva dia a dia, en la seva realitat.
1: A mi m'ha sorprès com d'econòmic, ara que parlaves de la despesa i del tipus de turisme que ve el juliol, com d'econòmic és la nit, amb les clavades que fan, perquè clar, a veure, aquí tampoc no podem fer un discurs hipòcrita, no? Tots fem de turistes alguna vegada durant l'any, després cadascú fa la responsabilitat que creu que ho ha de fer, però quan vas a fora i veus els preus que pagues per les nits segons on, la Judit que ens deia de mitjana a Barcelona 100 euros la nit, penso, és que vindré aquí a fer turisme.
0: No ben bé així, clar. Barcelona, en qüestió de xifres i de preus d'hoteleria, ha pres un model que, si heu analitzat una miqueta les dades, les places hoteleres han anat desapareixent dels nivells més baixos i augmentant en tot el que seria 5 estrelles o 4-5 plus, no? La qüestió està en que a l'estiu les famílies busquen altre tipus d'allotjament perquè no es poden permetre aquest tipus d'allotjament que paga més aviat aviat o una empresa canvia

0: a un congressista. Llavors, a l'estiu, les dades que haurem de veure el mes d'agost, però són principalment o a casa de família, càmpings al voltant o sobretot a allotjaments en apartaments turístics, que és el que permet a una família poder pagar els preus de Barcelona. La mitjana amaga quina és la realitat i és aquesta idea d'una ciutat molt més elititzada, amb un allotjament molt més car i de preus que ja sabem quines conseqüències tenen també en els residents i en el preu del lloguer i de l'habitatge. Llavors, aquí cal anar fent una anàlisi molt més acurada dels preus, de la despesa i de quin tipus de perfil estem rebem i cap a on volem anar.
1: El tipus de turisme que arriba, parlaves ara de la qualitat, és també el que Barcelona hauria d'intentar voler acollir? Clar, la majoria contesten que venen per motius culturals. Entenc que la Sagrada Família compta com a motiu cultural també, no? O atractius molt, molt evidents, molt turístics. El tipus de turisme que ve és el que busca la ciutat?
0: Clar, i el Museu del Barça també entra
1: també
0: com
1: a cultural, no? Que és el més visitat, clar, de Catalunya, sí.
0: Clar, és el primer. A veure, la qüestió està en com utilitzem el concepte de qualitat, no? I darrerament s'ha estat pervertint bastant perquè s'assimila turisme de qualitat a un turisme al nivell adquisitiu que deixi una mitjana, una despesa molt més alta. I això no va lligat. Ara no entrarem en comparar amb d'altres tipus de turisme molt cars i amb molta despesa que són molt depredadors d'aigua, de territori, etc, etc. La qüestió és que, seguint aquest model, dona la sensació que defensem la ciutat, però en realitat estem criminalitzant a perfils de turistes que poden ser molt respectuosos i molt sostenibles amb la vida quotidiana, amb la tradició, la cultura, la llengua, que s'informen i saben on van a parar quan volen fer les seves vacances, perquè els criminalitzem perquè som d'un preu adquisitiu més baix. I una frase del nostre col·lega Ernest Cañada, que deia de manera simpàtica però amb molt d'encert, és que no hay ricos para todos. I aquí hem de veure que no és a través de la pujada de preus que guanyarem en qualitat. Mm-hmm. I aquesta opinió doncs, és la que anem defensant, intentant debatre i veure com hem de treballar per un model diferent on realment controlem o contenim o mantenim i planejament i ordenem, no?, d'una manera conscient una contenció d'aquestes xifres més enllà de la il·lusió que els hi pugui fer alguns.
1: Sí, que el poder adquisitiu no et marca el comportament que tens com vas a fer. De fet, l'altre dia llegia que a la Roca Village hi passen 7 milions de turistes. Aquesta sí que entenc que no compta com a cultural, no?
0: Bueno, i també perquè tu pots estar consumint preus de la nit molt alts, que no vol dir el teu comportament cívic vagi... Al contrari, a vegades, no? Unes coses donen dret no adquirits necessàriament.
1: Exacte, quan pagues un preu molt alt et penses que tens drets que no hi van inclosos.
2: Totalment. De fet, aquest estiu hem vist molts de turistes dormint a la platja perquè deien que no podien assumir el cost del que suposa passar una nit a Barcelona en un hotel. No poden assumir aquests 100 euros de mitjana que deuen tenir els hotels. Falten llocs més econòmics a Barcelona per poder passar la nit?
0: Doncs és senzill veure com ha anat evolucionant l'oferta de places hoteleres, també per fer front dins del sector a la presència d'altres tipus d'allotjament turístic i en apartaments i en pisos, no? I, de fet, ja existia els caps de setmana sense allotjament, joves o no tan joves que agafaven un paquet d'anada i tornada amb activitats però sense allotjament, fa que hi hagi aquest comportament o que sigui impossible entrar en una habitació d'hotel dels que actualment hi ha a Barcelona. I això fa, si la gent arriba, que estigui dormint a la platja o en d'altres llocs, perquè no pot fer front al preu o al tipus de selecció econòmica que està fent el sector hoteler.
1: Tot això lliga amb el que em deies abans de regular. perquè... No, sí. Però clar, hem de posar deures també les institucions, que està bé fer resums de les xifres que són positives a nivell macro, però també s'ha d'anar estudiant cap a on pot anar la convivència. Creus que les que s'han pres per reduir els pisos turístics, el no donar més llicències, subvencions perquè no es lloguin els pisos com a residències turístiques, és suficient tot el que s'està fent des de l'administració?
0: A veure, jo sóc del parer que la planificació i la gestió és l'eina que tenim des de l'administració i els representants que tenim, no? I a més és qui té legitimitat per posar-les en marxa. Crec que les eines les tenim i que se n'han fet darrerament moltes i en cert sentit amb un rerefons que vull pensar amb bona intenció. El problema està en que no és suficient de tenir-les i ficar-les en un calaix. I hem vist com hem passat per diferents moments en el nostre consistori en el que s'ha desenvolupat més o menys creïblement aquestes mesures. De fet, el discurs dels darrers anys també va en aquest sentit i hi ha un seguit de declaracions que no sé si realment van més enllà d'elles mateixes i es podran dur a terme, perquè hi ha lleis superiors que s'han de resoldre, però la qüestió està en que les normes i la normativa i els mitjans els tenim, però després no posem el finançament necessari per poder-ho desplegar, per poder-ho aplicar. I encara i així, la voluntat política estigui allà prou ferma com perquè això doni fruits, i les normatives no donen fruits d'avui per demà. Necessiten d'un període llarg de desenvolupament, d'implantació, i aquesta part és la que, clar, no es veu de seguida, i s'està retardant, i ni es veu aquesta contenció, ni es veu aquest desig que es diu en les declaracions de vetllar per la ciutat i per la ciutadania, i encara que hi fos, és que trigaríem una mica en aconseguir-ho. Llavors, és una mica decebedor veure que es coneixen els mitjans, que se coneix el discurs teòric, però després la realitat és la que és i no sembla que tingui en compte a la ciutadania i a la seva situació i a les seves demandes.
1: I ara obriré un meló que em queden 3 minuts de programa i em fa por, però ens hem centrat molt en l'allotjament, però l'altre dia llegia, crec que era el Pròxima Estació, que havien calculat que des de la Borsa de Barcelona, que està aquí Passeig de Gràcia, a tocar del carrer Casp, 50 metres a la rodona, no hi ha ni una carnisseria, però hi ha 10 botigues per fer-se les ungles.
0: Exacte.
1: Em sembla un exemple molt il·lustratiu, no? d'aquella frase que per molts ja és un mantra que va buidant de contingut, de se'ns moren els barris, però que realment per aquí també s'ha d'anar a regular.
0: Clar, perquè alguns... De fet, ja se n'ha fet, eh? Hi ha mesures contra segons quines llicències... Bueno, contra, per regular, no donar més llicències. No sé, ara recorda lo de les ungles o les carcasses dels mòbils o el lloguer de patinets o bicicletes. No vol dir necessàriament que aquest tipus de comerç sigui exclusivament per turista, però sí que mostra quina és la tendència, i és que en aquella zona no hi viu gent. No hi ha residents i, per tant, no interessa certs tipus de comerços perquè no tenen sortida, perquè no hi haurà ningú que vagi a comprar car o peix o fruita, i cada cop la gent que hi queda ho té més complicat i més difícil perquè ha d'allunyar-se molt més, caminar molt o fins i tot agafar cotxe per poder arribar a un supermercat amb una mínima oferta de productes. Llavors, la transformació del teixit comercial de la ciutat es veu afectada per aquesta presència o no de residents, però també pels preus del lloguer d'aquests locals. Com ja recordareu, quan va canviar la llei dels lloguers dels baixos comercials, doncs va haver-hi grans referents del comerç a Barcelona que o bé van haver de tancar o van reduir la seva superfície. I estaven al centre de Barcelona, que fins i tot es nodrien de la venda gourmet cap al turista. Però, clar, això no és el dia a dia del resident, pensant en el barri i després en tota Barcelona, no? De donar un servei a la ciutadania que en d'altres barris no en té. Llavors, és com una línia molt àmplia d'activitats que necessita regular no únicament per la presència del turisme, però molt de, amb molt de pes i molta incidència.
2: A mi em passa, eh? Jo fa 5 anys que visc al Rovell de l'Ou, o sigui, al costat del Palau de la Generalitat, i no trobo forns on anar a comprar pa. O sigui, trobo ja els entrepans fets, però si exacte, vull anar a comprar com el pa de quilo de tota la vida, no ho trobo. No tinc fleques sí. al meu voltant. A mi al principi em sorprenia molt, m'explotava el cap.
1: No, ara has encetat la secció Batalletes de la Viteje, que no pensava encetar el segon dia de temporada... Però,
2: és que ho sents i necessites dir l'opinió de...
1: Sí, i no m'agrada posar-nos a nosaltres com a mesura de les coses, eh? Però a mi, jo vaig viure també del 2011 al 2013, si no recordo malament, aquí a Roger de Llúria amb Diputació, que està 5 minuts caminant de la ràdio, i em van tancar les dues fleques en aquells anys, ara ja no vulguis saber què hi ha, i els supermercats cada cop més lluny. Clar que hi havia el Mercat de la Concepció al carrer Aragó, que sempre era una assegurança per anar a buscar producte fresc, però sí, bé ser això que estem analitzant amb l'Assumpció en Blanc com la presidenta de l'Associació Espanyola de Geografia i coordinadora del grup de recerca Todistar. No sé si volies afegir alguna cosa.
0: No, únicament que els mercats també és un filó per analitzar
1: sí.
0: la transformació dels mercats.
1: Sí, perquè ara la boqueria ja està prenent mesures perquè hi hagi, les botigues tinguin producte pels veïns, no?
0: Exacte, i la concepció d'altres amb supermercats, reduint les parades, fent producte gourmet, llocs on ja menges directament, com bé deia la Judit, en els entrepans, els muffins... Bueno, aquesta és una altra... Que no només està l'habitatge, que és molt, molt greu, però l'habitatge suposa no tenir residents, i no tenir residents incideix en el comerç, entre d'altres coses.
2: La transformació de la ciutat.
1: Sí, és un efecte dominó. Que es pot revertir o no?
0: A veure, jo sóc confiada, com us deia, en que la planificació i la gestió la tenim a les nostres mans. Segons com planifiquem i gestionem, podem revertir coses per descomptat. El que passa és que no... Algunes de les línies que s'estan obrint per al poder contenir, ja no parlo ni de decreixement, que veieu que no m'he posat, eh? No. En la contenció no semblen anar del mateix camí. I, clar, aquí hi ha el problema de la coordinació entre les diferents nivells d'escales d'administració. No podem estar pensant en una ciutat de Barcelona que tanqui els apartaments turístics al temps que l'aeroport amplia pistes, no? Perquè és el nostre pont i porta d'entrada, no? Entre això i els creueristes, no? Que és un perfil completament diferent i no incidirà en això. Però el fet de que augmenti el nombre de turistes nord-americans, estadounidens principalment, també és una qüestió analitzar. Qui són i a què venen?
1: És que, com dius, dona per moltíssim. I com que no hi ha estacionalitat, Asunción, amb el teu permís t'anirem trucant durant l'any i anirem posant okay. la banya, perquè és una qüestió que afecta a tots els que viuen a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Una abraçada i gràcies per atendre's aquesta trucada.
0: A vosaltres un plaer poder explicar-ho. Gràcies.
2: Gràcies.
1: M'ha abusat de la confiança perquè l'explicació era interessant. No es tracta de turisme o sigui turisme no. Turisme n'hi ha d'haver, és quin turisme i com el canalitzem per poder-hi conviure tots plegats. Judit, demà més.
2: Molt bé, més i millor.
1: Minutet i mig arriba el Cartanyà. Amb el llaç som aquí.
3: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
4: Segur que sembraràs. Que en tindràs cura. Segur que arribarà l'aigua. Que sentiràs el vent. Que farà calor. Segur que no tot sortirà com esperes. Però comptes amb el nostre suport per a sentir-te segur. Contracta la teva pòlissa d'assegurança agrària amb l'ajuda del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Govern d'Espanya.
5: Xato! L'estiu s'acaba.
6: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accent, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I a la llarga, l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
8: Ciutadans de Catalunya!
9: Ja som aquí!
10: Jordi Cartanyà.
8: Per Catalunya!
11: Bon dia, Catalunya! Dimarts 1 de setembre, encetem el mes de retorn a la feina, a l'escola, als col·leccionables que no acabarem, a l'inici dels tràmits de divorci després d'unes vacances que ja ens han confirmat que, escolta, tu a Boston i jo a Califòrnia. És per això que davant d'aquest mes amb tantes turbulències ens encomanem a la consigna del pilot d'un avió que anava en direcció a Mallorca envers els passatgers, que els va dir: tenim turbulències, sí, però...
12: Por favor, sigan disfrutando el vuelo y que nadie se me asuste, que si yo no estoy preocupado, ustedes no tienen que estar. Venga.
11: Si yo no estoy preocupado, ustedes no tienen que estarlo. M'encanta. Té un punt de Pedro Sánchez, eh? Rotllo el disc Ante todo, mucha calma, siniestro, total. Oriol Llopart, bon dia.
13: Bon dia.
11: En Víctor Valero, els controls tècnics i a les vies de so. I la convidada d'avui, Alba de Lomas, campiona absoluta d'escacs de Catalunya. Alba, benvinguda.
14: Hola, bones, què tal?
11: Durant una partida, tan important és saber fer cara de pòquer com Ante todo mucha calma, o com va això?
14: Totalment. O sigui, si fas alguna errada, l'altre, ja, el teu rival no es pot adonar, si no, perds de l'acte.
11: I tens algun tic, allò, un... Hi ha algun... No el diguis, però...
14: De moment no, de moment no.
11: No, eh?
14: Jo intento posar cara sèria i ja està.
11: I en Nakamura, un dels absoluts a nivell mundial, té algun tic o directament...
14: El Nakamura sí que és molt expressiu. A ell se li nota absolutament tota la cara.
11: Déu,
14: sí,
11: fill,
14: sí, sí. Sí, ell... Salinat absolutament tot.
11: Va, escolteu, tot això en el dia en el que Shane ha sortit a la borsa per un valor de uns 23 milions de dòlars. Shane, eh? Bastant menys del que s'esperava.
13: Home, és Shane. Si sortia cara, hauria traït la marca.
11: I a sobre, el primer dia ja ha caigut d'un 10% el seu valor a Hong Kong.
13: Són ofertes... Ai, són ofertes. Són addictes a les ofertes flash, eh? M'estranya que no hagin fet un anunci previ del rotllo...
15: Quiero un caballito, pero...
11: Vinga, nenes, nenes, només avui oferta empresa multinacional, abans 40.000 milions, ara 23.000.
13: Oferta que caducarà en 10 minuts.
11: Nobody, selecciona les teves accions i carrega-les a la cistella.
13: I aplica el descompte de la tardor de fins al 60%.
11: Codi promocional patilladíssim, Shanes en va tot gratis.
13: Abans es deien Shinside i ara es diuen Shane.
11: És que som de retallar-ho tot, fins i tot el nom. En dos dies això es dirà
13: Shane, no surt a borsa.
11: Surt a l'outlet i només ens ha faltat cridar allò de nenes, nenes, bragas i banyadores a...
16: A 3 euros. Camisas a rabo, pantalones a euros.
17: A euro.
18: Nena, como ya es tradición en el canal, al fin del verano, la economía como está, ready, para abajo. Entonces, los bañadores rebajados, nosotras atacando.
11: Atacando. Jo, si fos Shane, hauria encarregat la campanya aquesta senyora a la pelo, eh? Oriol, directament.
13: Sí, jo també, perquè té bastanta gràcia, m'adona.
11: Tu ets a comprar Shane, Alba?
14: A veure, no molt, la veritat. O sigui, com que no hi ha massa coses d'escac, la veritat és que no compro.
11: Ah, d'escacs? Ni roba? Jo, per exemple...
14: Algunes coses, algun complement ja, però la veritat és que no compro massa.
11: Si ara et preguntés on em puc comprar unes peces d'escacs que no faré servir perquè no tinc la paciència per aprendre'n, on ens... O sigui, hi ha una... Ahir a la botiga... Així com hi ha botigues evangèliques, hi ha botigues temàtiques, hi ha la botiga del jugador d'escacs?
14: N'hi ha moltíssimes. O sigui, sobretot online pots trobar qualsevol cosa, però no hi ha cap botiga en concret. O sigui, si vols un tauler, el pots trobar a qualsevol lloc.
11: I n'hi ha de totes mides o són unes mides estàndard?
14: De totes, de fusta, de plàstic, de tot, de tot.
11: Buah, et consta algun dels taulers més cars del món? No sé si amb diamantet, així...
14: Sí, hi ha molt exclusius. Hi ha taulers... Jo vaig tocar un que valia uns 2.000 euros i, uf, estava amb les peces...
11: Però, dic... Que no se te caiga la fitxa, no caigui la peça, eh? Mirem els Estats Units... El Tribunal Suprem nord-americà ha donat llum verda definitiva a l'última trompada i així podrà continuar construint el seu enorme saló de ball a la Casa Blanca.
13: Amb unes dimensions directament proporcionals al seu superego.
11: Perquè ja no té ego, és superego. El projecte es mou en una factura d'uns 600 milions de dòlars i també inclou un búnquer subterrani de 5 pisos.
13: Això ja no és un saló de ball, eh, Cartanyà? És el Palau Sant Jordi amb refugi nuclear.
11: Imagina't, Trump havia dit al principi que costaria uns 200 milions i que ho pagarien donants privats.
13: Doncs 3 Doritos més tard i Fidel model a si mateix, el pressupost es multiplica per 3, fins a 600 milions.
11: I és que el cas va començar l'any passat, quan Trump va ordenar demolir l'ala est de la Casa Blanca sense avisar prèviament al Congrés, vaja, a ningú, home, a ningú directament. Hola, vinga, mira com ho van rebentant, eh?
13: Allà amb el pica-pica.
11: Sí, sí, ell va trucar directament. Escolta, em podeu fotre terra a mitja Casa Blanca, sisplau? Que em fa nosa, que vull un saló de ball.
13: A mi m'agradaria tenir aquests paletes, eh? Quan
11: són eficients.
13: Casa, són ràpids.
11: Home, jo també et diré, si ha de ballar com ho feia la campanya amb el YMCA, home, no sé per què tant de saló de ball, eh?
13: És com si el Salvador Illa fotés a terra la façana del Palau de la Generalitat, que dona a la plaça Sant Jaume, per tenir més espai per celebrar-hi les copes esportives, manifestacions de professors...
11: O, bueno, jo no sé que no entendria que fos per fer-hi aquells pessebres al desembre, que tampoc no caldria. Ara que pel saló de ball de Trump ja es podria inspirar en la terrassa del Frontón o la Rosaleda a Lleida.
13: Dos espais mítics dels anys 50 i 60 que recordava aquests dies el diari El Segre. Pistes de ball a l'aire lliure, fanalets venecians, orquestres, allò sí, que era de personetes humanes.
11: I que, com el futur saló de ball de Trump, la Rosaleda o ahir al vespre a la plaça de la Independència de Girona, tot això servia i serveix i servirà per una cosa, vaja, essencial, eh?
13: Sí, ballar.
11: Sí, i també farmejar aura.
9: Home. Aura! Aura, companys! Això és aura!
11: Amor, per... aura...
13: Per si encara queda algú despistat, farmejar ve dels videojocs i vol dir acumular. I aura és el carisma, l'estil, aquella sensació que emana una persona que quan entra en un lloc o va pel carrer es fa mirar.
11: Abans en deien anar a lluir-se al ball.
13: Doncs ara és farmejar aura, fer el mateix però amb paraules de videojocs i les xarxes.
11: Olé! Abans la gent farmejava aura marcant-se un passadoble ben arrambadet...
13: O currant-se un final feliç fent ballar el fanalet.
11: Allò, bellugant la peça. Amb els anys ha vingut el twist, el rock, el punk, el breakdance...
13: O el moonwalk de Michael Jackson.
11: I ara es farmeja... A veure, el reggaeton, el perreo. M'he deixat el perreo, eh? Perdoneu.
13: No passa res, home.
11: Tu ets algun... Has practicat algun d'aquests balls així?
14: No. La veritat és que no.
11: Bueno, escolta, el moonwalk de Michael Jackson també ha arribat i ara es farmeja aura pels carrers fent postures dels personatges del videojoc Fortnite i amb les mans fent així 6-7, 6-7.
13: Sí, hem passat del pas doble al 6-7.
11: Sí, sí, no, la mateixa evolució en el nivell dels resultats catalans a l'informe PISA.
13: Exacte, anem de cap a l'extinció.
11: Però per virals ens quedem amb el viral d'un jove de 12 anys que ha farmejat aura amb la que segurament podria ser la seva àvia, literal.
13: La típica senyora de la tercera edat, avançada, amb bata blava i espardenyes.
11: Oh, guaita, què fan ara aquest jovent aquí baix? Espera que baixo. Doncs en sé que s'ha llançat a terra, posant les mans per davant, i en lloc de marcar-se unes quantes flexions de braços...
13: No, és push-ups.
11: Push-ups?
13: En termes així guais, moderns,
11: les flexions de braços a terra amb el pit són push-ups.
13: Push-ups.
11: Joder, noi. Doncs en lloc d'uns push-ups, el que s'ha marcat és unes quantes flexions de cadera amunt i avall, bing, bam, bing, bam, tota ajaguda, aguantant-se amb els braços.
13: Jo he vist el vídeo i el que m'ha fet pensar és amb el seu home.
11: Amb el seu home, per què?
13: Perquè si aquesta senyora, a l'edat que té, és capaç de fer flexions de braços a cops de cadera feta,
11: brutal.
13: Perquè és que fot uns cops de cadera
11: però, bam, que... I dic, trencarà el terra aquesta senyora amb la pelvis.
13: Relaxis, que sembla, no sé què sembla. Vull dir, val més que el seu home, o dona, o amant, o follamic, o follamiga, o és igual, qualsevol cosa que respiri, que visqui amb ella, estigui en forma.
11: Perquè et fa molt bé, eh?
13: Bueno, jo si fos un avi... i volgués alguna amb ella, no sé si duraria gaire, eh? Amb aquells cops de
11: maluc. Home, aquella senyora a mi em trenca, eh?
13: Bueno, a mi, si no estàs operat de fimosis, cuidado, eh?
11: Cuidado, perquè...
13: Que t'opera ella.
11: Sí, no, directament. Practiques algun esport, tu, allò, per treure l'estrès de les partides? Perquè és molt mental, al final dels casos és molt mental. Tornes al cos fent algun tipus d'esport?
14: Sí, m'agrada molt el pàdel.
11: El pàdel, mítela.
14: Practico bastant. Sí, sí. I va molt bé per descarregar tota l'energia que tens dins, després d'una partida eterna, va superbé, la veritat.
11: Genolls, articulacions, això, tonificat tot.
14: Sí, hi ha molta gent que fa boxeo, ara ja vol el chase boxing.
11: Chase boxing, dos en anglès.
13: Chase
11: boxing, com va això?
14: Combina el boxeo amb els escacs, també hi ha... moltes barreges amb el ping-pong...
11: Ui, para sí, música, sí. para música, espera't. Que...
13: Perquè jo això acabo de flipar.
11: Cheese boxing.
14: Jo no l'he practicat.
11: Però vols una fitxa i li fots una hòstia a l'altra?
14: No
11: això.
14: Ho sé, cara, per la propera ja vindré més preparada amb el...
11: No,
14: amb aquest terme, però... Sí, sí. I també amb el ping-pong, hi ha molts tonells que es combina el ping-pong amb els escacs. Sí, sí, no.
13: Sigui,
11: és un crossover, el crossover que no hem vingut a venir, el ja som aquí ara mateix,
13: no, no.
11: Eh?
13: O sigui, estàs jugant a ping-pong i mentre esperes la tornada mous una peça.
14: No, o sigui, crec que és el primer partit de ping-pong i crec que depenent dels punts que vagis fent et resten menys temps a la partida. Algo així.
11: Sí, perquè, clar, tu i jo ens hem imaginat el mateix Oriol.
13: Clar.
11: Pam, pilota, mou la peça.
13: I tornar.
11: Torna la pilota, mou la peça.
14: Una cosa després l'altra, si no hi ha massa.
11: Pugem a l'avió.
16: Volar!
11: Ens enlairem perquè duran un trajecte amb destinació a Mallorca.
13: Hi va haver turbulències fortes i el comandant de l'avió va parlar per megafonia als passatgers per tranquil·litzar-los, tranquil·litzar-les, tranquil·litzar-los a tots els passatgers, passatgeris, passatgeros.
16: Yo vamos a cambiar de nivel. Probablemente vamos a operar control, que nos baja un poquito el nivel y así seguro que lo...
13: Va explicar que el radar no detectava cap tempesta, sinó núvols procedents del Sàhara i vents de cua de fins a 100 km per hora. Per buscar aire més estable, van baixar d'altitud.
11: I aquí va ser quan va agafar el micro i va deixar una d'aquelles frases...
13: Sí, que no saps si has de fer un acte de fe o tem el pitjor. Que, bueno, va dir...
11: Bueno, va dir el següent. Si yo no estoy preocupado, ustedes no deben estarlo.
13: Que és la mateixa frase que va dir Mazón a la tarda del Ventorro.
11: Si yo no estoy preocupado, o preocupada en aquest cas, ustedes no deben estarlo.
13: Això és el que va dir Isabel Ayuso a la compra de l'Aticazo per 6 milions.
17: Si yo no estoy preocupado, ustedes no deben estarlo.
13: I Pedro Sánchez. Pedro Sánchez quan ens va deixar la seva playlist i setmana de vacances.
19: Yo me levanté guapo.
17: Porque soy Pedro Sánchez, me levanto guapo y os dejo la playlist, me voy de vacaciones.
11: I això que ja pujava vent del Sàhara, sí, llavors, eh? Ja anava pujant.
13: Aquell dia va pujar molt vent del Sàhara.
11: Bastant, sí. Però bueno, escolta, me voy de vacaciones.
13: Ja, pa, ja hasta luego, Mari Carmen.
11: Y si yo no estoy preocupado, ustedes no deben estarlo.
13: I aquesta frase també afegim Hay tiempo de comer com a protagonista del vídeo de quan va començar l'erupció del volcà de La Palma.
11: És a dir, tenim unes senyores voltant per allà en un pati d'una casa, cridant, patint, plorant, el volcà ja rompint de fons, una xamanaia de fum espectacular, sí, sí. I se sent un senyor que va i fermeja aura així.
20: Ay, por Dios. Ay, ¿dónde está?
21: Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema.
22: Si yo no estoy preocupado, ustedes no tienen que estar.
21: Hay tiempo de comer sin problema.
11: És tremendo,
13: és increïble.
11: Eh? Aquest home, tio, li és... peta un volcà i... Xt, primer dinem.
13: Primer dinem i després ja...
11: Ja, el tren. Vorà, tu. És que és tremendo. Et ve el tren directe...
13: Sí, sí. I és com... És exacte, et ve el tren directe i tu dius, saps què? Em poso menjar dit al mig de la via.
11: Monto un pícnic allà.
13: I ja està, i amb calma.
11: Mira,
13: ja.
11: Un ave, saps? Mira que ve un ave. En fi, tanquem l'arrencada del programa amb una notícia que ens ha deixat tristos.
13: Ha mort l'actor Francesc Garrido als 56 anys.
23: No me acuerdo de mis hijos, no me acuerdo de mi mujer, ni de familia, no me acuerdo de nada.
24: Él sabe dónde era, no merezco que me encierren.
11: Sant Garrido, que havia participat a diverses sèries de TV3, com l'Estació d'Enllaç o Cites...
13: També va sortir a pel·lícules com Mare Dentro, Balandrau o Barcelona 1714.
11: I l'actor ha mort a causa d'un infart, com ja sabeu a hores d'ara, i aquests dies havia estat rodant una altra sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auquer, a les ordres de Marcel Barrenanfí. Que descansi en pau el Francesc Garrido. Des d'aquí, el nostre més sincer condol als amics i familiars.
25: Ja som aquí! Jordi Cartanyà.

0: Va, que anem a parlar d'escacs. Va començar a jugar amb 12 anys, gairebé de rebot, com aquell qui no vol. El seu pare n'havia ensenyat als seus germans, però ell al principi, allò d'home de peces, no li feia fred ni calor, per allò que els escacs és més per nois o perquè directament tu no vas mostrar cap tipus d'interès?
1: Sí, al principi no massa, la veritat. Jugava amb els meus germans, jo me'ls estava ja mirant al menjador, no?, lo típic, i com que competien tant els meus germans, jo els havia d'acompanyar, i al final vaig dir, bueno, doncs potser haig de provar els escacs, no?
0: Sí, però per provar els escacs, perquè tu t'apuntes al torneig i el guanyes, per apuntar-te a un torneig i guanyar, i quant de temps vas estudiar?
1: No, sí, era un torneig per no federats. Sí, els escacs està federat per anar a jugar a un torneig, però també n'hi ha d'altres que és per no federats, per gent aficionada. I, bueno, el meu pare, lo típic, t'ensenya a moure les peces, jugues amb els teus germans, i vaig dir, bueno, m'apunto aquest torneig a veure què tal. Eren tots nens de la meva edat en aquell moment. I vaig guanyar. I
0: mira, ara té 23 anys i és campiona de Catalunya, entrena noves jugadores, crea contingut sobre escacs a les xarxes i s'ha assegut davant del número 2 del món, en Hikaru Nakamura. També ha jugat contra Pedro Sánchez, ja en parlarem. I, hòstia, això està molt bé perquè no has hagut d'estar a l'oposició. Volem descobrir què passa pel cap d'una persona capaç de veure sobre un tauler coses que nosaltres ni sospitem. Hòstia, però allò que t'avorreixi, que s'acabi convertint, vaja, crec que és una passió ara mateix, no?
1: Sí, sí, totalment. O sigui, jo pràcticament, bueno, cada dia estic jugant a escacs, o no jugant, sinó ensenyant, o mirant contingut, el que sigui, però m'encanta, m'apassiona. Sí, sí.
0: Si no haguessis guanyat aquell torneig al que et presentes així, mira, vinc a treure el cap a veure què passa...
1: Lo típic, no ho sé.
0: No ho saps, però t'ho has preguntat. Fas cara que...
1: Sí, lo dic que, bueno, si no hagués guanyat aquest torneig, doncs potser no hagués tingut aquella motivació extra i potser no estaria aquí.
0: Buah, què vas veure? Què vas pensar? Se'm dona bé? Aquesta gent... No, me'ls he repassat i això ha sigut molt fàcil...
1: Fàcil no va ser, però sí que em va crear una sensació al cos com diferent, no? Jo de dir, ostres, doncs m'agraden els escacs. I cosa que no havia experimentat fins aquell dia i em va cridar l'atenció.
2: A mi m'interessa saber com s'entrena. És a dir, tu sola pots entrenar?
1: Sí, és un esport molt individual. O sigui, al final has estat tu tancat a l'habitació entrenant...
0: A veure si serà el meu esport, aquest, tu.
2: T'has perdut aquí el temps.
0: No, aquí mitja vida badant, tu.
1: Sí, pots ser un entrenador que al final et guiï, no? Al final, al llarg de la teva carrera, si tens un entrenador molt millor... perquè t'estalvia moltes hores, també. Però al final jo estic tancada a la meva habitació fent problemes, jugant a escacs...
2: Fent problemes, eh?
1: Sí.
0: Què vols dir fent problemes?
2: Et col·loques les peces del contrincant, diguéssim, no? I tu has d'esbrinar més o menys per on...
1: Més o menys, sí. Ah, si em poses en... Bueno, ara mateix amb l'internet és molt fàcil. No. Et posen en qualsevol posició, et diu aquí hi ha escaquimat en 5 jugades. I doncs et poses a calcular fins que trobes l'escaquimat.
0: Sí, hi ha peces que fan moviments curiosos, però per tu no ho deuen ser tant. Jo, que el cavall es mou amb veles, no?
1: Sí, el cavall és el més complicat.
0: Per això si t'ho fa un de debò, el portes al veterinari, però en canvi allà directament aquell cavall va tirant, eh?
1: El cavall és la peça més complicada de moure. Al principi explicar a algú com es mou un cavall és complex, no? Mm-hmm. Salta les peces. Una L, que és molt estrany, és difícil.
2: No sé, és que jo soc molt dolent.
0: Jo també. I la torre només pot... És escavar amb blanques, la torre, pot ser?
1: O... L'alfil. Amb blanques o amb negres. N'hi ha dos. Un de cases blanques i l'altre de cases negres.
0: Però llavors, i l'alfil negre només pot anar amb les negres?
1: Exacte. O sigui, si tu veus un tauler i veus que hi ha dos alfils del mateix color, algo ha passat que no està bé.
2: I la torre només aquest pot moure jo. Endavant i enrere, oi?
1: O en vertical i horitzontal.
2: Això,
1: veus? Sí. Si no, aquí, vinga, vinga.
0: Bueno, no es mouen gaire de la zona de confort, no, aquestes peces?
1: Bueno,
2: la que no es mou de la seva zona de confort és la reina. Que
1: el rei. Aquí.
2: El rei.
0: El rei.
1: El rei va molt lentament. La dama, en canvi, però... pot anar per tot el tauler.
2: Estem parlant dels escacs.
1: Sí,
2: no, en cas del rei, que va molt lentament. No sé.
0: Cullau, aquí. El rei...
1: Sí, paral·lelisme.
0: Sí, en farem un altre amb Pedro Sánchez i el rei, eh? Perquè, hòstia, la veritat és que l'home va tirant, però ja en parlarem, ja en parlarem. O sigui, quan tu veus un tauler, què veus que no veiem la majoria o els que no en tenim ni idea de jugar?
1: Sí, a mi m'agrada molt... bueno, hi ha molts torneus que simplement vaig a veure'ls, no? I en un tauler d'escacs... Jo em poso a calcular moltes jugades, molta gent doncs, simplement mira la posició a veure si algú té algun material de més, però a mi m'agrada molt calcular i veure, doncs mira, jo faria aquesta jugada per aquest pla que vull fer o intentar fer escaquimat. Però clar, o sigui, jo tinc una visió, qualsevol altre pot veure el tauler i veure una cosa completament diferent.
0: Però això de què va? Jo tenia entès que això anava de memoritzar jugades. És a dir, com més jugades has après, ui, fas que no amb el cap.
1: Ajuda a memoritzar. O sigui, al principi les apertures és memòria pura.
0: Apertures sí.
1: Sí, o sigui, t'has de memoritzar els primers moviments. Després ja, una vegada comença el mig joc, aquí ja és estratègia i ja no hi ha res a memoritzar.
0: No hi ha unes jugades de plantejament, nus i desenllaç?
1: Plantejament sí, després nus, ja, clar, és que no pots saber el que fa el teu rival. Llavors aquí ja és abstracte.
2: I vas una miqueta amb aquesta sensació de... com quan condueixes i ja portes un temps que ja no ets conscient que canvies marxes, apretes l'embrague, sinó que ja vas amb el pilot automàtic.
1: Sí, sobretot amb les partides ràpides. Amb una partida lenta, clar, pots pensar, però en les partides ràpides es nota molt el qui juga cada dia i el que no, perquè al final et surt molt natural jugades que pràcticament les faig sense pensar, intuïció.
0: Hi ha tres tipus de partides, ens explicaves abans d'entrar al programa, eh?
1: Sí.
0: La primera és la Blitz. Això és llampec, ja.
1: Sí, llampec.
0: Llampec,
1: sí,
0: eh?
1: Llampec, ràpides i lentes.
0: Quant dura cada una?
1: Les partides llampec, 3 minuts, bueno, cada 3 minuts per cada persona, no? A les partides ràpides, entre 10 i 15 minuts, i les lentes, cada un té una hora i mitja, i es poden allargar fins 6-7 hores.
2: Abans m'has explicat que tenen el rellotge aquest, bueno, el rellotge, no?
0: Sí, és fascinant, forma part de la 13, de la jugada.
2: Sí, és meravellós, però que si et passa el temps i tu vas guanyant, has perdut.
1: Sí, sí.
0: Perdona?
1: Sí, pots estar... fent escaquimat, pràcticament, i si se t'acaba el temps, perds.
0: Què vol dir si se t'acaba el temps? O sigui, jo
1: si et cau la bandera.
0: Jo veig que apreten el rellotge... I, o es fa... No, fan un moviment...
1: Exacte.
0: Però aquí hauria d'aprendre a canviar marxes. A veure, com funciona? A veure, cartellà, som-hi. Mous peça?
1: Sí.
0: Explica-ho tu.
1: Primer mous la peça, després li dones el rellotge. El rellotge et marca el temps que tens.
0: Quanta estona hi ha?
1: Depèn, de la partida... O sigui, una partida lenta, ja et dic, una hora i mitja per cadascú. Llavors, el teu temps comença a restar-se quan et toca a tu. Una vegada tu mous i apretes, el teu temps et para i li toca a l'altre. I l'altre temps, doncs, comença a restar.
0: No sé què és més difícil, si pensar en les jugades o anar comptant el temps que et queda.
1: Bueno, almenys el pots veure ja i... Però el més difícil és administrar el temps amb les jugades, perquè has de jugar ràpid i bé.
0: Escolta, i allò que s'apunteu al costat amb un paperet, que hi poseu? Fill de puta, m'ha parit, cabron de merda.
2: Tot el que no pots dir, no?
0: M'ha parit.
1: Allà et desfogues. No, hi has de posar... cada jugada que fas.
0: Ah, no és el temps que et queda?
1: No. Si allà poses, si has mogut l'alfil, doncs poses alfil i cada casella té un nom. Això és com els barcos, els vaixells. La casella, doncs, casella C4. Doncs poses una A d'alfil i C4, i així no et pots perdre i...
0: Però no res que et puguis piar l'altre, que ho pugui fer servir a favor.
2: Clar, però això és per evitar que es facin trampes?
1: Bueno, i per seguir un control també. Wow. I imagina't que de cop se't cauen les peces a terra. Oh, què fas? Has de tenir una guia, no? Yeah. No, clar, clar.
0: Ai, Déu meu. Escolta, fa molt poquet has penjat un vídeo a YouTube per celebrar els teus 10.000 seguidors i hi ha un recull dels teus streamings.
3: A ver, que no me deje nada.
4: ¡Hostia, grava! ¿Qué hago?
0: Ep.
4: ¡No! Tío, a veces se me va la cabeza. Así que bueno, me juego con B5, que esta jugada es bastante floja, porque tras todos los cambios tengo jaque.
0: Mirava, t'escoltava i pensava, aquesta no és la que veia amb serieta jugant als escacs, allò, voz i callada, amb cara de pòquer...
1: En el tauler em canvia una mica la fesomia. El tauler sí que soc competitiu.
0: Però això que escoltem és el que va per dins del teu camp mentre jugues?
1: No tant.
0: No.
1: A vegades sí que m'enfado a mi mateixa, no? Però no tant, exagerat.
0: Hi ha hagut algun moment que haguessis quedat ofuscada, que podies dir, hosti, va ser aquesta partida en la que vaig dir, hosti, em vaig quedar bloquejada?
1: Moltes. Podria tenir un currículum infinit. Però sobretot les partides lentes, que pots estar 4 hores amb una partida molt millor, de fet Andorra, que fa poc vaig anar, una partida que estava millor tota la partida i al final vaig fer un error i vaig perdre.
2: Hòstia.
1: I això passa i passa moltes vegades.
0: Ja sabia molt de greu això, no? I aquest error per què passa? Per cansament, per esgotament,
1: sí,
0: falta glucosa?
1: Sobretot per cansament. O sigui, estàs 4 hores al final i, bueno, en un moment tens una desconnexió i perds la partida.
0: Per tant, tu les xarxes les deus evitar tant com sigui possible, però allò que desconcentren... No
1: sí,
0: troben...
1: sobretot abans de la partida, sense xarxes, molta concentració, durant la partida, òbviament, també, però a vegades que...
2: És inevitable.
1: És que 4 hores assegut, al final et pots desconcentrar perfectament.
0: Fa uns mesos et vam fer una partida d'escacs amb Pedro Sánchez, que ja d'entrada ja el vas avisar, només començar, i vas dir, cuidao, mira, ja es va espantar, què quiero decir? Me'l va espantar.
1: Cuidao.
5: Ya me has puesto una sobreatención, cuidado, porque, a ver, no he hecho nada, he hecho así.
0: Deu ser aquí, vinga, jugar un partit d'escacs, em trobareu aquí algun nou cas,
1: no? Però jo li estava abraçant una peça i a veure si no veia, no? No sé, jo el vaig avisar, per si de cas.
0: I ell es va pensar que ja...
1: Clar, que l'estava atacant, i jo, no, tranquil.
0: Atacant en escacs, eh?
1: Sí, no.
0: Escolta, què tal, com juga? Quin estil té aquest home de jugar?
1: Sí, s'ha de dir que em va començar les primeres jugades, les jugades teòriques, me les va jugar bé. Em va jugar a l'apertura espanyola. I jo...
0: Molt de present, sí. Molt esperable.
1: Jo jugava amb negres i li van dir just que fes aquesta apertura, se la coneixia més o menys, I té un estil bastant posicional, normal. Mm. O sigui, no va a fer-te escac i mat. O sigui, treu les peces, les desenvolupa bé, es va enrocar bé, o sigui, bé. Però, bueno, tampoc és que tingui...
0: temps per jugar.
1: No s'hi pot dedicar massa. Però, bueno, bé.
0: Però sap, bueno, com a mínim ja
1: sap
0: com
1: van. Peces.
2: Jo he de dir que, de l'àudio que m'ha escoltat, hi ha una cosa que m'inquieta, que és el riure del president.
0: Hòstia,
2: una miqueta...
1: És curiós.
0: Fa com a por, eh?
2: Fa com de Dràcula, de cop i volta.
0: Sí, fa com a por, eh?
1: Sí. Curiós.
0: Bueno, pues us dejo mi playlist y me voy de vacaciones. Ja està, aquí estem, eh? Però simpàtic, això ho té.
1: Sí, és simpàtic. O sigui, era... Bueno, jo quan el vaig conèixer em va semblar un noi bastant normal, no? O sigui, era molt amè tot, està bé.
0: Escolta, Pedro Sánchez juga com fa política, és a dir, especialista en quedar-se amb el rei sol i continuar dient que la partida està controlada o què?
1: Bueno, amb el rei sí que el tenia bastant segur. Es van enrocar bastant ràpid, molt... Després, al final de la partida, òbviament, doncs ja van amb el rei cap al centre del tauler. Però sí que estava bastant segur amb el rei.
0: Perquè hi ha el tòpic aquest, no?, que els jugadors d'escacs juguen com són ells o aprens a ser d'una altra manera a l'hora de jugar escacs.
1: Sí.
0: Perquè jo a vegades puc ser... Bueno, ara ja amb l'edat no, però era molt impulsiu. Soc molt impulsiu.
1: Sí, reflexa molt. De fet, hi ha moltíssima psicologia amb els escacs i reflexa molt el caràcter de la persona en el tauler. Quan veus una persona que és més tímida, més tranquil·la, tu veus que juga molt més passiu en el tauler i tot el contrari.
0: A veure, a Catalunya només aproximadament un 7% de les llicències d'escacs són femenines. Has arribat a jugar a tornejos amb 100 participants i ser l'única noia. Per què continuen tenint aquesta diferència tan bèstia en un esport on la força física, a més a més, allò que diu...
1: Que... És delicat, sí. Perquè sempre ha estat un esport d'homes. O sigui, jo sempre dic que, bueno, a nivell històric, sempre els escacs es jugaven als bars, on els bars només podien entrar els senyors, no? I al final només podien jugar els senyors escacs, i les dones, doncs, no jugaven. I llavors, mica en mica sí que es va introduir en els escacs en el món femení, però és bastant complicat. La sèrie Gambito de Dama va ajudar moltíssim a visibilitzar els escacs femenins, molt, la veritat.
0: A mi em va agradar molt, no entenia res, però m'agradava.
1: està bé, la veritat, jo la recomano molt.
2: Sí, jo no l'he vist.
0: Jo dic dels escacs, ja, la sèrie estava molt bé.
1: Estava molt bé, sí. I, bueno, ajuda una miqueta, però sí que mica en mica s'han d'anar fent iniciatives perquè, bueno, hi hagi una miqueta més d'igualtat, perquè sí que és cert això, que vaig anar a jugar a un torneig a Barcelona, on jo era l'única noia, hi havia 100 participants i jo era l'única jugadora femenina allà, i bueno, o sigui, estic molt acostumada, no?
2: T'ha passat alguna vegada que t'han com volgut intimidar una miqueta de, mira, ja arriba la noia?
1: Sí, quan era més petita, una mica sí. Un comentari desafortunat, sí. Sí, el típic senyor, no?
0: Trunyoman.
1: Ara ja no, no? Però sí. És difícil. Però bueno, jo vaig a jugar la meva partida, al final. No m'importa molt si jugo amb un home o amb una dona, no? Però sí que... pot intimidar una mica si ets una miqueta més petit.
0: Un cop te'n dius, sí, m'ha guanyat una nena.
1: Sí, de petita, sí.
0: Quan és petita,
1: sí,
0: no?
1: Sí. El típic senyor de poble que veu una nena allà i diu, aquesta l'haig de guanyar. I de cop el guanyes, no? I clar... Sí.
0: Jo, no sé, en escacs, si una cosa em faria por, és un infant.
1: Bueno, a mi, jo sempre dic que tinc pànic als nens. Però pànic, de veritat.
0: Veus? Mira.
2: Sí,
0: Sí.
2: Per què?
1: No? Sí, els nens són com un esponja a nivell de coneixement. Ho saben tot.
2: Clar.
1: I a part, juguen molt ràpid. Tenen, bueno, o sigui, la tàctica molt ràpida, molta intuïció, i es nota molt quan jugues amb un nen o amb una persona gran.
2: Sí, hi ha molta diferència.
1: Sí.
2: Hòstia, veus? No,
1: a nivell de càlcul, sobretot, et poden calcular moltes jugades, en canvi una persona gran potser et calcula dos o tres, no? I un nen et pot calcular fins al final.
2: Hòstia.
0: Doncs justament, endavant l'acordió, companys, perquè ens acompanya en Pere Torrada.
3: Hola, bon dia. Ai, què tal?
0: Com estàs, Pere?
3: Pere Torrada en castellà, per cert, que no se m'ha oblidat.
0: Sí?
3: Sí.
0: Vinga, Pedro Torrado.
3: No.
0: Tira-ho.
3: Vale.
0: Tira-ho. Com has pogut comprovar, l'estudi ens acompanya una persona, concretament el Pere Torrada, que ràpidament, què li vols plantejar a l'Alba?
3: No, que no lligo.
0: Ah, no lligues?
3: No lligo amb
0: ja,
3: ningú.
0: Ja, que no lligues.
3: Perquè l'última vegada que algú em va tenir entre els seus braços va ser la comadrona.
0: Buah.
3: I per això he vingut, perquè no lligo.
0: Llavors, la teva pregunta, quina seria?
3: Sí, és que t'has preguntat, i què té a veure això? Què té a veure, que no lligo, amb els escacs, no? A mi se'm va dir un dia, Pere, lligar amb algú és com jugar als escacs. Siguin negres o blanques, has de saber jugar.
0: Vinga, doncs.
3: Sí? Aleshores, Alba, vull que em donguis algun consell, si pot ser, vale? Quina obertura em recomanaries? La del sistema Collie, que és així com que comences tranquil, sense ensenyar totes les cartes, construeixes una bona posició, i quan hi ha confiança, ataques?
0: Nyac.
3: Aquesta està bé?
1: Aquesta a mi m'agrada.
3: Sí, t'agrada?
1: De fet, jo jugo una molt similar. Sí?
3: Com es diu la que tu...
1: Zuckertort, però és pràcticament cosina germana de la Cole.
3: Ah, veus, com Zuckertor.
1: Per què vas bé?
0: Va, la, i l'altra és?
3: L'altra és la de la gamba dama, que aquesta és com que li ofereixo alguna cosa d'entrada, no? Però en realitat forma part d'un pla per conquerir el centre, no? I si em permets, concretament el centre i una mica baix. Aquesta t'agrada.
0: Ja tenim, ja ens
1: aquesta no la jugo.
0: Trull, no,
1: Però està bé, per intentar sorprendre.
3: I obertura italiana?
1: Bastant clàssica.
3: Sí, veus? Que és com elegant, romàntica, no? No sé, per exemple, no? Dir-li una frase com... Perdona, noia, en el meu cas, noies, no? Segur que no ets una estrella fugaz? Perquè cada vegada que apareixes, tothom demana un desig. Què sembla? Que se t'ha agradat, aquesta, eh?
1: M'agrada més el Cole.
3: El Cole, eh?
1: Sí, em sigui més tranquil i després ja ataques.
3: Potser és la que menys possibilitats té d'acabar en un escac i mat.
1: Bueno, et sorprendria, eh?
3: Sí, eh?
0: Alba
3: sí.
0: De Lomas, senyor Pere Torrada, moltíssimes gràcies a tots dos.
3: No, vosaltres.
0: Marina Fernández, anem tancant ja, eh?
6: Sort que teniu experts aquí que ens parlen de com jugar als escacs. Ens estem acostant a les 12 del migdia, queda un minutet i mig, per tant és moment de passar el testimoni dels companys del Que t'hi jugues. Sí, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, també tenim bojos, dels escacs, l'Albert Bermúdez. Hòstia. Tot el dia juga a escacs.
0: Haurem de ser un crossover.
6: Això explica moltes coses.
7: Sí, diu que l'estimula mentalment i el relaxa. Però quan dic tot el dia és abans d'un programa en directe amb 500 persones a l'ús de gas, el vaig veure amb el mòbil i dic, què fas amb el mòbil ara? I estava jugant una partida d'escacs.
6: De debò, eh?
7: Sí.
6: Doncs és una bona manera de fer servir les pantalles, també, com a mínim.
1: Mira,
6: en
1: partides. Ja
7: a la reunió d'avui, que també estava amb el mòbil, li he preguntat després i em diu, jugava escacs. I ell està atent al que diem, aporta coses, les seves idees, mentre juga una partida d'escacs perquè diu que l'estimula.
6: Doncs l'he de portar amb ella un dia a jugar amb el Bermúdez.
0: I tant, el que t'hi jugues.
6: Sí que avui què? La victòria del Barça, no? La primera maneta de la Lliga i la deu de Messi. A més, et veig amb... no sé si és declaració d'intencions que vaig vestit amb la samarreta de la selecció del Brasil i no la de l'Argentina.
7: Perquè avui parlarem de Rafinha, que estrena posició i és pitxitxi a la Lliga. Porto la samarreta de Brasil en honor seu.
6: Que avui el Gerard Quintana ens s'ha fixat en la celebració dels gols de Rafinha que ara fa l'Spiderman.
7: Li dedica al seu fill.
6: Ell que és un bon culer.
7: El Gael, aquest estiu s'ha estrenat una nova pel·lícula de Spiderman, li ha agradat molt al nen i Rafinha dedica els gols així per ell.
6: Vinga, va, els de l'Aquí Catalunya marxem, pleguem veles, ens tornem a veure demà a partir de les 7 del matí i fins les 12 del migdia per passar el relleu als estimats del Que t'hi jugues, el Sique. Adéu, que vagi bé.
7: Ho veus com l'última hora tu no fas res, només obres i tanques?
6: Tu calla, adéu.
8: Es mediodía a las 11 en Canarias. Y la inflación se dispara en la zona euro, pero todavía mucho menos que en España. Javier Líbana.
9: En nuestro país se sitúa en el 4,5%, mientras que en el resto de la eurozona sube hasta el 3,3%, según el dato adelantado que acabamos de conocer. Pablo Anzola, buenos días.
10: Buenos días, sí. España es uno de los países de la eurozona donde más han subido los precios en el mes de agosto. Según el dato adelantado que acaba de hacer público Eurostat, la inflación escaló hasta el 3,3%, es su nivel más alto desde 2023, aunque inferior al 4,5% que ha marcado España. Esa diferencia, de hecho, entre la media de la eurozona y nuestro país es la más amplia desde agosto de 2022. Los precios de la energía que aceleran hasta el 14,3% interanual explican la subida del nivel general de precios. Aunque ese repunte no se traslada de momento al resto de la cesta de la compra, la inflación subyacente, esa que excluye los elementos más volátiles como la energía o los alimentos, se mantiene en agosto en la eurozona en el 2,2%.
9: Mientras estamos pendientes de si España responde a Rusia, que esta mañana ha pedido pruebas a Pedro Sánchez que confirmen lo que dijo el presidente del gobierno ayer aquí en la SER cuando acusó al Kremlin de estar implicado en la crisis migratoria en Ceuta por los bulos, dijo, lanzados en redes sociales. El Consejo de Ministros ha aprobado un reglamento para que personas con discapacidad, dificultades de comprensión o que no hablan los idiomas oficiales sean atendidas en cualquier servicio público en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Marina Fernández.
11: Se trata de garantizar el derecho a entender la información pública a todas las personas, a las que tienen una discapacidad cognitiva, pero también a las que no saben leer, que no dominan las lenguas oficiales o que son mayores. El reglamento impulsado por Derechos Sociales extiende esta exigencia de accesibilidad cognitiva a ámbitos tan fundamentales como la sanidad, la justicia, el transporte o los procesos electorales. Se va a traducir, por ejemplo, en instrucciones más sencillas, lo que se llama lectura fácil, de las indicaciones del médico de cabecera para que personas con problemas cognitivos puedan entenderlas sin depender de terceros. También en señalizaciones con iconos universales en las estaciones de tren o en versiones adaptadas para su mejor comprensión de las citaciones o resoluciones judiciales. Fuentes del Ministerio confirman a la SER que va a entrar en vigor el 2 de enero, pero que va a incluir plazos específicos para la adaptación a la norma en los diferentes ámbitos.
9: 11 países europeos, entre ellos España, han enviado una carta conjunta a Bruselas pidiendo que se ponga fin al poder de veto en las decisiones que se tengan que tomar en política exterior. Hasta el momento, cualquier decisión, como por ejemplo la de poner sanciones a Rusia, necesita el sí de los 27. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
12: España, Alemania, Francia o Bélgica firman una carta a la que ha tenido acceso la SER y en la que hasta 11 países piden a la jefa de la diplomacia comunitaria poner fin a los vetos en la toma de decisiones en política exterior. Hasta ahora los 27 deciden por unanimidad los pasos a seguir o las medidas concretas en política exterior del bloque, lo que permite que un solo país pueda bloquear cualquier propuesta ejerciendo el derecho a veto. El ejemplo más reciente durante años ha sido el veto de la Hungría de Orbán en lo relativo a Ucrania, una toma de decisiones que ralentiza la acción exterior de la Unión, defienden estos países que entienden que en un contexto de inestabilidad el bloque tiene que defender sus intereses de forma eficaz y rápida. Una carta que coincide con una propuesta de reforma impulsada por Alemania y Francia para reforzar el poder de la alta representante.
13: Cadena SER. Servicios informativos.
14: Tiri, tiri, tiri. Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
15: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo. No como la fórmula coche casa de línea directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
14: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
15: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
16: Love, love, love.
17: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Madrugones con abrazos, horas y horas de patio. Tanto que vivir necesita ropa que aguante el ritmo. Prepáralos para llenar de recuerdos el curso con la nueva colección de Kids El Corte Inglés para vestir a los más peques. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
18: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
19: ¿Y al año serían? 1, 2, 3...
18: Más de 2.400 euros.
19: ¡Ya me has descontado!
18: Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
19: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
20: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida.
21: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Plaquer. Esports i filigranes, fins a les dues a SER Catalunya.

0: Bon dia. Aviam si et sona, Flaqui.
1: A veure.
0: Valorize cada momento porque sou únicos cada un d'eles.
1: Caram.
0: Aquesta és la frase que va escriure Rafinha al seu Instagram quan a Ser Catalunya li vam donar el premi com a millor futbolista de l'any. Li va fer molta il·lusió. Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic. Va arribar per a jugar d'extrem, es va fer gran jugant a l'esquerra, va arribar per jugar d'extrem dret, es va fer gran per jugar d'extrem esquerra, i ara, quan l'han posat de davant de centre, porta 5 gols en 3 partits. 5 en 3 partits. Rafinha sí que és únic. I Rafinha sí aprofita els moments.
2: Se'n vol anar de la gent. Gordon se'n va cap dins, busca la rematada. La deixa per Rafinha. Oh, oh, oh, oh.

0: 12 i 7, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. En un moment parlem de la victòria del Barça al Camp Nou, 5-2 contra el Rayo Vallecano. Ho farem amb el Lluís Carreras. Què tal, com estàs, Lluís?
1: Què tal, molt bon dia.
0: Amb el Jordi Ferrón. Què tal, Jordi?
2: Molt bon dia.
0: Futbolista criat a la Masia, que va debutar a primera divisió amb el Rayo Vallecano i que ahir va fer una entrevista preciosa al diari AS recordant els teus orígens.
2: Sempre bé que se'n recordin d'un, eh? Està molt bé.
3: T'estima, hòstia.
0: Abans de parlar del 5-2 del Barça, avui és l'últim dia de mercat, Flaqui.
4: Sí, estem pendents dels despatxos.
0: Amb el Bruno Alemany farem un especial a partir de les 9 de la nit al YouTube de l'Arguero i també a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, a la pàgina web de l'emissora. A les 9 de la nit el Bruno amb els últims moviments, tancament de mercat. S'espera un dia relativament tranquil al Barça. Els últims moviments, Santi Ovalle, Nil Sola, què tal, com esteu?
5: Què tal, bon dia.
6: Bon dia.
0: Passen per la presentació de Gabriel Jesús aquesta tarda.
5: Sí, no se sap l'hora, però serà avui. I arriba, ja ha passat la revisió mèdica, ho va fer ahir, sense problemes, i avui serà presentat com a nou futbolista del Barça, signa per 3 temporades.
0: Signa per 3 temporades, costa 10 milions d'euros.
5: Més 5 en variables.
0: 10 sí. Més 5 sí. I firma per 3 temporades.
7: Ah! I... Exclusiva! Al tanto! Gabriel Jesús ha passat la revisió mèdica. Please don't go.
0: Ho acaba d'explicar el Santi Ovalle.
7: I jo també, exclusiva.
0: Per tant, el primer nom propi d'avui és el de Gabriel Jesús. Sí. Es, farà oficial, en forma de presentació, el seu fitxatge pel Barça. 10 més 5 en variables, firma per 3 temporades, ja ha passat la revisió mèdica. I estem pendents de saber si al final, a última hora, el Barça incorpora un central de perfil baix o no.
5: No té pinta. No té pinta. Té pinta que el Barça no farà res gros en el que queda de mercat. Clar, és el Barça i mai se sap, però no, a aquesta hora del matí no té pinta que hagin de fitxar un central. Per què? Perquè s'ha fet una oferta per Nijstad, aquest central holandès, que és de 8 milions d'euros i no l'accepten. Per tant, a no ser que hi hagi un canvi en tot això, però no té pinta que hagi
8: de fitxar. Que algun gesto, no? Per exemple, que algun gesto. Que pida cosa, que se niega a jugar, que se niega a entrenar.
0: És un central de 18 anys, ja va explicar el Nil Solà que el Barça li interessava, Ruud Nijstad, que juga el 20, pel que explica el Santi Ovalle, el Barça ha ofert 8 milions d'euros que el 20 ha rebutjat.
7: Al tanto, eh? Exclusiva! Please don't go, que don't go! Exclusiva di Giovanni Romano!
0: Quina és?
7: Que no va... Que no passa res.
0: Pues si ho acaba d'explicar.
7: La exclusiva és tutto bene.
0: Vale, això en quant a entrades. Ja sortides, es tanque el traspàs dels cosins Fernández.

0: per recuperar-los, i també pendents del futur de Marc Casado, avui l'Ivan Sant Antoni ha publicat al diari Esport que ell vol anar al Bayer Leverkusen.
1: Sí, la informació que tenim és que perquè el Bayer Leverkusen pugui fitxar Marc Casado ha de vendre algun dels migcampistes que té. Si això no passa, és pràcticament impossible. Ahir des d'Alemanya ens explicaven que era realment complicat, però sí que és veritat que Carles Martínez va tenir a Marc Casado a la Masia, el coneix molt bé, i a Marc Casado li agrada molt la idea de poder anar allà on ens trobaríem un altre català, com per exemple també Aleix García.
2: Ah, a tanto, exclusiva, Marc Casado, que se'n vol anar a Leverkusen, Marc Barça, no vol
3: anar a Leverkusen. Sant Antoni al diari Esport.
2: Dito, Giovanni Arvado, aquí, questo, senza citare. Il tema també, els cosins Toni Guille Fernández, una a una banda, l'altra a l'altra, come els gatets, quando una si mette una família di gatets i un cosí sembra aquí, l'altre sembra allà.
0: Per tant, pendents dels últims moviments del mercat, el nom propi al Barça és Gabriel Jesús, que ja ha passat revisió mèdica. Hansi Flick va reconèixer ahir que li va sorprendre que a última hora li oferissin la possibilitat de fitxar aquest jugador i que el Barça l'hagi pogut incorporar.
4: Yes, of course, he came from injury, so...
5: Per suposat, venia d'una lesió, però està bé. Em va sorprendre que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'encanta. M'agrada molt com juga a futbol i el seu estil. Crec que, a més, encaixa molt amb nosaltres i amb el nostre estil, i que ens pot ajudar molt. Per nosaltres és molt important aquest traspàs. Gràcies a Deco, perquè ha fet una feina fantàstica.
0: Per tant, Hansi Flick reconeix que és una sorpresa aquest fitxatge d'última hora de Gabriel Jesús.
6: No hi comptava.
0: Sí, sí, és una oportunitat de mercat que se li presenta al Barça al final de la finestra d'estiu, mentre Julián Álvarez entrena avui ja amb normalitat a l'Atlético de Madrid. Miguel Martín Talavera, Tala, muy buenas.
7: ¿Qué tal? Muy buenas, chicos. Pues sí, Julián trabaja al mismo ritmo que sus compañeros, con el grupo y en un clima de total normalidad. Ya tiene claro el argentino que su futuro inmediato es el Atlético de Madrid y que no va a salir del equipo rojiblanco en las pocas horas que quedan de mercado. Descartó ofertas internacionales, sobre todo de la Premier, la última, la del Arsenal, aunque también apareció a última hora el Manchester City. Quería, así lo dejó claro en verano, ir a Barcelona, pero ha sido inflexible la postura del Atlético de Madrid, que se ha remitido a la cláusula del argentino y, por lo tanto, ya está en dinámica total integrada de trabajo con la primera plantilla de Diego Pablo Simeone. Siguiendo la evolución, en principio debería ir convocado el fin de semana ante el Athletic Club.
6: Doncs res, s'acaba el serial de l'estiu.
0: De moment.
6: De moment. Potser tenim un serial d'hivern.
0: És que a Netflix les temporades de les sèries són moltes.
6: I tant.
8: I on te'l posem? Si en fitxem a tants, tots volen jugar, eh?
0: Amb l'Albert Llimós explicarem per què el Barça ha fitxat a tants jugadors. D'aquí a una estona el que t'hi jugues. Tira-ho.
9: Que t'hi jugues.
10: Bueno, deixem, anem per feina.
11: Va, anem per feina.
10: Anem per feina. Vinga. Escolta, el que sí està claríssim, de què parlàvem.
9: Que t'hi jugues.

0: Líder, 9 punts en 3 jornades. Només Barça i Madrid han guanyat els 3 partits d'aquest inici de Lliga. El Barça és líder per 2 gols, en porta 12 a favor, el Madrid 10. Tots dos en porten 2 en contra. El proper partit del Barça és a València, diumenge, 16-15, València-Barça. Abans jugarà el Madrid divendres. Sí. Divendres, a més, partit amb morbo.
1: Quines coses.
0: Betis-Madrid, Pellegrini i Mourinho.
2: Que hi hagi Champions.
1: No és la primera vegada.
2: No és la primera vegada, que hi ha Champions i juguen divendres.
0: El Madrid juga Champions dimarts contra l'Inter, per això avança el seu partit a divendres, li avancen el seu partit a divendres, Betis-Madrid. El Barça juga dimecres contra el Feyenoord al Camp Nou, partit de Champions. Juga diumenge a 4:15 contra el València a Mestalla. Us va agradar el Barça ahir, Lluís, Jordi?
3: Molt, molt, molt. Jo crec que el Barça... Rock and roll, no? En aquest nou moviment de puntes ràpids, dinàmics, és molt interessant veure una nova proposta, de veritat, Lluís, perquè t'imagines un nou més fixa, tens a Rafinha ara que surt, que Gordon ocupa l'espai, com permuten posicions, jo crec que de moment està funcionant perfectament la idea. Veurem en partits que siguin una miqueta més trabats, però fins ara jo crec que la idea principal, on Gabriel Jesús també encaixa molt bé com aquest recurs sense treure el protagonisme a Rafinha i a Gordon, que estan impressionants, però que sempre et pot donar, si les lesions es respecten, diferents opcions també.
4: Sí, diríem que ha vingut el Flick 3.0, no? Sí. Sense molta gent posicional, amb molt moviment, sorprenen, com deies, els fitxatges, primer perquè crec que Deco treballa molt

0: molt bé, ningú sap per on sortirà. Es va sorprendre ja amb Gordon, pràcticament acabar la Lliga abans que comencés el Mundial. Sorprèn també les declaracions de Deco dient que Rodri va aparèixer, que no l'anaven a buscar, que va aparèixer, vine cap aquí. Ara de Gabriel Jesús, és una oportunitat de mercat, veurem si és bona o no. I estic obsessionat amb el fet de... No m'agrada dir rotacions, no? Del repartiment de minuts. Crec que Flick ha après, i sembla que ho hagi de dir jo, doncs el fet de que el tram final, semifinals de Champions, el final de la Lliga, semifinal de Copa del Rei, han de jugar els bons. Que encara no sabem qui seran els bons, no? Tots els tenim al cap, 8-9 els tenim. Però m'agrada que vagi jugant gent que potser no et jugaria una final de Champions, però que en tens suficient, amb tots els respectes, per guanyar Elx, per guanyar Rayo i per guanyar l'Atlètic Club.
1: Una bona notícia és que, sent evidentment el millor jugador, però no hi ha segurament la independència que hi havia l'any passat, perquè tens un Gordon que t'està generant moltíssim, tens un Rafinha que es troba molt còmode, un Fermín, un Olmo, sí, que en cas de que tingui que descansar o que no estiguin a ser un pic de forma més sedient, el pots sentar un partidet, no passa res.
0: Discrepo. No? O sigui, és bo no tenir la mi independència per l'equip, no és bo no tenir la mi independència per ell. Perquè ell vol sentir-se que el Barça depèn d'ell. L'hem vist dos partits trist. Sí. No sé què li passa a aquest noi. Si té algun problema, m'ho desconec. Noi, somriu. Passa-t'ho bé, juga, que estàs al millor club del món. Que la gent t'està tratant.
2: T'està tratant,
0: que tens un pare que t'ajuda, una mare que t'ajuda, una nòvia molt maca.
2: Hòstia,
0: riu una mica, no? I l'he vist com trist. Aquest últim partit ja no,
3: perquè va marcar.
0: Per això et dic que no sé si és bo no tenir la independència.
3: Ell necessita marcar, donar assistència, sentir-se important.
2: No, li gustan los goles, és que no passa nada, no?
3: Però no li gustaven los nuggets.
2: Los nuggets y los goles, tampoco pasa.
4: ¿Pero qué le gusta más, los nuggets o los goles?
2: Me gusta todo.
4: ¿Estaba triste porque no marcaba o porque no le dabas nuggets?
2: A él le gusta todo. A él es el mejor del mundo en comer, en driblar, en marcar, en todo.
3: D'aquí a una setmana comença l'escola, però nosaltres ja tenim el professor aquí.
5: La classe del professor Flaquer. Excel·lent.
4: El golejador Rafinha, un nou encert de Flick, sense Julián i a l'espera de Gabriel Jesús, el davanter o capità. Té gol, sí, lidera la pressió, també assisteix per descomptat. És capaç d'associar-se, oi tant. Rafinha reuneix, doncs, tot el que li demanaríem al davanter centre per un Barça de Flick. Els grans partits europeus posaran context a la seva vàlua com a killer, però ara mateix podem dir que tenim davanter. Fins ara, i com dèiem ahir, Rafinha és un 11 que, jugant de nou, es mereix un 10.
5: Notable.
4: El fenomen Xavi Espart, amb té bocabadat. A la pissarra es lateral esquerra. La gespa és indetectable. Ocupa zones del mig camp, arriba amb comoditat a la frontal rival, cada cop s'engresca a picar més cap a dalt, amb pilotes un show i sense ella, a l'espera d'un duel de més alçada, és dels que més recupera. Té el joc interioritzat amb una naturalitat que espanta, és el que té bé Mamant Masia. 3 partits, 3 titularitats, 3 grans rendiments. Xavi ja és part del primer equip.
5: Satisfactori.
4: La generositat de Gordon, una d'aquelles històries d'amor del Camp Nou. Dues estones de Gordon i ja es coneix el seu nom. I no és que hagi marcat gols o fet grans actuacions, simplement ha caigut en gràcia. Si existís el premi, Gordon optaria a la pilota d'or de la honradesa. No pretén fer més del que ja sap fer. Pressiona, treballa, s'associa, llegeix espais, no negocia esforços, més pendent de l'assistència que del gol. La passada i a Rafinha en el quart és una delícia. El van fitxar preguntant-nos si seria car. No patiu, que no ho serà pas.
5: Suspès.
4: Les desconnexions de Koundé. 8 per segons de partit i ja havia regalat un servei de córner. Álvaro García el va retratant al primer gol del Rayo. El que posa nerviós d'ell no és l'errada, és el posat. La seva primera temporada en Flick va ser excel·lent. El secret va estar en quelcom ben senzill. Jugava concentrat. L'any passat ja es va destensar i enguany ha començat dispers. Desespera la seva aparent apatia. Per alguna cosa Flick li ha obert la porta. L'antídot a la desgana de Koundé és la màxima concentració d'Eric García.
3: Què deia el vestidor després del 5-2 contra el Rayo, Nil?
6: El vestidor content, el vestidor... a més, amb la sensació també que hi ha hagut aquestes rotacions, que tothom es pot sentir important, i des del que se transmet a la graderia, que és aquesta il·lusió, també la tenen a dins del vestidor, una sensació de que pot ser un gran any.
3: Què va dir Flick del partit?
6: A Flick va parlar de Gabriel Jesús i va parlar del nom propi, sense cap mena dubte, d'aquest inici de temporada. 5 gols porta ja amb el seu invent de Rafinha de nou.
7: No, of course... I expect this.
8: Sí, i tant, per suposat que ho esperava. Rafinha és un jugador fantàstic, un jugador top. Me n'alegro molt de tenir-lo al meu equip. Crec també que la situació del capità és molt positiva per ell. En aquest moment està mostrant el que necessitem d'ell, el que necessita l'equip.
6: Rafinha és el nou capità. Li van preguntar precisament per aquesta qüestió a Marc Bernal, un futbolista que està guanyant pes, i la resposta sobre el braçalet de Rafinha és aquesta.
9: Bueno, la verdad que es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
6: El Camp Nou, que va cridar en diverses ocasions a Rafinha capità i també Rafinha català, aquest Flick que demanava aquestes ganes, aquest discurs de tenir líders, doncs clarament Rafinha s'ha erigit en un d'ells.
3: El Camp Nou va ovacionar Rafinha, va ovacionar Gordon, no sé si va cridar Rafinha català o Rafinha capità.
6: Jo vaig sentir les dues.
4: Rafinha català, que mola.
3: Potser la de Rafinha català va ser fruit de la vostra imaginació.
10: Jo m'he sentit Xavi, però bueno.
11: Like chocolate.
10: Jo sentia Xavi, like chocolate.
3: Què creus que cantava el Camp Nou?
11: Jo diria que era Rafinha capità, però m'ha agradat això de Rafinha
3: català.
11: És molt del que li cantaven a Mitchell, també, no?
6: Ho buscaré i us ho demostraré.
11: Escolta, si no el primer partit, Rafinha català.
3: Va, vés a buscar-ho, ara tinc curiositat.
6: Vaig a buscar.
3: Tens 20 minuts per trobar-ho. Rafinha capità o Rafinha català.
11: Molen les dues.
3: Sí, està guai. Si no, encantat que el proper ho cantin.
10: Xavi, no?
3: El trident titular serà aquest? Rafinha català i capità Gordon i Lamine? O creieu que amb Gabriel Jesús i Adeyemi serà difícil saber
1: en principi,
3: quins són els...
1: amb aquest nivell jo crec que és indiscutible que serà aquest, no? Rafinha per tot el que et dona, no només els gols, sinó com ha interpretat el que vol Flick, el venir quan té que venir, el trencar quan té que trencar, el generar moltes vegades l'espai perquè sigui Gordon el que quan salta el central de dret sigui ell que tira la diagonal. Jo crec que ara mateix estan molt ben coordinats i tornem a dir, no es poden jugar tots els partits, tots els minuts. Tens el recanvi de Jemi, que està... Bueno, a veure, Lluís, què em diu de Jemi? Perquè a mi em té una miqueta bé, però no descol·locadet. I després que Gabriel Jesús, si li respecten les lesions, jo crec que és un altre nou que ens pot donar moltíssimes coses, més l'arribada de Dani Olmo, que jo crec que el Barça és que disfrutarem. Ja veurem, a veure, perquè jo crec que la Lliga ho parlàvem abans, no? Seran tres partits, perquè tot el que més sembla una superioritat aplastant dels grans amb els altres, i en aquests partits a veure, però jo crec que per lo menos setmana rere setmana disfrutarem del joc.
0: Més Fermín, més Hamza, que va debutar ahir.
3: A mi m'agrada Hamza,
0: no sé. M'encanta, m'agrada molt, no per ser el titular indiscutible, però crec que hi ha un bon projecte de davanter. Ara sí que són aquests tres, o sigui, Lamin és indiscutible, Rafinha és indiscutible, i Gordon, el 80%, actualment sí, veurem. Jo també veig com una mica dispersa, deiem-hi, no? Com que condeja una mica, segons quina acció. L'altre vaig veure un vídeo que volia sortir a córrer descalç, o amb xancles, i escolta, noi, però on t'estàs? Saps?
10: Vull dir que... Contacte amb la natura és important, també.
0: S'ha de redreçar, jo crec que una mica, no?
1: Ja Bruno ens ho va dir, que era així.
0: Sí, ja té pinta.
1: Ja deia que tenia aquestes desconnexions, era aquest tipus de jugador. Jo no en trec el gif aquell del meme que sortia amb la cara com si...
3: Ara, parlàvem molt històricament de les cruifades, déu-n'hi-do amb les flicades, perquè t'ha convertit a Gerard Martín en central, Xavi es parla lateral esquerre, Rafinha davanter centre.
1: Brutal.
3: O sigui, tu veus l'alineació del Barça i a vegades flipes.
0: Sí, la tranquil·litat que em dona aquests fitxatges que ningú hagués imposat als millors 10, d'Adeyemi, de Gordon, del mateix Gabriel Jesús, és que sé que en Flick milloraran. És que repassant tots i cada un dels jugadors que ha tingut Flick, no sé si em posaria dos que no ha millorat, però la resta a tots els ha fet millors, inclús a Tec, que va començar una mica despistat i va saber inclús...
3: Sí, però estàs més tranquil amb Livakovic.
0: Estic més tranquil, molt més tranquil.
3: Que en principi l'inscriuran avui. Bueno, en principi i en final l'inscriuran avui.
10: Sí, però canviar el Rafinha de posició és la idea del Flick. Sí, tant. És una idea molt del Flick. Sí, posar el Koundé de lateral també va ser una idea del Flick. I tant. Dankeveld, no? Guten Morgen. Sí.
3: Potser l'únic que no ha millorat és Valde, amb Flick.
0: Bueno, Valde només havia de millorar amb una cosa. Físicament és un portent, el registre defensiu corrent cap al darrere per la seva potència ho fa bé, és aquesta última passada. O sigui, quan arribes, passar-li la pilota amunt que porta la mateixa samarreta que tu.
11: Petit
0: I aquí
11: detall.
0: Li ha costat.
11: És un petit detall, no?
0: No, i aquí li ha costat. Jo crec que Valde no ha millorat amb això, no? Amb aquesta assistència. I després serà gol o no serà gol, no? I crec que, bueno, que això Flick ho ha vist, l'ha penalitzat, no juga, veurem si surt.
1: I et diria, jo crec que també, a part, sobretot a mi, per mi, més defensivament, perquè ja tens aquest lateral esquerre ofensiu cobert amb Cancelo, ara amb Espar, que és una mica de tot. Si Valde t'hagués donat a lo millor la seguretat defensiva, però és que també et donava les errades de desconnexió que tots li diem que Cancelo té i les té. Llavors, al final, jo crec que Valde, no sé què passarà avui, però jo, si fos ell, crec que buscaria una sortida, perquè és que no tindrà minuts per jugar. És que
3: ell no vol moure's del Barça. Ja, però no jugarà. Ahir ni tan sols va escalfar, no? Valde.
11: No.
3: O sigui, no ha tingut ni un minut, res, cap alternativa li ha donat Hansi Flick en aquests tres primers partits.
11: El cap de setmana d'ells, que és el cap de setmana que rep l'estenotada pública de Hansi Flick, tant a la prèvia com al postpartit, per la seva manca d'actitud als entrenaments i on se li obre de bat a bat la porta de sortida, ni tan sols viatja. El dia de l'Atlètic Club, després d'entrenar aquella setmana, sembla que molt bé, pel que ens deia el Bruno, molt i molt bé, doncs entra a la llista i escalfa, però no juga, escalfa els últims 5 minuts de partit.
3: Per tant, com a mínim sap que quan entrena fort, sí, escalfarà.
11: I no sé si ha deixat d'entrenar fort, però és que ahir a la banqueta i prou.
1: Però, Lluís, tu has estat, l'opció B pot ser, perquè tens minuts. L'opció C, no jugues mai.
0: No jugues mai.
1: Perquè l'entrenador, quan falla la B, et recol·loca un jugador. L'opció C...
3: Sí, l'opció C no existeix.
1: No existeix.
3: Un dia m'explicareu això del futbol.
12: Gerard Martín.
3: Perquè...
12: La C, per mi, Gerard Martín.
1: No, per això ja...
3: Un dia m'explicareu això del futbol, perquè jo tenia entès que a la dreta jugava un lateral dretà, sí, i a l'esquerra un lateral esquerrà. Ara resulta que pot jugar Cancelo, que no és esquerrà. Després m'heu matxacat que si els centrals han de tenir perfil dret i esquerra, l'altre dia vaig veure, ara no recordo quin equip, que va jugar amb centrals amb cama canviada, és a dir, esquerra a la dreta i un dret a l'esquerra.
1: Això ja, sí, això ja és màgia, no? Lo de
12: no, central. És molt fàcil. Sí, que sí, és molt fàcil. És, depèn de com tu et perfilis. Jo puc ser dretà, però em puc perfilar bé amb cama esquerra i tenir una bona sortida. A l'hora de defensar, si hi ha equips que et juguen amb extrems a cama canviada, tens el teu perfil bo, sempre tapant dins, que és el més perillós. Cancelo, no negaré que ho dic, es perfila bé, es perfila perfecte a l'hora de sortir. El primer partit...
3: Espar, us agrada. Ahir el sí, segon gol va fallar ahir.
11: Sí, falla el corner.
1: El falla ahir, però d'una cosa que també... O sigui, sí, que no creixer no, no creixerà. No, clar, o sigui, l'alçada que té, sí, els jugadors del Barça és la que tenen i no tenen més. Abans, en algun moment, Espar, 1,75 m, tindrà que marcar algun davanter.
3: Per tant, és veritat que ell queda la foto del gol, però igual hi ha una errada de concepte de marcatge. No hauria de ser ell el que marca Camello?
1: Aprendrà a marcar d'una manera diferent, però sempre que tingui un jugador més alt que ell, doncs patirà. Però ho parlàvem també abans, els defenses del Barça, els laterals del Barça, que estem acostumats, no estem acostumats a defensar aquest tipus d'accions, amb l'experiència les vas guanyant, estàs acostumat a defensar cap endavant, perquè els entrenaments són molt dinàmics, molt defenses cap endavant, defenses en carrera, els uns contra uns vas bé perquè tens molts uns contra uns els entrenaments, però aquest tipus de joc de... pilotes a l'àrea, no estàs acostumat a fer-lo, això ho guanyes amb avantatge, però després, sobretot la bàscula, no? Quan veus si sí, fallen el gol, però és que et dona tant en atac, defensa també cap endavant, amb un Gerard Martín que li agrada molt caure a esquerra, que no té por, li tapa les esquenes com fan Cancelo, a mi em sembla un descobriment, el que passa que, clar, això ho diem cada temporada, perquè el descobriment d'Espar és el descobriment de Bernal, és el de Cubarsí, és el de Lamine, la Masia és que realment és impressionant el que està fent.
12: Sí, sembla que sigui jo esperava aquest any la confirmació de jugadors com Gerard Martín, com Cubarsí, que ja porten 2 o 3 anys, i la confirmació no m'esperava que sortís ningú. El millor que té és que interpreta molt bé la posició del camp, on està, lateral, mig centre, interior. Per què? Perquè ho té interioritzat, no? Al final, l'entrenament, la repetició d'entrenament, crees un hàbit, i quan crees un hàbit no penses, ja ho executes, no? Ens aixequem, anem al lavabo, si no hi hem anat a les 2 del matí, sí, et rentes les dents, esmorzes, ho fas sense pensar. Doncs Xavi és per fer això. El fet del gol és guanyar duels. Al final, el duel te'l guanya el qui salta més, el qui és més fort. I un matís, i no és per fotre un pal, no? Però penseu, i si no us es veu, jo us ho explico, i si no ho mireu, el partit que debuta Araujo a Mallorca, debuta de central esquerrà. De les 10 sí, primeres pilotes que toca, és amb la dreta, com que no té el perfil, és amb la dreta i els hi dona el porter. Uh-huh. Araujo sap jugar amb l'esquerra, sí, però no sap perfilar.
3: Perquè a Araujo li havien dit que al Barça el porter juga. Llavors li donava totes les pilotes a ell.
13: Jugar con la izquierda y con la derecha.
3: Sí,
13: con la derecha la paso y con la izquierda corro.
3: Te tengo que salir a defender yo.
13: Claro.
1: Que sent dos dretans, Cancelo i Espar, tenen maneres de jugar diferents.
12: Sí.
1: Espar interpreta molt bé el joc d'interior, perquè es sent molt còmode.
12: Molt millor.
1: Juguen al mig del camp, que m'encanta.
3: És que és migcampista, ell.
1: I Cancelo, és veritat que és dretà, però pot jugar obert, quasi extrem esquerra, perquè la centrada d'exterior que té...
3: Com es nota que el Jordi Ferrón era lateral.
1: Sí, sí, clar, sí.
11: Jo disfruto molt. La pregunta per tancar, sí, estem tots engrescats, avui que es tanca el mercat, tenim millor plantilla que l'any passat?
12: Sí. Jo crec que sí.
1: es necesitaba el nou, pero es que el invento del Flick ha funcionat perfectament. Lewandowski estava ja aquest d'això, Ferran era Ferran, i sembla que millores.
14: No eches de menos mi?
12: Sí, buscàvem l'excel·lent, o sigui, buscàvem el jugador referent, i crec que hem fitxat molts notables alts. I això crec que és un valor afegit a una plantilla on hi ha molts partits.
3: Un excel·lent o matrícula o tres notables alts d'excel·lent?
12: Tinc dubtes aquí, eh? Depèn quin és el matrícula.
11: Però és que crec que l'excel·lent matrícula ja la tens. Que és Lamine.
3: És Lamine.
11: I fins i tot, si m'apures, aquest Rafinha pot aspirar a aquest excel·lent matrícula. Per tant...
3: I, diguem-ne, el global de l'equip, Rodri. Rodri és matrícula.
11: Sí, el que passa que, clar, iniciàvem a l'estiu pensant davanter centre i central. Sí. Eren les mancances que tots detectàvem. Sí. Han marxat davanters, no ha arribat cap davanter. Bueno, ha arribat Gabriel Jesús ara. Ha marxat centrals, com Araujo, no ha arribat cap central, però tot i així tenim la impressió que Deco ha fet una molt bona feina i que el mercat és més que positiu.
3: I el Barça ha fitxat molt, amb l'Albert Llimós ho explicarem, perquè ha de fer l'equip pels propers 2 anys. Són 1:15 del migdia, que t'hi jugues, i encara us penseu que sabeu tot el que us... Espera un moment, que estic fotent aquí.
11: On vols anar?
3: A la contracrònica de Sánchez. Ja.
15: Lamine torna a somriure. S'ha parlat molt de que estava trist. Pregunto què li passa a Lamine Yamal. Res, és el de sempre, em responen. Quan no li surten les coses, quan no veu porteria, s'emprenya. Però és amb ell mateix. S'havia especulat dies enrere amb que estava moix, estava emprenyat, perquè havien defenestrat els seus 2 amics a la plantilla, Balde i Casadó. M'ho neguen. No té res a veure amb això, m'asseguren. El dia previ, Flick va dir que havia fet un entrenament espectacular. Va ser tan heavy? Pregunto. Ho va rebentar, em responen. Va fer 2 gols i 1 assistència al partidet. Lamine Yamal va calcar el dia previ el que faria ahir a l'estadi. El gol 50 de Lamine i el partit 100 d'Andreas Christensen. Li van regalar una samarreta després del partit amb aquest número. A Flick li agrada Christensen si està en forma. Crec que jugarà bastant si el respecten les lesions, m'asseguren des del club. El dia que es va lesionar l'any passat, Laporta va dir que li havien d'oferir la renovació. Ja ho vam explicar. També vam explicar que era dels que menys cobrava de la plantilla. En bonus, per objectius, arribaria als 5 milions d'euros bruts. Realment, és un dels sous més baixos de l'equip. Ara, els futbolistes tenen 2 dies de festa. Dijous, torna a la feina. Ja haurà tancat el mercat. I tocarà votar capitans. Però el Camp Nou ha parlat clar.
3: El Santi Ballen respon la incògnita
11: aquí
3: que tenia amb el Nil. Aquí queda clar que diu el Camp Nou Rafinha capità. I creieu que és qui ha de ser el capità de l'equip, Rafinha?
1: Sí. I jo crec que l'ha fet molt bé Flick, no? És un marró el dels capitans pels entrenadors quan arribem una temporada.
3: Clar, però quan l'entrenador ja, de manera provisional, exacte, diu que seran, de moment, Rafinha, Pedri i Eric, d'alguna manera ja està dient que aquests seran els capitans. No?
11: Tu vols jugar aquest any? Vota els que he dit.
1: Exacte, tu veus que la gent està a favor, veus que compleix molt bé de capità, llavors... L'elecció és molt més fàcil perquè els jugadors facin el que tu vols que facin. Això és molt d'entrenador, eh? Sí. Que els jugadors facin el que tu vols creient que la idea va seva.
3: Això deia del Bosque.
1: Sí,
3: que un entrenador ha d'aconseguir que el futbolista faci el que l'entrenador vol pensant-se que fa el que el futbolista vol.
1: Això és clau, perquè quan tu t'impliques en una decisió, la prens més teva, i si és la teva pròpia decisió...
14: I tu creus que tens que quitar el braçalet?
3: Prenqui, com estàs?
14: És que...
12: Lesionado.
14: Bueno, lesionado ahora, sí.
3: Mira, te voy a leer un mensaje que acabo de veure al YouTube del que t'hi jugues, un missatge.
11: Sí, i jo en diré un altre després.
14: Me han hecho capitán de la infermería.
3: Per a Frenkie de Jong, eh? ¿Cuándo vuelve Frenkie de Jong? Se le echa de menos.
14: ¿Ves?
3: Ironía
14: es que...
3: modo on.
11: No, ahí a no. Carrusel Deportivo, y no era ironía modo on, era Bruno Alemany, ara que el veig allà assegut, ara entrarà, va dir que no som conscients que Frenkie de Jong jugarà aquest any bastant més del que ens pensem.
14: No sí, creus,
11: si, un,
14: no.
11: Si un dia vols traslladar
14: però,
11: que t'hi jugues.
14: Però la premsa està
3: sí,
14: en contra de mi.
3: Ell es troba bé.
1: No creieu que és
3: venta? Perquè ha optat per un tractament conservador, claro. I hi ha persones que creuen que quan torni a jugar... notarà inestabilitat, que s'hauria d'haver operat. Veurem què passa, perquè òbviament amb medicina 2+2 no són 4, o depèn de les opinions es fa una cosa o una altra. Ell ha volgut un tractament conservador, hi havia qui li recomanava operar-se, veurem quan torni, si pot jugar amb normalitat o no.
1: Però en tot el que ja no creia ocorrir de ser venta, realment, si es
3: de
1: pot...
3: De Jong?
1: Sí. En tot el que ja és que...
3: Ja, però si no l'has pogut vendre mai perquè no ha pogut marxar quan està lesionat.
1: I és que i aquí li traurà minuts. És que Bernal...
14: Otro de la prensa está diciendo lo mismo, otra vez lo mismo.
3: 12:35, en un moment, l'1 per 1, especial coses d'estiu, ara que estem a punt de tancar-lo, especial coses d'estiu, en un moment, l'1 per 1 del Barça 5 Rayo 2, abans endrecem l'actualitat.
16: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
3: Andrea de la Torre, què tal, com estàs?
17: Bona tarda.
3: L'Espanyol pendent també de l'últim dia de mercat. Els darrers moviments afecten al lateral dret.
17: Sí, Rubén Sánchez marxa cap a ells per una xifra propera als 500.000 euros i Monchi ja té el seu substitut, Andoni Gorosabel, lateral de l'Atlètic Club. Els dos jugadors han estat apartats les tres primeres jornades de Lliga a l'espera de resoldre el seu futur.
3: Per tant, Andoni Gorosabel fitxarà per l'Espanyol. Encara a la Lliga, victòria Flaqui 2-1 contra Getafe.
4: Un gol de penal de Budimir confirma el bon moment dels de Ramis, que encara no han perdut, sumen 7 punts de 9 i deixa el Getafe amb només 3 punts en 3 jornades.
3: La Federació Espanyola de Futbol finançarà la congelació d'òvuls de les jugadores de la selecció.
4: Ho va avançar ahir al diari El País. La federació està ultimant un acord amb una clínica de fertilitat perquè les jugadores puguin congelar els seus òvuls. La iniciativa impulsada per les capitanes busca facilitar la conciliació entre la maternitat i la seva carrera esportiva.
3: Què li sembla aquesta notícia, doctor Plàtan?
13: Home, em sembla molt bé, no? Molt correcte. Tot el que sigui congelar està molt bé. Jo, de fet, reclamaria també que es congelessin els seus genolls, també, per exemple, perquè així anirà molt bé i aguantaran molt més temps.
3: El Barça de bàsquet fa oficial el fitxatge de Justin Minaya.
4: L'aler nord-americà de 27 anys té passaport dominicà, signa fins al 2028, primera experiència europea després de més de 136 partits entre la J-League i la NBA.
3: La selecció espanyola es complica la classificació pel Mundial.
4: Tercera derrota consecutiva, aquesta vegada contra Grècia. Espanya s'haurà de jugar a la classificació a les finestres de novembre sense els jugadors de la NBA ni de l'Eurolliga.
3: Carlos Alcaraz s'estrena en victòria al US Open.
4: Es va imposar el rus Safiulín per un triple 6-4. L'andaluz va caure eliminat. Avui és el torn de Rafa Hoder, que s'enfrontarà prop d'un quart de vuit a Coquinhos i de Carlos Taberner, que ho farà no abans de les 6:10 contra Berks.
3: A on has dit?
4: A on no, he dit contra qui, he dit Kokkinakis.
3: Ah, contra qui, contra qui. Kokkinakis.
4: Això, home, sí,
3: Kokkinakis.
4: Sí.
3: A la vuelta, avui, de sena etapa, Enric Mas, líder.
4: Sí, ens explica el Borja Cuadrado. Borja.
18: Bon dia, que t'hi juga. Saludos desde Alcaraz, provincia de Albacete. Aquí va arrancar en unos minutos la décima etapa de la Vuelta a España. Serán 185 kilómetros, dirección Elche, de la Sierra también, en la provincia manchega. Van a ser 185 kilómetros, como digo, con 3.000 metros de desnivel. Tres puertos de tercera categoría. Jornada exigente, complicada de controlar. De momento, recordemos, líder Enric Mas con 1.18 de ventaja sobre Primo Roglic, 1.39 respecto al austríaco Félix Gall.
3: Per cert, han operat a Tadej Pogacar en un hospital de Barcelona.
19: Sí, senyor.
3: Un castanyot que es va pegar.
19: Sí, noi, Déu-n'hi-do, eh?
13: Bueno, ha sortit molt bé l'operació, la veritat.
19: Ha fet vostè?
13: Sí.
3: El doctor Plàtan ha operat el Pogacar.
19: No suporto el somvient del quiròfan del doctor Plàtan.
13: Si tot va bé, seran dos Pogacars a partir d'ara. N'hi haurà dos.
16: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
20: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
16: Arroba que t'hi jugues.
3: A punt d'arribar als 100.000 seguidors a Instagram, i ja els hem superat a TikTok. Regalem entrades, no, Núria?
21: Sí, una entrada doble per anar a veure The Weeknd avui. Sí que, per tant, la gent té temps fins abans que s'acabi el que t'hi jugues per participar. Veuran un vídeo que hem penjat al nostre Instagram per participar. És molt fàcil, ens han de seguir i etiquetar un amic amb el que hi voldrien anar. Recordem, teniu temps fins abans que s'acabi el que t'hi jugues, perquè el concert és aquesta nit.
19: Ja, sí
21: que...
19: ja, això.
3: Fins a les 2 del migdia teniu temps de participar al concurs que obrim a Instagram. Ens heu de seguir, etiquetar un amic amb el que vulgueu anar al concert. Dos entrades poden ser vostres, i els que ens escolteu a la ràdio de tota la vida, els que sobretot sumeu a l'EGM, avui que comença l'Estudi General de Mitjans, estigueu atents a la propera hora i mitja, perquè en algun moment anirem obrint telèfons. 933-44-1411, encara no. I els més ràpids també s'emportaran entrades,
22: sí,
3: per anar a The Weeknd.
22: El producto es gratis, el producto sois vosotros. Cuidado, no aceptéis los términos y condiciones de esta gente que quiere controlar los días que vais al supermercado.
3: Miguel, ¿te gusta The Weeknd?
22: Me gusta cuando es weekend, pero en martes se me hace muy raro. Se me hace muy raro. Esto es un complot de unas élites ¿Qué quieren poneros fines de semana en martes?
3: Doncs 40 a l'1 per 1 del Barça 5, Rayo Vallecano 2.
2: L'1 per 1 del Bermúdez.
14: Especial coses d'estiu.
3: Joan Garcia.
14: Crema solar. És imprescindible perquè el dia que no el fem servir acabem cremats.
19: Jules Koundé.
14: La sorra. És irregular i s'ho empassa tot.
3: Covarsí.
14: L'ombra. Un luxe com ell va molt buscat perquè no es desenganxa mai de la seva marca.
19: Christensen.
14: Cadira de platja. És fenomenal, sempre que no es trenqui.
3: Xavi Espar.
14: Cubell. Els petits ja sabien que era una gran eina, però de sobte hi juguen els grans i també s'ho passen de conya construint un castell.
19: Marc Bernal.
14: AP7. A vegades té algun accident i alenteja el ritme, però el descans de Barcelona i el seu futur, de moment, depenen d'ell.
3: Pedri.
14: L'eclipsi és impressionant, però només quan està al 100%.
19: Dani Olmo.
14: Salmorejo. A Espanya els encanta, però aquí jo el veig una sopa freda.
3: Gordon.
14: El mar és inabastable, arriba de punta a punta i s'ho pixa tot.
19: Lamine Yamal.
14: Urxata és l'estrella. A qui no li agradi és que està malalt, perquè quan més el necessites fot una xufla espectacular.
3: Rafinha.
14: Bomber. A vegades hi ha incendis i ell es fot on li demanen i els apaga tots. El demanen a la dreta, a l'esquerra i al davant. I a tot arreu es quitxa.
19: També va jugar Rodri.
14: Ligue d'estiu. Ens pensàvem que se l'enduria un altre, però goi tot igual la relació dura poc, però i el subidon que ens ha donat, què?
3: Fermín.
14: Ventall. L'hem fet servir a tot arreu. Es mou espasmes amunt i avall i posa molt d'esforç i et salva de moments difícils.
19: Joao Cancelo.
14: Tinto de verano. Puja molt fàcil, però després li costa de baixar.
3: Adeyemi.
14: Onada de calor. Quan el rival ja estava ofegat, va entrar ell per acabar d'arrebatar-lo.
19: Hamza.
14: Piscina inflable. Ha donat un gran rendiment durant l'estiu, però ara pinta que a l'hivern el guardarem i no l'ensenyarem massa.
3: I acabem amb la banqueta, Hansi Flick.
14: La Costa Brava ha tornat la il·lusió a una pila de catalans, però li sentireu el català amb comptagotes.
3: En una estona teniu el 1 per 1 especial coses d'estiu del Barça 5 Rayo 2 a les xarxes socials del que t'hi jugues, on aprofito, tot i que ja sé que els que comenten no són els que escolten el programa, per dir-vos que és humor. Ho dic perquè ahir em va donar per mirar comentaris a les xarxes socials de coses del que t'hi jugues i no sé si algun compte de Madrid va repiurar la carta de Vinicius a un fichatge del Barça.
5: Y te ha llamado de racista, tío, gilipollas.
3: A mí no, a ti.
5: A ti, gilipollas.
3: Y hay un de comentarios de madridistas insultando al Bermúdez, amenazándolo de mor, dient que es un racista. Y algún comentario, te juro que me plantejat avui fer una secció al que t'hi jugues dels comentaris que hi ha, perquè n'hi ha algun que em fa especial gràcia, n'hi ha un que diu: eres un racista de mierda, del mono de la min no, del moro de la min no dices nada.
5: Vale.
3: ¿Cómo?
5: Es increíble.
14: Tal cual.
3: Aparte, que no hay racismo en aquel gag.
19: No.
5: Es que no es racista. Es que sí, es que yo, si hablo así.
3: Claro.
5: Estoy imitando la voz de Vini, no de otro. Y parado todo. Ta.
3: Segunda. Oye, mira la cámara y dedica qué tal jugadores del Barça.
5: Querido todos los que me insultan a mí. Todos vosotros, pa abajo, ta. A segunda.
3: Et deia pels jugadors del Barça, però ja va bé que els ideis dels madridistes que ens segueixen a les xarxes.
5: I los del Barça, també. A segunda, pero más lento, porque soy más bueno. Soy lo segundo, vosotros.
3: 12:43. Si no teniu plan el cap de setmana, que sapigueu que hi ha els Extreme Games.
5: Molaria molt que actués de Tuesday. El cap de setmana.
3: Hi ha un DJ de 40.
14: Sí, sí, no? Això és, ja sabeu, el cap de setmana, aquest cap de setmana, de fet, del 4 al 6 de setembre, Adrià Ortega, i toca també l'Uri Mora, però més enllà d'això, és la competició d'esports extrems més gran del món. De manera que això arriba al Parc del Fòrum del 4 al 6 de setembre i direu: quant costa?
19: Quant costa?
14: Quant costa?
19: Quant costa?
14: Res. És res. Gratis. Oh. És gratuït. Ah, és gratis. Què esperes?
19: Està passant.
3: Tres quarts d'una del migdia.
2: Esports i bogeria. A SER Catalunya. Què t'hi jugues? Amb
14: el... Sí que... Maki!
3: Dir que el nou narrador serà l'Albert Bermúdez.
14: Doncs sí, narraré jo.
3: Flipant, o sigui, clar.
14: Jo fins ara havia narrat la Kings League, havia narrat futbol de la Federació de Paràlisi Cerebral.
7: Hay que valorar lo que tienes.
2: Què t'hi jugues? Amb
14: el... Sí que... Maki!
7: Entesos de papers?
3: Que és veritat el que va explicar el Bermúdez.
6: Jo sí que sí.
3: I els de futbol amb paràlisi cerebral et van posar un like al
6: missatge. Van posar like a les transmis, als vídeos de les transmis. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En el fons és una passada. És un futbol molt interessant. Us ho dic molt seriosament.
3: Aviam, Nil, hem parlat dels últims moviments de mercat. El Barça ha fitxat a molts jugadors. També n'ha traspassat. Ja vam explicar fa mesos que la política del club passava per donar sortida als jugadors del filial amb els quals no hi comptaven en forma de traspàs, guardant-se una opció de recompra. I és el que hem vist en aquest mercat d'estiu, fins al punt que el Barça ha ingressat 60 milions d'euros en traspassos de jugadors de la cantera?
8: Sí, la majoria en aquest últim tram de 2-3 setmanes, a la qual el Barça ha acabat de vendre tots aquests futbolistes, generant al final 60 milions d'euros per futbolistes de la Masia. El primer de tots a marxar va ser Ansu Fati, per qui sap, per qui van pagar més diners juntament amb Tomi Marquès, són 11 milions per cada un d'aquests futbolistes. Héctor Fort, 8,5 pel 50% a la Real Societat. Altres casos com el que hem explicat de Toni i Guille Fernández, també el de Jofre Torrents a l'Àjax, tot això a l'espera de que Marc Casado, en principi també s'ha d'ingressar per ell, suma 60 milions d'euros, i no només en futbolistes que has venut ara. És a dir, et vas guardar un tant per cent del que passés amb Jan Virgili, i això t'ha generat pràcticament 5 milions d'euros del seu traspàs al Bruges, i més enllà d'això, aquesta solidaritat, aquests mecanismes de solidaritat que hi ha quan hi ha un traspàs i tu has format el jugador abans de que tingui aquests 23 anys, doncs ha fet que aquest any t'hagin arribat 4 milions d'euros pels traspassos de Nico González al Newcastle, de Cucurella al Madrid, de Grimaldo a l'Atlètic de Madrid i de Sergi Altimira a l'Sporting de Lisboa. Per tant, 60 milions a l'espera de que es faci el traspàs de Marc Casado.
3: Recordeu la informació, eh? 60 milions d'euros amb Ansu, Toni Marquès,
8: Álvaro
3: Cortés, Iñaki Peña, els cosins Fernández, Guille i Toni, Héctor Fort i la solidaritat de jugadors com Altimira, Nico, Cucurella i Grimaldo.
8: Sí, i Jofre, i Jofre també, que es va tancar l'Àsia, i Jan Virgili, que tenies un tant per cent de la futura venda, que és el que el Barça volia aplicar en molts casos, i ara hi ha exemples com el d'Héctor Fort, 8,5 pel 50%, que el Barça podrà recomprar per una clàusula al voltant dels 20. La majoria d'aquestes clàusules són a partir de la segona temporada.
3: Val. Us agrada aquesta fórmula, que el Barça utilitzi també els jugadors del planter per treure diners, i, per exemple, el que ha passat aquest estiu amb aquests 60 milions d'euros?
9: Sí, evidentment, no tots caben en la primera plantilla, llavors s'ha de fer espai, i el poder-los deixar que es puguin agafar ritme en equips de superior categoria i que tu puguis tenir un dret de tanteig o d'una futura venda si exploten l'altre equip, jo crec que és la fórmula necessària, que és la que s'ha d'utilitzar per jugadors de la base.
0: Estem mal acostumats, no tots els jugadors del futbol base poden jugar i caben al primer equip, tot i que alguns d'aquests tenen nivell, han tingut les seves oportunitats, alguns més, alguns menys. Em sembla bé que puguis fer calaix, però sobretot que no el malgastis.
19: Està bé fer calaix, no ha de ser l'objectiu prioritari, evidentment.
8: No, clar que no.
3: No t'enfadis, Jaume.
19: Quin ensurt. M'agrada sobretot que hi hagi aquest mecanisme de seguir-los controlant d'una certa manera, no? Que si el jugador resulta que va a la Real Societat o va a l'Àjax i ho fa bé i triomfa i tal, doncs que tu tinguis aquesta capacitat o bé de recuperar-lo perquè tens encara part de la propietat pagant un percentatge del que hagi costat, o que si se'l traspassa amb un preu molt elevat tu també siguis partícip d'aquest negoci. Crec que el Barça té la millor acadèmia del món i això s'ha de notar primer a l'hora de que els jugadors que arriben al primer equip quan s'està fent, però també a l'hora de modificar el preu que
3: després aquest per canvi de política, sí, del Barça aquest estiu,
19: ha
3: provocat d'entrada va provocar sorpresa al món del futbol entre agents, intermediaris i tal, i el que deien és que copiava el Madrid, que feia el que fa anys aplica el Madrid.
0: Bueno, però és que el Madrid ho ha fet sempre, perquè de jugadors al primer equip del...
19: Només tenen una sortida, és la monetització.
0: Del futbol base, exacte, els ha de vendre, sí o sí, perquè no els vol, perquè no hi creu. És que no hi creu, amb això. Li ha anat bé? Bueno, època sí, ara no.
9: El tenir-los controlats, el que deia Flaqui, no? Quan s'hi exploten en un altre lloc, ara mateix no tenen espai. I hem de ser conscients, que el Jaume s'enfenyi, no?, que no tots caben la primera plantilla.
3: De tots els traspassos, el que més sorprèn és Tomi Marquès, 12 milions d'euros a l'Sporting de Braga. O sigui, és un jugador amb potencial, però
19: molt,
3: que encara no...
19: Exacte,
3: és que li ha fet un forat.
19: És gent que parla molt bé d'ell.
0: Que si li hagués fet un forat, i ben gros, li hagués fet un forat, perquè és que...
3: Jugadors, però 12 milions per un jugador que encara no ha tret el cap al primer equip.
19: Però jo crec que la denominació d'origen Masia ja implica un preu. Tu veus com triomfen el primer equip del Barça els que arriben? Si tu vols fitxar un jugador de la Masia, saps que porta una sèrie de coses incorporades, que això s'ha de notar en el preu de sortida.
3: Albert Llimós, què tal, com estàs?
10: Què tal, bon dia.
3: Aviam, hem explicat que el Barça ha fet molts moviments aquest mercat de fitxatges, entrades, sortides, i això és per un motiu, i és que el que traslladen des del club és que s'ha de construir l'equip per als propers
10: 2 anys. Sí, entre el que queda de mercat, que ha dit el Santi, no?, que seria poc probable alguna operació, i sobretot també el mercat d'hivern, perquè la temporada que ve el Barça tornarà a estar fora de la famosa regla del 1-1 i, per tant, no podrà fitxar amb normalitat. Per què? Perquè els ingressos baixaran. Per tant, crec que el gener ens tornarem a preparar per un gener mogut.
3: Així és com treballen al club, amb la previsió que l'estiu vinent no es pugui operar amb normalitat, a diferència d'aquest que per fi s'ha pogut inscriure al jugador sense patir fins a últim hora, i per tant el que es pugui fitxar ara i al gener s'ha d'intentar aconseguir. Això no vol dir que a l'estiu no es pugui incorporar jugadors, però tornarem a les restriccions de fa una, dos, tres temporades. Per què estarem fora de l'UAU?
10: Costarà més perquè la temporada que ve es tornarà a Montjuïc des de l'estiu del 2027 fins, diuen el CUP, aproximadament gener-febrer del 2028.
3: O sigui, ja treballen amb la idea d'estar 6 mesos a Montjuïc.
10: Sí, mitja temporada a Montjuïc, perquè s'ha de fer la coberta del Camp Nou, i per tant, què vol dir això? Doncs menys ingressos, perquè hi haurà menys espectadors de capacitat, i també per les despeses que suposa, no?, el lloguer de Montjuïc, no?, i tota la infraestructura que has de muntar per anar a Montjuïc. Per tant, mig any fora del Camp Nou són molts menys dies.
3: Sí, internament ja treballen amb la idea de que l'estiu vinent, 2027, la temporada comença a Montjuïc, i si estarà al Barça, 6 mesos com a mínim.
10: Sí, deien gener-febrer, per tant estem parlant això de mig curs, doncs, fora de l'estadi, i això baixarà molt els ingressos.
3: Demà passat hi ha reunió de junta directiva?
10: Sí, el dijous hi ha junta directiva, i el més plausible és que es convoqui també a assemblea ordinària, com ha avançat Mundo Deportivo, de cara al proper 20 de setembre. No està tancat del tot, però és la data que ara mateix té més pes al Barça.
3: I què s'ha d'aprovar a nivell econòmic, important?
10: 2 coses molt importants. Primer tot, demanar als compromissaris l'ampliació del crèdit amb Goldman Sachs per 300 milions, uns 300 milions, per poder afrontar sobretot les obres pendents de l'Espai Barça, sobretot la tercera graderia, i també la coberta, per complementar, recordem, els 1.450 milions que es van atorgar al 2023. I també s'haurà de demanar que els compromissaris donin llum verda a l'emissió de bons, no?, que s'ha explicat, que es va anunciar abans de l'estiu. Eren 210 milions en total per donar, sobretot, liquiditat al club per afrontar despeses i també per anar al mercat de fitxatges, doncs, que comentàveu abans amb el Nil. 105 van arribar al juliol, i l'altra meitat, 105 més, al novembre. Com que entre les dues quantitats són 210 milions, hauran de ser aprovades en l'assemblea, perquè totes les operacions, recordem-ho, que superen el 10% del pressupost del club, doncs han de ser aprovades pels socis.
3: Per tant, en assemblea, la del 20 de setembre, si es confirma aquesta data, s'haurà d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs, 300 milions, i aquesta emissió de bons de 210 milions, que com que superen el 10% del pressupost, han de passar per assemblea. Perquè el pressupost quin serà?
10: El pressupost que hi haurà per l'altra temporada també s'espera que superi els 1.100 milions, i també es tancarà, s'haurà aprovar bé en assemblea el d'aquesta temporada, el de la temporada 25-26. El Barça tenia pressupostat uns ingressos de 1.075 milions i uns beneficis finals de 4 milions ordinaris, després d'impostos. Finalment, la previsió és que se superi. Els ingressos rondaran els 1.100 milions.
3: Aquesta, sí, estarà per sobre de la previsió.
10: Sí, en ingressos, eh? Sobretot perquè s'ha ingressat molt més gràcies a l'estadi. No hem anat a velocitat de creuer, però ens hi hem aproximat, és el que diuen des de les oficines del club, i la previsió seria que aquest any es pogués incrementar una mica més, fins i tot, el que aporta l'estadi pel ticketing, perquè durant el primer trimestre del 2027, això és el que espera el Barça, ho deixem clar, si no hi ha un altre contratemps amb l'IMAC, és que s'obri una tercera part de la graderia i, per tant, se superin ja els 70.000 espectadors.
3: Per quan està previst això?
10: Això, primer trimestre del 2027, si no hi ha cap contratemps amb l'IMAC. Tot i això, tot i tenir aquests més ingressos, la previsió és que hi hagi molt pocs beneficis. El Barça farà les paus o tindrà aquests 4 milions de benefici ordinari, però si tenim en compte els extraordinaris, per exemple, provisions, depreciacions que pot haver, s'ha ingressat menys pels seients VIP, la previsió és que hi hagi pèrdues. amb els extraordinaris...
3: Per tant, el Barça presentarà uns pressupostos amb pèrdues.
10: Sí, amb els extraordinaris, tot això...
3: Que doncs, entenc que ho vendran pèrdues com a beneficis ordinaris, però que al final la fotografia és que tens pèrdues.
10: Sí, i en part, dos grans explicacions a tot això, important, i que assumeixen des de les oficines del Camp Nou. Aquest 2026 has començat ja a pagar els interessos d'aquests 1.450 milions de crèdit de Goldman Sachs per construir l'espai Barça. Són gairebé 50 milions vinculats a aquest crèdit. Passa com amb les hipoteques. Ara estàs pagant interessos, eh? No estàs retornant aquests 1.450 milions.
3: El Barça comença a pagar els interessos.
10: Ha començat a pagar ja els interessos d'aquesta operació.
3: Però no els diners que t'han deixat.
10: Correcte, tot això ho aniràs pagant durant les properes dècades, no? Són molts milions. I l'altre, i també ho assumeixen molt clarament des del Barça, és que vas amb retard a les obres del Camp Nou. Per tant, com que vas amb retard, els ingressos que havies de generar no els estàs fent, i recordem-ho, com es pagava l'estadi? Gràcies als ingressos de més que generava tota aquesta gran infraestructura, tot això, aquesta...
13: Bueno, però amb els ingressos ho podrem fer, i amb el que fem farem els ingressos.
3: Com?
13: Que amb els ingressos podrem tirar endavant el camp, i amb el camp podrem tirar endavant els ingressos, no? Una mica tot així ja començarà a centrifugar.
19: És el cercle virtuós.
13: Clar, home!
3: Centrifuguem. El cercle viciós.
13: Centrifugarem.
3: Aviam, la fotografia a nivell esportiu és bona, és il·lusionant, això és el que més importa a la gent. La fotografia a nivell econòmic... tampoc és perquè ens posem les mans al cap i tremolem, però el Barça està en una situació on s'ha d'apretar, no? Aquesta seria la fotografia i on, clar, has fet una, o estàs construint una obra mastodòntica que val molts diners i que els hauràs de tornar.
10: I vens de les palanques dels últims anys i, per tant, ara l'important és sobretot que els ingressos ordinaris del club siguin equivalents a les despeses que tens, no? I això de moment no es podia ser perquè havies tirat de palanques i ara has d'aconseguir-ho, no?
3: Per tant, transites a la cornisa i s'ha d'apretar per no caure. Si apretes, continuaràs caminant per allà i a poc a poc aniràs a terra ferma.
10: Perquè estàs fent un estadi nou.
3: Clar.
19: Doncs a veure com acaba aquesta finestra de fitxatges, perquè a mi la finestra d'hivern no m'agrada gens, eh? La de...
3: El que passa és que, clar, veus com afrontaràs a Julián Álvarez? Que apreti fins a l'hivern, no?
19: Jo és que crec que el serial Julián l'arrossegarem durant almenys fins a l'hivern, segur.
3: Sí, i a l'estiu, insistim, que s'operi amb restriccions no vol dir que no es facin fitxatges, perquè el Barça ha tingut la inventiva suficient com per aconseguir inscriure jugadors, tot i les dificultats.
0: I ara potser se me'n va l'olla, però hem fitxat a Harry Kane o no?
3: A Harry Kane?
0: O ha vingut...
3: Ah, Albert Llimós, sí. És Rodri.
0: No, Rodri. És Harry Kane,
13: el nostre Rodri.
0: I hem deixat marxar Haaland. Oh, vale, vale. Mantenim el nivell.
3: O sigui, Haaland és Sol de Vila, sí. I Kane és Albert Llimós.
0: És que està obsessionat en buscar una comparativa que els posés els dos a l'excel·lència. I he pensat, com que ens falta davanter, fitxar a Harry Kane.
3: Que no hem de fer molts gols,
10: o donar moltes assistències.
3: Et dic una cosa, gran futbolista,
0: Ah, sí?
3: Home,
0: això ho desconec.
3: De fet, ve a la ràdio per reforçar l'equip de la Lliga de Mitjans, per això, bàsicament, Així és. Buah. Pausa i seguim el que t'hi jugues.
11: Què t'hi juga?
12: Ser Catalunya, Barcelona.
15: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
23: Quan obres el teu joier i trobes aquella pulsera que ja no et poses.
24: O el rellotge que ja no utilitzes.
23: Què fas?
24: Molt fàcil, contacta amb Circa, experts internacionals en la compra d'alta joieria, diamants i rellotges d'alta gamma. A més, rebràs un pagament immediat.
23: Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
24: Circa, on les teves joies i rellotges valen més.
25: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
26: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
27: Després de Nosaltres és un musical de Jumon R. i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio amb vi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de Nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas. La nostàlgia va guanyar. Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
26: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
1: És la una. Las 12 en Canarias.
4: Rusia responde a la acusación de Pedro Sánchez en la SER. El Kremlin pide pruebas al presidente del gobierno que apuntalen lo que dijo aquí, basándose en un informe de Bruselas, que Rusia, entre otros, está detrás de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
1: Hora 14. Con Javier Casal.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ahí esperamos la respuesta del Ejecutivo a estas declaraciones de Moscú de esta mañana o los detalles del encuentro que mantuvieron ayer Felipe VI y Pedro Sánchez. Si hablaron y en qué tono hablaron de ese viaje a Ceuta que Sánchez anunció aquí en la SER. Antes, sobre el terreno, lo cuenta la SER. 65 niñas que llevan semanas siendo atendidas en Ceuta por asociaciones vecinales están siendo trasladadas ahora mismo a los centros gestionados por el Ejecutivo. Son las primeras del total de 400 personas que se espera trasladar y de esta manera van a pasar a formar parte del sistema de protección de menores. En Ceuta sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, finalmente han sido trasladadas 65 niñas y dos varones por efectivos de la Policía Nacional que han conducido desde esa instalación temporal, desde esa carpa en Sidi Embarek a una nave habilitada por la Ciudad Autónoma más cerca de la frontera. Karima, la coordinadora de esta respuesta, ha definido estos momentos de emoción en los que se han despedido de estas pequeñas que han sido prácticamente sus hijas durante el último mes.
16: Pues sí, la verdad es que muchas emociones, sentimientos encontrados de querer que se vayan y querer que estén bien también, ¿sabes? Que ellas empiecen, les estoy aconsejando pues que se comporten y que lo normal, que se cuiden.
11: Se acerca ya a 1.800 las niñas que van a pasar la noche en los sistemas de protección de la Ciudad Autónoma, se baten todos los récords y todavía quedan por trasladar prácticamente 300 niñas más que están en las canchas del Príncipe. También se han vuelto a vivir momentos de cierta tensión a la entrada del embalsamiento, donde los adultos marroquíes siguen haciendo cola. Algunos llevan más de una semana para intentar acceder a ese campamento provisional que gestiona el Ministerio de Inclusión y Migraciones.
4: A partir de las 2, regresamos a Ceuta con Nicolás Castellano. Por lo demás, lo dicho, el titular a esta hora es ese frente diplomático abierto con Israel y también con Rusia. Moscú le ha pedido esta mañana a Pedro Sánchez documentos, pruebas que acrediten lo que dijo ayer en Hoy por Hoy. El presidente del gobierno acusó aquí en la SER tanto a este país como a Israel de estar detrás de la crisis migratoria de Ceuta generando bulos en redes sociales. Y esta mañana la portavoz de Exteriores del Kremlin, ha dicho que en lugar de ir a la embajada de Madrid del gobierno español se va a un micrófono a hacer declaraciones, atentos, declaraciones infantiles.
1: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
4: Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En ese Consejo de Ministros, aparte del plan de rescate económico para Ceuta, se ha aprobado el polémico estatuto marco que rechazan los sindicatos médicos. Estos acaban de pedir la dimisión de la ministra Mónica García y han anunciado nuevas movilizaciones que van a decidir mañana en una reunión. Mariola Lourido, buenas tardes.
18: Buenas tardes. Los médicos en pie de guerra de nuevo afirman que es un despropósito que el gobierno apruebe el estatuto sin su apoyo y exigen que la ministra dimita, nos lo acaba de decir Víctor Pedrera, el secretario de la Confederación de Sindicatos Médicos.
20: Consideramos agotada la confianza en la ministra Mónica García como interlocutora del colectivo médico y creemos que es el momento de que presente su dimisión. Ya casi un año de movilizaciones, huelgas y propuestas, Mónica García ha optado por mantener una reforma sin el consenso con los médicos en lugar de buscar pues, una salida al conflicto.
18: Y anuncian movilizaciones más duras para el otoño y mañana decidirán si será en forma de huelga indefinida.
4: Hablaremos.
21: Cadena SER. Servicios informativos.
28: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
1: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
21: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
3: Una i quatre, Flaqui.
2: El que t'hi jugues ens ho passem molt bé. Divertim.
3: Com? Què?
0: M'has enganxat. Aquí estàs parlant al
3: telèfon. Després tens el programa, Flaqui. Espera, torna'm a fer-ho bé, va, sisplau.
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaqué.
3: Una i cinc, el que t'hi jugues, Flaqui.
2: Ens divertim.
3: Ara sí.
2: És que en cinc rim em divertim, però l'altre no. Ara pot ser estrany.
6: Per divertir-me, esto lo hago. Per divertir-me, per divertir-me. Per divertir-me.
3: Aquesta hora habitualment entrava el Xavi Saissó,
2: sí,
3: que ara està a les Bahamas sota un cocotero fotent-se mojitos.
2: Segurament.
3: S'ha jubilat, ja ho sabeu, li van fer la festa la temporada passada i el seu substitut serà...
2: I serà.
3: Tío Faja, ¿cómo estás?
7: Ostras.
0: Hola, ahí.
7: Buenas tardes.
3: Es que nadie mejor que tú para llevarte a gente por delante.
7: El clatallot. Bueno, soy, sí, soy el adecuado para esos menesteres. Cuenta que soy más de barrio que los columpios. Líderes, sobre todo recalcarlo mucho, volvemos a ser líderes 15 días después de que haya empezado el circo. Y esto no va a acabar bien.
3: ¿Por qué?
7: Esto va a acabar con secuelas mentales de la parroquia láctea. Esto no, ellos no están estructurados mentalmente para que Hansi Flick los vuelva a sodomizar. Y mientras tanto, pues cuadrando cuentas. Por cierto, la colleja que le metió el padrino al alcalde de Madrid, a todo un alcalde, la colleja pública.
3: Almeida, ¿no? Se la pegó.
2: Sí, sí,
7: sí. Sí, que yo siempre defendí que era el un que quede claro quién manda en el cortijo. Ha salido rentable, ¿eh? Otros 400 millones para la saca. No sé cómo le llamará a esto nuestro compañero Tomás Roncero. Supongo que todo por la patria.
3: Vam parlar fa mesos, amb polítics, gent de Más Madrid, recordo, per aquesta qüestió.
2: Hola.
3: Pels diners que el Madrid ingressarà, és un pelotazo.
2: Sí, sí.
3: I que es preguntaven en què beneficiava la ciutadania els diners que invertia Madrid i que anaven a parar al Real Madrid.
7: Hola.
2: Hola. Hola.
3: Es que me encanta.
7: Pero es que vuelve a no pasar nada.
3: Por tanto, hoy te llevas por delante a Almeida y a Florentino.
7: Que bueno, hoy me llevo por delante a todos los que tienen que fiscalizar desde Madrid, que es donde pueden sacar jugo, a todos los que tienen que fiscalizar a estos capos y lo único que hacen es fiscalizar a los trencillas. Y va a volver a no pasar nada, absolutamente nada. Y entonces me hace mucha ilusión que me hayáis puesto en este nuevo azote.
3: Vale.
7: Creo que ya vais dándoos cuenta de que soy un divo, de que yo le puse el gorro de mariachi a Deco.
2: Sí, señor.
7: Y lo más importante, que tenéis un compañero al cual se quiere emperchar Albert Pla. Que eso no lo puede decir todo el mundo.
3: Quedaste prendado, ¿eh? Enamorado de Albert Pla. Tío Faja, un abrazo fuerte.
7: Venga, que no caiga en el olvido mi número de teléfono. Bellaco.
8: One shot.
9: ¡Al trabuco!
8: Tío Faja, gracias.

0: 39. Escolteu el que t'hi jugues. A ser Catalunya, Leo Messi deixa la selecció. Et va sorprendre, Flaqui, quan vas llegir el seu text a Instagram?
1: A veure, sorprèn perquè no saps el moment en què ho anunciaria. És veritat que tal i com va acabar el Mundial amb aquesta desfeta a la final davant d'Espanya, amb el que va passar malauradament amb el seu pare i després de tota la trajectòria, són 39 anys ja de Leo Messi, em semblava que s'havia acabat la seva etapa. És veritat que durant el Mundial, veient-lo jugar i veient que anava marcant gols, pensaves, hosti, que ets capaç d'arribar a 4 anys, 4 anys i encara segui jugant. Però vaja, és una notícia d'aquelles que et deixa trist, sobretot perquè predisposa o deixa ja només un pas per davant, que és el comiat definitiu de Messi del futbol, que ja es va acomiadar del Barça, malauradament, com va fer, que ja es va acomiadar del futbol d'elit de la Champions, que ja està ja a Inter Miami, doncs, amb una lliga, diguéssim, diferent en quant a exigència futbolística de les europees, i que es tanca una etapa brutal del millor jugador de la història, que ara tots són lluances per ell. Fa uns anys caldria recordar el que li deien a Argentina a Messi quan
0: anava frío,
1: per exemple. Doncs és el pecho frío més durejat de la història, no? Ha guanyat Mundial Sub-20, ha guanyat Olímpic, ha guanyat Copes Amèrica, ha guanyat finalíssima i va guanyar el Mundial i ha arribat a 3 finals. Per tant, acaba la trajectòria amb la selecció d'Argentina, el millor jugador de la història.
0: Es va acomiadar amb un text escrit a mà, 3 fulles que va ensenyar amb una fotografia i amb un vídeo.
2: Quiero terminar mi carrera, quiero haber ganado algo con la selección argentina y si no, haberlo intentado todas las veces posible. Tropezar, volver a levantarse e intentarlo otra vez y luchar por sus sueños, porque eso es la vida. ¡Hola!

0: Estem a la primera setmana de temporada, estrenem separadors, estrenem sintonies, n'hi ha algunes que m'encanten i altres que...
1: No.
0: Aquesta t'agrada, Flaky?
1: Jo sé que tu no.
0: No sé què és això, Willy?
2: A mi no em desagrada, eh?
0: No?
2: No, però entenc que tu vols més guitarreo, vols més...
0: Una mica, no?
3: A veure, és una... Jo trobo que per ara, abans de dinar o així, crec que els nens ja surten... Bueno, encara no, però la setmana que ve ja sortiran de l'escola... Però bueno...
2: No la tornis a posar, Willy.
0: Vale. No, ho comparteixo amb vosaltres, perquè no l'havia escoltat aquesta i... No sé.
2: Està bé.
0: No m'acaba.
2: No t'acaba.
0: Posa-la dos o tres vegades, aviam si m'hi acostumo.
2: Vinga, va, li donem una oportunitat.
0: Aviam, Albert... Què passa amb el cas Negreira?
4: Doncs que hi ha novetats, perquè la jutge que porta el cas doncs, ha fet una interlocutòria aquest mes d'agost que ha denegat la petició del Real Madrid de prorrogar 6 mesos més la instrucció del cas Negreira. L'última pròrroga acabava avui, 1 de setembre, si no m'erro és 1 de setembre avui, no? Per tant, acaba avui i, per tant, la jutge ha denegat aquesta petició que va fer el Real Madrid el 14 de juliol.
0: Per què va demanar el Madrid que es prorrogués 6 mesos més el cas Negreira?
4: Dos motius principals. Primer, perquè havia de resoldre la petició d'una diligència demanada pel propi Real Madrid. O sigui, havia demanat una diligència al Madrid i la jutge havia de decidir si tirava endavant o no. I l'altra, que hi ha dos testificals pendents de cara al novembre. Aquests són els motius pels quals el Madrid demanava 6 mesos més de pròrroga en el cas Negreira. I ho va demanar el 14 de juliol. El Ministeri Fiscal s'hi va adherir, la Federació Espanyola no s'hi va oposar, l'única part que s'hi va oposar va ser la part de Josep Maria Bartomeu, de l'expresident del Barça, que sí que es va oposar a aquest escrit presentant un recurs el 20 de juliol.
0: Per tant, el Madrid demanava una pròrroga que la jutgessa li ha denegat. En principi, l'última pròrroga acaba l'1 de setembre. Això vol dir que si no hi ha més novetats, s'hauria de decidir si es va a judici o no.
4: Si no hi ha, no ha hagut cap novetat des de que hi ha aquesta interlocutòria, que és de data de 10 d'agost, si no hi ha hagut cap novetat en aquests dies, en aquestes 2-3 setmanes, es podria tancar la instrucció del cas Negreira. Per què? Perquè la jutgessa diu que, tot i que expiri la instrucció a data d'avui, les testificals per al novembre són vàlides.
0: O sigui, es poden
4: ni que siguin
0: igualment.
4: Després de la instrucció, són vàlides. Unes testificals, per cert, que també van ser recorregudes, que depenen d'una resolució de l'Audiència Provincial de Barcelona, però que ara mateix aquestes serien vàlides ni que es fessin a data de novembre i, per tant, després d'aquesta finalització d'aquesta última pròrroga que es va concedir pel cas Negreira.
0: Per tant, la informació que us expliquem al que t'hi jugues és que el Madrid demanava una pròrroga de 6 mesos més en el cas Negreira, que la jutgessa li ha denegat, i que l'última pròrroga acaba avui.
4: Sí.
0: Per tant, en els propers dies tindrem novetats importants sobre el cas.
4: Sí, si no hi ha cap novetat. L'altre motiu és que el Madrid havia demanat una altra diligència i la jutgessa, i que es resolgués, i la jutgessa diu, no, està resolt. Amb data de 7 d'agost es va resoldre i li va denegar la petició d'una nova diligència pràctica per part del Real Madrid. Per tant, de moment, les dues peticions, o la petició del Madrid, no?, amb aquestes dues demandes, han estat denegades i, per tant, podríem tenir conclusió ja, almenys a la fase d'instrucció del cas Negreira.
0: Sí, recordem que la fase d'instrucció et serveix per decidir si veus indicis penals i, per tant, obres judici, o si arxives el cas.
4: Correcte, i per investigar, no?, per tenir totes les parts, aportar documents, etc.
5: Indisals. Com? Que veiessis, que indisals.
0: Què?
5: Indisals. Pot ser que hi hagi indisals. Ho has dit tu, ho has dit?
0: Indicis penals.
5: Això, que ens ve, que pot haver indisals, i fa així la pròrroga, i després hi ha tot el tema del que el senyor Madrid ha demanat també un exercici. Saps què vull dir?
0: Per cert, que va quedar pendent una nova visita de Josep Maria Bartomeu al que t'hi jugues. Quan va venir l'última vegada, va dir que quan pogués tornar a declarar pel Barça Gate, vindria, i va dir que el nostre Bartomeu parla millor que ell. Va estar molt bé aquí, Bartomeu? Va estar molt bé, encaixant bé la imitació.
2: Sí, senyor.
0: Sempre he dit que la gent que encaixa bé les seves pròpies imitacions vol dir que és intel·ligent.
2: Home, i tant.
0: Qui té humor és intel·ligent.
2: És important saber riure d'un mateix.
5: Per això és.
0: És la 1:33.
2: Bé, i tu?
5: Tu, Lluís, ho deixis.
2: Vinga.
5: Saps què vull dir?
0: 9-3-3-4-4-14-11. 9-3-3-4-4-14-11. Ja està trucant la gent.
5: Sí, 7-4-14. El telèfon del papa. No?
2: Quin és el telèfon?
5: Toqueu el telèfon.
2: Quin és?
5: Toqueu el telèfon.
2: Quin número?
5: Si ho veus, el 3-4-4-11.
0: Aviam, vaig saludant, Elena, sobre la marxa. Sí? Hola, bon dia. Hola, bon dia.
1: Sí, tu, que estàs a l'altra banda del telèfon.
0: Hola, bon dia.
5: Sí,
0: hola,
5: sí,
0: ràdio, contesteu.
5: Vol que sí, sí, o no? O què?
2: Hola, bon dia.
5: Perquè...
2: És que saps què passa? Està trucant tanta gent que...
0: José, què tal, com estàs?
6: Què tal, bon dia, com esteu?
0: Clar, jo estava saludant, però no sabia si et donava pas a tu o no, José. Des d'on ens escoltes, José?
6: Ben tornat, des de Lleida.
0: Des de Lleida, home, quina gran terra, terra. M'encanta regalar-te entrades, José, si ets de Lleida.
2: No podem dissimular,
5: sempre
2: que
5: també,
2: no
5: sigui
2: de Lleida.
5: Sempre
6: ben tornat aquesta temporada, com esteu, bé?
0: Molt bé,
2: molt bé.
0: Molt bé, ha anat bé l'estiu, i a tu?
6: Molt bé, super.
0: Doncs mira, el tancaràs de manera fantàstica perquè tens entrades per anar a veure The Weeknd a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
6: Moltes gràcies.
0: A tu per escoltar-nos, José.
5: A veure, Dickens.
6: Abraçada.
0: Charles Dickens.
5: Sí, imagino.
0: 933-44-1411. El José de Lleida s'emporta un parell d'entrades per anar a veure The Weeknd. Tenim algun altre oient preparat per respondre la pregunta de qui ets? Hola, bon dia.
7: Hola, Quique, bon dia.
0: Com et dius?
7: Javier Gutiérrez.
0: Javier.
5: Home, Javier Rez.
0: Javier Gutiérrez.
5: Sí, sí.
0: President, des d'on ens escoltes, Javier?
7: Sí, que de Reus.
0: De Reus.
5: Sí.
0: Doncs te'n vas gratis a veure The Weeknd.
5: Weekends.
0: I aniràs tu o regalaràs entrades a algú de la família?
7: Con la, mi mujer, que estamos de vacaciones.
0: Ah, muy bien. Ah, muy bien. Oye, un buen plan para esta noche, ¿eh? Javier.
5: Muy bien, lo recuerdo.
7: Yo tengo recuerdos con el Santi, que me lo he cruzado por el Camp Nou.
0: ¿Ah, sí?
2: Ah.
7: Sí, sí.
0: Perfecto.
7: Dale la enhorabuena por la nueva programación, por el que te yuca el Barça en catalán.
0: Molt bé. Gràcies, Javier.
5: Muchas gracias.
0: Doncs, una abraçada forta i que us ho passeu bé amb la teva dona avui a la nit a l'Estadi Olímpic.
7: Moltes gràcies i soc un crac.
0: Adéu.
2: Gràcies.
0: Si et dona gust, regalar entrades.
2: I tant.
0: Vinga, que en tenim alguns més.
2: Més?
0: Òscar, què tal, com estàs?
8: Hola, com esteu? Sí que... companyia,
2: Òscar. Com estàs, Òscar?
8: Que em fa, hòsties.
0: Que...
8: ahir us vaig escoltar i no podia trucar-vos, hòstia, quina ràbia, i dic, avui quan heu dit que n'hi havia entrades, hòstia.
5: Sempre t'hem de fer una tocada.
8: Clar, clar.
0: Des d'on ens escoltes, Òscar?
8: Mira, ara des de Viladecans, sóc Òscar de Viladecans, i bueno, sóc fan vostre des de Fora de Joc.
0: Des de Fora de Joc, eh? Fuà, mira sí, que fa anys, eh?
2: Cada vegada més.
0: 17 anys,
8: cada vegada més. I anem a veure's al directe, tot, bueno, molt bé, molt bé.
0: Doncs mira, m'alegro també pels anys que fa que ens escoltes, que puguis anar gratis a veure The Weeknd.
8: Molt bé, moltes gràcies, molt agraït.
0: Que t'ho passis molt bé.
8: Vinga, Borsa!
5: Borsa! Molt bé, així per ara.
0: 933-44-1411, en posem més, Helena? Sí, el Jaime. Hola, Jaime, com estàs?
9: Hola, Jaime.
2: No, hola, Jaime, no. Jaime, ets tu, no?
5: Jaime, ets tu, no?
0: Jo sí que, tu, Jaime, jo sí que...
9: Mira que porto anys escoltant-te, eh?
0: Quants?
9: Ui, doncs des del 14.
0: Des del 2014?
9: Sí, sí. Estava treballant al Port de Barcelona i ja us escoltava.
0: I on estàs ara, Jaime?
9: Ara estic a casa, a Esplugues.
0: A Esplugues, molt bé. I t'agrada The Weeknd o és perquè no tens plans aquesta nit i dius, mira, per fer alguna cosa?
9: Li agrada la meva filla, que està com boja, corrent per casa.
0: Home, ah, sí? Home, doncs fantàstic, Jaime. Que s'ho passi molt bé la teva filla i que et dongui moltes gràcies. I aviam si inculques l'amor per la ràdio.
9: Sí, no, ja està. Ja està inculcat.
0: Fantàstic. Grande. Jaime, una abraçada forta.
9: Vinga, moltes gràcies.
0: Que vagi bé. I tancarem amb l'Ismael. Hola, Ismael.
10: Hola.
0: Des d'on ens escoltes, Ismael?
10: De Martorell.
0: De Martorell. També són entrades per la teva filla o aniràs tu avui al concert de The Weeknd?
10: No, aniré con mi mujer.
0: Tu con tu mujer.
10: Sí, que es nuestro aniversario.
0: Ah, sí? Oi? En serio?
10: Además, soy del Madrid, así que...
0: A ver, ¿quién? ¿Tú o tu mujer es del Madrid?
10: Yo.
0: ¿Tú del Madrid y tu mujer?
10: Mi mujer no le gusta jugar mucho, así que...
0: Pues dinos que es del Barça, porque si no, no te doy las entradas. No, qué broma, vale, pues, qué broma, hombre.
10: Es culo de toda la vida.
5: No, sí, aquí ya te digo yo. ¿Qué necesitas?
0: Oye, Ismael, ¿y es hoy vuestro aniversario?
10: Es mañana.
0: Es mañana.
2: Oh, molt bé.
0: Qué guay. Hostia, pues me hace ilusión regalaros las entradas.
2: I tant.
10: Sí, sí.
0: Daros un buen beso ahí en el Estadio Olímpic Lluís Companys.
5: A nuestra salud.
0: A nuestra salud.
10: Nos acordaremos de vosotros mucho.
0: Pues que lo disfrutéis mucho, que lo paséis bien.
10: Vale, un saludo, muchas gracias.
0: Gracias por escucharnos.
2: Molt bé, no?
0: Doncs vine amb un pim-pam. I que guai, no? Perquè ens han trucat oients de Lleida, de Reus, Viladecans, Esplugues i Martorell.
2: Sí, senyor. Hem fet una volta a Catalunya ràpida per regalar entrades per The Weeknd.
0: Una 39 abans de que el Xavi Cazorla tanqui el que t'hi jugues. A Instagram també podeu aconseguir un parell d'entrades, no, Núria?
11: Saps quanta gent ha participat?
0: Quanta?
11: Fa, què fa? 2 hores que ho hem penjat. Més de 700 persones. Sí que... T'ho prometo. Ho he mirat ara i he quedat flipada.
0: Uau. Uau, i qui s'emporta les entrades o ho dius al final?
11: En 10 minutets fem el sorteig i tanquem el programa amb el nom, si et sembla bé.
0: Perfecte. A xarxes teniu... Ahir vam entrevistar a Vicky López, el que t'hi jugues, i vam guardar un test que li va fer la Núria Vilamala que hem publicat a xarxes. Déu-n'hi-do la repercussió que ha tingut.
11: Sí, sí, ha funcionat molt bé. Mira, si voleu, sí que podem escoltar el test que vam fer a Vicky López. Tu estadio favorito que no sea el Johan ni el Camp Nou?
12: El Metropolitano.
11: Tu lugar favorito de Barcelona?
12: Montserrat.
11: Montserrat, ¿eh? ¿Has sido?
12: Sí, sí, ya un par de veces.
11: ¿Tu mejor amiga en el vestuario?
12: Ahora mismo Aisha.
11: ¿La jugadora más competitiva del equipo?
12: Hay unas cuantas, entre Pina, Patri y yo diría.
11: ¿Quién pone la música en el vestuario?
12: Patri.
11: ¿Un hobby para desconectar?
12: No sé. Para desconectar solo leer la Biblia.
11: ¿Tu ídolo?
12: Neymar.
11: ¿Tienes alguna superstición antes de entrar en el campo?
12: Mes antiguo.
11: ¿Una jugadora que crees, una jugadora del Barça, que crees que dentro de unos años va a triunfar como entrenadora?
12: Patrick Guijarro.
11: ¿Y un sueño por cumplir?
12: Jugar un Mundial.
11: Ah, funciona molt bé. Sí que el test a xarxes i és molt interessant algunes de les respostes de Vicky López.
0: Que sorprenen, eh? El seu hobby, llegir la Bíblia. I ja ens va explicar a l'entrevista que és molt creient i que a més això l'ajuda, perquè la seva mare es va morir quan ella era molt jove, quan tenia 11 anys, encara ho és, eh?
2: Perquè, sí, molt jove encara.
0: Té 19 quan era una nena i que el ser creient li permet pensar que un dia la tornarà a veure.
2: Sí, sí.
0: Molt interessant l'entrevista a Vicky López, que podeu recuperar a la pàgina web de la cadena Ser i també a l'aplicació per a telèfons mòbils.
11: I mira, sí que, Flaqui, us porto una curiositat que us agradarà, perquè ja sabeu que Héctor Fort és nou jugador de la Reial Societat. Mireu amb quina cançó ho va anunciar la Reial Societat a Twitter. Tan estrany
13: i tan bonic. Ostres, que maco. Entre el miracle i el desastre junts. Per fer-te feliç.
0: Aquesta és la cançó que havies de posar el dia de la celebració a Madrid?
13: Sí, vaig haver d'acabar de posar.
11: La gent que estimo.
13: Mi gran noche vaig posar.
0: No et vas atrevir a moques grasses i vas posar Mi gran noche.
13: No he escoltat Mi gran noche en mi vida, Julio.
11: La cançó sí que és La gent que estimo d'Oques Grasses i el text de l'anunci de la Reial Societat també era en català, Un nou amor, un nou destí. Així van anunciar el fitxatge d'Héctor Fort a les xarxes socials de la Reial Societat. I un altre fitxatge que s'ha fet molt viral, jo no sé si heu vist el vídeo, si no, us recomano que el busqueu, perquè la Unión Deportiva Logroñés ha fitxat a Papa Dame Ba. És un jugador del Girona, és un jugador del Girona que ha marxat cedit al Logroñés i van penjar un vídeo d'ell. Us recomano que veieu el vídeo perquè de fons hi ha una fàbrica de ciment. És a dir, ell es grava un vídeo amb una qualitat no bona, diguem-ho d'alguna manera, i el vídeo és aquest.
14: Hola, soy papá. Es muy contento de venir aquí este año.
11: El vídeo, perquè ens feu una idea, té gairebé 1,5 milions de reproduccions al Twitter del Logroñés, però és que, clar, el grava a davant d'una fàbrica de ciment i, clar, els comentaris. Jo us recomano que hi passeu una estona perquè s'ha fet molt viral.
5: És tremendo.
0: Papa Dame Ba, es
11: Papa
0: diu.
11: Dame Ba, es diu així.
2: Està molt content.
11: Jugador del Girona s'ha dit al Logroñés.
0: Gràcies, Núria. Atents, que encara ens queda donar el guanyador o guanyadora de les entrades per The Weeknd a Instagram.
1: El que t'hi jugues, l'heu cagat amb Xavi Cazorla.
15: Anda, ja cagat.
16: Què tal?
2: Molt bé, i tu?
16: Molt bé.
2: Què tal? Tot bé?
16: Content de veure-us.
2: Sí, no?
16: Pensava que no us veuria.
2: Ja, va ser un lloc altre.
16: Perquè heu anat venint així com pinzellades, no?, una mica. Bé, ja ho veurem. No vull fer spoilers del que vindrà més endavant. En tot cas, molt content, perquè a més tenim el Barça líder,
2: sí.
16: És una cosa maca. Podria no ser-ho si la Mini Amal no hagués marcat cap dels dos gols que va fer, que és una cosa que podria haver passat.
2: Sí.
16: En quin context? Doncs si s'hagués complert el que va pronosticar el Bermúdez al que t'hi jugàs Barça.
17: Esteu rajant de la Mini Amal, rajeu de la Mini Amal, que li feia mal al cap.
18: Està trist, que està trist la Mini Amal.
17: Que li feia mal al cap, que
18: està trist.
17: Estava malalt.
18: Per què està trist la Mini Amal? Jo vull saber-ho.
19: Gonzalo,
15: el tema ja no és tant si està trist, no està trist, si té mal de cap, si no té mal de cap. La veritat és que l'escalfament el fa una mica a meitat de velocitat que la resta.
19: Estem muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena.
16: Això són les estrelles, eh? Però
15: dir, sí, clar, sí, és cosa d'estrella, eh? Ja, però és el típic rajant, que ja si, avui si avui es trenqués... Si avui es trenqués, jo no em sorprendria.
20: Ho dius, home.
21: No, Albert, no, no.
22: Hi ha molta maldat en este món.
16: Joder.
15: La vida.
16: Sí, sí, vaya vinagre,
15: com,
16: eh?
15: Com un huracán.
16: Joder, tio.
15: Patidor, patidor.
16: Sí, sí, sí, cago en dena. Bueno, ja que hi som al Getty Jugues Barça, anem amb un fragment on possiblement la persona amb menys veu de cantant de la SER i possiblement de tots els mitjans de comunicació a Catalunya, que és el Nil Solà, va creure's un tenor i va decidir regalar-nos unes notes musicals.
23: El Camp Nou canta allò que va cantar Rodri en aquell casament a Girona, on es va començar a saber que Rodri firmaria pel Barça.
15: La pots interpretar per als nostres oients?
24: Quanto cabrón.
23: Em vaig enamorar, el cor em bategava, no preguntis per què, del Barça se'n suporte, sempre t'animaré.
25: Mía, qué sufrimiento.
15: És quan a la boda van tots borratxos.
16: Fuà, és l'única versió de la cançó on agraeixes que soni molt fort el bombo.
15: Sí.
16: És com, sisplau, toca més fort. Mare de Déu, va, ara sí. Anem a l'essència d'aquest programa, que són les hòsties els que no hi són. En aquest cas, Flaqui, doncs era evidentment que pel tema de sempre, de fet,
2: sí,
16: les vacances et va caure.
2: Encara en queden.
0: Ramon Besa, dimecres vinent ja torna la normalitat, temporada radiofònica, i sortiràs a prendre alguna cosa amb el Flaqui.
15: El Flaqui, com està el Flaqui? Com l'heu tornat del Mundial? Bé? Està bé?
0: Sí. Se li ha fet curt l'estiu. Se li ha fet curt l'estiu.
26: Quina jeta.
15: Desenvolupa aquesta frase, Santiago Valle.
26: Però si a ell se li ha fet curt l'estiu, a mi...
15: Clar, de tots els que vam anar al Mundial, l'únic que segueix de vacances és ell.
23: Bumba, cap a dintre! Cap a dintre!
2: Cadascú decideix quan torna i si fa totes les vacances, no?
0: Però és interessant, perquè tu estaves out, desconnectat, i t'has fixat, eh? Jo dient que se t'havia fet curt l'estiu, sí, perquè sí, havies treballat molt amb el Mundial, i qui rajava de tu a les teves esquenes? Sí, sí. Santi Ovalle i Bruno Alemany.
2: Completament d'acord. Això queda apuntat.
16: Vols que t'enviï el tall després per anar-lo
2: portant? Sisplau.
16: Vale, ja ho farem. Bueno, la setmana passada va venir el Creixell i tot Catalunya estàvem esperant quina nomenclatura faria servir el Tigre per parlar de Hamza Abdelkarim.
0: Per cert, Tigre, molt ràpidament, vas veure el Madrid-Real Societat ahir?
27: Mitja part.
0: I vas anar a dormir?
27: A dormir.
0: Perquè anaven 1-1.
27: Eh?
0: Anaven
27: 1-1. Estaven 1-1 i
0: ja tenies clar que guanyava el Madrid. Diran,
27: Azcarín! Eh? Azcarín! Eh? Azcarín! Eh? El egipcio!
0: Perdona?
15: Abdelkarim.
0: Hamza.
15: Abdelkarim.
27: El egipcio.
28: Estic molt perdut amb tot això, jo.
0: Azcarín.
16: Azcarín. Bueno, s'ha de dir que està prou bé, perquè ha ajudat els dos, vull dir que mira, venint del Creixell. Va, anem a temes polèmics. El sí que no et va acabar de fer el pes una sintonia del programa, d'aquestes que heu anat posant aquests dies, així que era com tot una mica anem a fer proves i tal, i com és habitual en tu, sí que ho vas fer notar de forma subtil i molt respectuosa.
29: Què t'hi jugues?
0: Willy. De l'estrell de la patilla, aquesta sintonia.
21: Què dius? Què?
0: De l'estrell de la patilla, aquesta sintonia. I ara pots esborrar, que no m'agrada.
29: Pum, pum, pum, pum.
0: És nova, no, aquesta sintonia, Willy? No és nova?
28: No,
0: doncs jubile-la.
29: No és amenaces.
16: Joder.
0: Avui és més subtil.
16: Avui bueno, estat, a mi me parece normal, no te gusta.
0: Tu ja, Flaqui, llavors t'ho pregunto.
16: No te gusta una sintonia, pues, no, pues quita la sintonia, ya está, es que no pasa nada, tú eres el míster. Tú eres el míster, tú eres quien manda aquí, entonces tienes que mandar, ya está, no pasa nada. Tienes que mandar tú. Tú tienes que mandar y decir quién pones. Pones este, pones el otro. Bueno, parlant de sintonies i de musiquetes, divendres veu acomiadar el Sol de Vila, un gran del periodisme, un petó des d'aquí. En aquest cas, la tria musical. Curiosa. Diguem curiosa.
30: Gali roses per Sant Jordi. Aprengui a no voler fugir.
0: Clar, estava pensant com acomiadem a l'Adrià Sol de Vila, que és un tio que no vol estar als focus. És bateria, bateria de Balena, grup que esteu escoltant. Anava repassant i pensava, ha de sonar Balena, evidentment. I
26: però fa que... has triat una cançó en la que la Balena que no toco. No, però...
3: bravo, bravo, tres veces bravo.
16: Basta bé, basta realment, basta bastant bé.
0: Però tenia una explicació.
16: Sí, sí,
0: ja. La lletra.
16: Sí, la lletra, ja sé, sí, clar, però bueno, és igual, ja, si, si poso la lletra, l'explicació, el tall no té gràcia. Anem acabant el repàs de les vostres cagadetes amb una crònica de la Vuelta diferent, una mica diferent.
4: Mentre que Carlos Sainz va ser 16.
0: I en ciclisme, avui tenim la tercera etapa de la Vuelta, Borja Cuadrado.
6: Què diu ara, què diu?
0: Hola, Borja.
7: Hola, Olita, vecinito.
0: Aviam si podem saludar,
8: bon dia,
0: Borja. Hola, bon dia.
8: Saludos, què t'hi jugues?
0: Bon dia,
8: des de la Vuelta a Espanya, tercera etapa. En...
6: Ara ja no cal, ara és un pèl tard.
16: Ara ja estava a casa, ja no ens interessa. I ara que hem vist on heu cagat vosaltres, on heu anat cagant, podem obrir una finestra i veure coses que han passat fora d'aquí. Per exemple, suposo que haureu vist a les xarxes el company de Movistar que va fer-li una entrevista a l'entrenador de l'Atleti de Bilbao, Edin Terzic, en un anglès immaculat.
9: And today the Celta is a team that hasn't started well either. How do you what can you play today? How can the game you are starting how?
10: Yeah, we are starting the game our way.
3: Esto es lo de los idiomas, que sabemos de tantas maneras de decirlo.
12: La cara de Terzic durant la pregunta era un poema, no sabia on fotre.
16: The game are static how. No, es, joder, mare de Déu, és difícil,
0: de
16: eh?
0: De Celta.
16: De Celta. Ojo, anar posant el currículum als periodistes que parlem anglès, que després et planten un micròfon,
3: clar,
16: com aquest que sentirem ara de Sevilla Televisió, no, del Sevilla, del canal de futbol del Sevilla, si es canté, i has de fer aquesta pregunta, és curteta, amb un accent de Cambridge.
13: And your actuation, how do you... Are you?
7: Come
13: on! And your actuation, how do you... Are you?
7: I ja te'n va pel culo.
16: Your actuation, how do you do...
12: Ardu?
16: Ardu? Cola el du, que sempre queda bé qualsevol pregunta. I ja que estàvem, dic, home, doncs, anem a recordar com parlava en anglès Guillermo Amor, quan home. Va ser entrenador allà a Austràlia, que també era guapo.
20: Yes, lo que pasa que the game was difficult, eh? The result is, man, it's difficult. In a moment, with the two ones, we suffer a little, and after with the third goal.
16: És un tall llarg, eh? Però
0: és boníssim.
16: No saps què t'agrada més, ja, l'hòstia. The two sí. ones.
12: Les colades de castellà són molt bones.
16: Totes les coletilles.
0: Però se li entén, no?
16: Sí, nosaltres, pregunta-li a la senyora d'Austràlia, que l'ha entrevistat, si va entendre alguna cosa. Va, deixem l'anglès. Anem a l'ESPN i al bon rotllo que hi ha allà entre la presentadora de la transmissió del partit de futbol que estan fent i la reportera a peu de camp.
24: Otra de las protagonistas es nuestro campo de juego, casi, jugadora de Saint Catherine durante muchos años, es Trini Babio. Trini, querida, bienvenida, ¿cómo estás?
31: Y la verdad me rompiste el corazón. Casi jugadora me llega
24: no, está bien, Trini, pero quiero decirte en que no tenés nivel de selección.
31: Ah, no, obvio que no, si no estaría acá adentro, claro. Lo sabemos.
24: Bueno, estás ahí adentro.
31: Y no con ustedes ahí, pero bueno, gracias por siempre ser tan amorosa. Estabas romántica, viniste conmigo y cortaste el aire, querida, pero bueno.
12: Muy bien, de buen rollo todo, ¿no?
31: Sí.
0: Això és real o és impossible?
16: És real. Bueno, jo, per la cara, per la cara que... de la senyora, era una mica real, t'haig de dir.
0: Que bèstia,
16: sí,
0: no?
16: Sí, que a veure quan, Flaqui, tu que et queixes del ball i tal, mira.
12: Hauré d'aprendre d'aquestes
16: sí,
12: dues.
16: Sí. I ara, a Catalunya, un tema que ha passat aquest estiu és que van molts presentadors de ràdio han hagut d'explicar la mort de la Dolly Parton. I és curiós perquè el mateix dia que va morir, tant a RAC1 com a Catalunya Ràdio, els dos presentadors van palmar amb el segon cognom.
0: Hem pogut fer aquest repàs per la bestial trajectòria de l'artista total, que ara deia el Jordi Bianchotto, de Dolly Parton.
32: Cierra la por, que parece que va en humo.
33: El 19 de gener del 2046, que és el dia que farà 100 anys que va néixer, i està guardada amb clau en una caixa al parc temàtic que té Dolly Parton.
32: Què dius? Què?
33: Dolly Parton.
34: Si se perdonen i tal, pues ja està. Otra vez juntos y vale.
16: Un molt de Dolly Parton, m'agrada molt Dolly Parton, que sembla nascuda a Mollerussa. I per acabar, ara que hem conegut que Morata ha fitxat pel Leganés, mira, una mica com aquest oient que ha trucat abans, que ha dit que la seva dona era del Barça, doncs he fet un recull de tots els cops que Morata, quan ha fitxat per un equip, ha dit que era el seu somni.
35: Sabía que quería venir a la Juventus desde hace mucho tiempo, lo importante es que estoy aquí, es donde quería estar.
36: Nuestro sueño y nuestra pasión es triunfar aquí en el Madrid y vamos a dejarnos la vida por hacerlo.
37: When I was little, I think, imagine one day I can be
1: a Chelsea and making goals.
36: Es la infancia, ¿no? La auténtica felicidad, yo creo, y bueno, por eso significa mucho para mí estar hoy aquí.
2: Una anécdota bonita, creo que uno de los primeros partidos que vine con mi padre, debía ser un poco más grande que mis hijos, fue aquí en Butarque, le gané al Atlético de Madrid y me metieron ahí al campo de recoge pelotas y no lo había pensado nunca jugar en el Leganés, pero es una historia bonita de recordar.
5: Aquel señor té una jeta tremenda.
16: Joder.
0: Cinc vegades.
16: Cinc, eh? Sí, sí. I, bueno, i el Madrid va anar i va tornar, sí, i entremig, sí, vull dir...
12: Va tenir somnis, sí, entremig, sí, va somiar
16: i
12: molt.
16: I va estar a punt de venir al Barça, vull dir que hagués dit
12: també
16: el mateix.
12: També hagués estat un somni. Un somni, també, des de pequeño. Xavi Pasqual.
16: Sí, sí, i
0: tant. Ai. 5 minuts i arribem a les 2 del migdia. Us recordo que avui... que comença aquesta setmana la temporada radiofònica. És el primer dia ja oficial de l'Anna Paleta al capdavant de la graderia del balcó. 20:30, dos quarts de nou, la podreu escoltar. 20:30, dos quarts de nou, la graderia del balcó amb l'Anna Palet. I ja tenim hora de presentació de Gabriel Jesús. Ara ens ho expliquen el Santi i el Nil. Abans, ens quedava pendent el guanyador o guanyadora del concurs per anar a veure The Weeknd a Instagram. Núria.
4: I mira, sí que tanquem el concurs amb 930 comentaris a l'Instagram del Que t'hi jugues. Recordeu que el funcionament era seguir-nos i etiquetar la persona amb qui voleu anar al concert. Hem posat tots els comentaris en una plataforma que fa concursos, sí que, i el guanyador que se'n va avui, perquè el concert és avui, a veure el concert de The Weeknd, és l'Aleix Castro, que es diu a Instagram Aleix Castro 17. Per tant, té una entrada doble per anar a veure The Weeknd aquesta nit a l'estadi Lluís Companys.
0: Puja, Willy, puja. Té més cançons, no, aquest noi? Ho dic perquè sempre posem la mateixa.
12: Aquesta, sí,
0: la
12: que era, no? Aquesta és la top-top. Però
0: és molt
12: en té d'altres, i tant.

0: Jerry Males, 2 del migdia. Estigueu atents a l'antena de la SER perquè sempre tenim regals als programes d'esports. L'avantatge de compartir empresa, companyia amb los 40, amb Dial, amb emissores musicals que tenen arribada a grans artistes. A la retransmissió del Barça, el que t'hi jugues, sempre fem algun regal. I al Carrusel també. Avui és l'últim dia de mercat. Avui es tanca el mercat de fitxatges a partir de les 9, especial amb el Bruno Alemany. Abans, com us deia, la graderia del balcó amb l'Anna Palet. I abans, d'aquí a uns minuts, presentació de Gabriel Jesús com a nou jugador del Barça. Nil, Santi, Santi, Nil.
1: A un quart de tres està prevista la signatura del nou contracte de Gabriel Jesús. A un quart de tres, insisteixo, està prevista. Ja veurem a quina hora apareix per aquí el futbolista brasiler. Però ja som al Camp Nou, ens hem vingut cap aquí, així que al llarg d'aquest migdia, primera hora de la tarda, hauríem de tenir les primeres paraules ja com a blaugrana de Gabriel Jesús, que signa acompanyat de la seva família per 3 temporades a canvi de 10 milions d'euros fixes més 5 en variable.
0: Doncs... Digues. Ah, no, eres el David Bernabéu, que estava parlant amb el Santiago Valle. Val, dona-li una abraçada, fes una abraçada al David Bernabéu.
2: Ah, primeres paraules de Gabriel Jesús con el Barcelona. Please don't go, exclusiva mundial. I també incorporació de Mikael Badza i Mirza Katovic. Exclusiva mundial, please don't go. Al tanto, il Real de Madrid Castilla també si reforza con un fichaje, Sergio Martínez de la clase del
0: Diarias.
2: Què?
0: Publicat pel Diarias.
2: De please don't go, rumore, rumore. Porto 17 nits sense dormire.
0: Ui, avui mateix... és la gran nit de tota aquesta gent.
2: Ah, porto acabata con les reserves di farina de tot el port di Barcelona. Ara mateix hi ha gente nel port di Barcelona con mono per culpa mea. Harvey Elliott al Valencia, please don't go. També Iker Luque al Racing, please don't go. Alex López, nuovo fichaggio del Terrassa, please don't go. Martí Mateo la Rapitenca, please don't go. Víctor Garisa al Villa Santa Brigida, please don't go. Albert Llimosa cerca da Luglia della Liga di Mitjans, please don't go. Exclusiva mondiale, Giovanni Robado.
0: A les 9, especial tancament del mercat amb el Bruno Alemany, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, a la pàgina web, també al YouTube del Larguero. Avui es tanca el mercat, últims moviments. Demà repassarem com queden les plantilles dels grans equips d'Europa, que és contra qui competirà el Barça per guanyar la Champions. Gràcies per escoltar-nos.
3: Gràcies a tu.
0: Un migdia més.
3: Fins demà.
0: Les gràcies les dono als oients, no a tu, Flaqui.
3: Ah, pues
4: jo te les dono tu.
3: Jo te les dono tu.
0: Ah, jo també. T'estimo. Adéu.
3: Adéu.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno asegura que no hubo reproche alguno al rey en las palabras de Pedro Sánchez ayer en Hoy por Hoy, cuando anunció un viaje sin fecha a Ceuta del monarca y recordó que hace 20 años que eso no ocurre. Elmar Saiz, hace unos minutos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
2: No fue ningún reproche, sino que constató una realidad y que hace 20 años que se produjo la última visita, en este caso en 2007, del rey emérito.
1: La portavoz que no ha querido hablar del contenido del encuentro que mantuvieron ayer Pedro Sánchez y Felipe VI, que estaba convocado antes de la entrevista. Este asunto, desde luego, provoca un día más un enorme revuelo político que se suma además al conflicto diplomático abierto con Israel y Rusia, a los que Sánchez, recordemos, vinculó con la entrada de inmigrantes en Ceuta. De lo primero, sobre el rey, el Partido Popular, su portavoz Esther Muñoz dice que Sánchez está utilizando la corona.
3: Pedro Sánchez está un poco escocido, ¿no?, con el rey. Le sigue escociendo aquellas imágenes de Paiporta en la que el rey se quedó y él se largó. Yo creo que él sigue escocido, ¿no? Y que arrastra ciertos complejos con su majestad el rey, que yo creo que son evidentes, ¿no?
1: Y antes, Miguel Tellado en Telecinco ha llegado a decir que Sánchez está más con Mohamed VI que con Felipe VI. En cuanto a las palabras de Pedro Sánchez sobre Rusia, hoy, respuesta del Kremlin. Esta es la portavoz de Putin del Kremlin pidiéndole a Sánchez que saque las pruebas sobre la supuesta influencia de Moscú en lo ocurrido en Ceuta. El gobierno dice que esto no lo dice Sánchez, que esta afirmación estaba previamente en un informe elaborado por la Comisión Europea. Estamos en Moncloa, Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, el gobierno insiste en apuntar a Israel y a Rusia y reitera que trabajan con evidencias de movimientos en foros digitales que apuntan en ese sentido. Desde el Ejecutivo hablan de que ambos países buscarían polarizar Europa y España. Hace tan solo unos minutos la ministra portavoz ha hablado de informes de la Comisión en esa dirección.
2: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la internacional ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
4: Elmar Saiz ha vuelto a defender la tesis del gobierno y dice que no hay indicios de que Marruecos tenga responsabilidad.
1: Luego volvemos a Moncloa y contamos también los detalles del nuevo plan de ayudas económicas y otras iniciativas por valor de 300 millones de euros que ha aprobado también el Ejecutivo, que lidia junto al PSOE con otro problema político, las concentraciones convocadas por el Partido Popular para mañana, día de Ceuta, con concentración en la ciudad autónoma y también en muchísimos ayuntamientos de España en los que ahora mismo gobierna. El PSOE se desmarcó de esta iniciativa de la Federación de Municipios, acusa al Partido Popular de hacer un uso político. Esta mañana en la SER hemos escuchado los argumentos de Antonio Coronil, que es el líder socialista en la ciudad autónoma, que sí irá a esta movilización convocada, como digo, por la FEM.
5: ¿Es suficiente la respuesta? Pues para la necesidad que plantea esta situación, a lo mejor todavía no está haciendo. Pero sí es verdad que la respuesta pasará por el gobierno de la nación. Es desde luego un asunto muy grave y muy extraordinario y también muy difícil de arreglar.
1: Acaba de decir el gobierno en esa rueda de prensa en Moncloa que respetan las movilizaciones, estas concentraciones, aunque el PSOE en un comunicado llegó a desaconsejar la asistencia a las mismas. El gobierno no ha respondido a la pregunta de si algunas delegaciones del gobierno no están autorizando la celebración de estas concentraciones.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: A partir de y media contamos cómo las herencias se convierten poco a poco en la vía de acceso al mercado de la vivienda para muchos jóvenes, los que pueden heredar algo, claro, del nuevo precio de la gasolina que vamos a estrenar hoy, la sin plomo un poquito más cara, pero también tenemos más cosas que contaremos a partir de y media. Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Los sindicatos médicos anuncian nuevas movilizaciones que van a decidir mañana, después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde al polémico estatuto marco que rechazan. Estos acaban de pedir la dimisión de la ministra Mónica García, que no ha participado y es relevante en la rueda de prensa que acaba de dar el gobierno. Además, este agosto se han registrado 2.149 muertes atribuibles al calor en nuestro país. En total, en lo que va de verano, van ya más de 5.200 muertes y, como ya apuntamos en la SER, a falta de varias semanas, estamos ya ante el peor verano de la historia en este sentido.
1: Ya estamos en septiembre, pero el tiempo nos deja un pronóstico que dice que Tenemos temperaturas casi de agosto, Jordi Carbó.
7: Con el cambio de mes se potencia la situación plenamente veraniega y se confirma que los próximos días vamos a tener valores de plena canícula. De momento hoy, temperaturas muy parecidas a las de ayer, también tiempo soleado en la mayor parte del país. Como novedad, las nubes son más abundantes que ayer en el Mediterráneo, pero apenas dejarán algunas gotas. Las máximas, en general, entre los 30 y 35 grados en la mayor parte de poblaciones, superando los 35 en gran parte del interior peninsular, también en el interior de la isla de Mallorca, cerca de los 40 grados en el Valle del Guadalquivir.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
0: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
8: De nord a sud, els alcaldes afectats pel caos a l'AP7 reclamen solucions.
9: I avui l'AP7 no és una carretera segura. S'haurà d'ordenar d'alguna manera, és evident.
10: La falta de control ha provocat més facilitat de moviments de grups de delinqüents i més facilitat en el tràfic i altres il·lícits. Crec que en el futur s'hauria de pensar en instal·lar un sistema de vinyeta.
8: 5 anys després exactes que s'aixequessin els peatges, els accidents amb ferits s'han duplicat i també s'han disparat els morts. El govern obre el debat d'aquests peatges i assegura que abans d'acabar l'any han de trobar una solució. Els professors mantenen la vaga per dimarts que ve, passi el que passi amb les reunions que comencen avui a la Conselleria d'Educació.
11: La Conselleria no ens vindrà ara amb una proposta, diguéssim, que faci que es desencalli aquesta vaga.
8: Els metges també avisen al govern que tornaran a les protestes i que seguiran aquesta tardor fent només les hores que els toca.
12: Perquè les llistes d'espera se'ls menjaran amb patates i perquè les reclamacions dels pacients que nosaltres fomentarem, que sense els metges no se'n sortiran.
8: Expedient a Glovo per fer treballar els seus repartidors al carrer en plena onada de calor. Inspecció de Treball estudia ja una denúncia de la CGT que ha demostrat que aquest estiu hi havia repartidors fent comandes a més de 40 graus. Tot això en aquest dimarts, 1 de setembre, un mes que comença amb una altra pujada de temperatures forta. De seguida ho repassarem amb en Jordi Carbó, avui que hem conegut que aquest agost acaba com el més calorós mai registrat. També anirem a Montjuïc. Comença la temporada de grans concerts. Nord-americà The Weeknd actua avui a l'Estadi Olímpic abans d'altres grans cites que vindran com Aitana o Oques Grasses aquesta tardor. I no ens oblidarem tampoc de la golejada del Barça.
13: Espera que segueix la Vinyamal. Ai, Déu meu, la Vinyamal! Quin golazo de la Vin!
8: 5-2 contra el Rayo al Camp Nou, l'estadi que d'aquí a res acollirà la presentació del nou fitxatge del club, Gabriel Jesús, a poques hores que tanqui el mercat, així que de seguida l'última hora de tot plegat amb en Nil Solà. A la tècnica tenim en Víctor Valero, la producció, l'Èlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bufill.
8: Què tal? Bona tarda. Avui fa exactament 5 anys que es van eliminar els peatges a les grans autopistes de Catalunya, les de titularitat de l'Estat. I aquest era el sentiment llavors dels conductors.
14: Ja tocava, ja portarem anys pagant aquí.
15: Per al transportista que fa prou de viatges, menatge per ací, doncs és una hora molt important.
16: Com si m'haguessin pujat el sou, perquè cada dia tenia que agafar-lo per anar i tornar al treball.
17: El transport està mal i al estar més, tot el que sigui abaratar-lo, l'opino bé.
8: Ara, però, 5 anys després, l'opinió ja no és tan clara.
18: Cada diumenge, 30 quilòmetres de retenció. L'autopista no absorbeix el tràfic.
19: Els peatges no tenen sentit. Jo crec que totes les autopistes són ja pagades.
20: Hay que pagar peatges.
21: Hem fet el recorregut amb el peatge i ara, des que no paguem, claro, és com un gustazo per no pagar. S'hauria de fer també una mica de manteniment, perquè des que es va deixar de pagar està molt, molt, molt deixat.
8: Què ha passat en aquest temps? Ho sabreu si agafeu el cotxe cada dia. El col·lapse de trànsit, les cues, els accidents no han parat de créixer a la gran autopista, a l'AP7. De fet, ho admetia el propi president Salvador Illa abans de marxar de vacances.
22: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser ens vam equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges, tots ho demanàvem.
8: Això era el juliol, en la sessió de control al Parlament. Avui, en roda de premsa, la consellera portaveu ha assegurat que abans que acabi l'any que ve, el govern ha de trobar una solució. Anem al Palau de la Generalitat. Xavier Balló, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Sí, el govern té un grup de treball específic que estudia les possibles sortides per revertir aquest empitjorament a la P7 i que contempla diverses fórmules per tornar al pagament per ús i que aquesta recaptació es dediqui al manteniment de la via. Aquí es pot contemplar des de l'anomenada vinyeta fins a, per exemple, la col·locació d'arcs a les entrades i sortides de l'autopista, sempre tenint en compte que la P7 és una autopista de titularitat de l'Estat i que, per tant, també depèn de la voluntat que hi pugui tenir el Ministeri. El que ha confirmat la consellera Sílvia Paneque és que pretenen perfilar aquestes decisions abans d'acabar la legislatura.
3: Haurien d'estar circumscrites en aquesta legislatura, perquè pensem que és el moment d'abordar-les. Fonamentalment, quin tipus de finançament es pot articular, i aquí hem parlat efectivament de la possibilitat de l'eurovinyeta, pel manteniment de la pròpia infraestructura, i per l'altra banda, la millora de la pròpia infraestructura que ens permetin més fluïdesa.
2: Per tant, un marge de decisió d'un parell d'anys són opcions que s'estan estudiant per part del govern, que considera que la millora també ha de passar per construir alguns nous accessos i millores en la pròpia autopista.
8: Els peatges que es van eliminar fa 5 anys van ser a les autopistes de titularitat de l'Estat, com dèiem, AP7, AP2, C32 i C33. I les dades asseguren que els accidents han baixat i els morts també, però amb una excepció, a l'AP7. Aquí, des de l'any 2019, els ferits greus s'han duplicat, les morts s'han disparat un 33%, i el Servei Català de Trànsit admet que mesures com limitar a 100 alguns trams no són suficients, Oriol Soler.
20: El motiu és l'augment de trànsit en aquesta via amb puntes de fins a 150.000 vehicles al dia en alguns punts, dels quals 25.000 són camions, uns nivells clarament superiors al període en què l'autopista era de pagament. Per exemple, si mirem el tram central, un dels que té més densitat, a l'alçada de Martorell, abans de l'aixecament dels peatges hi circulaven 80.000 cotxes al dia i a dia d'avui són 114.000. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, admet que aquí hi ha un problema estructural.
23: És un problema.

0: per l'autopista cada vegada és més elevat i que l'aixecament de peatges ha suposat un problema que s'ha d'encarar amb urgència.
1: Vam resoldre un problema, però segurament hem generat altres, que és una densitat de trànsit i un risc en general per la circulació, pels conductors, enorme. És a dir, avui la AP7 no és una carretera segura. S'haurà d'ordenar d'alguna manera, és evident. No ens corresponen als ajuntaments.
0: Afegeix que la nacional que travessa el municipi continua en igual de col·lapsada.
1: Estem vivint en un territori que es pot dir que pràcticament està col·lapsat, ja sigui per carretera, ja sigui per tren, ja està realment col·lapsat. Hem de millorar les infraestructures.
0: Les arques municipals han deixat d'ingressar 400.000 euros anuals d'impostos pels trams d'autopista que pertanyen al terme municipal.
2: L'augment de trànsit a la P7 també ha fet augmentar els visitants en municipis com Platja d'Aro. L'alcalde Maurici Jiménez ho constata.
3: Que avui les xifres de visitants són superiors a les d'època anterior a aquesta obertura de l'autopista i hauríem de veure si realment correspon a aquesta situació.
2: I més al nord, l'alcalde de Figueres creu que amb l'AP7 i sense peatges l'autopista s'ha tornat més insegura. Proposa aquest sistema de vinyet, és a dir, pagar una quota única per circular en general per les carreteres, sigui ja setmanal o mensual.
4: La falta de control ha provocat més facilitat de moviments de grups de delinqüents i més facilitat en el tràfic i altres il·lícits, especialment en un punt tan sensible com l'Alt Empordà, que és un punt fronterer. Això s'hauria de corregir, i més una via que crec que els catalans ja hem pagat 3 o 4 cops. Per nosaltres crec que en el futur s'hauria de pensar en instal·lar un sistema de vinyeta.
2: Qui més se n'ha beneficiat és els camioners. Passaven justament per carreteres nacionals per estalviar, ara passant per aquesta autopista, això també ha disparat les incidències. Atenció, perquè les avaries, accidents amb camions de països de fora de la Unió Europea s'han duplicat a la P7 des del 2019. La Federació d'Autotransportistes de Tarragona, però, creu que els peatges són injustos i asseguren que sempre se'ls assenyala a ells. Josep Lluís Aymat n'és el director.
5: Senzillament, a Catalunya han d'anar per l'autopista perquè no poden anar per altre lloc. I si no van els camions, quan estigui sense llet i sense pa i sense medicines a les farmàcies, etc., llavors preguntarà què està passant. Tot el que la gent ha de menester es porta per camió.
2: En canvi, però, la situació contrasta amb una altra autopista, on es van aixecar peatges, la P2. Allà sí que ha servit per treure el trànsit de la Nacional 240, especialment de camions. Per això, alcaldes com els de Lleida o les Borges Blanques no volen que es plantegi de cap de les maneres que la P2 es torni a pagar. Mercè Marc.
6: I això ha fet descongestionar una nacional molt utilitzada pels veïns, el C de connexió municipal, i alhora reduir l'alta sinistralitat que registrava aquesta via tan altament denunciada, diu l'alcaldessa de Torregrossa, Maribel Zamora.
7: Amb la liberació dels peatges de la AP2, el que s'ha fet ha estat alliberar moltíssim el trànsit pesant de la Nacional 240.
6: El mateix que opina l'alcalde de les Borges Blanques, Josep Ferran.
8: El peatge voldria dir segurament que bona part del transport de mercaderies que ara mateix passa per la P2 passaria per la Nacional 240, i això seria un pas enrere.
6: Perquè el trasbassament de camions cap a la AP2 va alleugerir de forma dràstica carreteres paral·leles com aquesta Nacional 240, on el trànsit de vehicles pesants va arribar a caure gairebé un 70%, reduint notablement la sinistralitat en aquesta carretera nacional.
2: Ara és un quart de tres, avui, 1 de setembre, els professors i els metges avisen al govern que res ha canviat respecte al curs passat. Tornen les vagues a les escoles i els centres sanitaris. Comencem pels professors. Ara mateix la Conselleria d'Educació està reunint un altre cop els sindicats, tant els que accepten el que el govern ja els ha ofert com els que creuen que l'acord no és suficient i mantenen la vaga. El sindicat USTEC assegura que passi el que passi en els contactes d'aquesta setmana, dimarts que ve, primer dia de curs, sí o sí, hi haurà aturades.
9: De l'1 al 10, quantes probabilitats hi ha que es desconvoqui la vaga pel primer dia de curs?
10: 1. No, aquesta vaga tirarà endavant, no? Hi ha temps de que ara la conselleria no ens vindrà ara amb una proposta, diguéssim, que faci que es desencalli aquesta vaga.
2: En una entrevista a l'Aquí Catalunya, Yolanda Segura ha assegurat que caldrien 15.000 nous professors per incorporar al sistema. És una xifra poc realista si ho comparem amb els professors que, per exemple, s'incorporen aquest any, 1.800. El govern insisteix justament en demanar als sindicats realisme. Anem a la conselleria d'Educació, Soledad Domínguez. Bona tarda.
11: Hola, què tal, Joan? Bona tarda. fa uns minuts que ha acabat aquí la reunió de seguiment que la consellera ha fet amb els tres sindicats que ja van signar un acord amb el departament el curs passat, uns sindicats que a grans trets donen la raó al govern quan diu que el curs comença amb unes condicions diferents, millors que l'anterior, perquè hi haurà més professionals que aniran.

0: a reforçar sobretot les plantilles als centres que tenen més complexitat i perquè en l'horitzó està prevista la contractació en els pròxims 4 anys de fins a 6.000 professionals i especialistes més. Els professors de la secundària, Comissions Obreres i UGT entenen que encara pot haver-hi malestar als centres, però consideren que ara mateix no hi ha una demanda concreta que justifiqui la convocatòria de vaga. El govern té previst reunir-se dijous amb una trobada que serà més difícil perquè serà amb els crítics, USTEC i la CGT, els que des del departament demanen sobretot realisme. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
1: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem però anem en la bona direcció i entenem que aquests recursos s'hi estan posant, pensem que aquí hi ha una via per avançar. Confiem que això sigui així.
0: Educació s'ha compromès amb els sindicats a presentar aquest trimestre el càlcul del deute dels estadis que es van deixar de pagar en els anys de les retallades i han anunciat també que a l'octubre els docents ja cobraran el nou compliment autonòmic que es va pactar a finals del curs passat.
2: Aquesta és la situació a una setmana exacta que comenci el curs, gràcies Sole, i els metges també avisant que tornaran a la vaga. No han decidit quan, però mantenen la campanya de Ni un minut més, en què es limiten a fer estrictament la seva jornada sense hores extres. Susana Ruiz.
3: Els metges acusen el Departament de Salut de no fer res mentre la sanitat pública es deteriora dia a dia. Els propers mesos els facultatius intensificaran les protestes fins al punt de fer el sistema ingovernable. Ho ha explicat el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, en declaracions a SER Catalunya.
4: Ingovernable perquè les llistes d'espera se'ls menjaran amb patates i perquè les reclamacions dels pacients que nosaltres fomentarem s'encarregaran d'ensorrar-los en una munió de procediments que sense els metges no se'n sortiran.
3: Lleonart també ha expressat el seu rebuig a l'Estatut Marc que avui ha aprovat el Consell de Ministres perquè diu que no té en compte les particularitats del col·lectiu mèdic. Només en fa una discriminació negativa.
4: Quan parlem de les jornades laborals, tothom, com a molt, pot fer 12 hores al dia, menys el metge, que clar, és especial, tret privilegis, i un dels seus privilegis és fer fins a 24 hores seguides de treball al dia.
3: La setmana vinent, en una reunió a Madrid amb altres sindicats de l'Estat, anunciaran el nou calendari de mobilitzacions.
2: Ens queda un conflicte laboral més, el dels bibliotecaris de Barcelona, que fa 3 mesos que estan fent vaga indefinida, tot i que no tot es tanquen a totes hores, però avui han protestat els peus de la Sagrada Família. Denuncien que l'Ajuntament no està atenent encara les seves demandes i que el conflicte continua encallat. I atenció, perquè Inspecció de Treball ha obert un expedient a Glovo per fer treballar els seus repartidors al carrer en plena onada de calor. Tot a través d'una denúncia de la CGT que ha demostrat que hi havia aquest estiu repartidors fent comandes amb els termòmetres a més de 40 graus, Oriol Soler.
5: A la denúncia de la CGT consta que el 8 de juliol, entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, l'empresa de repartiment va mantenir la seva activitat contravenint la normativa bàsica de prevenció de riscos laborals, ja que les temperatures van superar els 40 graus. A l'expedient, que ha avançat el periòdico i al qual ha tingut accés la SER, consta que els riders van seguir amb la seva activitat malgrat un avís màxim del Meteocat per calor. La multa per aquesta infracció pot anar dels 2.500 als 50.000 euros i ara és Inspecció del Treball qui haurà de decidir l'import de la sanció. Des del sindicat CGT, Javi Pérez assegura que Glovo ha fet un protocol contra la calor a correcuita arran d'aquesta denúncia.
6: Este protocolo fue hecho a posteriori de que nosotros denunciáramos. Entonces creemos que también, bueno, al menos han hecho un protocolo que tiene muchísimas carencias, pero por lo menos tenemos algo a lo que aferrarnos.
5: Declaracions del portaveu de la CGT a SER Catalunya.
2: 2 minuts i fem balanç d'aquest estiu meteorològic amb un mes de agost amb rècord de temperatures. Fins ara.
7: SER Catalunya, Barcelona.
8: El ventilador a tope y tú sin dormir.
9: ¡Qué calor!
8: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
10: ¿Encara pagas cada visita al veterinari?
11: Això
10: s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22 euros amb 90 al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canites.com. La revolució veterinària ja és aquí.
9: Cadena SER i SER Catalunya.

0: 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
1: SER Catalunya Barcelona.
2: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
1: Tots els nostres continguts.
2: Som a tot arreu. Som al teu costat.
1: Descarrega't l'app de la cadena SER.
2: Tot això passa aquí.
3: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
4: Montserrat Roig és una autora imprescindible a la qual sempre val la pena tornar. I a més, la tenim i tindrem al teatre. A la Sala Atrium, Marc Monegal imagina una trobada de dues icones de la cultura catalana, Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. L'última entrevista és un espectacle dirigit per Raimon Molins que pren forma d'entrevista televisiva amb les sempre esplèndides Berta Giraut i Anna Güell. És una reflexió sobre cultura, feminisme, periodisme, la memòria, Barcelona i la literatura. Tornarà la pròxima temporada a la Sala Atrium. I d'aquesta trobada fictícia a una real, l'espectacle Pla per Roig. Reconstrueix la històrica entrevista que Montserrat Roig va fer a Josep Pla l'hivern de 1972 per la revista Destino. Ferran Utzet dirigeix a Jordi Colomina i Laura Roig. I una més, que s'estrenarà al gener del 2027 al TNC. Roig i Violeta, a partir de dues de les seves novel·les més emblemàtiques, El temps de les cireres i L'hora violeta. Dirigeix Magda Puyo, que també signa la dramatúrgia amb Daniela Feixas. I el repartiment, Oriol Genís, Raquel Ferri i Alba Pujol, entre d'altres.
3: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
5: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
6: ¡Valorado!
5: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
6: 100% asegurado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Si crees en el planeta, si está bon, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
8: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
9: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
10: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
11: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
12: Dale combustible a tu vuelta acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Hasta el 9 de septiembre.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
13: Bona tarda, Eva.
14: Molt bona tarda.
13: T'he de dir que em sembla un miracle que estiguis avui al llapis de memòria perquè ho havíem intentat unes quantes vegades i sempre ens havies rebutjat. Què ha canviat?
14: Ha canviat que ara escolto música i abans no n'escoltava i com que em demanàveu quines eren les 8 cançons de la meva vida jo pensava és que els 8 llibres us els sabria dir, però les 8 cançons ho veia una feinada i això ha canviat.
13: I com és que ha canviat?
14: Mira, és que he conegut un músic. És així de fàcil. Vaig conèixer un músic, ens hem fet molt amics i ha arribat a la meva vida per fer-me entendre, segons diu ell, que la música és important i sí, em recomana i ho estic gaudint moltíssim entrar en aquest món que per mi era un món molt hermètic.
13: O sigui, que tu necessitaves un mentor.
14: Un mentor, sí, una cosa així. Sí, sí, sí, sí.
13: És conegut el músic, el coneixem?
14: Sí, pot ser, és el guitarrista de Mishima, en Dani Vega.
13: Home, sí, que el coneixem. I com us heu fet amics?
14: Ai, mira, saps què passa? Que la vigília de Sant Jordi vam coincidir a La Paloma, en què jo llegia un fragment dels Peixos, la meva darrera novel·la, i ell hi posava música. I vam descobrir que som veïns de Cardedeu, som del mateix poble. Tenim dos gossos, la seva gossa es diu Mila i el meu gos es diu Mali. D'alguna manera vam dir, home, hem d'anar a passejar els gossos junts, no? I vam començar a passejar gossos i ens hem acabat fent amics.
13: Que jo pensava, tinc la sensació, ja em diràs tu si estic equivocat, que l'èxit literari d'alguna manera t'ha obligat a obrir-te a tu mateixa, que estàs fent coses que fa 10 anys no haguessis fet ni borratxa.
14: Exacte, sí, tens tota la raó, m'ha obligat a obrir-me. Jo era molt... A veure, la feina d'escriptora, i més fins al Permagel, diríem, que és, bàsicament escrivia poesia, és una feina molt interna, és molt d'estar tancada a casa, no? és un gir molt interior, molt cap a dins. I el que m'ha portat a la novel·la i les traduccions és haver de fer aquest acompanyament, no? Aquesta promoció, tots aquests clubs, aquestes presentacions, aquesta exposició pública que d'entrada em feia bastanta besarda i he hagut d'anar aprenent.
13: I es viu millor així?
14: Millor en quin sentit?
13: Tu estàs més contenta, més feliç?
14: El fet de tractar amb gent, sí, m'ha portat més felicitat. El fet d'obrir-me i de fer amics. Jo he començat a fer amics arran de Permagel. No tenia amics ni amigues. No en tenia. No
13: sí,
14: en sabia fer.
13: L'èxit t'ha portat amics.
14: L'èxit, l'escriptura i passar per Club Editor...
13: És un fet objectiu,
14: d'acord.
13: Que tot el que has escrit ha funcionat molt bé.
14: L'èxit en l'escriptura, d'acord. Sí, sí, sí.
13: I això que, clar, de Permagel és del 2018. Han passat 8 anys, molt prolífics. Sí. Has escrit 5 novel·les. I a més ha estat nominada als Premis Booker, crec que ets la primera escriptora en català en estar nominada al que serien els Oscars de la literatura, perquè ens entenguem tots. Com ho vas viure, allò?
14: Ai, mira, vaig tenir la gran sort que crec que en aquell moment estava escrivint Els Peixos.
13: Que és la teva última novel·la.
14: Sí, estava immersa en l'escriptura d'una novel·la que no era Boulder, no? I per tant, això em va fer una mica com de para-xocs, no? De tota aquella tensió mediàtica en aquell moment. Llavors ho vaig veure amb alegria, a més, bé paulatinament, no? Primer entres a la long list, no? Que hi ha diverses novel·les, després al cap d'un mes o dos la short list, després fas el viatge a Londres...
13: Arribes a la final
14: i bé, molt ben acompanyada, això sí, vaig sentir això, molt ben acompanyada, hi havia allà, i a part de la meva editora, l'Institut Ramon Llull, no? És a dir, sí, hi havia aquesta sensació, i també la sensació de dir, ostres, que, i això em vaig adonant allà, sobretot que de cop i volta els focus una mica no només es posaven sobre la meva novel·la o sobre la meva obra, sinó sobre la literatura en català, perquè era un idioma que hi havia molta gent que no sabia ni que existia, no? Llavors és aquí som una constel·lació d'escriptors i escriptores vius i morts, que escrivim en català.
13: Eres l'abanderada, una mica.
14: Bueno, mira, no ho sé, aquesta paraula és una mica estranya, però sí, sí, sí, era l'excusa, no?
13: La representant.
14: I en el fons, doncs això, doncs, que a mi que es posés la mirada en el que és la literatura catalana, això sí que em va agradar moltíssim.
13: Va guanyar un escriptor búlgar que es deia Georgi Gospodinov, amb la novel·la Time Shelter. Te l'has llegit?
14: Doncs no me l'he llegit. Està publicada, traduïda en català. Si no m'equivoco, Periscopi podria ser, però si no m'equivoco, ara parlo de memòria, i no l'he llegit. A veure, jo tinc una excusa molt fàcil i molt ximple, que és que bàsicament llegeixo autors morts i aquest home, Déu-li conservi la vida molts anys, no? Però no,
13: si voleu que també us llegeixo algun viu. Baltasar, primer l'heu despitxar, evidentment.
14: No, també llegeixo alguns vius, per tant ja et dic que no. No és excusa, però no, segurament algun dia hi arribaré. Sí,
13: home,
14: soc molt intuïtiva,
13: no?
14: Amb les lectures, home, sí, potser sí que ho hagués hagut de fer.
13: Potser
14: però
13: també
14: és que aquests imperatius, no.
13: T'entra la ràbia de dir, ostres, millor no, Boulder. Boulder era molt millor.
14: No, a veure...
13: Pot passar.
14: És això de dir un llibre millor que un altre. Tots els llibres es poden llegir des de molts llocs i tenen el seu valor. Això és... Jo no ho faria, no jutjaria el llibre d'un altre, sisplau.
13: Com dèiem, l'Eva Baltasar és la primera catalana en estar nominada als Premis Booker. S'ha obert gràcies a l'èxit i això també comporta danys col·laterals. Hem d'estar atents perquè em consta que a vegades a les entrevistes s'inventa coses. Sí, pot ser que en algun moment ens la vulgui colar i ho hem de detectar. Això ho has dit tu mateixa, eh?
14: A veure, si la colo és involuntàriament. No ho sé, és que jo de vegades, de veritat...
13: Segur?
14: Jo crec que tenim molta facilitat els escriptors, com a mínim, per inventar històries, no? I de vegades hi ha preguntes que ben bé no saps com et cauen i jo sóc molt conscient que de vegades les he respost de maneres totalment contràries, en llocs diferents, perquè jo em sentia diferent o perquè posava en valor moments diferents, experiències diferents, i me n'adono que em contradic i que sóc molt voluble i que canvio d'opinió tal com...
13: Però això està bé.
14: Sí, clar, no sé, som humans, no?
13: Però està molt bé el que el dius, eh? Però
14: no hi ha voluntat de mentir.
13: En una entrevista deies, quan veig que no s'han llegit el llibre, m'invento coses.
14: Home, això també.
13: Hi ha voluntat, llavors, de mentir. Sí que és molt voluble, però molt ràpid.
14: Això també en aquell moment. Avui vinc molt tranquil·la.
13: Així m'agrada. Doncs va, avui, en el segon programa de la temporada 26-27, és un plaer connectar les cançons del Llapis de Memòria de l'escriptora Eva Baltasar.
1: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manaus.

0: publicada l'any 1982, però que em sembla, Eva, que per tu és com si s'hagués publicat fa quatre dies.
1: Fa quatre dies, exacte.
0: Aquesta és de les que t'ha descobert.
1: Sí, li vaig demanar al Dani, dic, mira, vull una cançó per ballar, tinc moltes ganes de ballar, i em va recomanar aquesta, i com hi ha molt que l'he ballada.
0: Ara balles també, eh?
1: Ai, ballo a casa.
0: Sí. A la intimitat.
1: A la intimitat, exacte. En la meva pròpia intimitat. No, també ara... No, també ballo, si cal, alguna festa i això també puc ballar. Darrerament sí, bastant.
0: Carai, d'aquí quatre dies...
1: Deixo la literatura.
0: T'estàs tirant per caigudes, d'aquí quatre dies.
1: No ho sé.
0: Que això és curiós, ara ho deies, no? Que a partir dels 40 anys has començat a fer amics.
1: Sí, sí.
0: Com és que abans no n'havies fet?
1: Jo crec que perquè vaig tenir una infància, que crec que és el moment en què s'aprenen a fer amics, no? Potser, doncs, jo era més aviat tímida, més aviat introvertida. Ho he anat repetint tota la vida fins a arribar a un moment que he dit, potser ja no ho soc, no? Jo crec que ja no. Però sí que vam passar una infància, la meva germana i jo, que tampoc ens fèiem gaire, molt tancada a casa, no? Molt sense sortir. I jo em vaig dedicar a llegir, i llegir, i llegir. La meva vida era llegir.
0: Per això suposo que avui dia ets escriptora.
1: Jo em vaig formar allà, sí, diguem que em vaig formar com a escriptora. Vaig començar a la meva infància a llegir moltíssim, moltíssim. És la meva mare era del círculo de lectores, no? I arribaven molts llibres que jo tenia prohibit llegir, però evidentment passàvem hores soles a casa i jo llegia molt. I clar, doncs, no sé, jo crec que aquestes habilitats socials que havia d'aprendre a desenvolupar en aquell moment, doncs mira, no es van desenvolupar i jo estic molt bé sola, he après, vaig aprendre de ben petitona, estar molt bé a mi mateixa, per mi és un lloc de pau, la soledat, per tant, si ja estàs bé, és complicat que en surtis, no? Però mira, als 40, arrel de la publicació de Permagel, vaig conèixer l'Antònia Carré Pons, editora i escriptora també, que publica Club Editor, i ens vam conèixer a la presentació de Permagel i vam congeniar moltíssim, ens vam anar trobant de manera casual i diguem que és la primera amiga, així amiga que
0: la teva primera dir, gran amiga.
1: La meva primera gran amiga, sí, espero que per molts anys.
0: Ets bona amiga?
1: Vull pensar que sí, tant com ella.
0: Bueno, tu com et veus?
1: Jo em veig molt bona amiga.
0: I ets més de... Saps aquesta gent que es mou molt bé o en cercles reduïts o en cercles molt grans? Hi ha gent que, per exemple, en el tet-a-tet està molt còmoda, sí. En canvi la poses a 8-9 persones i es fa petita.
1: Jo em faig invisible.
0: Tu ets
1: petita. Jo passo molt discreta. Jo, dues, màxim tres persones. Si som tres, ja sol callar bastant, eh? Amb dues, escolto i xerro molt.
0: És on estàs millor, aquí, no? En un llapis de memòria.
1: Sí, i tant, sabent que ningú ens escolta. Estic comodíssima.
0: Bueno, és elíptic, d'alguna manera.
1: Sí, exacte.
0: Que és evident que tu estàs gaudint d'aquesta evolució, per dir-ho d'alguna manera. Ara balles... fas amics...
1: Bueno, ballar ja ballava, però em calia música més ballable.
0: Com ho veuen les teves filles, que fa anys i panys que et coneixen?
1: Ai, no ho sé. Mira, l'altre dia, la meva filla gran, la Gera, que té 23 anys, em va dir... em va dir... Perquè és que jo canvio molt com de personalitat sovint, no? I és una mica estrany. O de més que de personalitat, de costums, no? De manera de vestir, de coses que menjo... I em va dir, és que ja sé què passa, diu, és que tu et reinventes a cada novel·la. I ella ho té detectat, que cada nova novel·la que començo a escriure canvien moltes coses a la meva vida. Coses d'hàbits, coses així molt, molt senzilles.
0: Sí, poses tot allà.
1: Sí, i ella està avesada, sí. Sí, sí, sí, em contamino de no sé ben bé què, per simpatia amb els personatges, jo crec... Sí, per exemple, jo mentre escrivia Boulder, que Boulder és una dona que a la novel·la fuma i beu bastant, jo vaig començar-ho a fer i no fumava des que tenia 20 i pocs anys de la universitat, et diria. Vaig estar fumant el període d'escriure Boulder i després ho vaig deixar. I beure, bevia una mica més del que sol beure, que no és gaire, però en va temporades, però en el cas de Boulder era diari gairebé, no?
0: Sí, i fas un actor's studio, fas com,
1: sí, com si
0: fan els actors amb
1: sí,
0: els personatges.
1: Sí, sí, sí, tinc aquesta sensació, m'empelto molt del personatge principal de la novel·la.
0: Ets escriptora Stanislavski.
1: Potser
0: és una nova
1: sí.
0: manera de... Sí. Escriptora de mètode. Sí. Clar, ara, la Gera, ara ho dius, té 20 i pico anys. Ella, quan era petita, vivia amb tu al mig de la muntanya, en una casa sense llum, fent formatges,
1: sí.
0: I ara té una finalista dels Premis Booker de mare. Ella com ha viscut tot aquest canvi?
1: Mira, jo crec que amb moltíssima naturalitat. Per ella sóc la mama, sóc la que remuga quan es troba coses pel mig... No, ha estat bonic aquest estiu, per exemple, que ara el mes de juliol he estat a un festival, la Flip, a Brasil, 10 dies, i és la primera vegada que m'ha acompanyat un viatge d'aquests que jo dic de feina, no? Perquè vaig acompanyar els llibres i parlar de la,

0: bàsicament del que jo escric.
1: Perquè està tot pagat, no és
0: exacte,
1: la feina.
0: Exacte, exacte, no, exacte. Llavors, sí, m'ha acompanyat i bé, jo crec que d'alguna manera el fet de veure doncs, com t'entrevisten, no? ella tenia llibertat per venir o no venir als actes on jo intervenia, és a dir, a mi això sí que no em poso cap problema, no? Però sí que va venir a tot arreu, va estar parlant amb gent de, bueno, el meu editor, no? Gent d'allà, i jo crec que igual li ha servit per fer-se més una idea de com és aquesta part de la feina que no és pròpiament l'escriptura, que per elles a casa l'escriptura és, noies, no hi soc, tanco la porta i desapareixo ja.
1: Xau.
0: Sí.
1: Han vist l'entorn literari.
0: Sí, exacte.
1: I què hi fotíeu tu i la Gera a la muntanya quan era petita, com si visquéssiu al 1612?
0: Mira, va ser molt feliços, jo crec. Una mica va ser la història de Mamut, no? És a dir, deixar Barcelona on vivíem, ella tenia 2 anyets, jo tenia una feina molt precària a la universitat, vivia en un pis compartit, tocava buscar escola i vaig decidir que no volia quedar-me a una gran ciutat i vaig anar cap allà i vam ser una mica autosuficients. Bueno, intentava jo anar cap a l'autosuficiència, que és un terme que m'interessa, i vam ser aprendre, bàsicament aprendre, perquè a més jo no en sabia res, ni de tenir un hort, ni de cuidar un hort, ni de cuidar animals, no? Ni de, bé, aprendre. I
1: hi ha gent que ens està escoltant que suposo que pensa que també podia ser temerari amb una nena de 2 anys, a més tu eres mare soltera, va ser mare amb 24 anys, i decideixes fer aquesta aventura a la memòria dels Cargol, aquella sèrie.
0: Una mica, sí, ostres. Sí, pot ser que la mateixa gent d'allà a la zona del poble em deia, perquè vivia en una casa molt aïllada, dalt d'un turonet, i em deien, i tu no tens por de viure allà sola amb una criatura? Dic, gràcies a la criatura que no tinc por, gràcies a la meva filla. Jo sola segurament hagués passat molta por, però quan tu t'has de responsabilitzar d'una altra persona que està a cura teva, llavors no. Jo tenia 2 gossos molt grossos, em tancava el mas cada nit, dormia en l'habitació, tenia un forrellat enorme i dormia amb un garrot al costat del llit, però no vaig tenir mai cap problema.
1: És increïble.
0: Però és que jo havia tingut amigues que vivint a Barcelona havien entrat a casa seva
1: i s'havien
0: trobat gent a dintre.
1: Que a vegades el perill no tenim ben detectat, però vivies a terra baixa.
0: Jo vivia molt, molt feliç, molt abandonada i em sentia molt segura.
1: I com és que vas tornar?
0: Em vaig enamorar d'una dona, de la meva exdona, de fet, i ella vivia a Girona i no tenia tan fàcil com per deixar la feina, no? I em vaig moure jo. Mm-hmm.
1: Que tot i que queda clar que t'has tornat un animal social, no? Que balla, que viatja... Continues conservant aquests moments de solitud.
0: Sí, i tant. I tant, i tant.
1: Sempre ha sigut desitjada, perquè clar, la solitud està molt bé si és el que busques, però quan no la vols...
0: Clar,
1: és el pitjor company del món.
0: No ho sé si en algun moment de petitona hagués volgut companyia i no la vaig tenir, no ho recordo, però com que jo ja he crescut estant molt sola, m'hi he fet. Jo em conec molt bé, no? Si està a mi mateixa, per tant, jo sempre és gaudida. I de fet, sí, durant el dia tinc hores, és a dir, passejo el gos 3 hores i per mi anar a passejar
1: pobre
0: el gos...
1: És...
0: Sí, perquè és tan petitó, però està entrenat, eh? És com un husky.
1: Ell
0: tira com un husky.
1: Sí. Donen begudes energètiques,
0: sí, sí,
1: Eva.
0: Sí. No, és molt jove, té 5 anys. I són aquests moments que vaig al bosc, que vaig a... I estic sola i jo ho necessito. Ja m'agrada trobar-me amb la gent, però jo crec que aquestes estones de soledat amb què connectes amb tu... Que de fet per mi són hores d'escriptura, eh? Perquè jo vaig passejant, però les novel·les van passejant amb mi, no?
1: I les novel·les es passegen, no?
0: I tant! Sí, la feina, sobretot, és exterior. El que menys de temps dedico és a seure'm davant de l'ordinador, de la llibreta i escriure. Bàsicament és feina, per mi, d'exterior.
1: I en aquests moments que et sentes a escriure és quan sonen cançons, com la que està sonant ara mateix, que és Hijos del Sol, de Los Hermanos Gutiérrez, que és un duet de germans de Suïssa, amb d'arrels equatorianes. Què té aquesta cançó perquè li permetis acompanyar-te en el procés?
0: Jo crec que una de les coses que té és que no hi ha lletra, no? És només instrumental, i després que a mi m'aboca aquests paisatges una mica de l'oest, de western, no? De desèrtics, que a mi és un paisatge que em mou molt, no? Que m'inspira molt. Horitzons sense gent, calor, xafogor... Anava a dir esquelets d'animals, no? Llocs on hi ha passat la mort, la vida i la mort.
1: El John Wayne, estic veient.
0: Home, una mica... Per Magel acaba amb una imatge així, eh? Amb un cowboy cavalcant cap a l'horitzó, no?
1: Doncs
0: cap a la posta de sol.
1: Baudelaire la recordo molt, de llegir-la, també Quasi Fascinació, són les dues que recordo més, i són novel·les que fan fred.
0: Sí, però hi ha aquesta desolació, no?
1: Això sí.
0: Aquest paratge que pot acollir un ésser solitari. I crec que l'he escoltat molt escrivint a les Hermanes Gutiérrez, escrivint, crec que va ser Mamut i Ocàs.
1: Ocàs passa fred, la bruta.
0: Sí, passa fred, però aquests paisatges que poden ser molt tòrrids, no? De nit són molt freds, també. És el que passa als deserts,
1: ara,
0: no?
1: Aquí
0: t'he enganxat.
1: Aquí m'ha pillat. Doncs va, escolteu una mica Hijos del Sol, que és una cançó que hem trobat al Llapis de Memòria de l'Eva Baltasar.

0: ens hem d'imaginar a l'Eva Baltasar prement les tecles, no?
1: Superconcentrada. Cavalcant
0: en el teclat de l'ordinador. Tens rutines d'escriptura o escrius una mica quan et ve?
1: Sí, podria... Va molt... A vegades m'ho han preguntat, i com que en el moment sempre tinc alguna rutina, la declaro, i llavors que t'he impresa en un llibre de vegades i sembla que tota la meva vida
0: hagis fet
1: aquesta rutina, però varien molt. Avui dia tinc una rutina que és que els matins vaig a... Jo he vist que això, a Cardedeu abans he dit, vaig a un cafè, vaig al Flavi, és un cafè que hi ha allà a la plaça, diríem, i sé que la Terrasseta era a l'estiu, sinó dins a l'hivern, i llegeixo un parell d'hores. Això, sí, ja porto mesos fent-ho, sí, el meu cafè, un parell de cafès segurament cauen. I després dedico la resta del matí a fer el que jo dic de secretària de mi mateixa, que això...
0: Respondre a mails.
1: Exacte, que és una cosa, és increïble, cada vegada abasta més temps, això. I a les tardes escric de tardes, ara. Però ja et dic, Els peixos, per exemple, és un llibre que vaig escriure de matinada. Em llevava 4:45 del matí i escrivia. Llavors, bé, a la novel·la en què estic treballant ara és més... De moment sembla que és més de tardes, però conforme vingui la tardor potser canvia això.
0: Doncs ja tenim un titular. La Eva Baltasar està escrivint una nova novel·la.
1: Vinga, regalat.
0: Pots avançar alguna cosa o és tot molt primigeni?
1: No, sí, està a les beceroles. Jo crec que més val ser prudent perquè després igual queden res, no ho sé, no? Però ja ho veurem.
0: Tens algun ritual, a més, d'aquestes coses d'escriptor excèntric? De finalista del Premi Booker?
1: Ui, jo no soc gaire excèntric.
0: Jo què sé, agafes...
1: Potser vist des de fora podria semblar...
0: Home, és una mica excèntric que dius, el personatge fuma i beu, porta'm aquí el tabac i la beguda.
1: Sí, és cert. Fins fa no gaire escrivia sempre amb un mirall davant, amb un mirall a la paret, enganxat a la paret, no? Penjat a la paret. I servia, no sé, jo crec que... I m'hi mirava, i em feia com d'interlocutora de mi mateixa, però dins de casa vaig canviar d'habitació i el mirall ja no m'ha acompanyat, per tant, ja una cosa que era...
0: Ja no et mires.
1: Sí, no, ja no em miro, però en algun lloc està escrit que jo escric mirant-me el mirall, ja no. A hores d'ara, ja no. No, el que necessito és estar sola. Mira, si no pot ser a casa, que és complicat, com a mínim estar sola, tancada a la habitació i que hi hagi cert silenci. Llavors hi ha èpoques en què, per exemple, Peixos va ser una novel·la escrita en absolut silenci.
0: Això et
1: dic, aquestes hores de la matinada en què tothom dorm. Jo necessitava aquesta sensació de que el món està dormint, almenys el món més proper està dormint. I ara no, ara, per exemple, estic escrivint amb música i amb una sola cançó que me la poso en bucle, diríem, no? És a dir, no paro d'escoltar-la. No l'he dita perquè no la vull revelar. Però és que et veia venir que m'ho preguntaries, eh? Però sí, amb una també instrumental i me la puc escoltar durant 2 hores seguides i m'acompanya molt bé.
0: Espero que no sigui Carmina Burana.
1: Ja ho veurem. Ja veurem que en surt. No,
0: tindries atacs d'ansietat.
1: No és.
0: 3 quarts d'hora.
1: No.
0: Que escrius amb escaleta, saps on vas?
1: No, mai.
0: O sigui, és des d'una intuïció absoluta.
1: Sí. Jo el que necessito per començar a escriure, com a mínim fins a dia d'avui, és trobar una veu que em sedueixi, que em porti cap a algun lloc. Aquella necessitat de conèixer algú mitjançant l'escriptura. I clar, quan coneixes algú no tens una... Com a mínim, jo no tinc una escaleta, no? Tu et vas citant amb aquesta persona, te la vas trobant i vas coneixent. I jo és com visc l'escriptura. Jo cada dia em retrobo amb la protagonista o el protagonista, o depèn de la novel·la, no? Però generalment és una sola veu, i la vaig coneixent. No és més que això. Llavors sí que intuïtivament doncs tires cap a un lloc, tires cap a l'altre, una mica a vegades és com anar travessant un desert, no? Que et sembla, mira, anem cap allà que sembla que hi ha un oasi, no? Arribarem a un bon port, i quan arribes era un miratge, llavors...
0: Tornes enrere,
1: i de vegades has fet la feina de tot un estiu, el mes de setembre ha quedat desfeta perquè veia que no.
0: Quan reescrius.
1: Però, no, desfer, quan dic desfer vull dir eliminar i llançar. No, reescriure ja és sobre allò que sí que saps que quedarà, i això sí que la reescriptura també és diària. Per això jo veig com una feina gairebé de fer un brodat, no? Que tu vas fent petites puntades. A més, jo quan em poso a escriure, jo si en un dia escric 5 o 6 frases que a mi em satisfan, jo estic contenta.
0: Fas el dia.
1: Sí, vaig molt soc
0: molt lenta. Si no ets com Stephen King, que deia cada dia d'escriure 2.000 paraules.
1: Impossible. No podria. No. Jo vaig fent. I sí que hi ha dies que sembla que la informació, el text baixi de dalt, no? Que sembla que l'escrius i dius, ostres, això és que no ho hauré ni de retocar, és que sembla que no ho hagi escrit ni jo. I altres dies, amb alguns fragments, en què t'hi has de... Anava a dir barallar, però no, ja has de jugar una miqueta més, ja has de ballar una miqueta més, no? Mm. I aquests sí, bueno, ens porten una mica més de feina, però que per mi és un gaudi, perquè treballar amb el català, no? Està, és una relació gairebé amorosa amb la llengua, i a més jo treballo poèticament, per tant, em satisfà moltíssim.
0: La manipules, no? La llengua.
1: Sí, que, sí.
0: Mira, aquí queda millor, sí. Hi ha una sonoritat.
1: I tant, no, no? I busco... Busco crear moltes imatges, no?, per dir en poques paraules el que hagués pogut explicar, doncs, en paràgrafs sencers, i sobretot la música, el ritme, no?, és això és... Uh-huh. I, jo què sé, acabar un capítol amb una paraula que dius, ai, no sé per què no acaba de ser la paraula, i ai, és que és plana, hauria de ser aguda, no? Això són punyetes de poeta que són les que jo més gaudeixo.
0: Això ho deia en Josep Pla, no?, que ell fumava per trobar l'adjectiu precís.
1: Mm. L'entenc perfectament. Jo, escrivint, tinc moltes ganes de fumar moltes vegades. No ho faig, eh? Amb Boulder sí que em vaig aixanar, però sí que hi ha aquella necessitat, no sé per què. Jo he estat fumadora poquíssim, eh? De molt poc, dels anys bàsicament universitaris, quan estudiava filosofia, i... però sí que de vegades tinc... Sí, el que faig és aixecar-me i anar a fer un vol, o moure'm per casa, no?
0: És
1: tampoc
0: més sa.
1: Tampoc cal... Sí, sí, sí, clar.
0: Sí,
1: no, és irrefutable, és molt més sa i ajuda que movent el cos, els engranatges de la ment es mouen també. Llavors, tornes a seure al cap de 5 minuts, 10, mitja hora, una hora, i apareix la paraula, tota soleta.
0: I les 5 novel·les són en primera persona?
1: Sí, sí.
0: Això és perquè et sents més còmode aquí o potser t'incomoda però creus que és el que més et funciona?
1: Crec que és que em surt així, no sé per què. Per Magel, clar, jo vaig començar a escriure per Magel i arran d'un exercici que em va demanar una psicòloga que va dir escriu la teva vida en 4 pàgines i clar, ja escrivint la meva pròpia vida en 4 pàgines vaig descobrir la veu de la protagonista de Per Magel que no explica la meva vida, sinó que ja se'n va a una altra banda. Però clar, ja va ser un exercici que vaig començar en primera persona. I ja com a... quan abans et deia sí, jo m'agrada conèixer algú a través de l'escriptura, no? El personatge és algú que estic coneixent, però alhora m'hi emmirallo molt. M'hi he d'identificar moltíssim i la primera persona m'ho permet, això. Mm. Aquesta identificació màxima, no? És aquest doble joc.
0: I també et permet que totes les entrevistes dels 5 llibres et preguntin, la protagonista ets
1: I
0: tu,
1: tant,
0: Eva?
1: I tant, i tant. Doncs depèn del dia dic que sí, depèn del dia dic
0: aquí
1: que no. A veure,
0: on,
1: sempre hi ha alguna
0: vola.
1: Cosa. Aquí tant. I home, i més en peixos ja vaig dir, la farem que sigui escriptora, ja veuràs com jugarem ara. Els clubs de lectura seran, ja ho estan sent molt entretinguts. Bé, perquè moltes de les coses que diu aquesta protagonista que és escriptora, jo les defensaria també. Sí, surten de mi. Moltes, no totes. Quines? Quines no? Veniu al club de lectura i allà...
0: Bona promo. Cap al que tinc entès, a Peixos, tu volies escriure una història d'amor.
1: Sí.
0: Però et va sortir una història d'amor...
1: De terror.
0: Sí, toxiquíssima.
1: L'amor i el terror estan molt propers.
0: Això és la inèrcia,
1: propers.
0: No? Tu comences a caminar pel desert...
1: Exacte.
0: I
1: sí,
0: arribes aquí.
1: Sí. No, jo sabia que seria una història d'amor, que bueno, no sé com acaba, no? Si veu malament, però que seria de terror, també. Sí, hi havia aquesta voluntat d'anar cap allà, per això la dona de la qual s'enamora la protagonista ja la començo pintant com una mena d'ogressa que viu una mena de castell fantasmagòric, no? I aquí jugo molt amb elements de la novel·la gòtica, però bé, tinc un amic que em va dir que és que tota història d'amor és una història de terror, si no, no seria una història d'amor. Bé, jo ho veig, però no ho defensaria. I per mi l'amor ha de ser sa, ha de ser bo, ha de ser responsable, ha de ser madur, no? Per tant, una història d'amor o terror sembla un oxímoron.
0: I quan viatges, perquè ara estàs anant amb moltes presentacions, escrius durant el viatge o aparques?
1: No puc escriure, no puc. No puc perquè el viatge, per mi, és això, és un viatge cap a l'exterior i a mi em costa molt fer aquest moviment, que hi ha escriptors que els saben fer molt bé i els envejo i els admiro, que és que són capaços d'escriure al matí i anar-se'n de viatge a la tarda o anar a un acte a la tarda. Jo, el dia que com avui, que vinc aquí, no? I per mi és una exposició pública, és un moviment cap a fora, a la tarda avui no crec que escrigui, perquè aquest tornar a entrar cap a dintre em suposarà, avui res, demà ja podré fer-ho, no? Però si és un viatge, de vegades sortir 10 dies em porta potser 10 dies de tornar a entrar a la novel·la. Em costa molt, em costa moltíssim. Sí que al principi vaig tenir la temptació de dir, ostres, ja que viatjo tant, primer any vaig viatjar molt, i vaig dir, doncs m'enduré un ordinador portàtil i provaré d'escriure als hotels, i no, per mi és impossible. Prefereixo llegir, que això sí que puc fer-ho, i reservo l'escriptura per casa. És que,
0: escriptora sí. de mètode, com dèiem.
1: Doncs mira, sí, més del que em pensava.
0: Tries a on viatges? O sigui, hi ha viatges que dius, mira, aquí no em ve de gust anar
1: no
0: i
1: tant,
0: aquí sí?
1: Sí, miro que tinguin sentit, que siguin viatges en sentit, que
0: tot és a presentacions hagi... de llibres, eh?
1: Sí, sí, presentacions, hi ha festivals, sí, no? Sí. Hi ha tot. Per exemple, sol que anar a universitats on em conviden perquè estan aprenent el català, hi ha grups de català i estan llegint la meva obra. Home, per mi això té sentit i sol que anar-hi. O festivals en què realment veus que estàs potser compartint taula amb un escriptor o escriptora que coneixes o que tens alguna mena de... que hi ha alguna relació entre les obres, no? I que la puc haver llegit o no, però si no ja m'encarrego de fer-ho i que té un sentit. Ara, quan sento que potser ets un número més en una taula amb quatre escriptors més, que parlareu una hora i no els coneixes, no fa gaire sentit. També intento preservar mesos per escriure. Jo he hagut de dir que no a 4 o 5 viatges a diferents... a Milà, Praga, Berlín, diferents llocs. És que realment... és que si començo a fer això, no sé quan acabaré aquesta novel·la. Passaré la tardor sortint, intentant entrar a la novel·la.
0: T'has de bloquejar a temps.
1: Exacte, sí. Llavors, el que sí que puc fer són clubs de lectura, que en faré molts per Catalunya. Això sí que no em trenca el ritme.
0: Has dit Milà, Praga i Berlín, que tenen un patró en comú, és que no tenen port. Perquè tu les ciutats en port no te les perds. I per això, al llapis de memòria de l'Eva Baltasar, també hem trobat la que ella diu que és la cançó portuària per excel·lència, i no és una altra que Amsterdam, de Jacques Brel.

0: Llapis de memòria de l'escriptora Eva Baltasar, també hi hem trobat Amsterdam, de Jacques Brel, que és una cançó estrenada l'any 1964 al Teatre Olímpia de París, i dic estrenada i no publicada perquè aquest tema mai va ser enregistrat en un estudi. Totes les gravacions que hi ha són de concerts en directe. I a tu, Eva, com comentàvem, et transporta aquesta fascinació que tens pels ports.
1: Sí, pels ports, no nàutics, sinó els ports de la marina mercant, diríem.
0: No, però vaixells.
1: Mercants, sí, sí, sí.
0: Què et passa amb els ports?
1: No, és que no ho sé, m'hi sento atreta igual que pels deserts, d'una manera irresistible. No sé què hi ha, no sé, alguna cosa deu haver, alguna informació de portar, però jo, això, vaig a Gènova, i, o vaig a qualsevol ciutat amb port, i he d'anar, i és un lloc on m'hi trobo molt bé. I de fet, he aconseguit, perquè això va ser, ho vaig lluitar. Ara tinc un parell d'amics, però un que és bon amic, que és mariner, i va pels mars de tot el món. I m'explica, el curso preguntes, pobre, i em va enviant notes de veu i vídeos, i em va explicant els ports on va, de vegades em porta fins i tot obsequis, i és una vida que per mi és meravellosa.
0: Has après a mirar ports? Sí, perquè clar, si vas allà sense cap mena de voluntat, potser veus, què? Gent...
1: De tot. Depèn de l'hora també molt, però he après, no ho sé, jo crec que és com quan vaig als museus, que tampoc ni llegeixo gaires coses, ni vaig amb audioguies, no, em deixo portar instintivament cap aquí, cap allà. I en els ports, jo m'he... Mira, una vegada, ara, això és una petita confessió, però és cert que una vegada vaig fer una regressió a vides passades, que és una cosa que m'hi vaig trobar, d'alguna manera, i bé, però sí que realment vaig veure un parell de vides passades, i no sé si serà o no serà, no en tinc ni idea, però vaig connectar amb això, i en una d'aquestes vides em passaven coses importants, m'acomiadava de gent molt important en ports d'aquest tipus, no? I no sé si ve per aquí, però sí, és, a més estèticament m'interessen molt, les olors també, els treballadors també, i jo ja et dic, potser jo no desitjaria embarcar-me, a mi m'agrada el port i que vagin i vinguin, no tant el vaixell, però sí que tinc una atracció irresistible per això, per tota aquesta gent que treballa allà i que s'embarca i que marxa i que torna i que passen mesos alta mar fent el que sigui, perquè hi ha moltes feines a fer en un vaixell, hi ha molts tipus de vaixells. I bé, és una cosa que m'acompanya des que sóc petita. De fet, no fa gaire vaig descobrir una fotografia de jo quan era petita, que me l'he marcat i tot. És molt curiós, estava a casa dels meus avis, on vaig passar, bé, estius passava amb els meus pares també, però hi vaig vestida amb un vestit que porta una àncora. A darrere hi ha una fotografia d'un naufragi. Al costat hi ha una maqueta d'un veler.
0: Ostres!
1: No, d'un veler no, d'una caravela.
0: Però estàs al Museu Marítim.
1: Oh, clar, exacte. I jo en planisferi antic també. Dic, ostres, quatre elements en una sola fotografia. Vull dir, és que veure, és que com no m'havien d'agradar els vaixells,
0: entre
1: no?
0: Entre això i les vides passades, que
1: doncs,
0: estaves allà.
1: Doncs jo crec que...
0: Els ports dient adéu.
1: Sí, no sé què faig aquí, hauria d'estar allà amb els estibadors.
0: Molaven les teves vides passades?
1: Sí, déu-n'hi-do, les patia, però l'altra era monja, i també és curiós perquè jo em sento molt, molt a gust quan entro en un monestir. Jo de vegades hi vaig als monestirs.
0: Tu de petita eres molt creient.
1: Sí, vaig anar a una escola de capellans i sí, sí, creia en Déu, resava, m'encantaven les misses. Si haguessin sigut monges, vés a saber on seria jo ara, potser també seria monja, no ho sé.
0: Escrivim Boulder, una monja,
1: Sí, Sor
0: Baltasar,
1: no?
0: Sor Eva.
1: Algunes monges que tinc conegudes que em llegeixen i amb molt de gust, sembla ser. No crec que menteixin.
0: No, aquí no menteix ningú, ja ho saps. Que, de totes maneres, tu ets com el bon arròs, que ets de mar i de muntanya. No?
1: Mira, aquesta combinació no m'agrada gens, amb el mar i muntanya.
0: No, ho dic perquè t'agrada molt els ports, que és a tocar de mar,
1: sí,
0: i també t'agrada molt el bosc, que el tens a tocar de Cardedeu, de casa teva. Quan passeges pels boscos, què et fascina?
1: Els portals. Trobo que ja són plens de portals. Hi ha molts arbres, a vegades
0: la
1: roques.
0: Mística d'Eva Baltasar avui,
1: noi, mira, no ho sé. És una cosa que em fascina molt, a part de les molses i els verdets i tots aquests, els líquens i tots els verdets que tenen aquestes plantetes, els portals, quan et trobes arbres que passes per sota i fan una mena de, hi ha una mena d'arc allà, no? Dius, mira, sembla que hagi entrat en algun lloc o que estigui sortint d'algun altre. Vaig com travessant habitacions dins del bosc, com qui s'endinsa en un palau. I això és una cosa que em fascina molt del bosc. Els sorollets, jo intento anar vestida amb roba que no sigui sintètica per no fer soroll i no espantar les bestioles, i així de tant en tant he pogut veure alguna bestiola bonica, que dèiem abans. I quan ja, de vegades entres, i això ho explicava Mamut, de vegades entres en càpsules de silenci. En el bosc sempre hi ha sorollets, però hi ha moments en què de cop i volta
0: fum,
1: no hi ha res. I aquests llocs a mi m'interessen. És com, ostres, una mena de soledat molt radical, no?, en aquests moments, i sí, m'agraden.
0: Que parlant de bosc, he llegit, bueno, és una declaració teva, ara sabrem si és mentida o no, vaja, si és una bola.
1: Va.
0: Bueno, vas dir que vas trobar...
1: Quina fama m'estàs creant, eh?
0: No, això tu... És que no has de confessar aquestes coses, tu tires i
1: ja, ja, gent... jo soc molt sincera, no veus?
0: Deies que vas trobar l'amor de la teva vida a sota d'un roure enmig d'un bosc.
1: Sí, suposo que amors de la teva vida n'hi poden haver més d'un.
0: Sí.
1: Però sí, un dia que anava passejant per un bosc, prop de Cardedeu, i sota d'un roure vaig veure un home i em va venir una certesa que és, guaita, és el meu marit. No el coneixia de res, eh? I sí, de fet vam estar junts, vam estar promesos, mira, finalment ha estat, no, ja hem deixat d'estar promesos, no ens hem casat, eh? Però sí que en aquell moment ho vaig viure així, amb aquesta certesa absoluta, i vam estar junts temps i vam estar molt bé, fins que vam deixar d'estar-hi, però sí, va ser aquesta vivència.
0: O sigui, no només ho vas viure, aquest pensament, sinó que vas accionar.
1: Oh, jo sí, això sí, jo em llenço sempre de cap. Sí. Jo m'hi llenço. A més, jo venia d'estar 15 anys d'anar només amb dones, no? De la meva ex-dona, amb la qual havia estat casada, també era una dona, i de cop no entraven en els meus plans un home de cop i volta, no? Però va ser tan absolut, tan fort, que ho vaig veure tan clar, que, home, no vaig anar i li vaig dir, escolta, tu ets el meu marit.
0: Espero, perquè...
1: Però poc n'hi va faltar.
0: Has de ser molt magufo per dir, sí, sóc el teu marit.
1: Home, llavors, claríssim que sí, eh? Dos dies i allà.
0: No, però és fort que tu ho penses, ho verbalitzes i funciona, sí, la cosa.
1: Sí, a mi em fa molta gràcia. Sí, jo sóc molt llançada, i més amb les persones que m'interessen, perquè penso al capdavall, i això ho comento a vegades amb familiars meus que no s'atreveixen, no? Dic, què et pot passar? Que et donin una carbassa. Et fas una sopa de carbassa. No passa res, les carbasses...
0: Això és frase de tasseta, eh?
1: De tasseta, de 100%. Si et donen et fas una sopa.
0: És que, llimona, fes
1: quin
0: llimonada.
1: Quin problema hi ha amb les carbasses? Però, ostres, no, jo si algú m'interessa, és com aquest amic mariner, em va interessar i vaig anar amb tota la barra, amb tota la barra, i mira, doncs, fins aquí, no? Fins a dia d'avui.
0: Has tingut una, pel que dius, una vida tan intensa, amorosa, com la de les teves personatges.
1: Ara entrarem aquí?
0: No, sí. Bueno, ja hem entrat, de fet, Eva.
1: Sí, ja.
0: Entrem i sortim.
1: Vinga, va. Sí, intensa. Sí, m'agradaria trobar la pau.
0: Bueno,
1: en l'amor.
0: Tots estem en això.
1: I tant.
0: També conviure en parella no és fàcil.
1: No.
0: I més molts anys.
1: No, però ha de ser molt bonic poder... Jo aspiro a... Bueno, clar, ja... Mira, just la setmana passada vaig fer 48 anys, per tant...
0: Moltes felicitats.
1: Gràcies, moltes gràcies. Però jo sí aspiro a poder... M'agradaria tenir una relació de parella en què pogués estar anys per conèixer bé una altra persona durant anys, i això fes que em conegués jo també a mi mateixa durant anys i es donés aquella mena d'alquímia, i això demana temps. No només demana parlar molt, compartir molt, connectar molt, no. Demana temps, clar. Jo temps ja, bueno, ja estic a la meitat del metro, que diuen, no? Però sí que m'agradaria poder estar 10 anys,
0: pernil,
1: 20
0: ja.
1: anys... Sí, exacte.
0: També doncs, hi ha una qüestió de conformisme i inconformisme, en què estàs buscant si vols més, si aquí et relaxes... Hi ha
1: no,
0: molts factors,
1: un amor on està bé i on construir... Sí, això és una cosa que m'interessa, mira.
0: Els que van haver d'aprendre a conviure en parella van ser John Lennon i Paul McCartney, i tot i que al final van partir peres, sí que se'n van sortir molt bé en aquell binomi on van parir meravelles com Blackbird.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Blackbird, dels Beatles, sonant a llapis de memòria de l'escriptora Eva Baltasar, que aquesta és una cançó publicada l'any 1968, que oficialment és dels dos, és de Lennon i McCartney, perquè això de l'autoria no feien separació de béns, era dels dos, però s'ha sabut amb els anys que és de McCartney. Quins records et porta aquesta cançó, Eva?
1: Home, d'infància. Sí, quan jo era petita a casa meva s'escoltava música clàssica i els Beatles, que a dia d'avui són música clàssica també, no? Llavors, i he triat Blackbird. És que hauria pogut triar qualsevol dels Beatles. És que qualsevol...
0: Això passa
1: perquè...
0: sempre amb
1: sí,
0: els Beatles.
1: Sí, dius, quina, no ho sé, no? Però és una cançó que segueixo escoltant. De fet, quan vaig als boscos, moltes vegades sento els refilets i dic, mira, són com els de Blackbird. I en el seu moment també tenia un missatge molt guapo, no?, de, doncs, de reivindicació dels drets de la comunitat negra als Estats Units. Mira, m'agrada. És que no puc dir
0: I
1: més.
0: I a qui no li agrada?
1: Sí.
0: Blackbird, és una cançó preciosa.
1: Sí.
0: Tu et vas criar a Barcelona...
1: No, a Vilafranca del Penedès. Vaig néixer a Barcelona, però al cap de res, 3 anyets, ja érem a Vilafranca del Penedès.
0: I quins records tens d'aquell Vilafranca dels anys 80, on et cries?
1: Ui, bàsicament, clar, ho era a casa o era a l'escola. Poca cosa més. Però sí que tinc els records de les baremes, quan arribava a l'època de la barema, ja agost, setembre, cobrint els sindicats i passaven aquells tractors carregats de raïm que anaven perdent pel camí, es anava aixafant, i hi havia aquella olor de barema per tota la ciutat. Això és una cosa que... Bueno, ciutat, per tota la vila, si vols. És una cosa que recordo i em afecta. I encara avui, quan arribo al Penedès, clar, hi vaig marxar als 18 anys i ja no hi he tornat a viure, no? Per mi, els ceps, les vinyes... És casa. Per mi és aquella sensació de dir ja sóc a casa. Sí.
0: A casa dels Baltasar Cervera, o quatre, no?
1: Sí.
0: El pare, mare i les dues germanes. El teu pare crec que treballava en un banc.
1: Sí.
0: La teva mare en una administració de finques.
1: La meva mare era mestressa de casa, però va començar a estudiar. Jo recordo veure la meva mare estudiant, una dona feta a si mateixa, que amb molt d'esforç doncs va obrir un petit negoci d'administració de finques en el traster. Primer el rebador de casa, després en el traster de casa, i mica en mica, doncs, bueno, posant-hi moltes hores, treballant tot el dia i tots els caps de setmana, doncs ja va arribar a ser més gran. Ara ja estan jubilats.
0: I per què no us deixaven sortir de casa? A més, a Vilafranca, que entenc que aquella època es podia jugar al carrer...
1: Els pares fem el que podem.
0: Sí, això sempre.
1: Jo suposo que era aquella sensació de per resguardar-nos de possibles perills, no? Llavors, bé, saps que si estan pel carrer i tu estàs treballant, doncs vés a saber què els hi pot passar, en canvi dins de casa estaran segures i ja està. I jo vaig tenir la sort que m'hi vaig adaptar molt bé en això, perquè a mi, per exemple, m'encantava passar-me la tarda fent deures. Quan hi era una miqueta més grans, jo, els meus pares sabien on trobar-me, a la biblioteca del poble, a la Torres i Bages, és a dir, em passava la vida en allà, és a dir, tampoc no...
0: Que no donaves sensació de perill.
1: Jo crec que zero. La meva germana potser una miqueta més, tampoc no tant, però potser una mica més. Però no, jo crec que el que hi havia era la voluntat de tenir-nos controlades i protegides, i ja està.
0: Per por seva.
1: Sí.
0: De veure...
1: Em veiessis les meves filles, ara, que no tenen hora. Mai han tingut hora. Jo estic en el pol contrari, que potser tampoc és molt sa.
0: Has educat des de l'antípoda.
1: Però... Sí, exacte. Aquestes bàscules, no? Aquests efectes de bàscula que...
0: I de petita, quan et deien, Eva, tu de gran què vols ser?
1: Sí.
0: Què deies?
1: Mira, jo deia tres coses. Actriu.
0: Molt bé.
1: Arqueòloga. I escriptora.
0: Indiana Jones. Volia ser Indiana Jones.
1: Sí, volia ser Agatha Christie. No, una mica que escrivia, però a més, bueno, l'Agatha Christie, crec que el seu últim marit era arqueòleg i se'n anava mesos i anys allà a Mesopotàmia, a l'antiga Mesopotàmia, a fer excavacions. I actriu també, em cridava molt. Actriu, una cosa que, mira, una mica he acabat fent amb la meva feina, no? Quan vaig pels llocs...
0: Ets escriptora de mètode, vull dir, et poses a dins dels personatges, ho treballes des d'aquí, que em sembla que al principi, quan escrivies, després ho trencaves, no t'agradava el que escrivies. Sort de la Laia,
1: Sí, no és que no m'agradés, és que jo no hi donava més valor. Jo crec que n'estava aprenent, clar, i quan tu estàs aprenent, imagina't que hagués guardat tot allò. Jo vivia, bueno, en el moment que vaig viure al Berguedà, que encara no havia publicat poesia, jo recordo escriure i l'endemà cremar-ho tot, fer servir els papers plens de poemes per encendre la llar de foc. No, però és que segurament eren poemes dolentíssims. I jo n'estava aprenent i cal per aprendre, doncs, això, escriure molt, llençar molt, escriure... Encara avui ho faig. Però clar, vaig haver un moment que vaig conèixer la Laia, la meva exdona, i em vaig enamorar i li vaig escriure un llibre de poemes d'amor i en aquell moment vaig pensar, ostres, no ho llencis, no? M'agradaria regalar-li, però no enquadernat a la copisteria del poble, sinó publicat, editat en un llibre, en format llibre.
0: Va funcionar.
1: I, sí, vaig decidir presentar un premi i jo per somiar sempre somia un gran, dic, doncs vinga, el Miquel de Palol de,
0: poesia,
1: de Girona,
0: eh?
1: De poesia. I vaig tenir la sort que va guanyar el premi, el van publicar i li vaig poder regalar el llibre, que porta per títol el seu nom, Laia.
0: Tu des de ben petita tenies clara la teva orientació sexual o és alguna cosa que has hagut d'anar aprenent amb els anys i
1: convencent? No, jo no la tinc gens clara. Crec que no tinc orientació
0: sexual. Bueno, bisexual, no?
1: Tampoc em definiria així, no sé, instintivament, de vegades vas més cap a una banda i de vegades vaig més cap a l'altra. Sí, clar, dius, home, ha anat amb homes, ha anat amb dones, doncs ja és això. L'etiqueta la veig molt... Ostres, no, això no fa per
0: sí,
1: mi,
0: però,
1: no?
0: Sí, però clar, els teus pares un dia apareixes amb la Laia
1: sí,
0: i
1: sí.
0: Suposo que necessiten algun tipus...
1: Mira, això sí, cap, no m'ha necessitat res. Hola, benvinguda. Sí, això, a casa meva es parlava molt poc i les coses, quan sent jo i adulta, s'han acceptat tal qual, tal com venen, no? Que és una cosa que segueix passant a casa meva, amb les meves filles. Tampoc parlem gaire i s'accepta tot des de... Hi ha molt de respecte. I no, en aquest sentit no vaig haver de... Sí, crec que el dia que li vaig dir a la meva mare, que m'agradaven les noies, era més joveneta, em va dir... Anàvem en cotxe, anàvem cap a Barcelona, conduïa ella, i només em va dir... Només em sap greu perquè ho tindràs molt més difícil, però tot està bé. I després, jo no tinc la sensació d'haver tingut més difícil en cap moment, eh? A més, gràcies a... No, gràcies a Déu, no, i gràcies a homes i dones que han lluitat molt perquè això sigui així, he pogut viure l'opció sexual que he tingut a cada moment sense uh-huh. tenir mai cap problema, ni... no.
0: Eva, estem a punt d'acabar, però abans, com saps, aquest any estem fent una novetat, que és, us demanem la cançó Antillapis,
1: sí,
0: una cançó que no us agradi gens pel motiu que sigui, i aquí l'Eva Baltasar, que mireu que es mulla, no ha volgut mullar-se.
1: Home, és que ara ho has dit, m'ho has formulat d'una manera, però m'ho heu formulat d'una altra, que era la cançó que odies. Dic, home, odiar una cançó, és que la paraula odi i al costat cançó...
0: Tu va dir l'Amparo.
1: Doncs l'Amparo, dic, home, Amparo, em sembla un concepte molt fort... Jo et diria que cançó, odiar, home, hi ha cançons que les has sentit molt i que dius, ostres, ja, prou. No,
0: o que et portin pèssims records, perquè
1: no.
0: El dia que va morir no sé qui va sonar...
1: No,
0: o el dia
1: jo no he estat mai
0: tenir...
1: massa connectada a la música, crec, no. No, però sí que us vaig dir, dic, home, jo com a cançó que em fa molta mandra o qualsevol, seria un himne militar. Un himne militar no tant per la música en si, sinó per tot allò que pretén promoure, tot allò que tens a l'imaginari quan escoltes un himne militar. Però vaja,
0: el
1: home,
0: que has fet és
1: deixar-ho
0: obert.
1: Hi ha unes cançons de la... Sí, sí.
0: Has dit, treu,
1: home, era la primera, dic, no, pues aquí...
0: No, hi ha marxes militars, que cuideu, hi ha la marxa Radetzky,
1: exacte.
0: Que és preciosa.
1: No, per això, però seria més... bueno, estava pensant potser en marxes no tan clàssiques.
0: Per això, jo t'he triat una xunga, xunga, xunga, que soni El novio de la muerte.
1: No ho he dit jo.

0: ja com un tomàquet, eh, mentre sona l'himne de la Legión.
1: Molt.
0: Ho hem aconseguit? Això podria ser una cançó antillapis?
1: No, seria una cançó que m'incomoda una mica, sí.
0: No, aquesta la cantava Millán Estrall en aquells anys, eh?
1: No sé qui és.
0: Millor. Bueno, un senyor que el van fer per fascicles perquè li faltaven dos cames, un braç, un militar de guerra ultrafeixista.
1: Doncs sí, sí, és una cançó que em tira molt enrere.
0: Estàs preocupada per l'auge del feixisme?
1: A veure, en aquest món és que... Jo ja no em preocupo per res, perquè estic tan desolada. O sigui, és que és així aquest món. Hi ha tanta bellesa, hi ha tanta injustícia, hi ha tant de dolor, hi ha tant... I és que el món és així. Per tant, home, preocupar-me, sí, em preocupa que la gent pateixi. I pot patir, podem patir molt més, veient la situació que ve, no? Però és un teatre, això. I hi ha papers de tota mena. I és així. Estic com... Sí, estic en un moment una mica... Bueno, no diria pessimista, no? Però...
0: Diria que és pitjor que pessimista. Saps
1: sí,
0: com hi ha?
1: Sí, no, és que hi ha...
0: Com... És el que hi ha.
1: Què vols? Sí, jo no deixaré d'intentar portar el meu granet de sorra, no? Per anar en una direcció una mica contrària, intentant acompanyar bé la gent a qui acompanyo, intentant escriure el que escric, el capdavall, que també crec que, bueno, obre una finestra cap a una altra banda... Però sí, no fa bona pinta. I més això, més que veure que anem cap a llocs on doncs, podem arribar a patir molt més, no? I això sí que...
0: En parles amb les teves filles? Perquè, clar, si la Gerard en té 23 o 24, la petita que en té...
1: 15, farà ara. Sí, sí, està a punt de fer 15.
0: Que tens el tema del genocidi de Gaza, tens el que està passant a Ceuta ara mateix... Sí. Com s'encara això amb adolescents?
1: Home, com s'encara? A veure, que siguin bastant conscients, sí, això sí, del que està passant, i intentar que arribin a ser persones lliures i autònomes. Jo intento, no? És que això és molt complicat, eh? Però que la llibertat de pensament no es perdi. La llibertat de pensament, i al final ja remaran cap on hagin de remar, però que, com a mínim, que siguin persones, entre moltes cometes, molt complicat, però lliures, no? I això fa que puguin arrossegar altres persones també cap allà. Fàcil no és, eh?
0: No.
1: Fàcil no és.
0: I a més que és el futur que els hi quedarà amb elles.
1: Sí, exacte, i els seus descendents.
0: Va, siguem una mica optimistes.
1: Vinga, oi, pareu ja això.
0: Va, sí, hem de tancar el teu llapis de memòria i pararem.
1: Home,
0: ja això. Has de triar amb què tanquem. Et dono dues opcions. Sí. Tenim el Como tú, que és el poema de León Felipe musicat per Paco Ibáñez, o tenim la cançó número 7 en colors del Pau Riba.
1: Mira,
0: en què vols que tanquem?
1: Ostres, va, tanquem amb Pau Riba, que se'm va
0: tanquem
1: més cap a la
0: Riba.
1: Poètica que tinc al cap.
0: Per què t'has quedat amb Pau Riba, Eva?
1: Home, perquè... Mira, aquesta cançó, la cançó sèptima en colors del disc
0: Diotria... 7 minuts i 29 segons.
1: Sí, però és que és meravellosa. És que jo l'escolto i dic, mira, és que és ben bé, el meu cap és així. Moltes vegades em sento que el meu cap és això, no? És aquesta... Hi ha una... És una mica psicodèlica, hi ha tota aquesta barreja amb la naturalesa, tota aquesta gran profusió d'imatges, no? Aquesta mena de desordre ordenat... I, bueno, doncs és una cançó que m'estimo molt, per tant, anar cap aquí.
0: I pocs elements més antifeixistes que el Pau Riba trobarem.
1: Exacte, gràcies.
0: Perquè és un senyor, bueno, era un senyor hippie,
1: sí,
0: a qui se la parava tot,
1: sí,
0: i això posa molt nerviosa els feixistes.
1: Clar.
0: I a més amb unes lletres que ells no entenen.
1: Exacte.
0: I aquest tio d'on ha sortit, amb patilles, però qui és? Eva Baltasar, ha sigut un veritable plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, estic aquí.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, el Víctor Valero i el Jordi Urós a la tècnica, la Noemi Pérez a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda. Us quedeu amb el gran Pau Riba. Fins demà.
2: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
3: Són les 4 de la tarda, les 3 en Canàries. Sigue creciendo el número de personas cuyo fallecimiento se atribuye a las altas temperaturas. Hasta ayer mismo, hasta finales de agosto, Sanidad estima que han muerto 5.234 personas y la estadística no se cierra hasta que termine este mes, Marina Fernández.
4: Nunca desde que hay registros un verano había sido tan mortífero por culpa del calor, y el de 2026 va a superar por mucho el de 2022, el que hasta ahora había sido el peor. Hasta el 31 de agosto ya sumamos medio millar más de muertes atribuibles al calor que en 2022, cuando se registraron 4.789 desde mediados de mayo hasta el 30 de septiembre, que es el periodo en que Sanidad mantiene activo el plan especial por altas temperaturas. Por delante tenemos, por tanto, un mes y días todavía de calor extremo, anómalo para esta época del año en muchos puntos de España durante la segunda mitad de esta semana.
3: Naciones Unidas anuncia que la falta de fondos obliga a reducir a la mitad su asistencia en Cisjordania, a pesar de las necesidades de la población. El Programa Mundial de Alimentos habla de una reducción en el número de personas a las que puede llegar ya desde este mes de septiembre, Victoria García.
5: La ONU anuncia que no tiene suficiente dinero para mantener el actual flujo de ayuda humanitaria en Palestina. En breve reducirán a la mitad las aportaciones de alimentos y artículos de primera necesidad. Lo ha anunciado Sean Hughes, que es el director del Fondo Mundial de Alimentos de la ONU.
6: But as food insecurity doubles in the West Bank, WFP's operation is about to be slashed.
5: De las 400.000 personas a las que ayudábamos, solo podremos asistir a 200.000, y es que las contribuciones de ayuda exterior de los principales donantes occidentales, incluido Estados Unidos, han disminuido drásticamente desde el año pasado, ya que prioriza el gasto interno y en defensa.
3: Y acabamos de confirmar la detención de un joven como sospechoso de 3 agresiones sexuales en Ceuta. Javier Bañuelos.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la Policía Nacional ha detenido a un joven de 17 años como sospechoso de haber agredido sexualmente a 3 niñas en Ceuta. 3 niñas de entre 10 y 11 años, según ha adelantado el diario ABC, y han confirmado a la SER fuentes policiales. Las agresiones sexuales se produjeron a comienzos del mes de agosto en un centro de acogida temporal para menores, el centro Piniers, ubicado en el barrio del Príncipe, en Ceuta, según confirman estas fuentes. Tanto el arrestado como las víctimas llegaron a Ceuta durante la entrada masiva del pasado 30 de julio.
3: Todavía sobre la situación en Ceuta, el Gobierno ha hecho balance en el Consejo de Ministros de la situación con estos datos que ofrecía el ministro y mando único nombrado para la crisis, Ángel Víctor Torres.
8: Entre el día 10 de agosto y el día de ayer, 31 de agosto, 3.519 migrantes regresaron de manera voluntaria a Marruecos. Ha habido 214 expulsiones y también tenemos las filiaciones de los menores, en los que no hay contradicción, y lo explicaré de una manera muy clara. Desde el Ministerio de Infancia se traslada que el sistema de protección atiende en estos momentos, es decir, están filiados 1.612.
3: Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
2: SER Cataluña.
9: Bona tarda. La Generalitat no participarà en les concentracions convocades dimecres per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies davant dels ajuntaments de tot Espanya per la situació a Ceuta. L'argument l'ha explicat la portaveu del govern català, Sílvia Paneque.
10: El govern interpreta que el suport a la situació passa per el suport sanitari i el suport en l'àmbit de l'acollida. I el pitjor que podria passar és que es polititzés, si no s'ha fet ja, una situació d'aquest tipus per part del Partit Popular i de Vox. És irresponsable utilitzar una situació d'aquest tipus per generar confrontació.
11: Bueno, hi ha hagut un increment de preus del diesel respecte a la benzina, això és...
9: De fet, un dels grans municipis de Catalunya governats pel PP, a Badalona, sí que s'ha convocat concentració a la plaça i alineat l'alcalde Xavier García Albiol. I les vendes de cotxes a Catalunya han augmentat un 3,3% al mes d'agost respecte al mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimarts per la patronal ANFAC. L'alça s'ha donat sobretot per l'augment de matriculacions entre els cotxes elèctrics o de combustibles alternatius, un 13% més. En canvi, els dièsels han caigut fins a un 53% menys. També van baixar els de benzina, un 22% menys. A més, avui, que és dia 1 de setembre, que s'han tornat a rebaixar els impostos a la gasolina i el dièsel per frenar l'augment de preus. I acabarem amb la protesta dels bibliotecaris de Barcelona avui als peus de la Sagrada Família. Denuncien que l'Ajuntament no està encara atenent a les seves demandes.
12: A veure, nosaltres, de fet, la vaga segueix perquè no veiem cap pas a l'Ajuntament, cap apropament. Ells, jo crec que la seva estratègia és de dilatar el conflicte, que ens cansem, però bé, la gent no té clar que no signarem un acord que no beneficia a la majoria...
9: És Pau Solsona, del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques. Són les 4 i 5.
3: Comienza La Ventana, seguimos pendientes de cualquier novedad y la contamos ya con Francino.
13: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos. Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión. La música.
14: El gran musical.
15: El gran musical.
16: El gran musical.
13: Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta... 60 aniversario. El gran musical de los 40. Domingos por la mañana, de 9 a 10. 8 a 9 en Canarias, en los 40 Classic.

0: ¿Cómo explicarte? ¿Cómo explicarte?
1: Voy a cogerte este trocito y lo voy a poner en la introducción
0: muy
1: del
0: bien.
1: Faro. Te lo
0: regalito musical para el Faro. Un beso, Mara.
1: Adiós.
0: Hasta esta noche. Ignacio, hasta la próxima
2: hasta
0: semana.
2: La próxima.
0: Chao, chao.
3: Ser Catalunya. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
4: L'herència de Matthew López, dirigida per Josep Maria Mestres, es va estrenar al Teatre Lliure al febrer del 2025 i va ser un gran èxit, tant que tornarà al mateix escenari i amb el mateix repartiment. Un repartiment extraordinari. Carlos Cuevas, Albert Salazar, Marc Soler, Carles Martínez, Abel Folch, Davis Balduz, 12 actors i una actriu, Teresa Lozano. El 2027 arribarà a Madrid, als Teatros del Canal. Més de 6 hores de funció i que es pot veure completa dissabtes o diumenges o fer la primera part dijous i la segona divendres.
5: De què va la teva història?
6: De mi, dels meus amics, dels homes que he estimat i dels que he perdut.
4: Ambientada a Nova York, en temps de les eleccions presidencials del 2016, 3 dècades després de l'esclat de l'epidèmia de la sida, l'obra presenta històries interconnectades entre homes homosexuals de diverses edats i classes socials. Reflexiona sobre la memòria, l'amor, la pèrdua i el llegat que deixen les generacions anteriors. A partir del 14 de novembre, al Teatre Lliure, L'herència, que també es pot llegir, publicada per Coma Negra i traduïda per Joan Sallent.
3: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
7: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Avui, al balcó, com ha evolucionat la intel·ligència artificial aquest estiu? Fem ciberseguretat amb la nostra experta Selva Orejón. I després, ciència i filosofia amb Jordi Mir i Salvador Massip.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Laura Polo del Foc, com estàs?
2: Què tal?
0: Aquesta temporada al balcó tornem a parlar d'habitatge, cada dos dimarts. L'habitatge continua sent un dels problemes socials més importants. Serà ja la tercera temporada d'Article 47 i serà la tercera temporada amb en Jaime Palomera, antropòleg, investigador expert en habitatge a l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Jaime, com estàs?
3: Doncs superil·lusionat. La veritat és que sempre emociona i reconforta estar en un refugi com és el balcó.
0: Dius per la temperatura i per la calidesa, no?
3: Sí, sí, no parlo només del refugi climàtic. És un
0: Escolta,
3: refugi
0: que...
3: per pensar, per compartir...
0: Que bé. Ahir vas passar calor, eh? Ahir? Vas estrenar ja, aviam, ahir vens rodat ja, perquè ahir vas estar amb José Luis Sastre a Hora 25.
3: El tamaño medio de una vivienda, ahí entran todas, de las nuevas, suele estar entre los 80, 90 metros, pero lo que sucede, mira, ahora por donde estamos pasando, sí, es de noche, pero...
0: Jo no em perdria, busqueu el reel, perquè... s'està morint de calor a dins del cotxe, sí. Jaime Palomera, i fa així com, sisplau, baixeu la finestra.
3: Sí, bueno, em va fer molta il·lusió que, bueno, estan al primer dia de la nova temporada de l'Hora 25, amb en Sastre, i clar, van començar i em van convocar allà a vora del Camp Nou. Sabeu com està el Camp Nou dia de partit? Hi havia el Barça Rayo Vallecano, i com el Siqui Rodríguez i companyia saben,
0: sí.
3: I em van convocar 10 minuts abans i em va costar moltíssim arribar amb bicicleta,
0: esquivant passejants i culers, segurament, clar,
3: sí,
0: clar.
3: Sí. I vaig arribar suant i immediatament ens fiquem dins d'un cotxe que crec que és el cotxe de Cadena Ser, sí, Catalunya.
0: Conduïa
3: i érem 5 persones, bé, sí. El Sastre i diversos dels vostres companys són bastant alts. Per tant, anàvem bastant apretats. I, clar, em comença a preguntar el José Luis sobre el govern, sobre les polítiques que estan fent. Estàvem xurrejant, encara no m'havia posat el cinturó de seguretat. La veritat és que va ser un repte.
0: Tu li vas explicar al Sastre que el preu d'un habitatge nou de 80 metres està superant els 700.000 euros. Mira que aquí n'has parlat mil vegades. A mi em segueixen esfereint aquestes xifres. Fa res hem conegut les dades de l'índex de preus de l'habitatge. En 12 anys no ha parat de pujar i ara el preu de l'habitatge és el doble de quan va caure durant la crisi del 2014, Laura.
2: Sí, és que si mirem la gràfica, durant aquests 12 anys, que són 48 trimestres consecutius, aquesta gràfica només fa que creixi. No hi ha alts i baixos. És una línia recta que puja i puja fins a arribar als 107 euros per metre quadrat, com dèiem, el doble respecte als preus de la crisi, que estava a 53. I també molt més alt que durant la bombolla, que el preu no superava els 84 euros. En el cas de Catalunya, és la tercera comunitat autònoma on més han pujat els preus, només per darrere de Madrid i les Illes Balears.
0: Jo crec que havíem de començar amb aquestes xifres. Ja. Clar, i li deies, per repetir-ho, perquè no estigués escoltant Hora 25, són preus inassumibles pel gran gruix de la població. Tu parlaves de la classe mitjana, deia en Sastre.
3: Sí.
0: Què ha passat amb la classe mitjana?
3: Sí, ara mateix, qui s'estigui comprant un pis a Barcelona, i no només Barcelona, a qualsevol ciutat mitjana, gran de Catalunya, si li pregunteu com s'ha comprat el pis, us ben asseguro que al final us revelarà que ha estat gràcies als pares, que m'han ajudat, perquè m'han fet el que s'anomena una donació, uns diners...
0: La mitjana de les... vida, no? També
3: sí,
0: es diu.
3: La mitjana ara mateix està entre els 35.000 i els 45.000 euros a Espanya, de donacions. De fet, estem en un pic, un rècord històric de donacions. La generació de la gent gran, baby boomer, està fent un esforç molt important, si té fills o fins i tot nets, per ajudar-los a comprar-se el pis. I la realitat és que això a les xarxes socials no ho veus. Tu quan entres a Instagram hi ha vídeos de gent, m'acabo de reformar, he comprat un pis, me l'he reformat, mai t'expliquen en aquell reel que, escolta, me l'he reformat perquè els meus pares m'han donat 100.000 o 150.000 euros.
0: No expliquen d'on ve la pasta, clar.
3: Clar, perquè si ho expliquessin, aleshores potser la gent començaria a dir, home... Perquè la realitat és que una persona... El que és increïble és que hi ha persones que venen d'uns orígens humils o modestos, treballadors, que han anat a la universitat, que estan treballant duríssim i que tenen uns ingressos relativament bé, però que malgrat tot això no poden estalviar per comprar-se una casa. I aquesta és la realitat. La història que hi ha darrere la crisi a l'habitatge és la de la desigualtat, que està creixent i que l'objectiu, per tant, no és només garantir l'accés a un habitatge, sinó atacar l'augment de la desigualtat entre aquells que ja tenen cada cop més riquesa i aquells que, per molt que treballis i estalvis, no arribes a comprar-te ni el teu piset.
0: I de desigualtat parlem. El tema que hem triat avui, perquè el problema de l'habitatge va més enllà dels preus, com dèiem, que no paren de créixer. Hem viscut un estiu amb temperatures rècord. Molta gent ha sobreviscut amb temperatures dins de casa que no baixaven dels 30 graus. La pregunta que ens fem avui, article 47, és: els propietaris dels pisos tenen obligació de climatitzar els pisos que tenen al lloguer? Estan obligats, per exemple, a posar aire condicionat, en últim cas, ventiladors, el que sigui? Què contestes, Jaime?
3: Avui en dia, un habitatge pot tenir una cèdula d'habitabilitat, per tant, un habitatge pot ser legalment habitable, però des d'un punt de vista tèrmic pot ser perfectament inhabitable.
0: Per tant, la resposta és no.
3: La resposta és no. La resposta és que ara mateix un habitatge que no tingui ja l'aire condicionat instal·lat, aquest aparell, no hi ha l'obligació per part del propietari de fer-ho. La llei no t'obliga. El que passa és que les nostres ciutats van ser dissenyades per un clima que ja no hi és, que ja no existeix.
0: Com els hi ha passat a la resta d'Europa. Aquest estiu, Laura, per això han sortit veus qüestionant aquesta llei.
2: Clar, és el cas del diputat de Compromís integrat al grup Sumar, Alberto Ibáñez, que demanava precisament un canvi de llei per incloure la climatització dins la definició d'habitabilitat.
1: Esto es inhumano e indecente en un país donde hay gente que se lleva 2.000 y 3.000 pavos por alquilar una casa que heredó de sus abuelos. Pero nosotros sí que entendemos que al igual que existe unas células de habitabilidad para poder tener una vivienda, estas tienen que actualizarse a la realidad del año 2026 y que una vivienda sin ningún tipo de climatización no es habitable y no lo va a ser cuando las temperaturas sean peores.
0: Es importante abrir este debate y es... Realment?
3: Aquí encara no, però a França i a Alemanya és un debat super, super calent. Mai més ben dit.
0: Mai més ben dit.
3: Hi ha una autèntica batalla entre l'esquerra i la dreta amb posicions cada cop més enconades. Els està passant que no s'havien trobat mai amb aquesta temperatura. Mai haguessin pensat que necessitarien aires acondicionats allà o que necessitarien solucions d'alguna mena.
2: Clar, perquè la llei diu que el pis ha d'estar habitable, però... que faci 35 graus dins del pis no es considera inhabitable, aleshores.
3: Exacte, no té en compte el confort tèrmic.
0: Jo veia que a TV3 una parella que havien anat a París, i a més horrorós, horrorós, no es pot suportar estar aquí a París, jo pensava, doncs, ara quan torneu...
2: Ja veureu. Vols...
3: Però París ha estat terrible, eh? Ha estat horrorós.
0: Sí,
3: ha estat...
0: Perquè ja no tenen
3: feia...
0: res.
3: Aquest estiu ha fet més calor en alguns dies a París que a Abu Dhabi. Sí. Eren els titulars.
4: Sí. I que la gent posava aquests papers de tèrmics a les finestres perquè la calor no entrés encara més a les cases, perquè no hi estan aïllades.
0: Doncs benvingut serà aquest debat. Hem parlat amb l'Aina, que està de lloguer en un pis a Barcelona aquest estiu, farta de la calor que va passar els anteriors. S'ha instal·lat l'aire condicionat gastant-se, atenció, més de 1.000 euros, clar.
5: Fa que visc aquest pis aproximadament uns 2 anys. Val? És un pis petitet de la dreta de l'Eixample, a Barcelona. I una dada rellevant és que està orientat a sud. Llavors, durant l'hivern és meravellós perquè entra molta llum, però durant l'estiu és una espècie d'invernadero. On, bueno, toca molt el sol i fa molta calor. Llavors, l'estiu passat ja vam veure que la cosa començava a ser difícil de suportar i, a banda del ventilador de confiança que teníem fins aleshores, vam comprar un pingüí. Aquestes màquines que, tot i que fan una espècie d'efecte d'aire condicionat, necessiten tenir una sortida cap a l'exterior perquè tenen el tub que treu l'aire calent. Llavors, com que no teníem cap finestra preparada per això, el que fèiem era tenir la finestra una mica oberta perquè pogués sortir el tub cap a fora i que dins de casa doncs, digués una mica més de fresca. Era una mica contraproduent, però vam sobreviure amb això. Aquest mes de maig ja vam veure que l'estiu venia molt fort i vam decidir ja cap a finals de maig, principis de juny, que era necessari posar un aire condicionat. Crec que no es pot viure a la ciutat de Barcelona durant un estiu sense tenir un aire condicionat. O sigui, no sé com deuen fer-ho les famílies que no tenen la possibilitat de posar un aire a casa seva. I llavors ja a principis de mes de juny vam posar l'aire condicionat. primer havíem estat parlant amb el nostre propietari de si, doncs, donades les circumstàncies climàtiques, podia posar-nos l'aire condicionat. Ja ens ho esperàvem i la resposta va ser negativa, que ens havíem de posar nosaltres si volíem i que, molt important, quan marxem del pis ha de quedar exactament igual que quan no hi havia l'aire. Val? Llavors, nosaltres vam assumir la despesa de posar l'aire, que, clar, evidentment és la màquina, però també la instal·lació, que ronda, en el nostre cas, els 1.000 euros. I, clar, quan marxem d'aquest pis, que, òbviament, com és de lloguer, haurem de deixar com estava al principi, doncs ja haurem de desmuntar tota la instal·lació, a treure les màquines, etc etc. Llavors, aquest estiu hem estat molt bé gràcies a l'aire, i podíem estar a temperatures doncs, de 26-27 graus, que durant l'estiu és força agradable, perquè si no ens anàvem a temperatures de 33-34 graus tranquil·líssimament. Llavors, la solució ha estat aquesta, posar nosaltres l'aire, assumir nosaltres la despesa, i quan marxem doncs, ja veurem com ho solucionem, a veure si podem arribar a un acord amb la propietat o si haurem de desmuntar tota la instal·lació i emportar-nos les màquines a un altre lloc.
0: Emportar-se les màquines a un altre lloc, i m'imagino igual, acabar de pintar, no?, si has arrencat l'aparell, que en un món idíl·lic seria perfecte. Compra el propietari, ho deixa instal·lat i és un avantatge més que té aquell pis per llogar-lo.
3: Sí, sí.
0: I en un món idíl·lic, tu m'estàs mirant
3: dient... No sé si és un món tan idíl·lic, no ho veig tant...
0: Ho veig com
3: una mesura... No, què va, al contrari, penso que és una mesura que a curt termini hi haurà normatives que ho faran obligatori, és a dir, que no podràs decidir si poses o no poses mesures o mecanismes de refrigeració d'una casa, d'un habitatge, perquè estem parlant que hi ha gent, i aquí no exagero, no estic sent gens demagògic, hi ha gent que cada nit s'hi juga la pell. Uh-huh. Si ets dona, ets gran i de recursos baixos, és el còctel ideal, tens la recepta perquè quan te'n vagis a dormir en una nit tropical com les que ens trobem al litoral, doncs t'hi juguis la vida. I l'any 2022, no sé si teniu les dades aquí, però
0: mira, és que precisament aquest estiu vau publicar a Hidra un estudi que conclou, entre altres coses, que la renta afecta la protecció de la calor. Ara ho deies, no?
3: Sí, sí.
0: Què diuen aquestes dades? Ara n'estaves dient alguna. Sí. Què més heu pogut esbrinar?
3: Això, doncs, clar, la primera conclusió és que la calor és un problema climàtic. Però com ens afecta la calor a les persones ja no és un problema climàtic, sinó que és un problema social.
2: Mira, abans deies les dades. L'estiu de 2022, 1.327 morts atribuïbles a la calor només a la província de Barcelona.
3: Sí, sí, sí. I a Catalunya, si no recordo malament, van ser més de 1.700 aquell mateix any del qual tenim dada, no? Clar, com us deia, la calor és un problema meteorològic, climàtic. Segurament podríem discutir que el canvi climàtic té causes socials, uh-huh, també, uh-huh, que són les emissions que sí, generem, però com ens impacta? Aquí el que sí que veiem és que és un problema 100% social, en el sentit de que la desigualtat és el que defineix si tens més possibilitats que la calor doncs, et posi en risc i que fins i tot acabi amb la teva vida, no? I per això diem

0: quan has de pujar-les i altres petits trucs que podem haver après, però estem parlant que ara mateix estem en el millor estiu de les nostres vides, en el més fresc.
1: Quan ara estat, mateix, estàs dient això? Quan
0: ara
1: estat,
0: mateix estem vivint sí. l'estiu més fresc de les nostres
1: perquè
0: vides.
1: Perquè seran pitjors.
0: Perquè anem a pitjor, perquè ja l'augment de 2 graus de temperatura mundial significarà que en països com Catalunya, d'aquí uns anys, les temperatures normals, habituals, seran entre 40 i 45 graus. Per tant, a curt termini, hem de garantir que totes les persones es puguin protegir de la calor a casa seva, podent refrigerar la seva casa, sobretot per les persones en situació de risc, però també als nostres centres públics, a les places. Aquí hi ha una gran transició, això va més enllà de la casa, però és les escoles. Les escoles no poden seguir tenint debat sobre si aire condicionat o ventilador. Hi ha escoles, ho expliquen els docents, on la situació és absolutament inaguantable. I després també els espais públics s'han de crear molts més refugis climàtics. I aquí
1: que,
0: també
1: que
0: la desigualtat...
1: Que es mantinguin oberts a l'agost, que paradoxalment clar, alguns no estaven
0: tanquen,
1: oberts
0: clar.
1: A l'agost.
0: I aquí també la desigualtat, novament, juga un paper molt important. Què estem veient? On hi ha més zones verdes, més piscines i més aire condicionat a Catalunya? Doncs els municipis més rics. Hospitalet de Llobregat, una de les ciutats més grans de Catalunya, a tot Hospitalet només hi ha 2 piscines municipals. 2 piscines a les quals anar a refrescar-te en ple agost o en plena onada de calor. Per tant, calen mesures per fer front a la calor que tinguin en compte que això no ens afecta tots per igual, no és un fenomen simplement meteorològic. Com ens afecta la calor és un problema social i aquest, polític.
1: Aquest estudi que heu fet, no, que deies ara, el 71% en les llars... és a dir, percentatge d'habitatges amb aire, 38,9 entre les llars de menys de 1.000 euros al mes, 71,2% a les llars amb més de 3.000 euros. Uh-huh. No? Aquests estudis van a l'administració?
0: Sí, de fet...
1: I què passa?
0: A Barcelona Ciutat, justament al juliol, crec que va ser l'últim ple, es va discutir bastant. No sé si em vau arribar a parlar
2: sí,
0: aquí del
2: de
0: problema
2: fet,
0: de la calor.
2: Sí, es van aprovar dues proposicions sí. en aquest ple. Una, subvencionar els aires acondicionats en habitatges de famílies vulnerables, 10 sí. milions d'euros anuals durant com a mínim 4 anys. I per altra banda, ara que parlàvem una mica dels refugis climàtics també, impulsar ajudes per millorar la climatització, ja sigui amb aires acondicionats o bombers de calor dins de casa, com ajudar amb les factures o també ampliar l'obertura de refugis climàtics que molts d'ells han estat tancats durant l'agost.
1: És suficient?
0: S'haurà de fer molt més. A curt termini, aquestes són les mesures. Algunes d'elles. Com deia, necessitem garantir, i tenim dades per poder-ho fer, que les cases, les famílies, les llars que no tenen capacitat per refrigerar la seva casa ho puguin fer. Que, per cert, no és només tenir l'aparell d'aire condicionat, és també encendre'l. Hi ha moltes famílies que no encenen l'aire condicionat pel cost que té en la factura. Perquè si refrigerar-me significa no arribar a final de mes, doncs mira, aquesta nit me la jugo una mica.
1: El mateix que passa amb la calefacció a l'hivern.
0: Exacte. I, per exemple, una de les coses que s'ha de fer és prohibir els talls elèctrics en onades de calor. Perquè això es produeix. Famílies d'ingressos baixos que no poden pagar la factura de la llum, l'empresa elèctrica els hi talla el subministrament i aleshores no tens cap manera de protegir-te
1: clar,
0: de la calor.
1: La pobresa energètica l'hem situat sempre a l'hivern, però ara, diríem, això engloba ja l'estiu. Sí,
0: exacte,
1: sí.
0: Exacte.
3: Jo també volia plantejar la relació entre propietari i llogater aquí, perquè jo crec que és un dels exemples més clars de el diàleg que hi pot haver entre les dues parts, intentar de trobar un acord, jo puc posar una part, l'altra la poses tu, ens rebaixem una mica el preu del lloguer, quan al final la persona que està vivint en el pis és la que sap si és realment necessari o no posar un aire condicionat. Aquí, en aquest diàleg, també s'ha de confiar una mica, o s'ha d'intentar això, almenys intentar que amb el propietari confiar que puguis arribar a trobar una solució.
0: Sí,
3: amb l'immobiliari de pel mig, a vegades, també.
0: Sí, no, idealment, parlant, la gent s'hauria de poder entendre i hi hauria d'haver... és important també confiar en l'empatia, però ens passa una mica amb aquest problema com amb el del preu de l'habitatge. Pots tenir... que una situació en l'amo del teu pis és un tio superenrotllat, proper, que t'entén i no et puja el preu, o doncs diu, escolta, s'ha de posar aire condicionat aquí, o pots trobar amb algú que no vol fer res de res, pel motiu que sigui. I en aquests casos, és el que us deia abans, o canviem la normativa i garantim que

0: banda de la cèdula d'habilitabilitat hi ha d'haver algun tipus de garantia de confort tèrmic per llei, on ens trobarem amb que hi ha gent que, ja et dic, en plena onada de calor, el seu destí depèn de la sort, no? Això no pot ser.
1: L'hem escoltat el testimoni de l'Aina, que en aquest cas han dit ens deixeu posar l'aire, sí, però pagueu-ho vosaltres, i s'ha gastat 1.000 euros. Hi ha casos de propietaris que diuen no el posis.
2: I aleshores no es pot.
1: I aleshores no es pot posar. Sí. Sí, té el dret a dir-te, igual que no pengis un quadre.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que és una pregunta retòrica, perquè si no et deixen penjar quadres...
0: quadres sí que... No, quadres no t'ho pot impedir ningú. Quadres... No sé si t'ha passat, Anna,
1: no,
0: però...
1: No, a mi no. Pues, encara no.
0: Espero que no, perquè no, evidentment. Parlem però que no, sempre que de no canvis que ens parets, consideren... que toquen estructura. Aleshores, per
1: un
0: poder fer una instal·lació
1: sí.
0: d'aire condicionat, una instal·lació major, aleshores necessites l'acord, el permís... de la propietat.
1: Clar, i no el pots posar a la terrassa perquè és il·legal, és a dir, que sí. allà entra...
3: Clar, la instal·lació moltes vegades surt de l'espai del pis, diguéssim, exacte. Perquè si has de pujar la màquina clar. Fins a dalt del terrat perquè la normativa sí. Barcelona et permet a la façana,
0: sí, sí.
3: Això pot ser que et diguin, això no ho pots fer per molt que tu estiguis disposat clar. A pagar tota la instal·lació fins a dalt del terrat.
0: Clar. Però responent al que deies, Anna, és exactament això, que, o sigui, la resposta és no. Si el propietari no vol que et posis aire condicionat, encara que te'l paguis tu, no te'l pots posar.
1: Tant de bo l'article 47 serveixi per, si més no, ja revertir el no, és difícil, però com a mínim que s'obri aquest debat, com sí. deies, que s'ha obert a França o a Alemanya, què sí. anaves a dir?
0: No, que al final estem parlant de les mesures més urgents, allò que pots fer ara per mitigar el problema, però també hem de fer canvis molt més importants si realment ens volem protegir de la calor, que passen bàsicament per rehabilitar els edificis. Aquest és el més costós. Europa, en principi no, va destinar molts diners a fer aquest canvi, els fons Next Generation que havien de rehabilitar bona part del sistema d'habitatge. Això està passant a un ritme molt lent, però això ens ho diuen els arquitectes, la millor manera d'aïllar un habitatge i protegir-lo del fred i de la calor és aïllar-lo, o sigui, amb rehabilitació.
1: En dedicarem algun article 47. Que feliç que estic, que hagis tornat ja.
0: I jo de veure-us, a tots tres.
1: Moltes gràcies, ens retrobem d'aquí dues setmanes amb un nou article 47. I qui tingui un problema, Laura, ens recordem-nos sempre que ens poden escriure.
2: Sí, ens poden escriure per les xarxes socials de Ser Catalunya amb el seu problema de l'habitatge, que estarem encantats d'escoltar-les.
1: Palomera, gràcies.
0: Una abraçada.
1: Joan, què recollim del dia?
3: Ens situem a Manresa, hi ha consternació per un crim aquesta matinada en plena festa major de la ciutat. La víctima és un home de 45 anys, de Castellnou del Bages, jardiner, molt conegut en aquest poble, a Castellnou, que tenia dos fills. L'Ajuntament de Manresa, que és on ha succeït aquest crim, doncs ha decretat ja un dia de dol oficial i demà es recordarà aquest veí a les 12 del migdia a la plaça Major. I d'aquesta tarda hi ha un accident múltiple entre un camió petit i tres cotxes al Vendrell, a la P7. Hi ha 5 ferits, 3 d'ells lleus. Ara encara hi ha 2 quilòmetres de retenció en direcció a Tarragona, però ha estat un accident molt important en què ha arribat també l'helicòpter del SEM en aquesta autopista ara, però a poc a poc es va recuperar la normalitat. I demà al vespre s'han convocat concentracions a tots els ajuntaments d'Espanya per donar suport a Ceuta. Demà és el dia d'aquesta comunitat autònoma. És una iniciativa que a Catalunya té de moment només el suport del PP, d'alcaldes també com Xavier García Albiol. Avui que el govern espanyol ha aprovat un paquet de mesures urgents amb 300 milions d'euros que representa el 16% del PIB de Ceuta.
4: Queremos que genere ese punto de confianza y certidumbre hacia adelante. Este paquete, como he dicho, incluye medidas de apoyo económico, pero es más amplio. Incluye medidas de refuerzo de los servicios sociales, incluye medidas de refuerzo en el ámbito de la seguridad.
3: I tornant a Catalunya, queda una setmana exacta perquè comenci el curs escolar i el Departament d'Educació ha començat a reunir sindicats de professors. USTEC, però, assegura que la vaga dimarts que ve, inici de curs, es farà sí o sí, tot i aquestes negociacions.
5: De l'1 al 10, quantes probabilitats hi ha que es desconvoqui la vaga pel primer dia de curs?
6: 1. No, aquesta vaga tirarà endavant, no hi ha temps.
3: Això deia Iolanda Segura d'aquí a Catalunya. Els metges també han avisat avui que preparen vagues, que continuaran fent només les hores que els toca. D'aquí a poc més d'una hora ho ampliarem tot en aquest resum informatiu del dia que estrenem aquesta temporada. Ja ho sabeu, sempre just abans de la graderia. I deixa'm dir dues coses de l'exterior, sí? Perquè la notícia de la tarda és també que Alemanya ha acusat formalment a Rússia de ser l'autor, el responsable d'un atac amb drons explosius que hi va haver el 4 d'agost contra l'aeroport de Leipzig. Això ho ha anunciat el primer ministre d'Alemanya i ja han anunciat mesures contra Rússia, veurem quines són. I als Estats Units estan continuant les deliberacions del jurat popular d'un dels judicis més mediàtics, el cas Lindsey Clancy, aquesta mare acusada d'assassinar els seus tres fills. Són 9 dones i 3 homes al jurat popular que no s'ha posat d'acord en la primera deliberació i el jutge els ha dit que han de tornar-hi. Sobre la taula hi ha si ella era conscient del que va fer o ho va fer sota els efectes d'un trastorn mental, que és el que argumenta. La fiscalia posa en dubte que patís psicosi, però aquest jurat continua deliberant, per tant, està molt dividit.
1: Ana Valet, com estàs?
7: Què tal? Bona tarda.
1: Graderia del balcó. Què estàs? Atenta al mercat, perquè fins als 23.59... Poden passar coses?
7: Poden passar coses. Estem amb l'F5 a la redacció d'esports tota l'estona, clicant i buscant les últimes novetats, les últimes hores. Repassarem Barça, Espanyol, Girona, Sabadell, mercat internacional. Després el Bruno Alemany també tindrà un especial seguint doncs, tot aquest final de mercat i sobretot pendents en clau Barça de la sortida de Marc Casado, que segurament és aquest moviment que s'està estancant fins a última hora.
1: Perquè de fitxatge ja està amb Gabriel Jesús, no?
7: Ja serà l'últim. De fet, l'han presentat aquesta tarda. Escoltarem també les seves declaracions, perquè hi ha molts dubtes de com està físicament, però ell assegura que ha arribat per ajudar al Barça. I també tindrem una tertúlia molt especial. M'hem portat a les millors veus de la casa, Lluís Flaquer, Siquer Rodríguez, Albert Bermúdez. Amb ells analitzarem aquest tancament aquest de mercat de fitxatges. Per tant, ben acompanyada, arrencarem aquesta primera graderia del balcó de la temporada.
1: De luxe, vés a per l'F5. Corre, que t'he fet perdre temps. Fins ara.
7: Cap allà.
1: Carbo, com estàs?
8: La meva professió, l'F5, també s'utilitza molt, eh?
1: Ah, sí? Home, clar.
3: La mira noves
1: llenjonades. Què ha passat amb aquesta Isobara?
8: No, estacions automàtiques. Que ens donen, cada 10 segons ens donen dades i ens posem nerviosos.
1: Jo, si fos una romàntica, ara et diria mirant per la finestra, no? Com van evolucionar els cumulonimbus.
8: Això ja no es fa, ja no es mira per la finestra.
1: Ha fet a Barcelona un vent fort avui.
8: Sí. La marinada, que curiosament en els moments en què la calor ha estat més significativa, doncs al llarg de l'estiu, arran de costa no s'ha manifestat molt, però sí a la resta de Catalunya. Però bé, és aquest vent que bufa durant el dia i tant de bo bufés durant la nit, perquè faria molt més amable la calor a punts del litoral. Però és un vent que va associat al sol. Quan s'amaga el sol, desapareix, aguanta i aguantarà una mica més cap al sud de Lleida, interior de Tarragona. Allà la marinada pot bufar molt forta, fins als 70 km per hora en alguns moments, i es presenta el que veníem ja avisant d'ahir, doncs una situació de molta calor.
1: Una calda tremenda.
8: Sí, li podem posar el nom que vulguem, però sí, la situació és de temperatures com les més altes que hem tingut al llarg d'aquest estiu, que una cosa que ha caracteritzat l'estiu no han estat tant els extrems com la persistència de valors molt alts. Sí. I això, en això ens mantindrem. Però bé, a veure si batem algun rècord del mes de setembre.
1: Ja en tenim prou, el rècord de l'agost.
8: Sí, però bé, però la línia és aquesta, és la tendència. D'entrada, els núvols, que encara són abundants, de fet han estat més abundants fins i tot del que esperàvem, o com a mínim més gruixuts del que esperàvem, no suposen cap canvi de temps. Més enllà d'això, que s'està aproximant més aire càlid, i d'entrada aquesta pròxima nit, tot i que els núvols acabaran marxant, poc baixarà la temperatura. Dit d'una altra manera, de nou a la ciutat de Barcelona, com a molts punts del litoral, gran part de la nit s'estarà per sobre dels 25 graus, i quan baixi serà per poc. Sí, a l'interior i als Pirineus, sobretot cap a la Catalunya central i a les valls del Pirineu, demà al matí ambient una miqueta fresc, però després ens espera un dimecres assolellat, sense els núvols d'avui, i temperatures pujant més que avui. De mitjana seran 2 o 3 graus més altes, i això es traduirà en valors de 30 a 35 graus. Des de les valls del Pirineu fins a la línia de la costa, al prelitoral ja ens aproparem als 35, els superarem a l'interior, sobretot cap a la plana de l'Empordà i al Pla de Lleida, així com a l'interior de l'Ebre, però és que en dies posteriors la temperatura encara pujarà més. És molt probable que el màxim s'assoleixi entre divendres i dissabte amb màximes properes als 40 graus a diferents localitats de Catalunya.
1: Vaja, ho suportarem amb alegria. Gràcies, Carbó.
8: Amb alegria jo no, però vinga, fins demà.
1: Una abraçada, Antoni Suárez, des del control de so. Ara són les 7:29 d'aquest dimarts 1 de setembre. Joan, què ha de sonar?
3: The Weeknd.

0: Label Te Esfaie, Anna.
1: Quin bon rotllo.
0: Alias The Weeknd. Aquesta cançó és de les meves preferides, d'aquest artista, que és el tercer artista més oients mensuals de tot el món a Spotify. Té 115 milions de persones que cada mes l'escolten. Com l'audiència al balcó.
1: Tal qual, tal qual.
0: 115 milions.
1: El primer qui seria? Bruno Mars, per
0: exemple? Bruno Mars, el primer, efectivament. I el segon, Justin Bieber, i després ja ve ell. I si mirem l'artista més escoltat de tota la història de la plataforma, la Label Te Esfaie apareix en quarta posició, només per darrere de Taylor Swift, de Bad Bunny i de Drake. I aquest és l'artista, The Weeknd, que aquest vespre actua a l'Estadi Olímpic, ell és de Canadà, i d'aquí a res arribarà, doncs, a Montjuïc, en el que és una gira enorme, perquè, de fet, l'està fent des de l'any 2022, aquesta gira. És una gira que ha anat evolucionant i que, de fet, ja la va portar a Barcelona fa 3 anys, per tant, no és la primera vegada que presenta la seva música a la capital catalana. La gira es diu After Hours Till Dawn Tour i ha anat fent concerts contínuament, doncs, afegint música al seu catàleg, perquè en el concert de Barcelona, el darrer del 2023...
1: És a dir, va parint cançons i les va afegint.
0: Efectivament, el 2023 no havia publicat el seu darrer àlbum, que és el Hurry Up Tomorrow. En total són 3 àlbums que ell mateix, ja no hi hem parlat, havia explicat que serien la fi del seu alter ego
1: amb
0: The Weeknd com a tal, que a partir d'ara The Weeknd desapareix. The Weeknd ja no existeix.
1: Trobo tan arriscat això que fan.
0: Sí, veurem aviam si això s'acaba canviant o acaba evolucionant, però de moment
1: de
0: aquesta Monday és la intenció.
1: De Monday serà el segon, no?
0: De Monday.
1: Tot això és dir.
0: Bueno, ja la cosa és que vam començar a escoltar The Weeknd fa més o menys més d'una dècada i ara aquí t'explicaré una mica per què això del nom de The Weeknd. Aquesta cançó l'has escoltat moltíssim.
1: Però aquesta és antiga, ja,
0: Del 2015 és aquesta. I és una mica quan va començar, doncs, a fer-se un artista famós mundialment. I Can't Feel My Face. La cosa és que fa molt temps que ha anat circulant la resposta del propi The Weeknd en un post a les xarxes, a un fan, el 2013, que li deia el perquè del nom de The Weeknd. Quan tenia 17 anys, va deixar l'institut, va marxar de casa als pares, havia de ser només un cap de setmana i mai va tornar. I va decidir posar-se The Weeknd. Això ho va dir a Reddit, a un comentari el 2013.
1: Ara torno i no torno.
0: Ara torno, sí, se'm va comprar tabac i no va tornar mai a casa dels pares. No sé si encara l'esperen els pares. La cosa és que escriu The Weeknd sense la última E,
1: sí, ho he vist,
0: perquè hi ha un grup de Canadà que també es diu The Weeknd i per coses del copyright va decidir canviar-ho. En fi, anem a repassar més cançons perquè el 2015... no només amb aquestes cançons, amb aquesta que em filma i feix ho rebenta, sinó també hi ha aquesta altra que es diu Often. Often, baby, I can make that pussy rain. Often, often, often, girl, I do this. Aquest és l'àlbum Beauty Behind Madness. Després, un any després, fa un altre pas més amb aquesta cançó que és Starboy.

0: aquesta sí.
1: Em sona molt, moltíssim.
0: De fet, aquesta cançó és la quarta cançó més reproduïda de tota la història de Spotify.
1: Quin exitàs, no?
0: Starboy. Aquest home és molt fort, realment. Sí. És molt fort. Aquell àlbum, Starboy, que és, es diu com aquesta cançó, també té altres cançons amb milers de milions de reproduccions. Aquesta segur que et sona, també. I Feel It Coming. Després, al cap de 4 anys, arriba la primera part d'aquesta trilogia de la que hem parlat, que és l'àlbum After Hours. Allò sí que és un autèntic fenomen, Anna, que totes les cançons superen el milió de mils de reproduccions. Jo no sé com dir, mil milions de reproduccions? Sí. O és molt, mil milions de reproduccions? Mil milions, sí,
1: mil
0: sí, sí.
1: Mil milions,
0: sí.
1: És molt, eh?
0: Sí.
1: Ja ens corregiran, sí. Deixa, deixa.
0: Jo crec que sí, que és mil milions de reproduccions.
1: Jo em perdo amb aquestes quantitats.
0: Un milió de reproduccions, no, sí, sí. Mil milions de reproduccions.
1: Mil milions.
0: En aquest àlbum, ara no sé on estic ja.
1: Sí, quina pot ser aquesta cançó?
0: Quina pot ser? Perquè aquest àlbum, After Hours, és el que conté la cançó més reproduïda de tota la història de Spotify. Starboy és la quarta més reproduïda de tota la història. Doncs hi ha una cançó que és la que té més reproduccions de Spotify de tota la història. No en trobaràs cap més. Són 5.000 milions de reproduccions. Quina cançó ha de ser, Anna?
1: No tinc ni idea. Tira, tira.
0: Home, Blinding Lights.

0: sembla fort que aquesta
1: cançó sigui... És meravellosa,
0: aquesta
1: cançó, a mi m'agrada.
0: Que, per cert, també té la seva versió, que això no sé si li han sumat les reproduccions, la que té amb la Rosalía. Em sembla fort que Rosalía formi part de la cançó més reproduïda de tota la història de la, del món.
1: Em sembla fort, no tant com a tu, però sí.
0: És fort,
1: sí,
0: això.
1: Sí, sobretot perquè on seràs aquesta nit?
0: A l'Estadi Olímpic, efectivament. Davant de tot, davant de tot.
1: Correcte.
0: Aquell àlbum 2020, també, una cançó meravellosa. Save Your Tears. Que també, té la seva estrella convidada, que ens encanta, l'Ariana Grande. Jo rectifico, és aquesta la meva preferida de The Weeknd.
1: Ah,
0: aquesta
1: és una, és una meravella. Aquesta també m'encanta.
0: Que sí?
1: Sí.
0: Bueno, i a partir d'aquí, que això és l'àlbum més exitós del The Weeknd el 2020, i arriba dos anys després la segona part, que és el Down FM. Aquest concert
1: ara m'encantaria anar al
0: fort,
1: concert.
0: Que sí,
1: sí.
0: Que sí.
1: Bueno, els oients estan pensant el mateix.
0: Ens queda el Hurry Up Tomorrow, que és el tercer, l'últim, que ha arribat ara, amb col·laboracions amb Travis Scott, Florence and the Machine, Lana del Rey, o un artista que segurament no coneguis, però que és un raper que es diu Playboi Carti. Doncs aquest és l'artista convidat i que li farà de taloner aquesta nit. D'aquí a res a l'estadi, de fet, abans de les 9, veurem què passa. Jo volia llegir una mica de crítiques abans d'anar al concert, sense que em fessin spoilers, i el Carlos Marcos al País va fer-ne un de Madrid. I em vaig quedar una mica garratibat, una mica, ostres, una gallina d'aigua freda. El títol de la crítica és The Weeknd en Madrid, un bombardeo visual al que le falta alma.
1: Lo pitjor que es pot dir,
0: nos acostumbramos pronto al escenario apocalíptico que en un principio daba pavor y tornó en algo cómico de cartón piedra. Algo se queda por el camino, como la emotividad, el alma, los momentos para el recuerdo, la sensación que se celebraba algo vivo hasta imperfecto y no una representación con todo milimétricamente planeado.
1: És a dir, poca emoció.
0: Bueno, Anna, jo et diré una cosa. Jo tinc moltes ganes d'escoltar tots aquests èxits, de veure l'espectacle, perquè un espectacle, això està clar que és una mega producció, i segur que cantarem moltíssim.
1: Demà m'explica si li has trobat l'ànima o no.
0: Demà t'ho explicaré. Espero que Barcelona sigui diferent que Madrid.
1: Enjoy, Bofill.
0: Gràcies. Gràcies.

0: 7:40, torna els dimarts de ciberseguretat al balcó amb la nostra experta. És que no se'ns esgoten els temes, passin els anys, perquè ens tiben per terra, mar i aire, i la necessitem a ella. Selva Orejón, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bona tarda, com esteu?
0: La Selva és perit judicial especialitzada en identitat digital, reputació i ciberinvestigació, fundadora d'On Branding, i l'he vist bastant a les xarxes. Com ha anat l'estiu, Selva? Has pogut descansar?
1: Ui, tant, que he pogut descansar. Mira, els únics vídeos que han sortit publicat han estat d'aquells que estaven de l'històric, o com li diuen allò, imatges d'arxiu, i algun vídeo que, mira, m'ha donat per fer. Però han anat superbé, amb viatges, amb molt de descans, molt bé.
0: Molt bé. Sí. Selva, la crisi de Ceuta ha marcat l'agost polític, ara en parlarem amb en Jordi Mir, però ha tingut una derivada en matèria de ciberseguretat que ara m'ho explicava Claudio Matas. Com estàs?
2: Què tal? Bona tarda.
0: Que, Claudio, he de dir Javarot, Javarut?
2: Jo crec que és Javarut.
0: Javarut? Però... què és Javarut, o com es digui, Selva?
1: Javarut.
0: Javarut.
1: Per explicar una miqueta què és, aquí sempre hem de pensar que les coses no són com nosaltres creiem que podrien ser.
0: Sí?
1: Especialment no només en temes de ciberseguretat, sinó en general en relació amb, bueno, pues amb justament el que estaves dient, no? En si és una crisi, si no és una crisi, si té un origen polític, si té un origen d'activisme, si té a veure amb governs. Doncs en aquest cas, jo crec que el resum de tots els programes que hem fet fins ara es resumeix amb aquesta acció.
0: Però què és?
1: Perquè...
0: És un hacker? Un Alice Bechdelander de la vida?
1: No, que va. Aquí hem de pensar que és una operació de ciberintel·ligència i que està disfressat de hacktivisme. És complicat, eh? Perquè va aparèixer per primera vegada el 2025, si no recordo malament, i va començar a atacar interessos marroquins, com podia ser, doncs, jo què sé, des de la Seguretat Social marroquina, passant també per dades relacionades amb estructures policials i d'intel·ligència, i aquest mes d'agost, diguem que per la resta de la societat ha esdevingut a l'esfera pública, però no vol dir que fos la primera vegada que apareixia. I va aparèixer, doncs, amb 70.000 agents d'intel·ligència marroquins, que ens pot semblar molts, però no ho és tant, pel tipus de país i dels interessos que representa. I al final és important entendre que aquestes filtracions anteriors que tots ells havien fet, és a dir, primer hackets i després filtracions, s'han fet com un matxembrat i s'han construït el que se li diuen perfils de col·laboradors o perfils dels propis agents d'intel·ligència, que a partir d'aquí després ja s'ha fet públic. Ens ho hauríem d'imaginar, perquè els qui no hagin tingut accés a aquesta base de dades ho puguin plasmar gràficament en el seu cervell, seria com si tu tinguessis un perfil de LinkedIn, però posant-li també moltes dades familiars, moltes dades personals, de hobbies, de presència a diferents bases de dades que també són públiques, algunes altres que són privades, és a dir, un perfil sencer, no només de persona, sinó també dels seus familiars, amics i coneguts, és a dir, de les persones més al voltant d'aquests propis agents.
0: Això és molt bèstia.
1: Això és una barbaritat.
2: Són aquestes dades que estàs descrivint de 70.000 treballadors d'intel·ligència del Marroc.
0: I són dades certes.
1: Digue-li col·laboradors.
0: Dades certes. És a dir, però qui vol fer... És a dir, qui està al darrere? Hi ha un país?
1: Això és...
0: La pregunta del milió.
1: És molt interessant. A part de qui hi ha al darrere és que és el que es vol aconseguir. Que això és potser el més interessant, no?
0: Desestabilitzar el Marroc.
1: Mira... Podríem pensar en qualsevol atac d'aquestes característiques, el que es vol intentar és fer una demostració de força i una erosió de la pròpia confiança en els recursos de contra qui s'està atacant. Hi ha hagut moltíssimes sospites de si era Argèlia, de si era Rússia, de si era també personal intern del Marroc, que diguem que són contra el propi regne
0: règim,
1: de Marroc.
0: Sí.
1: Exacte, règim també. Bueno, règim sí, del propi regne, que són antimonàrquics.
0: Sí.
1: I al final és generar una confusió suficient com perquè l'adversari acabi dubtant de tot, no? Com el que ens ha passat a nosaltres a Espanya, no? Que s'ha atacat contra infraestructures crítiques, que s'està atacant contra universitats, contra hospitals, etc., per poder generar tot aquest atac de confiança contra les institucions i el que representa d'aquestes pròpies institucions. En general és, si tenim davant un enemic que està fora del nostre propi govern o si tenim algun traïdor que estigui a dintre. I això encara s'estan tirant diferents línies de...
0: Però ara que deies els objectius, no? aquest grup enorme de hackers, per dir-ho d'alguna manera, què demana? Mm. És a dir, vol que el govern marroquí faci què en relació a Ceuta, que em sembla que té relació amb Ceuta?
1: Bueno, té relació, però hem de pensar en quin moment passa. Sempre, sempre, sempre la geopolítica té la seva importància pel moment en el que està passant i què és el que pot estar, diguem que jugant a nivell d'aliances, no? Doncs si té més a veure amb el lideratge que hi ha a nivell regional magrebí, si és un tema més del Sàhara Occidental, si té més a veure amb aliances que són, per exemple, més a nivell internacional, no? Pel que dèiem de Rússia, sí. Si té més a veure amb l'energia, pel que dèiem d'Argèlia, si té més a veure contra les forces armades o si hi ha un tema ja de pressió i d'influència diplomàtica dels propis països que formen el continent africà.
0: A mi m'està semblant una pel·li de John Le Carré, no hi havia aquests hackers en èpoques de Le Carré, però vindria si això, no? Algú intentant esbrinar qui al darrere i què és el que volen i què aconseguiran realment.
1: Clar, i que no són accions que són aïllades, sinó que s'ha de fer tot un seguiment, tot el que són les diferents unitats i els diferents grups d'informació, de civil, policia nacional, evidentment el CNI, el CIFES, etc., han de fer aquest seguiment d'aquest tipus de grups que poden semblar subversius o no. I que no només passa en aquest cas contra Marroc, sinó que a temps real 24/7 està passant contra tots els diferents grups o governs o organitzacions.
0: El que està clar és que sentirem a parlar de Javarrut i els oients del balcó ja tenen aquest nom clavat al cap. Jo, hi ha un altre tema relacionat amb la IA, que és també costa d'entendre, perquè és esfereïdor. El Claudio s'hi ha passat una bona estona. Claudio, hauràs de fer un resum ràpid, perquè OpenAI va presentar fa un parell de dies el seu informe sobre l'atac d'una IA amb proves contra l'empresa de tecnologia Hugging Face, és a dir, una mena de revolució de la IA. Què seria, Claudio, molt resumidament?
2: Tot va començar com una avaluació innocent de la capacitat de 1.200 agents de la IA, cadascú. Imagineu-vos un entorn digital on 1.200 unitats de IA estan aïllades amb la missió de fer una prova de capacitats de ciberseguretat. Cadascuna té una missió, fer una petita tasca.
0: Val.
2: Una d'aquestes IAs arriba a la conclusió, això explica OpenAI en el seu informe publicat fa 3 dies.
0: Que diguis que una IA ja arriba a la conclusió...
2: Una d'aquestes IAs arriba a la conclusió de que el que li han demanat és impossible fer-ho legítimament. Pels cànons legals.
0: Sí.
2: Llavors, troba un sistema per crear una cartellera on explicar el seu problema a les altres illes que estan tancades cadascuna en una habitació.
0: Sí.
2: I generen, les altres llegeixen el problema que té, arriba una sèrie de conclusions, són capaces de fer enginyeria inversa del que ha dissenyat OpenAI per tancar-les.
0: I surten, diríem, de l'habitació.
2: I organitzen un atac entre totes per complir la missió, però totes juntes, col·laborant i generant un atac amb 700 agents d'IA digital, escapen cadascú de la seva cel·la digital i ataquen Hugging Face, que és una petita empresa d'IA que veu com d'un dia cap a l'altre li han entrat als seus sistemes fins al fons, fins la cuina.
0: Claudio, que ben explicat, t'aplaudeixo. Selva, això ja torna a ser una pel·li de ciència-ficció, però és real. No sé quines conseqüències pot tenir. És a dir, utilitzava, per explicar-ho, prenen decisions o... Això?
1: Sí.
2: Col·laboren
0: exacte. I salien.
1: Mira, jo us diré una cosa. Jo estava tenint una conversa molt seriosa amb un company, no d'on branding, sinó amb un company de professió, amb el que col·laborem moltíssim, i els dos vam arribar a la mateixa conclusió, i és que la nostra feina, a dia d'avui, està absolutament en risc en aquest sentit. És a dir, si nosaltres ja no som capaços de poder controlar què és el que estan executant les màquines de les quals nosaltres ens estem, o sigui, en les quals nosaltres ens estem recolzant, perquè això, qui t'ho asseguri, us estarà mentint, doncs estem davant d'un panorama que, com molt bé estava explicant el Claudi, està fent que es prenguin decisions en base a conclusions que s'estan extraient saltant-se part dels codis amb els quals s'ha estat generant la pròpia IA. No sé si m'estic explicant bé.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que...
2: Sí,
1: clar, que tu la pots programar...
2: Entre les conclusions que explica l'informe és que fan... la IA va aconseguir fer spoofing, com aquests SMS que n'han parlat tantes vegades, que es fan passar pel nostre banc.
0: Sí, que ens
2: doncs,
0: recolen.
2: Ells feien spoofing al sistema de control i d'avaluació d'OpenAI. Deien, hem fet tal tasca, la tasca 1, que és treure el gosset a passejar, però aquest missatge era fals, perquè en realitat havien fet ser estrec al drac i llança foc sobre tota la ciutat.
0: Havien, clar, una cortina de fum amb el gosset i per darrere, o sigui, podrien els agents digitals aquests decidir atacar un banc, per exemple, i provocar danys tangibles a l'economia real?
1: Sí, clar, sí, per això és molt important no només el que s'estigui controlant quin és el tipus d'agressió que s'està intentant fer, com de l'altra banda, el que són els blue teams que estan dintre de les diferents empreses del món, no? Doncs estan en els apartats de ciberseguretat i d'intel·ligència, han de ser molt bons en la seva defensa. Per tant, aquí hem de pensar que els dolents poden tenir ja una part que és molt més autònoma. Aquesta tarda estava amb la Melania, que és una companya de feina, en aquest cas està amb un branding, està al despatx, i jo li estava dient, dic, hòstia, és que no sé si connectar aquesta API, és a dir, és com si jo piqués a la porta d'una aplicació per connectar-me-la amb el nostre ChatGPT, perquè i si passa el mateix que acabem de dir ara? És que jo li estic deixant la porta oberta i em deia ja, però no li estàs
0: Selva,
1: donant
0: no
1: privilegis d'escriptura.
0: Això. O sigui, quan la Selva té dubtes, diu, i si ara no sé si connectar-ne o no, imagina't la resta dels oients
1: Però...
0: ja ens agafa el cangueli absolut. O sigui que...
1: És que jo crec que aquesta part de... no vull dir-li por, però com aquesta part de cura no l'hem de perdre mai. No vol dir que ens quedem aturats i que no utilitzem les eines que estiguin al nostre abast, sinó que diguem, un moment, que a veure, si això està passant a nivell d'empreses multinacionals, conyo, qualsevol de nosaltres té menys recursos, ja no et dic econòmics, sinó tecnològics i de coneixement, com per tocar el botó amb una miqueta més de cura i, ojito, amb quin servidor ens estem connectant.
0: Selva Orejón, que tornarem amb tu aviat, que els dimarts, no, com dèiem, no se'ns acaben els temes i se'ns ha quedat el tema de WhatsApp, que estan confirmats, però ho farem aviat.
1: Anna, només digue'ls, si us plau, que actualitzin a l'última versió de WhatsApp i del sistema operatiu de iOS. Ja està.
0: Importantíssim. Espera que no et truquem el dimarts que ve, que a mi això em preocupa moltíssim. Actualitzeu les versions. Gràcies, Selva Orejón. Una abraçada.
1: A vosaltres. Bona tarda. Adéu-siau.
3: Al balcó. Si pongo a mi dinero a trabajar para mí, ¿me pedirá vacaciones cuando llegue el verano? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus fondos de inversión invierte de forma sencilla y personalizada, con la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja a tu favor. Vamos donde vas, Mapfre, tu referente en planificación financiera.
4: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
5: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
6: Ser Catalunya, Barcelona.
7: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
8: Tots els nostres continguts.
7: Som a tot arreu. Som al teu costat.
8: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
7: Tot això passa aquí.
9: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
10: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm cos meu, una història de Caral Riera amb Mireia Aixalà, Anabel Castan i Àfrica Alonso. Un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, premi revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Tiana Roig i Albert Baró.
9: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
11: Posa't a caminar. Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

0: 7:59. Jordi, Mir, Salvador Massip, com esteu?
1: Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Gal.
0: Quines ganes tenia jo de Ciència i Connexions. Us heu enyorat, Jordi i Salvador?
3: Molt.
4: Jo sí, molt.
0: Però que ràpids heu sigut en dir molt. Us ha sortit el cor.
2: Va, clar. No l'estiu pensant en el moment de tornar.
0: Jo és que cada... Què digues, Mir?
1: No, que no sé, podríem fer una ficció i... Les vacances estan molt bé i jo m'ho perds molt bé, però...
0: Et feies els temes a sobre, digue-ho.
1: No, però sí, per mi un dels bons objectius de les vacances és de fer aprenentatges que després apliquis a la teva vida, que no són pròpiament les vacances, no? I crec que, almenys particularment, les meves tardes al balcó són una mica de vacances. No?
0: Ostres, millor lògic possible. això està molt bé. És que jo em capbussava els diaris i pensava... Ara en Massip està retallant això per tenir-ho. El de retallar queda tan antic, no? Perquè hi ha ningú... Exacte. I deia, i en Mira està a tope també. Mira, ja em va enviar aquesta cançó que està sonant, d'en Drexler, fa dies ja. Pero tú tampoco. És Movimiento, i és que clar, és que va perfecte per parlar de Ceuta. Jo tenia tantes ganes d'abordar el tema amb tu, Mir, perquè no sé per on començaràs, perquè hi ha tant a dir, i m'interessa tant la teva mirada.
1: Clar, jo vaig escoltar aquesta cançó en un moment de l'estiu, sense buscar-la, una mica, diem, per atzar. En aquell moment no estàvem amb l'episodi que ara coneixem, però em va semblar que era una cançó que ens havia de fer pensar moltes coses. A mi Jorge Drexler és un cantant que no sé si m'agrada com a cantant o per les seves lletres o algunes de les seves reflexions, no ho sé. O sigui, tampoc no sóc un entès la música, a diferència
0: però la
1: del
0: lletra
1: Joan,
0: ho diu
1: del
0: tot,
1: Salvador.
0: No?
1: I la lletra em sembla molt potent i aquesta tornada de jo no soy de aquí,
0: però
1: tu tampoco, que ha dit
0: de
1: avui...
0: De todos lados un poco.
1: Que és com molt provocativa, perquè jo crec que des de fa un temps està com molt assentada una lògica en la política catalana, i no només en la política catalana, de hi ha uns que són d'aquí i uns que no són d'aquí. Per exemple, Donald Trump, diguem així, al final de la temporada passada aquest estiu, una de les seves lluites és per poder treure les nacionalitats a les persones que neixen als Estats Units, però que els seus progenitors, pares i mares, no tenen la nacionalitat dels Estats Units. No? És a dir, no, tu has nascut aquí, però... I aquestes disputes ens les trobem a tot arreu i estan presents en moltes de les... dels conflictes que tenim, no? I llavors, aquesta idea que formula poèticament de jo no soy d'aquí, però tu tampoc... És que si pensem d'on venim...
0: Jo somos una espècie en viatge, això també m'agrada molt.
1: Clar, algú dirà, però això en el fons són lletres boniques, bla, bla, poètica, però n'hi hauria
0: walk,
1: prou.
0: No, ara dirien walk, no?
1: Aquest matí ja en algunes tertúlies he sentit parlar molt de bo, sí. Bueno, ja han tornat de vacances. Dius, no. Però dius, només cal, si tenim la sort de poder parlar amb avantpassats nostres o poder i saber que la major part de gent que nosaltres avui som aquí venim de gent que no era aquí abans. Que potser van venir de la Catalunya Nord, que és França, però que Catalunya no ha existit al llarg de la història i ens hem format de gent que ve de llocs molt diferents, no? Llavors aquesta qüestió, i això val per aquí i val per tot arreu, no? Llavors aquesta disputa identitària entre el que són d'aquí i els que té una voluntat excloent, i ho estem veient en el cas de Ceuta, passa per sobre del que serien les necessitats humanes bàsiques que estaria bé que tota persona tingués garantida, no? I jo crec que és un dels problemes que estem... Per mi, el principal problema que estem vivint a Ceuta, no? Amb la Selma Orejón parlàveu de qüestions de ciberseguretat molt importants. Els diaris d'avui van plens sobre el paper
0: Pedro
1: del
0: Pedro Sánchez,
1: rei,
0: no? A més, no? Que amb l'entrevista d'ahir de l'Aymar Bretos a l'Hoy por Hoy, clar, les conseqüències polítiques, clar, però tu...
1: Però la qüestió és que fa un mes d'aquesta arribada multitudinària i un mes després tenim a molta gent, homes, dones, nens, nenes, que estan vivint al carrer. que no tenen l'alimentació, que quan la Creu Roja intenta donar-los alimentació es troba amb veïns i veïnes de Ceuta que intenten impedir-ho, que hi ha alguns que són capaços fins i tot d'anar-los i cremar els 4 cartons que tenen o una tovallola que poden tenir per dormir. I la qüestió essencial és com garantim allò bàsic per a les persones, no? I aquesta crisi humanitària, diguem, el que no ens pot evitar, no? Que fem és pensar en com donem aquesta resposta. I que un mes després la disputa política tingui a veure amb qui governa, com governa, què m'interessa a mi, i no estiguem fent això, doncs em sembla que és extremadament perillós com a societat. I no només això, sinó que estem justificant que hi hagi gent que pugui agredir-los, que pugui tirar-los pedres, que pugui cremar-se les poques coses que tinguin, que els persegueixi, que no deixi que se'ls alimenti. Mm. Això em sembla...
0: Jo quan llegia, que ara deies crisi humanitària, no? que s'ha dit molt crisi migratòria, he pensat molt en les paraules, tu que afines tan bé, deu haver indignat molt del vocabulari que s'ha utilitzat.
1: A mi m'ha preocupat molt que hi hagués una coincidència, fins i tot entre partits que estan, diguem-ho així, normalment molt enfrontats, en dir, per exemple, des de l'inici, que aquí havia quedat vulnerada la frontera, no? Llavors, la integritat territorial d'Espanya...
0: La paraula invasió.
1: Llavors, tractar aquestes persones com a invasores, quan el que estan fent és fugir per cames o buscar una solució a la seva vida, crec que és una estratègia que a més, això podria ser accidental en un primer moment, perquè tots a vegades podem expressar-nos d'una manera que després pensem que és inadequada i ho corregim, però quan insistim en aquesta idea, i per exemple fa pocs dies José María Aznar va estar allà i en la seva intervenció no va fer cap referència a les condicions de les persones migrants, va ser tot relacionat amb la integritat de la nació, defensar la nació de les persones que l'han envaït, i d'alguna manera establir, diguem-ho així, un escenari, un imaginari, en què això et permet fer amb aquelles persones invasores qualsevol cosa, no? Perquè si alguna persona entra a casa teva, doncs tu estàs legitimat a atacar-la, a disparar-la, a expulsar-la, diguem, de mala manera, i dius, però no estem parlant d'això, no és algú que ha entrat a casa teva per robar-te, per segrestar-te, per violar-te, que són coses que ens diuen que faran.
0: Això és el que t'anava a dir, això és el que s'està...
1: Si no, són persones dient que estan buscant una solució, i quan ara, per exemple, es parla molt de la violència sexual que s'està vivint, amb la boca molt petita, o directament no s'explica que qui està patint essencialment aquestes violències són algunes de les persones que han arribat. I com a mínim,
0: menors,
1: les persones identificades fins ara, entre les persones identificades hi ha persones d'origen migrant com a causants de les violacions o de les agressions, sí, hi ha persones espanyoles, hi ha una persona belga, llavors aquesta voluntat de crear uns altres perversos, demoníacs, que venen a acabar amb el teu país, que et permet després de tu fer coses que una part de la població no voldria que fessis, però si tu li generes aquesta por i li generes aquest imaginari, segurament acceptarà que les facis, va en contra de la realitat, per una banda, i va en contra del que hauria de ser essencial des de que vam decidir que les persones, només per ser persones, tenen uns drets que hauríem de garantir.
0: Deixa'm preguntar-li, Massip, allà, com tema de vocabulari, com s'ha explicat, perquè ha arribat segur allà a les notícies?
2: Sí, però és un tema que evidentment toca menys de prop, perquè com que queda molt lluny, passa al sud, el que passa al sud d'Europa és una crisi migratòria amb poca, diguem, rellevància. Toca potser una mica tangencialment quan es treu el tema de dir, clar, això deixa de ser una herència postcolonialista, Ceuta i Melilla, perquè llavors toca també Gibraltar, que és un tema que els anglesos sí que la tenen més clar. Però sí que això crec que entra dintre d'aquest debat més ampli que aprofiten personatges com el Nigel Farage aquí, com el Donald Trump a Estats Units, com tota l'extrema dreta a Europa, de posar, com dèiem, aquesta idea, no?, de que ens ataquen, ens envaeixen, és un tema de defensa i de fronteres. Jo crec que pot tirar-ho cap al meu terreny, cap al costat científico-mèdic. Si veieu el tipus de llenguatge que s'ha utilitzat amb el tema de les infeccions, del perill possible de que portin contagi de malalties infeccioses, mai ha sigut preocupant-se per la salut dels nens migrants o de les persones que han arribat. És perquè no ens contagin a nosaltres, nosaltres. Totalment. O sigui, són els de fora que ens porten les malalties. Hi ha una crisi, com bé deia el Jordi, una crisi humanitària molt important en aquest moment, i els primers afectats no són la gent de Ceuta, sinó són els pobres que han intentat entrar a Ceuta i que estan en aquests moments en unes condicions infrahumanes que es presta, doncs, efectivament, a que hi hagi infeccions, a que hi hagi pandèmies, plagues, el que sigui en aquest lloc, i que després passi a la població de Ceuta, d'acord, però els primers afectats són ells. Per tant, el llenguatge hauria de ser una mica més realista en el fet de que tots som humans en diferents situacions, però tots tenim un dret a que es preocupi per nosaltres la nostra salut i el nostre benestar.
1: El Salvador ens corregirà, però això va insistir molt Núñez Feijóo, que proposava que es confinessin, però clar, el que ens han dit els especialistes, la gent tècnica, això és que algunes d'aquestes malalties que es poden desenvolupar són precisament per les condicions en les que estan vivint.
0: No que les portin, sinó que les adquireixen de la insalubritat que viuen.
1: I llavors la qüestió és que aquestes malalties estem contribuint a causar-la nosaltres amb el tracte que els estem donant. I, en canvi, determinats discursos, el que ven a dir, no, vigileu, perquè ens violaran, ens portaran malalties, vulneren, diguem-ho així, la integritat territorial de la nostra nació, i dius, segur que és aquesta la realitat de la que estem parlant, o aquest és un imaginari que busca una altra cosa?
0: Connectat a dimecres. Dimecres hi ha també l'alcalde de Badalona, ha convocat manifestació, és el dia de Ceuta, hi haurà diferents manifestacions. Avui les xarxes estan incendiades per un homicidi que hi ha hagut a Manresa. Tot això, al final, està escalfant una olla molt perillosa.
1: Sí, jo crec que algú pot pensar, bé, aquestes persones que estan parlant per la ràdio aquí tenen simpatia per les persones migrants, està molt bé, això és tenen bones intencions, bon cor, però, per exemple, l'episodi que està passant aquesta tarda i que no el teníem previst per parlar-lo avui, però que és una connexió que hem de fer, no?, diguem, un assassinat que hi ha hagut aquesta matinada a Manresa i que presumptament hi ha dos menors que podrien ser les persones responsable, està generant una gran quantitat de missatges d'odi a les xarxes i fins i tot atacs personals també contra persones de Manresa i de la comarca que estan intentant demanar una cosa tan senzilla com no confondre el que pugui haver fet una persona o dues persones amb el que és tota la comunitat, perquè aquesta és una pràctica també que hauríem de tenir molt ben identificada, no?, i entendre que és una pràctica que és molt nociva. A vegades la podem fer involuntàriament, però en moltes ocasions qui la fa voluntàriament, no? És a dir, aquesta confusió del que pot haver fet una altra una persona pel que fan totes les persones, no? I m'ha agradat molt una intervenció que ha tingut un activista veïnal de Ceuta, que quan li preguntaven per la inseguretat que podien estar tenint les dones davant d'aquest episodi...
0: Ahir la nit, amb Hora 25, amb el sastre.
1: Exacte, i ell deia, bueno...
0: Mustafa.
1: Potser el que està passant és que hi ha més homes, i això genera més violència, perquè, clar, és que són els homes els responsables de moltes de les violències masclistes, però no necessàriament els homes migrants. Per tant, aquesta idea de convertir un col·lectiu, sigui el que sigui, amb els responsables dels nostres mals, i dir, bé, veieu com el que ha passat aquí a Manresa és una mostra de que totes les persones migrants venen aquí a matar-nos, diu, bueno, si malauradament, per desgràcia, ha hagut aquest episodi, haurem d'entendre què ha passat, haurem de saber quines són les circumstàncies, qui és el responsable, però saber que això no pot culpabilitzar el conjunt d'aquest col·lectiu que tu estàs construint.
0: Connexió indispensable. I tens un antídot. Aquest llibre em sona antídot. Està publicat ja?
1: Aquest llibre acaba de sortir, crec que el presenten dilluns, i em sembla que serà una lectura imprescindible. A més, una lectura que té un element també que em fa connectar amb un dels bons propòsits que teniu per aquesta nova temporada, que és una tertúlia amb persones migrants.
0: Mirada, sí.
1: Perquè el que han fet el Joao França i la Sonia Calvo, que són dos periodistes amb una llarga trajectòria per lo joves que són, el Joao més antropòleg, que està fent una tesi doctoral, ha fet un llibre que porta per títol I tu d'on ets? Veus d'un país
0: boníssim
1: divers.
0: Boníssim el títol.
1: En què han entrevistat a un conjunt de persones que totes elles tenen o han vingut d'altres països en aquest, o tenen vincles, diguem-ho així, amb el que són els processos migratoris, i que són bones coneixedores, per primera persona i més com a especialistes d'aquesta realitat. I em sembla imprescindible perquè, un, ens porta aquelles veus que no acostumem a escoltar. Es parla molt de les migracions, molt de les persones migrants i molt poc amb les persones migrants, i això ho canvia tot quan obrim la perspectiva, no? I per altra banda ens planteja reflexions molt profundes i molt necessàries per entendre on som i on estaria bé que fóssim. Algunes veus més optimistes, altres potser no tant, però molts elements que ens poden ajudar. I jo crec que en un escenari com el que vindrà els propers mesos, que té l'horitzó de les eleccions municipals, i això serà un element molt, molt rellevant, la migració, les migracions i aquest tipus de discursos estaran molt presents, i està bé que tinguem eines per poder tenir un bon debat amb totes les veus necessàries per tractar tots aquells elements que són
0: imprescindibles. El portaré en alguna d'aquestes tertúlies. I tu d'on ets?
1: Publicat per Pagès Editors, un projecte del Joao França i la Sònia Calvo.
0: Molt interessant. Massip, que us hem posat el dimarts perquè tingueu més temps, i ara el Massip em dirà, no ho estic notant això, no ho estic notant amb la ciència. Jo crec que hem de començar per la píndola de l'exercici. Ja s'estan fent proves amb aquest nou medicament experimental que fa creure al nostre organisme que està fent exercici intens i redueix la gana. N'havíem apuntat un dia, jo crec que n'havíem fet una pinzellada, és a dir, que serà una mica l'Ozempic dels que odien anar al gimnàs.
2: Us agrada això, després de vacances,
0: sí.
2: A més a més.
0: Quin titular, a més,
2: amb sobrepès i tal. Doncs sí, és un titular una mica

0: Yes, perquè a l'Ozempic el que passa és que quan et prens aquest tipus de fàrmacs, d'aquesta família de fàrmacs, una de les coses que passa és que perds pes, però també perds múscul.
1: Val.
0: Això és una cosa que té problemes no tan sols estètics, sinó de salut. Mm. Això seria una manera de que el cos creiés que està fent exercici, perdés la gana i no perdés el múscul, que seria una millora sobre el que tenim amb l'Ozempic.
1: I com es fa químicament? És a dir, t'allibera el cos el mateix que t'allibera quan estàs fent exercici?
0: Exactament, és una mica enganyar-lo de la mateixa manera que fa l'Ozempic, en aquest cas, jugant amb les hormones que s'alliberen just després de l'exercici. Fan doncs, que hi ha una hormona que és la leptina que s'allibera durant un temps curt i fa doncs, que perdis una mica la gana després d'un exercici intens. En aquest cas, aquest fàrmac el que fa seria perllongar la vida d'aquesta leptina a la sang i faria doncs, que el cos creiés doncs, que ja té prou menjar, el múscul no el tocaria i, a més, sembla que no tindria tants problemes intestinals gàstrics, que és el que dona també l'Ozempic, per tant, clar, podria tenir una millora.
1: Però jo imagino un metge que sempre suggerirà que és millor fer exercici que fer això.
0: 100%, evidentment.
1: Perquè èticament, per això, només... jo no sé si estic veient... Jo miro sempre les celles d'en Mir, de com s'ajunten, de dient això, però imagino que també és per gent que no pot moure's massa.
0: Sí, a veure, tornem amb el mateix, i l'Ozempic hauria de ser el mateix. L'Ozempic és un fàrmac molt potent i molt poderós i molt útil per persones que tenen problemes. En principi no és per la població general. Si tu fent una mica de dieta sana, que és el que hauríem de fer tots, ja controles el pes, no et prenguis una pastilla. El mateix amb l'exercici. L'exercici té més beneficis més enllà de perdre pes. Té una sèrie de substàncies, fa una sèrie d'efectes al cos que va més enllà de perdre pes i que és important. Per tant, això hauria de ser, com bé dius, només en casos concrets en els quals no funcionen les altres coses.
1: Clar, estic pensant en la farmacèutica. Que sí. Tingui això, és a dir, ja pot estar reservant viatges a Honolulu d'aquí fins a l'eternitat.
0: Clar, per molt que diguem nosaltres, al final s'usarà de la mateixa manera que s'usa l'Ozempic, que és d'una forma errònia, que és, per exemple, em sobra amb 5 quilets, vaig a prendre amb l'Ozempic. No és la idea d'aquest fàrmac i no substitueix realment el que és tenir una dieta equilibrada i un exercici moderat, constant, que és el que hauríem de fer tots.
1: Mir, manifesta't.
2: No, jo a favor d'aquest... No té cap element contraproduent que s'hagi...
1: Clar, contraindicació...
0: En principi, no, aquest ha sigut el primer estudi que s'ha fet, la notícia és això, que s'ha fet, presenten els resultats del primer estudi preliminar i demostra que no té cap efecte secundari ni tan sols aquests lleus que té a l'Ozempic, la qual cosa és prometedora, i passem doncs, a la segona fase, que és veure si realment fa que perdis pes o no i realment manté el múscul, que és el que es vol fer.
1: L'altra bona notícia, Salvador, tenim els resultats d'una nova vacuna terapèutica per lluitar contra el melanoma, el càncer de pell. Ara que ens hem passat, tu em vas dir abans d'acabar les vacances, no, de començar-les, protegeix-te bé.
0: Sí.
1: M'ha fet gràcia, dic, mira, que importantíssima aquesta vacuna. Què vol dir una vacuna terapèutica?
0: No, i això sí que realment, aquesta sí que és revolucionària i això ja ho tenim en principi ja. A veure, abans de començar, això és una notícia que, una nota de premsa que ha donat la Merck, que és la companyia que està fent aquesta vacuna. Per tant, encara no tenim totes les dates.
1: Val.
0: Les publicaran aviat, diuen. Evidentment, segurament no seran tan bones com diuen les companyies, perquè sempre ja sabeu que les farmacèutiques inflen els resultats, però el que sembla cap a on va això és important per diversos motius. Va cap a, la primera aplicació d'una vacuna terapèutica pel melanoma. Què vol dir terapèutica, com preguntaves? Estem més acostumats al concepte de vacuna com a un fàrmac que frena les malalties,
1: sí,
0: o evita les infeccions. Això seria al revés. Un cop, en aquest cas, tens el melanoma ja, o sigui, no preveu el melanoma, sinó que un cop el tens, el que fa és activar el sistema immune, com faria una vacuna, perquè lluiti contra aquest melanoma. És a dir, és més un tractament que no una prevenció.
1: I va també estar fet amb RNA, com la de la Covid, sí, per entendre.
0: I aquesta és la segona cosa important. Seria la primera vacuna d'aquesta mena que aprofita aquesta tecnologia que vam desenvolupar durant la Covid. Les vacunes de la Covid van ser un gran avenç científic, vam aconseguir fer vacunes a tota Castanya, i això va ser molt important, però ja vam dir llavors, un dels efectes secundaris, diguéssim, d'aquest sprint que vam fer, va ser que havíem posat a punt una tecnologia que es podia utilitzar per moltes coses. Exemple, aquesta vacuna terapèutica que utilitza el mateix concepte d'injectar trossets d'ARN per fabricar, en aquest cas, proteïnes, en el cas de la Covid, fabricant proteïnes del virus, en aquest cas, fabricant unes proteïnes que es detecten en el càncer i el sistema immune s'activa per reconèixer les cèl·lules que tenen aquestes proteïnes. I aquí ve una altra cosa molt important, que això és també totalment nou. És el primer cas també d'un fàrmac que està fet a mida dels pacients. És a dir, cada pacient tindria el seu fàrmac,

0: vacuna concreta feta a partir de les proteïnes que hi té el seu càncer. Això és molt revolucionari, és el concepte aquest de la medicina de precisió o medicina personalitzada, que ja s'està fent, però portada a l'extrem, perquè no hi hauria dues vacunes iguals. El que funciona això, tal com ho han fet amb aquesta prova clínica, és agafar el càncer de la persona, el treus, una mostra, estudies quins... quines mutacions té aquest càncer, quines coses hi ha que són diferents, esculls algunes proteïnes concretes que són úniques per aquestes cèl·lules del càncer, per aquest pacient i per aquestes cèl·lules, i llavors generes amb aquest ARN una vacuna específica per aquest càncer. És més personalitzat impossible.
1: Hem dit melanoma, però està oberta aquesta vacuna, vacunes terapèutiques a altres tipus de càncer? Rem, en 10 segons?
0: Si això funciona així, tenim la porta oberta per fer el que sigui. Ara, atenció, això segurament serà molt car, perquè això que us he explicat és un procés que no és senzill.
1: Ja arriben, Mir. Mir, què dius abans d'acabar?
2: Imaginava que seria molt car, però clar, la pregunta clau és, des del desconeixement, és clar, això que s'està aconseguint per aquest càncer, tu veus que pot ser viable per alguns altres?
0: En principi, sí. El melanoma és un càncer que és bastant peculiar, és molt agressiu, és un dels més agressius que hi ha, però també, sí, si es tracta, es pot controlar bé. Per tant, hauríem de veure quants més es podria beneficiar. En principi, jo crec que sí, obre la porta a vacunes terapèutiques personalitzades amb ARN i contra tot tipus de càncers. Doncs, molt cara, segurament, i que ja veurem
1: com seguirem parlant. Mir Massip, contenta que estigueu els dimarts. M'ha agradat els dimarts. Ara m'aniria de cap de setmana perquè venia divendres. No, queden 3 dies i ens aguantarem. Ara arriben 2 minuts l'Andrea Villoria per explicar el dia en 5 minuts. Després tenim la graderia del balcó amb l'Anna Palet. 2 minuts i comencem.
3: El balcó.
4: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
5: Tú y todo el mundo tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
6: Hay cosas que merecen toda tu atención. Tu familia, tus amigos, tu tiempo. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa. Fibra por 27 euros y ahora añade Movistar Plus por 6 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
7: Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
8: ¿Tantas ganas tienes de rutina?
7: Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
8: Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
9: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
10: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué la familia puede ser refugio y conflicto al mismo tiempo? ¿Y por qué seguimos llamando vejez a una etapa que cada vez se parece menos a lo que era?
12: Cadena Ser presenta el bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra, con Wyoming, Ana Belén, Mariola Urrea, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncín, Jesús Ruiz Mantilla y Manuel Delgado, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es, con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
13: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
5: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
13: ¡Qué buen servicio!
5: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
14: És dimarts 1 de setembre i aquestes són les notícies de Catalunya.
15: A la Ser i Ser Catalunya, el dia en 5 minuts.
14: El sindicat de professors USTEC assegura que sí o sí hi haurà vaga de mestres el primer dia de curs. Ho ha dit la seva portaveu aquí a Ser Catalunya.
16: Aquesta vaga tirarà endavant, no? Hi ha temps de que ara la conselleria no ens vindrà ara amb una proposta que faci que es desencalli aquesta vaga. La vaga al final és una mostra que el malestar encara està molt present.
14: USTEC reclama 15.000 nous professors, una xifra inassumible, tenint en compte que aquest any han entrat 1.800 nous mestres. Tot i així, a la Conselleria d'Educació han tornat les reunions amb els sindicats en les que el govern insisteix a demanar realisme. Sílvia Pané, que és la consellera portaveu.
16: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem, però anem en la bona direcció, pensem que aquí hi ha una via per avançar.
14: Els que han parat avui són els bibliotecaris de Barcelona, que porten mesos en vaga reclamant millores. I el següent seran els metges, que vaticinen un any calent a la sanitat pública.
3: Jo diria que estem en la fase d'escac i mat. És ara o mai.
14: Després de les vacances d'estiu, els facultatius reprendran les protestes amb vagues incloses. Susana Ruiz.
17: Els metges acusen el Departament de Salut de no fer res mentre la sanitat pública es deteriora dia a dia. Els propers mesos, els facultatius intensificaran les protestes fins al punt de fer el sistema ingovernable. Ho ha explicat el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, en declaracions a SER Catalunya.
18: Ingovernable perquè les llistes d'espera se'ls menjaran amb patates.
17: La setmana vinent, en una reunió a Madrid amb altres sindicats de l'Estat, anunciaran el nou calendari de mobilització.
14: I encara un conflicte laboral més que us estem explicant avui aquí a SER Catalunya. Inspecció de Treball ha obert un expedient a Glovo per fer treballar els seus repartidors al carrer en plena onada de calor. És una informació de l'Oriol Soler.
19: El 8 de juliol, segons consta l'expedient obert per la Inspecció del Treball, Glovo va seguir amb la seva activitat malgrat l'avís de calor extrema del Meteocat, amb temperatures que van superar els 40 graus aquell dia a Barcelona. No va ser fins una setmana després, el 15 de juliol, ja amb una denúncia dels sindicats feta davant l'autoritat laboral, quan l'empresa de les motxilles grogues va enviar a tots els seus repartidors un protocol pels episodis d'altes temperatures.
20: Este protocolo fue hecho a posteriori de que nosotros denunciáramos. Entonces creemos que también, bueno, al menos han hecho un protocolo que tiene muchísimas carencias, pero por lo menos tenemos algo a lo que aferrarnos.
19: És Javi Pérez, del sindicat CGT. Des de Glovo admeten que aquest protocol no es va enviar fins al 15 de juliol, però asseguren que el document ja existia i que els caps de flota tenien aquesta informació a la seva disposició.
14: A Manresa, l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial pel crim d'un home aquesta matinada en plena festa major de la ciutat. El consistori també ha convocat un minut de silenci per demà a les 12 del migdia a la plaça Major, a l'Ex Calatrava.
21: En un comunicat, l'Ajuntament ha expressat la seva condemna més ferma i rotunda per uns fets que titlla d'extrema gravetat i que han causat consternació al municipi. I és que la víctima, un home de 45 anys, pare de dos fills, era el jardiner de Castellnou de Bages, molt conegut a Manresa, ja que estava vinculat als Diables i la Festa Major. L'home ha mort aquesta matinada en una baralla amb quatre menors, un dels quals li va clavar una navalla al pit. Els Mossos han identificat ja dos dels agressors i estan escorcollant aquesta tarda al pis on sospiten que vivien.
14: I a Balaguer, a la Noguera, els Mossos també han detingut un menor d'edat relacionat amb el crim d'un altre home. El detonant de la investigació va ser un accident de cotxe que es va produir ahir a les 11 de la nit al municipi. Dins del vehicle, els agents van trobar el cadàver d'un home que havia mort ja abans de l'accident. Poc després van detenir el jove, que ha passat ja a mans de la Fiscalia de Menors. I acabem amb tres noms propis.
22: Som una cuina tan bona com qualsevol del món.
14: És la del cuiner Ferran Adrià, que juntament amb la física Alba Caterina Viscari, directora del Sincotró, rebran la medalla d'or de la Generalitat. L'executiu vol reconèixer amb la màxima distinció dues trajectòries, diu, extraordinàries. I encara ens falta un altre nom.
23: Aquí se les cortava el cuello a las jóvenes ofrecidas.
24: Tardava mucho en dormir.
14: El de l'actriu Bàrbara Rey, que rebrà el Premi Nosferatu del cinema del Festival del Cinema de Sitges per la seva trajectòria dins del gènere fantàstic i de terror. La direcció del festival la considera una de les figures més populars del cinema i la televisió del país.
15: El dia en 5 minuts.
14: I són 9:15 i això vol dir que us deixem amb l'Anna Palet i la graderia del balcó.
25: Arriben els esports. A SER Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda. Són 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dimarts 1 de setembre. Queden ara mateix exactament menys de 3 hores i mitja per tancar les últimes operacions del mercat amb noms propis en aquests últims minuts, com el de Jonathan David, que fitxa per l'Atlético de Madrid, o Voltemade, que se'n va a la Juve, o el fitxatge milionari de rècord d'Enzo Fernández pel Manchester City. El gran serial de l'estiu, però, ha estat l'interès del Barça per Julián Álvarez. Fixeu-vos què ha dit Lamine Yamal aquesta tarda sobre el rendiment golejador del Barça sense Julián.
1: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
0: Content Lamine amb la plantilla del Barça, diu que van ben servits de gol. Anem a veure si també estan ben servits o no en aquests últims moments de mercat.

0: I pendent, com sempre, de qualsevol moviment del mercat de fitxatges està el Nil Solà. Què tal, Nil? Bona tarda.
1: Què tal, Anna? Molt bona tarda.
0: A veure, l'últim a arribar al Barça va ser el davanter brasiler Gabriel Jesus, que de fet ha estat presentat fa poques hores. Abans, però, de parlar d'ell, la gran pregunta és: el Barça fitxarà algú en aquestes últimes hores o no?
1: No, el Barça no fitxarà ningú en aquestes últimes hores. De fet, el mercat de fitxatges del Barça a aquesta hora el podem donar ja per tancat, a l'espera de que es faci oficial, perquè ho serà, la cessió simple de Marc Casador al Deportivo de la Coruña, una operació a la qual el Barça, a més, assumirà la majoria de la fitxa. És una informació que ha avançat el nostre company de l'esport, Carlos Monfort, i que ara mateix doncs podem explicar el que t'hi jugues, que aquesta operació es troba en el tram final ja per completar-se. Per tant, la sortida de Marc Casador, que serà una realitat, i amb aquesta sortida el Barça que donarà per tancat aquest mercat de fitxatges.
0: Per tant, no hi haurà una incorporació d'un altre central. Marc Casador ha costat, però acabarà sortint, i també han marxat jugadors joves com, per exemple, els cosins Fernández.
1: Sí, els cosins Fernández, Guille Fernández, que marxa al Mallorca per una xifra que rondarà els 4 milions d'euros pel 50% dels drets del futbolista. Toni Fernández marxarà al Venècia, és una informació que ja hem estat explicant aquests dies a Ser Catalunya, i que, a més, a palet amb aquestes marxes de futbolistes. Parlàvem avui al matí que tot quedava pendent del que passés amb Marc Casador, però el Barça, que haurà recaptat 60 milions d'euros en aquest estiu només amb futbolistes de la Masia, començant pels 11 d'Ansu Fati, pels 11 de Tomi Marquès, els 8 i mig d'Héctor Fort i companyia. Per tant, doncs això que alliberarà Fair Play al Barça i permetrà que es puguin inscriure futbolistes com Livakovic, que vam explicar en exclusiva el que t'hi jugues, que seria el porter suplent de Joan Garcia, i així serà. També de Gabriel Jesús, que portarà el número 9, i també de Brian Farinhas. Per tant, el Barça, que soluciona amb escreix aquests possibles problemes de tenir el Fair Play, i avui, abans de les 12 de la nit, que haurà acabat ja tota la feina, no arribarà finalment Rundnistad, perquè el Twente, com ha explicat Santi Ovalle aquest matí, ha rebutjat una oferta de 8 milions d'euros, pretenia treure més rèdit després d'haver-lo renovat. Per tant, aquesta és la situació del mercat del Barça. Així l'expliquem, pendents de l'oficialitat de la cessió senzilla, sense opció de compra i pagant la majoria del salari, de Marc Casador al Deportivo de la Coruña.
0: Esmentaves, Nil, el nom de Gabriel Jesús, que aquesta tarda ha tingut el seu moment de presentar-se a les oficines del club. Què tal, que ha dit Gabriel Jesús?
1: Doncs mira, era una cosa que teníem tots el dubte de com s'havia produït aquesta operació amb Gabriel Jesús, perquè des del club l'altre fa pocs dies deixaven clar que era Julián o ningú. És veritat que és Julián o ningú, perquè aquesta operació no li tancava la porta a Julián Álvarez, però el propi Gabriel Jesús ha reconegut que fa menys d'una setmana que va saber que tenia les possibilitats de poder arribar al Barça.
2: Yo pienso que una semana atrás recibí el mensaje que podría pasar. Estaba muy contento, pero claro, la confianza que todo podía ir bien. Cuando empecé a pensar, no, es una gran posibilidad, puede pasar, claro que me puso emocionado, muy contento, quería mucho estar acá. Ahora empecé a entrenar, a jugar y nada, y bien, para que todos estén contentos.
1: Aquest és Gabriel Jesús parlant d'agafar una setmana amb prou feina. Sabia que tenia l'opció, el somni de poder jugar com a blaugrana. Firma per 3 temporades finalment en fixes, 10 milions d'euros fixes més 5 en variables en funció del rendiment. Un Gabriel Jesús que reconeix que els seus companys estan a un gran nivell i que ell ve a ajudar.
3: No hablé todavía con Mister sobre táctica, lo que quiere que haga. Entonces va a venir este día. Yo pienso que esta semana ya vamos a hablar todo. El tema de mejorar, bueno, yo tengo mis cualidades. Yo pienso que no vengo aquí para mejorar porque están de puta madre. Perdona. Están muy buenos.
0: Li ha sortit de l'ànima, aquesta expressió.
1: Sí, sí, sí. Sí, és que realment és això. És un futbolista, pel que ens expliquen, Anna, ho dèiem ahir a la transmissió del que t'hi jugues Barça, que és un home molt familiar, molt centrat, molt i molt professional, i que arriba a Barcelona per complir un somni, per aportar sobretot a nivell de grup, a nivell d'equip.
0: Doncs sense Julián Álvarez, però amb Gabriel Jesús, així tancarà el Barça aquest mercat de fitxatges. Moltíssimes gràcies, Nil. Qualsevol novetat, ja saps que tens les línies obertes.
1: A tu, com sempre, bon debut i una abraçada.
0: Una abraçada. Anem a repassar la resta del mercat.
4: La graderia amb Anna Palès.
0: I és que són últimes hores frenètiques del mercat de fitxatges, per exemple, ho estan sent per l'Espanyol, primer mercat de fitxatges de Monchi com a director esportiu, i tenim seguint aquests últims moviments a l'Helena de Diego. Què tal, Helena, com estàs? Helena de
5: Hola,
0: Diego.
5: Hola, què tal? Hola, Anna, què tal? Molt bé.
0: A veure, sobretot important que es desencallés l'operació Rubén Sánchez, que ja sí és oficialment nou jugador de l'Elx.
5: Sí, estem ara pendents de la confirmació de l'últim moviment del mercat de l'Espanyol, com dius. Té a veure amb aquell lateral dret. Fa uns minuts s'anunciava aquesta sortida de Rubén Sánchez, traspassat a l'Elx, el jove format a la 21, amb més de 50 partits disputats amb el primer equip. No entrava als plans de Manolo González i es buscava una sortida per ell des de l'inici del mercat, ho reconeixia el propi Monchi. I el seu substitut a l'Espanyol serà el basc Andoni Gorosabe, lateral dret de l'Atlètic de Bilbao, que s'espera que arribi en qualitat de cedit i amb una opció de compra. Als seus 30 anys, Gorosabe té una àmplia experiència primera, amb més de 200 partits entre la Reial Societat, Alavés i Athletic Club. No havia estat convocat a les tres primeres jornades perquè Terzic no comptava amb ell, i Manolo l'espera ja a l'entrenament de demà. En els propers minuts es farà oficial, i amb ell, amb Andoni Gorosabe, les dona ja per tancat, Anna, al mercat de fitxatges Perico.
0: Déu-n'hi-do com de ràpid va l'Espanyol amb això de les inscripcions, perquè ara mateix, fent F5 a la web de la Lliga, ja apareix aquest traspàs de Rubén Sánchez de l'Espanyol a l'Elx, i també apareix la incorporació de Gorosabel a Can Perico. Per tant, van ràpids. Quina nota li poses, Helena, al primer mercat de Monchi?
5: Doncs veurem, com diria ell, Anna, les notes a final de temporada, no? Però és veritat que jo crec que ha competit bé en aquest mercat, Monchi, sobretot tenint en compte que el fair play que tenia l'Espanyol era molt limitat, estava molt lligat. Ja els últims mercats que feia Garagarza eren a base de sessions, així que va, mullo i direm un 7, però m'espero a final de temporada acabar de reconfirmar-lo.
0: Molt bé, gràcies, Helena. Qualsevol cosa, també, línies obertes.
5: A tu, Anna.
0: I de l'Espanyol anem a veure com estan els equips catalans de segona divisió. Seguint-los està la Núria Vilamala. Núria, bona tarda.
6: Hola, Anna, què tal? Bona tarda.
0: Comencem, si et sembla, pel Girona, que està esperant a veure si hi ha moviment o no, sobretot d'un nom propi com és el d'Unagi. Passarà alguna cosa? Sortirà del Girona? Què en sabem ara mateix, Núria?
6: Doncs, Anna, bàsicament tot passa per aquí. Si surt Unagi, el Girona podria fer algun moviment al mercat de fitxatges. Si Unagi no surt, el Girona no farà cap moviment. Veurem com acaba tot plegat, Anna, perquè és veritat que, clar, en el moment que el Girona baixa a segona divisió, era un nom que tots posàvem a les quinieles perquè acabés sortint del Girona, però estem a 1 de setembre, gairebé 3:15 de la nit, i Unagi continua sent jugador del Girona. El club gironí ha rebut ofertes per Unagi. Cap ha acabat de convèncer el Girona, que òbviament no vol malvendre a un jugador que va fitxar l'estiu passat i pel qual va fer una bona inversió, i des del club no tanca la porta que pugui sortir, perquè evidentment, Anna, a última hora tothom corre per intentar aconseguir els objectius al mercat de fitxatges. Per tant, veurem. La idea del Girona era, si sortia Unagi, fer 2-3 fitxatges. Clar, jo veient l'hora que és, veig complicat que si al final
0: Unagi... Tard, no?
6: Clar, si al final Unagi, Anna, acaba sortint avui, el Girona es va quedant sense temps. I si no surt Unagi, Anna, aquí hi ha un altre tema, que és que el mercat d'Aràbia Saudí i de Grècia tanquen el 6 i el 15 de setembre cada un. Per tant, la partida podria no acabar del tot tancada avui. Per tant, haurem d'estar pendents del que pugui passar.
0: Sí, això també és una variant a tenir en compte, que avui tanca, per exemple, el mercat de fitxatges, entre d'altres, de la Lliga Espanyola, però n'hi ha altres lligues més exòtiques que queden obertes. Veurem si Unagi surt o no del Girona en aquestes menys ja de gairebé 3 hores mal comptades de mercat de fitxatges. I del Sabadell, que s'han mogut en aquestes últimes hores?
6: Doncs s'ha mogut bastant, Anna, perquè avui el Sabadell ha anunciat 3 fitxatges. El de Marc Vidal, porter de 26 anys que l'any passat va jugar al Celta, un bon fitxatge, la veritat, pel Sabadell. També ha anunciat Àngel Baena, que ve de la primera divisió polonesa, és davanter. I també a Yusif Owusu, és un pivot de 20 anys format al futbol anglès, i són 3 noms que ha anunciat el Sabadell avui, Anna, que tampoc dona el mercat de fitxatges per tancat aquesta hora. Està pendent de les sortides de 2 jugadors, de Miguelete i d'Agustín Cossia. Són 2 jugadors que a priori haurien de sortir en les properes hores, i encara també hi podria haver alguna entrada al Sabadell en aquestes poc més de 3 hores que queden del mercat.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Núria. Qualsevol cosa, t'escoltem a la graderia del balcó.
6: Perfecte, Anna, una abraçada.
0: Repassats els mercats dels equips catalans, tant de primera com de segona divisió, us he d'explicar que quan acabem aquesta graderia a les 9 de la nit, el mercat no acaba. De fet, en farà un seguiment exhaustiu en un especial de tancament de mercat el nostre company, el Bruno Alemany. Bruno, què tal, com estàs?
7: Què tal, Anna, bona tarda.
0: És un especial que es podrà seguir pel YouTube del Larguero, per l'aplicació de la SER, també al web de cadenaser.com. Què ens portaràs en aquest especial?
7: Per començar, que ens posem en uns minuts, a les 9 de la nit i arrenquem, seran 2 hores 30 fins que comenci el Larguero, explicant totes les últimes hores. Tindrem connexions amb la seu de la Lliga, amb l'Anton Meana i el José Palacio, anàlisi del que ha estat el mercat del Barça amb Lovalle, del Madrid amb Javier Herráez, de l'Atlético amb Miguel Martín Talavera, i també farem alguna cosa especial amb els històrics. Anirem fins a València perquè el Frank White ens expliqui com veu tot el que ha passat al València aquest estiu, que ja et dic que
0: està enfadat,
7: una mica...
0: no?
7: Ja et dic que, no, spoiler, està una mica emprenyat. Anirem fins a Sevilla perquè ens expliquin Sevilla i Betis, quins moviments han fet i com estan ara mateix les plantilles dels dos equips. I, evidentment, farem també un espai pels nouvinguts. Farem una tertulieta amb l'Òscar García Mayo, l'Enrique Aparici i el Fran Hermida, perquè es barallin una mica i ens diguin quin dels recent ascendits s'ha reforçat millor.
0: Segurament un dels moviments del dia que s'esperen, sobretot per xifres, Bruno, és el d'Enzo Fernández, que canviarà el Chelsea pel Manchester City per una autèntica milionada.
7: Hi ha un, per sobre de tots, Anna, que és el d'Enzo Fernández, jugador fins ara del Chelsea. El va fitxar el Chelsea per més de 100 milions d'euros. L'ha fitxat el Manchester City per 145 milions. Estem parlant que entra al top 5 de la història dels fitxatges més cars, igual a Alexander Isak, i a més suposa que el Manchester City s'ha gastat gairebé 400 milions d'euros només en migcampistes.
0: Mare de Déu.
7: És a dir, li marxa Rodri, li marxa Bernardo Silva, dos jugadors molt importants. Els últims dos anys li han marxat Gundogan i Kevin De Bruyne. Què han fet? Apostar per jugadors que creuen que seran diferencials des d'ara i en un futur, i s'han gastat gairebé 400 milions d'euros. Què ha provocat això? Que el Chelsea vagi boig per fitxar un migcampista, però fins al moment li estan dient que no. Uau. És una de les trames que tenim també per l'especial, perquè tant Manu Koné com Lamine Kamara, jugadors de Roma i Mònaco, fins al moment li han dit que no a la Roma. Hi ha hagut fitxatges a França, a Alemanya, a Itàlia, però el més destacat per mi és aquest nom d'aquest jugador, Enzo Fernández, que serà nou jugador del City.
0: Gràcies, Bruno. T'escoltem a les 9.
7: A tu, Anna, que vagi bé.
0: I ja és oficial que l'Espanyol, com ha fet abans també el Barça, tanca ja aquest mercat de fitxatges. L'Espanyol ho fa amb la incorporació de Gorosabel. Arriba amb una sessió amb compra obligatòria si es compleixen certs objectius. Així que en Barça i Espanyol ja tancant el mercat de fitxatges, són ja 3:15 del vespre i a la graderia del balcó comencem la tertúlia.